0: s'ha situat sobretot cap a Can Pujol i ho acompanya amb nous ponts i passeres. Si vos pareix, escoltam a l'Andrés Medrano xerrant sobre això.
1: Un element molt important de les ciutats és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: La pregunta és, estem cosint ciutat o obrint una nova etapa de creixement? Qui dispara?
2: Segurament les dues coses, no? No sé, la idea és bona, no? Tenim un espai, o sigui, un poble, diguem-ne, no sé si llarguidut, no? O sigui, com molt estirat, i perquè, clar, és això, ha crescut al costat de la Riera, no?, el poble. I és veritat, hi ha una banda que està allà, que fa pujada, fa mandra, no? Has de creuar, que creuar és difícil perquè hi ha els passos que hi ha i només els que hi ha. I, bueno, ja dic, la idea, la filosofia és bona. O sigui, anem a comunicar el poble, perquè al final tot és poble, no? Però clar, evidentment que si hi ha més facilitat per accedir-hi i hi ha això, nous plans en el POUM, doncs segurament també hi haurà creixement.
3: Sí, jo també estic d'acord el que, o sigui, em sembla bona idea, sobretot el tema de les passeres, perquè els ponts, potser quan vas amb cotxe amb tres ponts jo crec que n'hi ha prou, no sé. Però
0: bueno,
3: el tema,
0: n'hi hauran dos ponts més,
3: dos més
0: i tres passeres.
3: Exacte, jo crec que el, sobretot a nivell de vianants, i ho dic perquè aquest cap de setmana justament he travessat els ponts i, ostres, fa una mica de cosa, no?, amb el trànsit i tot això, per tant, tenir un pas de vianants, diguéssim, ho trobo positiu. I pel tema del creixement, és una cosa que certament fa fins i tot por, no?, de dir a veure fins on arribem a créixer, però sí que tinc entès que el POUM precisament el que fa és limitar aquest creixement, dir, vale, fem aquesta pastilla d'habitatge aquí, en aquest lloc concret i tal, però limitarem bastant el creixement. Cosa que no vol dir que després es pugui canviar les normes urbanístiques o el planejament i se segueixi creixent, no? Però estic d'acord amb el Xavi, que em sembla bona idea.
4: Penso que aquí perdem oportunitats. És a dir, que està molt bé les passeres, per mi seria un element provisional fins que no es pogués fer el que hauria de ser i que totes les ciutats durant anys i panys s'han esmerçat en poder aconseguir, que és el cobriment de la Riera. Si anem a Terrassa sense anar més lluny, veurem la Rambla. Tot el que sona a Rambles vol dir que s'han cobert espais per on passava l'aigua, que continua passant-hi, però que ho fa subterràniament. Jo precisament a Rubí visc a un lloc, un carrer que ve a desembocar en el meu, i el meu també formava part del torrent de l'Alba, i que es va cobrir i s'hi han fet edificacions, etc. És l'entorn del mercat municipal. Penso que aquest lloc hi ha des de fa temps que caldria haver anat posant els fonaments per un cobriment del que és l'Escardívol, anar cap a la part oest i ponent de Rubí, Can Pujol, per exemple, i que si allà es fa una prolongació urbanística del que és en Rubí, no em sembla malament, tot i que tampoc cal ser 90.000 o 100.000, l'objectiu són 90.000. Molt bé, doncs seran 90.000, no hi ha més remei, no? I penso que és evident que tot el que està, el que abans en dèiem, a l'altra banda de la Riera, doncs els cal facilitar la feina, sobretot si com un projecte més que a mig termini, entre cometes, caldrà pensar-hi i resituar una segona estació del ferrocarril, del tren, del meravellós tren, ho dic així, sense cometes, el fantàstic tren que comunica Terrassa amb Barcelona i que passa per Rubí, sí, evidentment cal facilitar l'accés a la segona estació de la Llana, per tot el que significa de desenvolupament i que ja va en aquest mateix sentit. Jo crec que es perden oportunitats, que està bé que, però, si ho considerem provisional, es puguin fer aquestes passeres, aquests altres ponts, tot el que sigui comunicat, però comunicació, vull dir, amb l'altra banda de la Riera, però crec que convindria, hauria convingut, que ja tots els esforços, que són molts calés, ja ho sé, ja estem amb el de sempre, però que una ciutat, si es vol dir ciutat, no es pot basar en mesures provisionals, per mi, com són passeres, ponts, etc, etc. Cal tapar la Riera d'una punyetera vegada i cal fer totes les previsions en aquest sentit. Crec que si no es pensa en això mitjà, fins i tot llarg termini, i això pot ser una prova, si és així, benvingudes siguin les passeres i els ponts, sobretot ho agrairà la gent de Can Fatxó i la gent que tirien amunt cap als Avets i cap a tot arreu, no? I certament Xavier fot mandra, però que també fot mandra cap a l'altra banda, vull dir, ara tu puges per Sant Josep o tires amunt cap a Carrer Nou i cap a Can Oriol i tal, estan a baix, estan aquí on som nosaltres ara mateix, i fot una mandra sobretot aquest temps i aquest sol que ens ve al damunt, que és que, en fi, Rubí és el que és, està constrenyit amb una banda per un límit de urbanístic o de territori de Sant Cugat, que arriba fins al torrent dels Alous, i que el torrent dels Alous és la separació, que hi ha tota una zona que s'està revitalitzant ara, com és el segle XXI, que hi ha molta gent de Sant Cugat que, espantada pels preus de vivenda, d'habitatge de Sant Cugat, ve cap a Rubí i es queda al segle XXI, que és un dels llocs connectat directament amb Can Oriol, directament amb Sant Cugat, directament amb tot el sistema de viari de les autopistes, i que s'està revitalitzant. Però també fot mandra pujar, si vas a peu, tirar amunt cap a Can Oriol, estant al lloc on estem. I si és a l'altra banda de la Riera, a Can Fatxó, per exemple, encara en fa més de mandra. I estant en el centre de Rubí, tirar cap al castell, senzillament cap al castell, ja és... En fi, ja agafes una lipotímia d'entrada, no?
2: Però en conclusió som uns mandrosos.
4: Exacte, sí, perquè no s'ha facilitat les coses fins ara. I si això està previst i d'una manera provisional, repeteixo, és un encert. Sí, però pensem en el cobriment de la Riera.
2: Sí, això seria la solució ideal, eh? Però ara em venies, em feies pensar en la gent dels polígons que baixa cada dia, no? A les hores punta d'entrar i sortir a treballar. Clar, els dos ponts de baixada estan col·lapsats de gent.
4: Totalment.
2: Perquè, clar, els cotxes es belluguen i els punts són els que són i estan allà. Clar,
4: tenim és que caldria veure fins a on hi ha aquest cobriment de la Riera. Fins a on podria arribar? No ho sé.
2: Home, la zona aquesta de l'Escardívol seria ideal, i tu dius, són molts diners, segurament, eh? Però tampoc serien tants, no? Si només es fes aquest tram d'aquí, ja seria, guanyaries això, un espai increïble, i, bueno, seria una inversió, eh? Però, clar, no seria tampoc una...
4: I pensar en Albert, pensar en aquests parcs que tenen d'altres municipis... I sí, ara, si m'apures, diria, mira si se'n podria muntar de festivals. Sí, però jo penso més en un espai tipus Sabadell, en el parc que no me recordo
0: Catalunya,
4: com es diu.
0: Catalunya?
4: Sí, sí. Doncs penso en aquest tipus d'urbanització, no? I perquè realment ens falta en el mig del poble, i certament estaria al mig del poble si, com es preveu, hi ha tantes ganes, doncs, de prolongar-ho i arribar a aquests 90.000 cap a la zona de Can Pujol, no? En fi, és un encert, aplaudeixo, sempre i quan es pensi que això és provisional, i que es digui.
2: Una cosa també em feies venir al cap, si augmentem el nombre de rubinencs i rubinenques, hauran d'augmentar els serveis, perquè si no estarem...
0: Això volia dir-vos, perquè aquest cap de setmana, xerrant amb veïns de Can Pujol, no ho tenen del tot molt clar aquest nombre d'habitatges que volen construir, perquè diuen precisament això, que, vale, que està molt bé i que sigui habitatge, que molta, una bona part sigui habitatge protegit, està molt bé, però no acaben de veure el tema serveis, si els hi bastarà o no els hi bastarà, i el tema mobilitat. Perquè aquí és el que deia el Jordi de la segona estació, que el govern l'havia condicionat en aquest POM. Ara l'ha condicionat el POM. No sé fins on arribarà el condicionament.
2: No sé, no sé si la Marta està més posada amb el tema del POM i sap si, si aquestes...
4: Home, el dilluns passat te'n vas empapar.
3: Sí, déu-n'hi-do.
2: Per això, a veure si ens pot il·luminar el tema aquest, si el POM que... està resolent això.
3: Jo precisament, o sigui, el POM, evidentment, el que sí que fas la reserva de terrenys, que és l'únic que pot fer el POM, i llavors, clar, és que aquí és com que es passa una mica la pilota, no?, entre ells. No, jo t'ho condiciono al desenvolupament urbanístic, vale? Ja estem... ja està previst que hi hagi un desenvolupament amb més habitatge, amb aquestes passeres i ponts i tal, però llavors haurem de veure com, com després el govern diu, vale, em sembla prou, no em sembla prou, has de fer més coses. És una cosa que a mi se m'escapa, perquè realment és complicat, i pel tema dels serveis és una de les coses que vaig trobar que el POM, aviam, que tenim clar que el POM només pot fer reserves de terrenys, que això és una cosa que ens van dir molt, no? Però trobo que, a mi trobo faltar coses, vull dir, jo vull veure, encara que no m'ho construeixi el POM, però vull veure dibuixat aquí un cap, una escola de sol, un no sé què. Hi havia reserves de terrenys, així a memòria, crec recordar que van dir centres educatius, un institut i dues escoles per a algun dels nous creixements, però clar, però a mi me falta alguna cosa aquí, no sé. El que passa, clar, també és un document que s'està desenvoluparà en 20 anys, que a més la mateixa alcaldessa va reconèixer que hi haurà coses que aprovarem el POM i ja les estarem modificant, perquè els documents van quedar obsolets, per tant suposo que és un document que, bueno, no serà... Vale, queda així i d'aquí 20 anys serà exactament igual, no? Quantes modificacions del PSOE s'han fet? Perquè jo ja n'he vist unes quantes. Però suposo que s'haurà de veure, no? Si es preveu un creixement de 90.000, bueno, i si no arribem als 90.000? I si passem dels 90.000? Clar, això és una cosa que no... Però sí que és cert que el tema dels serveis i sobretot la mobilitat a mi em sembla no ben bé resolt. O potser és que fins que no ho veiem, no? No sabrem com...
0: El veí estava, o sigui... encantat, eh? El de Veïns per Rubí, el Toni García, l'altre dia deia que donaven suport perquè resolia molt bé la mobilitat, i els veïns precisament deien això, que no ho acabaven de veure clar. Creieu que dona resposta als pròxims 20 anys o respon a problemes actuals?
4: Bueno, jo crec que és provisional, que hauria de ser provisional. Per què cal pensar... A veure, ens han ensenyat que les poblacions, les ciutats, pensen a llarg termini, pensen en gran. Aleshores, repeteixo el meu discurs d'entrada. Jo crec que provisionalment facilita l'anada i vinguda, amb tota la mandra del món, però facilita l'anada i vinguda de la gent. Però sempre i quan pensem en gran, quin Rubí volem? I quin Rubí aniria bé? Rubí amb serveis, jo no sé si el cap de Sant Genís és suficient per tota aquella zona actual i la que s'obrirà, i la que s'obrirà.
0: Probablement quedarà més tensionat.
2: Segur, clar, si són més.
4: Segur.
3: Clar, però és això, no? Com que es preveu una ampliació, potser aquesta ampliació ja dona resposta al nou creixement, però si no dona... És una qüestió que jo no sé fins a quin punt s'ha de dibuixar amb un POM, perquè també és veritat que una altra cosa que van explicar, del tema polígons, es permetrà fer més alçades, es permetrà fer més no sé què, però trobo faltar que el tema dels equipaments, bueno, hi ha equipaments que els tenim aquí buits, en desús, i que tampoc no sé si el POM ha de definir què seran o què no seran. Vull dir que sí que és veritat que trobo això, no?, que resoldrà alguns problemes, però que n'hi ha d'altres que penses... Bueno, no ho sé, clar, el veí no sé quins arguments va donar, per què resolia, però sí que penso, bueno, segur que resol més coses. El tema d'habitatge protegit trobo que està bé, perquè cal resoldre'l, però hi ha altres qüestions que...
4: És que pot estar content el de veïns i el qui sigui, ens centrem en veïns. No cal que ens
3: agraeixi. Vull dir, perquè és un que s'ha pronunciat,
0: gràcies a ell s'aprovarà de manera inicial.
4: Doncs no cal que ens agraeixi la propaganda que el bé, però algú ha dibuixat quin és el Rubí que preveu, igualment que es diuen 90.000 habitants. Mira, doncs jo en dic 89.994, m'entens? Vull dir, igualment sí, que es diu això, es diu el tema serveis i el tema aquest dibuix de què volem ser quan siguem grans, no? Bé, doncs això és. I a partir d'aquí, de dibuixar, aleshores es van omplint les deficiències que hi ha. I entre elles, repeteixo, la cobertura de la riera. Repeteixo. I que, com a fets provisionals, doncs aquestes passarel·les, el que sigui. Perquè, ara estem altra vegada amb el de veïns, perquè si només preveiem l'any que ens queda de manament i els quatre que puguem ser per guanyar unes eleccions o per tenir un millor paper en les eleccions, anem malament, perquè el ciutadà i ciutadana de Rubí, els veïns i veïnes de Rubí, el que volen és saber a on anem i què els hi esperen els seus fills i els seus nets. Per tant, s'ha d'explicar quin Rubí volem i a partir d'aquí posem tots els elements que ens portin cap a aquest lloc. I això, de moment, em penso que ningú ho ha acabat d'explicar o no ha començat ni a explicar. Repeteixo, si només es tracta d'un any que ens queda de mandat i quatre propers, a mi, com a veí de Rubí, no em serveix. Jo vull saber què serem quan siguem grans i que els meus fills, i bueno, no sé si tindré nets, però en tot cas que els meus tres fills doncs sàpiguen quin és aquell Rubí que els espera. I per això els estem oferint un seguit de possibilitats.
0: Mm-hmm. Ara deies això de que no serveixi només per l'any electoral. En els darrers dies, bueno, en les darreres setmanes, hem començat a conèixer quins seran els candidats dels diferents partits. De fet, fa no res, el divendres, sabíem que el PP, el Juan José Giner, tornaria a ser el candidat, tot i que no és oficial. Escoltam l'Alejandro Fernández, el president del PP, i també el Juan José Giner.
5: Una cosa que a mi me emociona especialmente, que es ver un lugar en el partido donde también las personas como Armand Querol, que durante tantos años lideró el proyecto aquí, hoy se suma como un peón más al servicio del proyecto del partido. Cuando eso ocurre, significa que además de haber proyecto que ha quedado claramente demostrado en las palabras del candidato, hay un hilo conductor generacional de respeto, de cariño, de reconocimiento al trabajo hecho y de mirada hacia el futuro. Este es un proyecto que solo puede triunfar. Tienes todo nuestro apoyo y yo también, como Armand, me pongo como un humilde soldado a tu servicio.
6: Vamos a hacer que Rubí avance después de 50 años de políticas fallidas en materias de seguridad por parte del socialismo y ese buenismo progre. Ha llegado el momento de devolver la tranquilidad a nuestras calles, de apoyar sin complejos a nuestras fuerzas de seguridad y poner a los rubinenses honrados en el centro de la política. Queremos una ciudad donde las familias puedan vivir con tranquilidad, donde los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo y donde quien incumple la ley sepa que habrá consecuencias. Es el Rubí que defendemos y por el que estamos trabajando día a día. No os vamos a defraudar, ¡vamos a por la alcaldía!
0: Ha dit que moltes meeting, coses,
2: no?
0: Eh?
2: Jolín. Home, pensa en un accent català impecable.
3: Sí, sí.
4: Mare de Déu, mare de Déu. Bé, el PP tampoc no cal que ens doni les gràcies per la promoció. Primera. El Partit Socialista no porta 50 anys governant a Rubí. Aquesta és la primera. Per tant, potser que comencéssim a estudiar la història política i de quina manera s'arriba a la democràcia a l'any 1979, que a l'any 29 farà 50 anys. Per tant, hi ha unes etapes en les quals el Partit Socialista era un mes, jo recordo la primera etapa, cony, perquè hi era, que formava part d'una, diguem-ne, coalició de govern entre el PSU, Partit Socialista Unificat de Catalunya, el Partit Socialista, Convergència, que s'anava bastant a una Esquerra Republicana, etc. Aleshores, Giner, repassa la història, que igual et convé. I, per altra banda, aquestes bravates, bueno, ara estan en un moment, aquest partit polític, de que, bueno, collons, sembla que s'ho hagin de menjar tot. Bé, ja ho veurem. De gana en porten molta. Gana en porten molta. Que s'ho mengin o no s'ho mengin, està per veure. I després, bueno, que sembla que la campanya electoral hagi començat. Perdoni, Vull dir, sortosament encara queda un any, eh?
0: Sí, bueno, però els partits ja sabeu que ja estan en relativa campanya tots. De fet, a banda del Giner, també l'alcaldessa ens ha confirmat que pel PSC es tornarà a presentar. O sigui que anem desgranant, o sigui, ja, jo crec que ja estem en campanya.
2: Sí, això cada vegada comença abans. Ja, ho veiem amb les nacionals també, amb les autonòmiques i també amb les locals, no? Que en quan queda això un any ja, ja tothom comença a, això, a aixecar banderes. Ja, ja, bueno.
4: A mi em semblava que era el mes de gener que començava tot això amb obres, o sigui, uns mesos abans, cinc mesos abans, ja n'hi ha ben bé prou per acabar de conèixer quins són els candidats i no només el capdavanter, sinó les llistes, etcètera, etcètera, per veure per on van els trets a nivell personal. Ja sabem que unes eleccions locals, municipals, fins i tot molt més que la marca del partit corresponent, són les persones que hi van i qui dona la cara i qui assumeix responsabilitats, que en definitiva és una cosa de jo no he sentit cap de responsabilitat ara que s'assumissin, eh? Vamos pa allá, a por ellos, no? A por ellos ja amb dades equivocades. O sigui, no comencem bé. Hi ha organitzacions que sí que tenen el cap o la cap de llista dita. Ara parlaves de l'alcaldessa, molt bé. També havien dit que fins al gener no ho presentarien i ara s'ha avançat possiblement empesa perquè ojo que apreten, no?
0: Bueno, el parlem amb l'alcaldessa de dilluns, sí. Va ser quan ella va confirmar que sí que es presentaria, però que estava treballant, que ella ara treballaria per la ciutat, que la campanya ja arribaria, però que, bueno, que sí que confirmava...
4: No, esclar, és que el qui porta la veu cantant en l'Ajuntament, a veure, la seva campanya precisament és treballar, i és treballar i treballar i fer-ho bé i donar-ho a conèixer com penso que ho està fent l'alcaldessa, no? Per tant, no sé, la campanya és complementària a la gestió, i això el qui ho pot fer doncs serà el Partit Socialista, seran els comuns en si, per la part de govern que tenen en aquest moment de gestió. Home, escoltàvem a l'Andrés Medrano, no? En si, i ja està bé. Repeteixo, no veig que es defineixi quin és el Rubí al qual s'aspira. No veig que ho defineixin. I això m'agradaria molt que a nivell... No cal que hi hagin empentes, no. A partir del gener jo diria que és quan s'haurien de començar, perquè si no, vull dir, ara qui se'n recordarà de la bravata del Giner d'aquí al gener? Poca gent, bueno, o els de l'olla, no?
2: Però la repetiran una i una altra vegada.
4: Bueno, doncs ja sabem de què anirà. Ja. I dades equivocades i poca de concreció de cara al futur. I ja està.
3: Jo amb això també estic bastant d'acord amb tu, que les campanyes cada cop comencen més aviat i penses, primera, que la gent es crema ja. Si ja la gent avui en dia passa bastant de la política, si comences un any abans a fer campanya, al final, ja, això que dius, els seus l'escoltaran i l'aniran repetint, però al final és com... Bueno, suposo que t'han deixat clar el primer missatge i t'aniran repetint, és, vale, pues ja està, pues anés més repetint, no? Però, i el tema de la resta de candidats, també penso que potser, no, la Maria s'ha vist una mica, entre cometes, obligada a dir, perquè aquest cap de setmana vam fer un congrés de ratificació de candidats i tal, sí, i clar, ella no sortia, no? I pensava, però si jo he vist que la ràdio ha dit que sí, clar, però entenc que ella hagi dit, bueno, ja, jo us ho deixo anar, però vaig fent. I el que sempre, jo des de que treballo aquí a Rubí Mitjans, qui serà l'últim serà l'UP. L'UP sempre em sembla fascinant, perquè ells van fent els seus processos interns, les seves històries, i al final, quan, el que deies, no?, els terminis que s'hagin ja de presentar les llistes i de més, l'últimes eleccions, crec que vam saber la llista el dia que s'havien de publicar, quasi, vull dir que són un partit que em fa gràcia això, no?, que mantenen molt l'expectativa i fan les seves assemblees, els hi preguntes, no hi ha manera que et diguin mai res, és que està bé, bueno, trobo que...
4: És un procés assembleari 100%, i que no és que no et vulguin dir, és que probablement ells volen exaurir tots els terminis que tenen. Bueno, és una manera de funcionar que no sé si sempre resol les qüestions de l'avui per demà. No sé si sempre ho resol, però és un sistema.
3: Sí.
4: Però és un sistema i jo personalment el respecto moltíssim. Ara, pràcticament, no sé si és efectiu, però el respecto totalment, com respecto el que... A veure, el Partit Socialista, això que explicaves d'aquest cap de setmana que ha tingut aquesta convenció municipalista, crec que els inputs i els titulars que ens van donant els periodistes són el tema d'anar per solidificar en Collboni a Barcelona, i per altra banda crec recordar una xifra de 126 municipis en els quals estan a l'oposició i que interessava molt iniciar campanyes ja posant el focus en el candidat, no? I crec que aquest era l'objectiu d'una convenció del Partit Socialista on jo vaig observar, cosa que em va cridar una miqueta l'atenció, si vas a 126 municipis on estàs amb l'oposició, normalment el problema que es troba al Partit Socialista és que creix molt o solidifica molt l'àrea metropolitana i poc a l'interior. Clar, una convenció on l'idioma vehicular és en castellà, jo no sé si s'hi ha pensat amb això, eh? Vull dir, jo des del punt de vista periodístic, igualment que aplaudeixo, per exemple, Anna Maria, doncs, que també li tirés davant i manifestés la seva il·lusió, intacta, deia, si vaig escoltar-la, intacta, doncs molt bé, Anna Maria, doncs vinga, va pelante i a veure què fas, no? Durant tots aquest any que encara queda, o menys d'un any, 11 mesos, però el fet de que l'idioma vehicular d'una convenció sigui en castellà quan es vol créixer a nivell d'interior, jo no sé si això...
3: Contraproduent.
4: Ja, perdona, ja s'ho faran, no? Sí, però sí. Jo és l'observació que vaig trobar, no?
0: Si vos pareix, passem, deixem Rubí i seguim en la política, però en la política nacional, estatal, perquè aquesta setmana és una setmana bastant complicada pels socialistes. Avui la Begoña Gómez ha de declarar davant del jutge Peinado, dimarts la directora de la Guàrdia Civil va al Senat per xerrar del cas Leire, dimecres i dijous serà la compareixença de Zapatero a l'Audiència Nacional, i divendres el fiscal general de l'Estat també estarà al Senat. Tot plegat és una setmana bastant complicada, que jo no sé si al final li passarà factura o no als socialistes. La veritat és que el darrer 6 sí que deia que els hi passava factura. I l'altre dia jo escoltava, les casualitats no són sempre casualitats. Què en penseu vosaltres d'això?
2: Mira, amb això de si passarà factura o no, avui no sé si ho veia a la tele o escoltava la ràdio, no sé ara, que deien que en, no sé si eren 3 dies, havien baixat 8 candidats en expectativa de vot, no? O sigui que facturar els hi passarà. O sigui, és l'únic que ho puc dir jo ara, perquè no tinc més informació. Però bueno, clar, és una circumstància que, clar, els afecta, i això els votants, pues, al final ho manifesten. D'aquí a que siguin les eleccions, ja veurem què passa, perquè també ho hem parlat alguna vegada, la gent tenim molt poca memòria. O sigui, els polítics fan i desfan, i després quan arriba l'hora de votar, a vegades dius, no entenc què està passant, perquè això, amb una miqueta de memòria no haurien de passar aquests resultats, no? Però bueno, ja veurem.
4: Toca, Marta.
3: No, estic pensant...
0: Estava molt pensativa.
3: Sí, perquè
4: això
3: de les casualitats... clar, home, és que un judici cada setmana... Bueno, judici, declaració X cada setmana, òbviament, no és casual. Però no sé si ho deies perquè coincideix amb alguna altra cosa, o és perquè, clar, la gent està amb el Mundial i potser passa d'això... T'he de dir una cosa, jo sóc molt mundialera, però aquest any és difícil, veure partits. Vull dir que avui a les 6 de tarda sí, però, clar, quan te'n foten a les 3 de la nit, no sé fins a quin punt. No, penso també una mica com el que deia el Xavi ara, que ara tindrem tots aquests judicis que han anat sortint. Mira, el fiscal ja ni me'n recordava jo. El tema del Zapatero, personalment, em va pillar molt de sorpresa. Vull dir, és que és algo de... Hòstia, això sí que no m'ho esperava. I lo de la, Begoña Gómez, ja en el seu moment es va dir, no?, que era una mica estrany com ho havien arribat a judicialitzar, no sé què. Per tant, pot ser que hi hagi una setmana en què caiguen tots, o hi hagi una setmana en què, bueno, quedi tot en stand-by o aconsegueixin com netejar la imatge... Clar, que es produeixi justament ara, si podés, sí que tens raó, que estem tots altres coses, ara ve l'estiu, ara venen les vacances, però no sé fins a quin punt pot... té a veure o no, no sé.
2: Hi ha mitjans que s'encarregaran de que estiguem allà.
3: Us ho dic, perquè... és que avui és també difícil, torno al que he dit abans, és que avui en dia la gent ja passa, la política hi passa de tot, sempre que no passi alguna cosa que t'interessi remarcar-ho, no? Com que és que tots els socialistes ens estan jutjant. Llavors, no sé, no... També hem d'estar una mica. Els periodistes de tribunals tindran feina aquesta setmana. A mi m'agrada bastant el periodisme tribunal, o sigui que intentarem seguir-ho, però clar, també és veritat que per això et deia, que jo mateixa, això del fiscal, és que ni me'n recordava ja. Llavors, si jo, que estic tot el dia enganxada a la ràdio i de més, i no me'n recordava, la gent de a pie, de carrer, que no estan gaire informats ni connectats, potser és que ni se n'adonen, eh? No ho sé.
4: Quan dius casualitat, apuntes a temes de conspiratius. Apuntes, eh? No sé si pensaves en això.
7: Jo sempre penso en temes conspiratius. Temes
4: laufar i totes aquestes històries que a Catalunya sabem molt i molt i molt de què va. Però no ens podem quedar amb que tot és laufar. No, tot no és laufar. Perquè la sotregada que hi haurà amb el tema Ábalos, Santos Cerdán, tot això, apunta que hi haurà sotregada. Ara bé, pel que toca ara, que és Begoña Gómez?
7: Gómez, sí.
4: Gómez, tant el de la Begoña com el del germà del Pedro Sánchez, crec que precisament per els seus vincles familiars això quedarà net. Per què? Perquè la responsabilitat... Perquè tu pots fer les teves trifulques, les teves històries, però la família és la família. I, per tant, la responsabilitat i el respecte a la família fan que a mi tingui una prevenció sobre el que hagin pogut fer o no fer. Jo crec que el cas Begoña i el cas del germà del Pedro Sánchez, tot això quedarà net. Aquí hi ha el tema Zapatero, i el tema Leire, que, clar, el tema Leire està lligat molt al finançament del partit. Si en aquí s'arriba a demostrar, i no només amb les collonades de la UCO... Ara, jo he sortit en papers de la UCO com a periodista. Temps del procés i temps de totes aquestes històries, perquè, home, jo no m'amagava. Sí, home, tu feies el teu treball periodístic, però hi havia moments d'opinió i la meva opinió la manifestava. Bé, això ja va fer que un grup de periodistes, per un WhatsApp compartit, sortíssim a la UCO. Escolti, perdoni, que és que no puc jo dir totes les coses que a mi em semblin, si jo no... En fi, Angelet. Per tant, jo, el que pugui dir la UCO, m'ho passo per l'engonal. Però si això arribés a demostrar històries determinades, perverses i comprovades, no només per l'informe de no sé què, per la conversa de no sé quantos... Jo sé de què van les converses, molt bé. I què? Res. Si hi ha alguna cosa més... I llavors, amb el cas Zapatero, jo, a mi em van caure a terra, vull dir, totalment. Vull dir, dius, hòstia, molt bé, però falta escoltar-lo. Escoltem-lo. També és cert, també és cert. El mal polític que se li ha fet a aquest home és irreversible.
3: Això sí.
4: Ara bé, el tema de que realment hi hagi una cosa o una altra o una de la més enllà està per veure. Però que s'ha encarregat el bagatge polític de Rodríguez Zapatero, això és un fet. Això és un fet i s'ha fet amb males arts, sí. Per altra banda, jo no sé si recordem que hi ha temes Kirchen, Gürtels i coses d'aquestes, que precisament no ha fet en el PSOE. I no és per dir, i Tomàs, no, és per dir una constatació més de que tot això està amagant una resolució que està al caure, que és el tema Kitchen, el tema Gürtel, el tema no sé què i el tema no sé quantos. I veurem si la conclusió és que tots són iguals, no és veritat. No és veritat. Si va per aquí, si el Laufer va per aquí, és tractar-nos com a poc intel·ligents en els ciutadans. I crec que sabem desgranar el gra de la palla. Per tant, sí que és una setmana compromesa, pel que deia abans, per la marca, deslligant-ho totalment del que pot ser una campanya local, que són més les persones, perquè ens els creuem cada dia i perquè sabem realment de quin pal van. Si són capaços de dir fotre crits i dir barrabassades, o si realment la seva història, la seva manera, el seu tarannà, aquesta paraula que a mi m'encanta, el seu tarannà, proposa una confiança i una capacitat de responsabilització davant dels reptes locals. La marca PSOE tremolarà aquesta setmana, però això no vol dir que no tingui les seves portes i les seves vies que jurídicament se li va comprovar. I això es dilatarà possiblement fins uns mesos abans de que hi hagi campanyes electorals, però no crec que provoqui cap tipus d'avançament electoral a nivell de les generals, que és el que esperen amb candeletes les dues forces de la dreta, perquè per la moció de censura no hi ha manera, ja ho han intentat pel dret i per l'inrevés, i no crec que els hi donin suport amb una moció de censura, ni molt menys la gent que dona suport en aquests moments encara a Pedro Sánchez.
0: Passem de la política nacional i la justícia espanyola a la política internacional, perquè aquest cap de setmana una de les notícies estrella és que els Estats Units d'Amèrica i l'Iran han anunciat aquest acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. A mi m'ha cridat l'atenció al moment en el que s'ha fet l'anunci, que és en el 80 aniversari del Trump, en aquesta idea d'egocentrisme que té el Trump d'anunciar aquest acord ara, però sens dubte és un acord que sí que és internacional, però ens afecta molt directament a tots. De fet, des de que s'ha anunciat, ja ha caigut el preu del petroli, les borses estan pujant. Com ho veieu, vosaltres?
3: Jo només dir-te que és molt simbòlic, o sigui, a part dels 80 anys, que el Trump ho celebrés amb un combat de l'Ilia Topuria i anunciés això alhora, és màgia. Vull dir, aquest senyor és... I jo, perquè això sí que ja a mi se m'escapa completament, però ja ho vaig dir aquí un dia, vale, avui han anunciat un acord, però qui et diu que demà no es tornen a anunciar que ja no hi ha acord? Vull dir, és que em dona el tram, el perill que hi ha amb aquest senyor, és que obre la boca i puja el pa, i mai millor dit. Ara l'ha fet baixar, però és que d'aquí dos dies igual també sentia, aquest matí com venia, escoltava a RAC1, estaven parlant que el Netanyahu d'Israel ja havia dit, bueno, això de l'acord ja ho veurem, i dic, bueno, si anuncies un acord, i evidentment com que ets el líder del Mundo Libre, tot gira al teu voltant, però estan canviant la cosa, que ja és, potser dilluns que ve a la tertúlia estem dient una cosa completament diferent.
0: En teoria s'assigna el divendres.
3: Vamos a esperar. Però...
0: En teoria volen signar-lo el divendres.
4: Cinc dies,
0: això és.
3: És molt, eh? Sí, és que a més...
4: És una eternitat.
3: Vull dir que amb aquest home ja ho hem vist, que un dia deia una cosa al matí, o bueno, jo ho escoltes a les 6 del matí, perquè allà són no sé quina hora, i a la tarda ja estàs dient una altra cosa completament diferent. Llavors és com una mica... Bueno, si tot el que sigui positiu per nosaltres... Bueno, i que deixin de bombardejar coses, evidentment que és el positiu, però que no, és poc fiable, vull dir, no és una situació que no saps ben bé per on agafar-la, no? I penses, bueno, clar, la gent l'ha votat i tots li cedim aquest poder, pues què hi farem, però veurem el que dura l'acord i si s'arriba a signar, que si dius que és divendres, pensava que era avui, però...
0: No, s'assigna el dia de nou, el divendres a Suïssa. Val. I serà quan se sàpiguen els detalls d'aquest acord.
3: A veure...
4: Hi ha una... És un factor que no podem oblidar, ja que parlàvem de campanyes electorals. Al novembre hi ha aquest... El Midway, no sé com cony en diuen els americans, hi han unes eleccions al Congrés dels Estats Units i el Trump ha de salvar la cara, que a la mig salvarà... És a dir, Estats Units ha perdut aquesta guerra amb l'Iran. Puto uno. Llavors, cal veure amb aquesta negociació què n'ha pogut treure d'aquest pecat que va fer, doncs, envaint l'Iran, no, i potent totes les històries que va fer, el tancament d'Hormuz, que no se l'esperava, com no s'esperava la capacitat d'Iran de reacció, com Rússia no s'esperava la capacitat de reacció d'Ucraïna. Aquella operació singular militar que havia d'acabar-se en una setmana, 10 dies, doncs mira el que dura, no? Per tant, el Trump s'enfronta amb aquesta campanya electoral i porta el que ha fotut a nivell militar, ha perdut. El Netanyahu, aquest paio, perseguit per la justícia internacional, menys a Israel, també té una campanya electoral per davant. I aquest tio, com que està pressionat pels ultres, del seu país i lligat amb la religió, tot aquest embolic que hi ha allà, necessita una victòria, que la victòria per ell

0: antològic de tota la vida dels jueus, de l'estat d'Israel, no dels jueus, de l'estat i del govern d'Israel, rectifico, amb aquest sentit, no? Per tant, veurem qui pressiona aquí, com s'acaba de desenvolupar aquesta arribada fins a divendres, perquè una de les coses que demana Iran és l'aturada també de l'avenç d'Israel dintre del Líban. I de moment Israel encara no pot dir que ha eliminat Hamas. Que això és el que el Netanyahu li donaria el valor per poder revalidar. És el que dèiem abans, aquests anys, si només pensem en el teu moment electoral, és una cosa que sacrifiquen moltes vides, molts projectes, etc, etc, a tots els diferents nivells. I mentrestant hi ha un Mundial, que és el que dèiem abans, vull dir que jo que no peco de futbolero, però sí del Barça, per tant, avui miraré de veure el partit del Barça amb un altre sí. equipament, però miraré de veure el partit del Barça perquè soc culer, no cal que mirem el tècnic, que ell no té cap representant, ho sento.
1: Bueno, ara...
0: Ho sento molt, però m'agradarà veure el partit del Barça amb un altre equipament. No perquè jugui a Espanya, no, perquè en tot cas miraré el Barça, no? I és això. Però poca cosa més.
2: De fet, el Trump, avui hora baixa, aquesta tarda, estarà a Evian Le Bain, que és on se fa el G7, que supos que xerraran de tot això també, perquè els diferents països europeus han celebrat aquest acord, però és un acord que ara dèieu, no sé fins a quan arribarà, ja hi ha hagut un bombardeig a Beirut, que ha suposat 3 morts i 15 ferits. Per tant...
3: Aviam, fins divendres hi haurà atacs, i més, si realment l'acord s'ha de signar i aquí gastaran tot el que tenen, perquè si ja no l'he de gastar, sí, hi haurà atacs. Això ho tenim, jo ho tinc bastant clar. En el seu dia, no sé si recordareu, sembla que ja estava el Trump, van organitzar una ràfia d'aquelles que munten ells, que li van dir pau duradora, no sé si sona. Doncs esperem que la pau duradora aquella que, pues, sigui aquesta, no? Ho esperem, jo tampoc tinc gaire confiança, com deia en l'home de color taronja, sí, ja veurem què passa, però ja veurem. I em venia al cap també, quan parlàvem del 80 aniversari, em quedo amb l'aniversari de la Marilyn cantant el Happy Birthday, aquest no el recordarem.
0: Ui, allò també estava enverinat, aquell.
1: Sí, aquest també deia la seva... Però bueno, més agradable que pel sí. que van dir d'avui, com ha acabat el Top Furia després del combat, que li han rebentat la cara, segur que ho era.
0: Ahir es va iniciar una sèrie a 4, a la televisió, al Canal 4, Quatre Televisió, sobre el Trump. Hi havia una sèrie sobre el Trump i vaig començar a veure el primer capítol i em vaig clavar, però que realment expliquen un boig dels negocis, un boig a veure per on te la puc fotre per aquí per allà, pactant i liant-se amb tot el més corrupte i amb tot el més estrambòtic i extravagant de la... però que de tant en tant hi ha unes intervencions, en unes preguntes que els diferents personatges li fan a el Trump, que ell va resolent. I vaig quedar amb una, ara, no, bueno, els nens són al col·le, no? Hi ha un que li pregunta, diu, i amb tota aquesta empenta que tens debes follar mucho, no? I l'altre diu sí. Certament, no? Certament. Doncs són pistes que van donant, no? I, bueno, és interessant, no sé quants capítols tenis, i aniran repetint-ho cada diumenge a la nit, miraré de veure'n algun més, i si no, després segur que estarà en alguna plataforma i ho podrem anar mirant, no? Però realment és un personatge que té totes les qualitats que jo ho diu. Les té totes, eh? I no parlo d'aquesta primera pregunta que li van fer, no? Allà, que cadascú faci el que bonament pugui i li deixin, no? Però sense fer mal a ningú. Però, hosti, sí que representen un personatge peculiar, deixem-ho aquí.
2: Passam a temes més no sé si divertits o més no tan profuns, que és el Mundial del 2026, que sé que vos agrada el futbol. La Marta estava un poc enfadada.

0: pels horaris.
1: Sí, perquè... Home, és que de, mira, només he pogut veure el partit del dissabte al vespre, que era el Marroc-Brasil, i són dues seleccions que les segueixo perquè penso que són de les favorites. I és que mira, a la mitja part també he dormit.
0: Ja.
1: Clar, és que jo no estic pas tot trotes, ja. I en alguns partits, i avui al matí, quan m'he llevat a les 6... ja estava, bueno, fa uns minuts, el Basté deia, fa uns minuts s'ha acabat no sé quin, que clar, l'han jugat a les 4 de la nit, o sigui, tu et lleves a les 6 i pilles com s'acaba un altre partit, i no, és impossible. A més, també parlant del personatge, clar, els futbolistes iranians no poden, o sigui, poden entrar als Estats Units per jugar i tornar a marxar al cap de 24 hores. Han fotut fora un àrbitre somalí. El tema del preu de les entrades, que s'està enfilant a 800-900 euros i de més. Vull dir que és un mundial que futbolísticament a mi m'agrada veure el futbol i veure són estils diferents, seleccions diferents, però clar, està tot tan empanyado que ja és com de, bueno, mira, aniré seguint què fan i si puc veure algun partit, allò per... No, tu dius veure el Barça, però jo la selecció espanyola...
2: El Barça quina hora juga avui?
1: Avui a les 6.
2: A les 6, eh?
1: I, però serà veus, un partit, jo el veuré pot, perquè...
0: Serà un partit
1: gust.
0: Escafeinadet, eh?
1: Sí, perquè és, en cap verd. És cap verd, però vull dir que a mi m'agrada veure una mica un futbol, no?
3: A veure, estem parlant del Trump, perquè el cap verd no era... Ah, no.
2: No, aquest és de color vermell. Sí, deies de la Basté, coneguent la bèstia del Basté com el conec, ell s'havia de llevar aquella hora.
1: No, és capaç d'haver-lo vist.
3: És l'hora que lleva, no?
2: L'ha vist segur, el paio l'ha vist segur. Sí, sí. Vull dir, per això després en pot parlar en propietat. Ara, sí, sí, jo us admiro, la gent que teniu aquesta fe i que, hosti, no, us admiro molt. Jo no, això no em mou massa, no? No m'ho massa, però sí, a les 6 de la tarda jo avui intentaré veure-ho. Sí.
3: Jo tampoc sóc futbolero allò en extremo, però aquests dies el que a mi m'ha creat l'atenció del Mundial ha sigut el tema de les col·leccions de cromos. O sigui, a molts llocs parlaven de la col·lecció dels... Bueno, no són cromos, de fet són com cartes, no?, que van ara en sobrada. Doncs això, que hi ha una febre, una altra vegada, per les col·leccions de futbol del Mundial.
1: S'ha revifat.
3: I tot això, no? Que...
1: Sí, sí.
2: Allà, tinc una pregunta per a vosaltres que sabeu el tema dels... Fins quan... La broma aquesta del Mundial, fins quan dura?
1: Ui, s'acaba, em sembla, el 19 de juliol.
2: Molt bé, o sigui, en plena festa major tindrem Mundial, no?
1: Sí, sí.
2: Ara, doncs atenció, que veurem molta gent amb auriculars durant la festa major.
1: Segur, segur que sí.
3: Pantalles, clar.
1: Sí, sí. Jo anava a dir, espera't que no hi hagi també demanda de, depèn de qui arribi, vam a prendre la pantalla gigante. Ah. Perquè ho diran en castellà, segur, eh? Que, per cert, vull recordar que l'any passat, o fa 2 anys, que van guanyar les noies l'Eurocopa d'Espanya, o van arribar a la final, i ningú va demanar que es posés una pantalla gegant per veure la selecció espanyola femenina. Que dius, bueno,
2: aquest any seria diferent, perquè s'ho ha guanyat. S'ho ha guanyat, vull dir... És que no cal dir que qui juga, si són els nois o les noies. No, si és que tenim un nivell impressionant. Mm. I una cosa que em sembla que ja la vaig comentar, quan es fa una entrevista a una jugadora de futbol, m'interessa molt més el que digui aquesta jugadora, perquè té el cap més ben emmoplat, ho sento, que poden ser molt bons els jugadors, ells poden ser molt bons en el camp, a la canxa, que diuen els argentins, no? Però les respostes que et donen sempre són les 100%, el no sé què, el no sé quant. En canvi, les jugadores, a més de ser brillants i molt bones en el camp, segons el meu curt i petit concepte del que és el món del futbol, a més, saben de què parlen i saben quina resposta tenir.
1: Tant amb les postpartit, allò que t'agafen el garotazo, com a les entrevistes. Jo també és una cosa... No és que el segueixi gaire, el futbol femení, però hi ha una de les coses que enganxa, que és això, a part de veure-les jugar, és de dir, ostres, però és que com es nota que... Bueno, que tenen més... No sé si més formació, a nivell... Però que sí, que es nota moltíssim, que hi ha una diferència molt gran. I...
0: Jo volia preguntar-vos sobre aquest Mundial si penseu que és un Mundial més global o més comercial.
2: A veure, el futbol diguem-ne que el concepte esport ha anat quedant de més a més, sí. I que evidentment és un negoci impressionant, no? Impressionant. Desconec xifres sobre el tema del món per poder afirmar que és més comercial que esportiu. Gairebé diria que sí.
3: Jo diria que clar, si el futbol és l'excusa per vendre de tot, o sigui, des de gorres, samarretes, pilotes, música... Bueno, la Shakira... Ara,
1: sí.
3: No sé, heu sentit la polèmica de que si havia
1: sí,
3: anat...
1: Sí, que si era una doble.
3: Si era una doble. Sí. Clar, és que es barregen moltíssimes coses. I, o sigui, és allò com els telèfons mòbils. I a més serveix per trucar. Doncs i a més hi ha futbol, no? O sigui, jo sí. crec que és el paquet allò del...
2: Deixeu-me dir una cosa, sobre això del món esport i la comercial. Com això, ja el tinc, ja m'ha vingut al cap. Vaig llegir una notícia, que un comentari, que es deia que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família havia tingut més audiència mundial que el final de la Super Bowl. Amb tot el merder que foten a nivell comercial i tal. Que era comercial o no el tema de la Sagrada Família... ho deixem aquí, però per això de l'esport convertit en una comercialitat, en una indústria en definitiva, hi ha una dada que a mi em va fer molta il·lusió, és que igualment que tindria algun comentari a fer sobre el per què no es va deixar cantar el cant dels segadors sí. i lluir el collons, només veiem banderes espanyoles, ja em vaig mosquejar molt, jo dic, hòstia, amb tota la convocatòria, ah, no, resulta que qui portava una estelada no podia entrar. Ah, cony, bueno, doncs això també algú hauria de donar explicacions. Però que aquella meravella que va costar un any de preparar, de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, és una meravella. Aquells drons amb en Gaudí que girava el cap i es mirava la seva obra, i que tot això es fes en base a la frase de primer l'amor i després la tècnica. Bueno, encara se'm posa la pell de gallina, no? Vull dir, és una meravella. I que això hagués superat l'audiència del final de la Super Bowl mundial és impressionant.
3: Mira, com un spot per Catalunya i Barcelona és impagable,
2: impressionant,
3: no?
2: Sí, impressionant,
0: sí. Però també Barcelona no necessita cap spot perquè ja és prou potent.
2: Però Catalunya sí.
0: Bueno, Catalunya. Jordi, Marta i Xavier, moltíssimes gràcies per estar-hi avui aquí i vos tornem a veure el dilluns vinent.
2: Gràcies a tu.
0: Gràcies. Adeu.
1: Adeu. Adeu.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, molt bon dia. Recta final del magazín. Temps per la cultura, l'oci i totes les qüestions socials. Avui parlem de cinema i sèries i de fotografia. Avui més que mai fem un programa per veure. A 2:15, el Víctor Pérez i el Jacint Fornols ens porten les novetats de la gran i petita pantalla. En cinema parlem del Dia de la Revelació i Pioneres. I en sèries, del Vampiro Lestat i Colegio Abbott. Avui tenim com a convidat musical a Joan Dausà, que acaba de treure la cançó Papa, posa-la al disc, i que està dedicada a la seva filla Julieta. I ara, en uns minuts, conversem amb el fotògraf maresmenc Toni Privat, que demà fa l'activitat Explica'ns el teu rotllo del gra a la biblioteca. De tot això és del que us parlarem des d'ara fins a les 12. Recorda que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Pintor de Malgrat de Mar, Toni Privat, és l'encarregat de fer Demà dimarts. L'explica'ns el teu rotllo del grup fotogràfic El Gra. Serà el darrer abans de les vacances. Privat va guanyar fa 10 anys el Premi Barcelona International Photo Awards i des d'aleshores no ha deixat d'exposar les seves fotografies en blanc i negre i sobre temes tan diversos com la pagesia o la captació d'un instant o el cos humà. L'activitat de demà es diu Fotografia 35 mil·límetres, perquè és el format que treballa Toni Privat. Ja el saludem. Toni, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies i molt agraït d'estar aquí a Ràdio Rubí i el grup fotogràfic El Gra també, amb el Manel Mires, que ens vam conèixer al Barracín, la seva senyora i els seus amics, i moltes salutacions.
0: Segur que molts d'ells t'estan escoltant. Explica'ns, per començar, per què les teves fotos són en 35 mil·límetres i en blanc i negre. Què permeten aquestes dues tècniques que no permeten la resta?
1: Bueno, és una història que no és casual, és deliberat, no? Un escolleix sobre un procés molt llarg, segueix un camí i és una intenció d'una búsqueda d'una signatura personal, no? O sigui que tot, crec que tot fotògraf ha de tenir moltes influències, però ha de buscar i obtenir aquesta signatura personal, seguir el seu camí. Llavors jo faig blanc i negre, havia fet color, havia fet diapositiva, digital, tenia la primera càmera Canon, reflex, full frame, o sigui, no és que estigui anclat en el passat amb el blanc i negre, sinó crec que és d'una gran modernitat, no? O sigui, però cada persona escolleix la seva identitat, no? O sigui, i me sembla fantàstic, la fotografia digital i el color és meravellosa.
0: Però pels que no som experts, la tècnica dels 35 mil·límetres, què és el que permet per deixar la teva empremta?
1: Bé, segueix unes proporcions àurees, bueno, com també en digital, com el sensor, el full frame també, però sobretot jo estic aquí en el blanc i negre per qüestió de tempo, de tranquil·litat i d'espera, no? O sigui, crec en l'espera, no? Jo he estat pagès tota la vida i fotògraf. Primer vaig començar fotògraf, després tota la meva vida laboral pagès, venent fotografies, i totes dues disciplines crec que tenen en comú l'espera, no? Que és la sembra, espera i collita. Llavors, sempre per la meva classe de fotografia, que potser és evocadora o intenta ser poètica i tal, l'espera és molt important, no? Llavors, la imaginació, imaginar ve d'imatge, no? D'imaginació. Llavors, és una història personal, no? O sigui, com una cerca de totes aquestes coses que se sumen, totes les vivències, el que has llegit, la poesia, tot, no? O sigui, i és així.
0: Curiós, perquè tens una sèrie que es diu One Second, sí. I que té a veure també amb la captació de l'instant, sí. Tot i que... Sí, sí. Al llarg de tota la teva obra, no només en aquesta sèrie, la sensació és que la teva obra va sobretot d'això, de captar aquest instant únic i irrepetible.
1: Sí, sí, bueno, la fotografia potser és el mitjà artístic que lluita, més important que lluita contra el temps, no? Perquè tu quan has fet la fotografia ja està, ja ha passat, hi ha un abans, un ara i un després, però quan has fet la foto ja ha passat. Per exemple, en pintura, les arts plàstiques i tal, tu pots, és un exemple, no? Tens una poma, te la menges i després pintes la poma, no? Amb fotografia, primer has de fer la fotografia i després, si vols, te la menges, no? O sigui, és aquest instant, no? O sigui, hi ha un algo que... Hi ha molts instants a la vida, no? I n'hi ha una darrere l'altra, i si no fas un dia, fas l'altre. Tampoc és allò de l'instant decisivo de Cartier-Bresson. Jo crec que hi ha molts instants, no? Però el temps és molt important en fotografia, sí, sí. El temps fugi, no? Sí, sí.
0: A la mateixa vegada, algunes de les teves fotografies busquen mostrar l'oposició, els contraris, la dualitat, això sí. Es veu especialment a la sèrie Analogies i Alegories. Recomanem sí, a qui ens estigui escoltant que si li interessa que entri al teu web, toniprivat.com, perquè podrà veure el que estem explicant, no?
1: Sí, sí, sí, és una, això és totalment deliberat, no? És, en poesia es fa servir molt l'oxímoron, que és el contrari, no? És el silenci sonor o la música callada de la gran poeta, o sigui, és com buscar dos oposats i per contrast surt una tercera via, no? O sigui, sí. I respecte al que me deies d'un segon, això que va ser una sèrie que vaig fer perquè un segon és la velocitat més curta que amb la meva càmera telemètrica, i amb un segon a la vida un segon no passa res, perquè en un segon és molt ràpid, però en fotografia, si obres l'obturador un segon, se queda tot mogut, i per això vaig voler fer aquest homenatge a un segon, no? El temps que en fotografia un segon és moltíssim. Tu vas a veure una exposició fotogràfica de 50 fotos, 70 i tal, i potser no hi ha ni un segon de temps amb la suma de totes les, no? de les captures, no? O sigui, perquè estan fetes a 250 aus de segon, o sigui, 250, un segon dividit per 250 vegades i tal, no? I per això era una metàfora del temps, aquest segon i tal, sí, sí.
0: Per aquells que ens estan escoltant, quins consells li donaries a persones que treballen la fotografia de forma amateur? Perquè són els que et trobaràs demà, eh? Bueno, la gent del Gra, hi ha molta gent que no s'hi dedica professionalment. I segur que et pregunten coses.
1: Consells, però jo crec que tots som amateurs. Tots els grans mestres han sigut amateurs. O sigui, amateurs, el francès ve d'estimar amar, no? O sigui, ho trobo fantàstic i clar que jo només els hi puc dir que continuïn i que perseverin i que amb el seu camí, que no mirin els altres, que no mirin les crítiques, que facin que busquin la seva personalitat i que tenim dret a fer el que ens agrada. O sigui, però això d'amateurs, o sigui, amateurs professionals, o sigui, hi ha professionals molt dolents, no? O sigui, comercials i en poc sentit estètic i visual. I, bueno, perquè jo crec que la fotografia és això. Més que una representació de la realitat, és una visió d'una representació de la realitat. Si no tens visió, o sigui, per mi, amateurs tenen una visió fantàstica, o sigui, això de... Jo respeto molt... Bueno, respeto més els amateurs que els professionals. Saps?
0: O sigui, que els professionals dolents.
1: Sí, clar, clar. Sí, sí, sí, sí, és així.
0: Quin moment creus que viu la fotografia artística? Perquè tu deies, per mi la fotografia no és captar un instant, que també, que hi ha una fotografia que fa això, una fotografia que serveix per mostrar productes, cada cop més, i sobretot amb les xarxes socials, més persones que són el propi producte, però la artística, aquella que es pot posar al costat de la pintura, l'escultura i la resta d'arts?
1: Sí, home, és un mercat molt petit, sobretot aquí a Catalunya, aquí a Espanya, a l'estat espanyol i tal, és molt difícil vendre, o sigui, hi ha altres països, França, Estats Units, Austràlia, jo crec que tenen una llei de mecenatge, tenen unes, a la declaració, uns beneficis fiscals i una cultura de comprar obra d'art, no? Aquí és molt més insòlid, no?, que es compri pintura, fotografia i tal. Jo vaig venent, però, clar, si fem la pregunta que l'estat espanyol, que visquin de la fotografia, de vendre fotos, potser hi ha tres autors, no? O sigui, no viuen de la docència, o de masterclass, en fi, de tallers, de retiros, en fi, però de vendre l'obra com a artísticament la seva obra és difícil. En canvi, saltes a França ja te tenen un respecte. A mi m'ha passat amb la pagesia, per exemple, que he fet aquesta obra que és de vida, és molt extensa, de la pagesia, i a França ha tingut un ressò que aquí no ha tingut tant, tot i que hi ha vengut, sí, sí. Així és.
0: una de les teves últimes col·leccions, no sé si encara està, es pot veure, és el Pícnic, és una col·lectiva que es pot veure a Barcelona. Tens previst fer més exhibicions en els pròxims mesos?
1: Vaig fer una a Barcelona, últimament una Malgrat, però Pícnic, no entenc el que... Pícnic se va fer fa uns anys i era, si no recordo malament, era a la galeria David Foto, que també vaig fer una exposició, i allà es va fer una de, que es deia Omni, que me va encantar perquè era fotos sense la signatura, o sigui, hi havia l'exposició i tu podies comprar sense saber quin era l'autor. Hi havia autors consagradíssims mundials, hi havia autors, que això que dèiem amateurs, que no, no, però i és, bueno, jo vaig vendre la meva foto i altres, gent amateur va vendre la foto i altres grans autors molt famosos no van vendre la foto perquè ningú sabia que era el gran famós. No?
0: Un bon experiment, per mercantilitzar amb l'art, és a dir, t'agrada o no t'agrada, no? T'arriba o no t'arriba?
1: Perquè sempre mirem la signatura, la firma d'aquell quadre que anem a veure que està a la dreta en un museu, no? I estaria bé veure el quadre amb total llibertat de no saber qui és l'autor, no? Perquè si no és com una marca comercial, ja, això és... no? O sigui...
0: Bueno, en el cas dels pintors, que segurament són els que tenim més per la mà, doncs sí, hi ha grans pintors que han fet obres... nefastes, no?
1: Sí, clar.
0: Que bueno, si no portessin la signatura, potser no clar. Estarien tan valorades.
1: Sí, sí, n'han fet de molt bones, d'excel·lents, de grans obres, mestres, altres mediocres i altres molt dolentes. Per això a mi m'agrada, no es pot dir m'agrada la fotografia de tal autor o l'obra de tal pintor, me pot agradar una foto d'un, una d'un altre, una de d'una persona, d'una entitat fotogràfica, entens? O sigui, no tens l'obligació d'agrair tot d'aquell autor, no? Perquè si no és com una signatura que és una marca.
0: Total. Així és. Què explicaràs demà? Explica'ns el teu rotllo.
1: Bueno, explicar seria com una... serà com un diàleg, no vull que sigui un monòleg, sinó que tothom hi participi, podem anar... endavant, enrere, fer preguntes i això, un diàleg, no? Sí, amb total humilitat i explicant una mica, home, explicant el que ens agrada a tots, no? Aquesta passió, aquesta addicció que tenim a la imatge, a la fotografia, doncs tots som partícips, no? I així serà.
0: Doncs, Toni Privat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé demà. L'explica'ns el teu rotllo, que, dèiem abans, serà l'últim d'aquesta temporada, abans de les vacances d'estiu.
1: Molt bé, moltes gràcies a tu, Belén, i a Ràdio Rubí, i a tothom. Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adéu.
1: Vinga, adéu, bon dia.

Les 11 i 22 minuts, avui el convidat musical és Joan Dausà. De fet, escoltarem Papi Posa-la al disc, que és una cançó que ha fet en col·laboració amb Mamaduixa. Una col·laboració que reuneix aquestes dues veus de l'escena catalana que diuen que es podria convertir en una de les cançons de l'estiu i que va començar doncs, gairebé com una broma, una cançó, primer una tornada que li va fer a la seva filla petita i que es va acabar convertint en aquesta cançó que va posar al disc com ella li demanava. Papi, posa-la al disc.

Queden 6 minuts, una mica menys, perquè siguin les 12:45 del matí i aprofitarem per fer-vos recomanacions per fer a la ciutat, tant avui com al llarg de la setmana. Avui mateix hi ha el cicle Conta'm una òpera, concretament Falstaff, de Giuseppe Verdi. És a les 7 de la tarda a l'Ateneu i va a càrrec del tenor Marc Sala, de Propera Música. Falstaff, vaja, és una comèdia lírica en 3 actes. És un llibret de Raigo Boito que es basa en Les alegres comares de Windsor i Enric IV de William Shakespeare. Una mica embolicat tot, eh? Són obres de William Shakespeare que agafa Giuseppe Verdi per convertir-la en una òpera, l'òpera Falstaff, que es va estrenar al Teatre de la Scala el 1893. D'aquesta manera s'acomiadava dels escenaris Giuseppe Verdi, sens dubte, un dels creadors més prolífics i més destacats de l'òpera. L'obra presenta a Sir John Falstaff, un cavaller vell, fanfarró i hedonista, que intenta seduir dues dones casades que l'enganyen per ridiculitzar-lo. La posada en escena moderna és de Lauren Pelly i combina humor i reflexió, és a dir, que aporta encara una altra visió. Explica'm o conta'm una òpera és una activitat en la que, en aquest cas un tenor, el Marc Sala, explica aquesta òpera. Es pot veure, però a més te la tradueixen. No és que et tradueixin les paraules, és que et tradueixen i t'expliquen de què va i, sobretot, d'on prové cadascuna de les coses. Vaja, que no cal ser un gran expert per poder participar en aquesta conferència, en aquesta mena de taller que es fa avui a partir de les 7 a l'Ateneu Municipal. Com deia, moltíssimes activitats les que ja estan preparades a la ciutat. Recordem que a finals d'aquesta setmana comença el Random, això vol dir que comencen els concerts que després s'allargaran a la Festa Major. Si no m'equivoco, aquest divendres 20 de juny està previst el concert de Joana Crash, però a més, aquesta setmana comença ja, diguéssim, una mena d'escalfament de motors del que serà la Festa Major. D'una banda amb el Random, però també amb altres activitats que tindran lloc a diferents espais de la ciutat.

També dissabte a les 7 de la tarda tenim ball al casino, però en aquest cas ball més actualitzat. No són balls de saló, perquè en aquest cas és DJ Indicol l'encarregat de posar la música. DJ Indicol neix per donar resposta a la demanda de l'Indi Nacional a la ciutat de Barcelona. Es va convertir en el DJ resident de Tardeo Cool de Barcelona i ara ja està consolidat com una referència d'aquest gènere. Les seves sessions viatgen entre l'indie rock, l'indie pop, el nudis, l'indie electrònica i els hits de sempre. Aporten, diuen, dinamisme i personalitat a les seves sessions, tot i la seva curta trajectòria sota el nom d'Indicool. Ja ha actuat en nombroses ciutats de tota la geografia espanyola i també ha format part d'alguns dels festivals més reconeguts del panorama indie, com ara el Sonorama Ribera del 2023 i el 2024, el Festival dels Sentits 2024 o el REC Festival també de 2024. La sessió que planteja comença a les 7 de la tarda, s'acaba a les 9 de la nit, és dissabte i té un preu de 5 euros. Aquesta actuació o aquestes sessions també s'inclouen al Random, aquest festival de música, però també d'actuacions aquest any, i el mateix dissabte, però després de DJ Indicol, hi ha el DJ o la DJ Trapella. La trajectòria de DJ Trapella va arrencar el 2017 amb actuacions a escala local i comarcal i després d'anys de formació i experiència, a finals de 2021 el projecte va fer un salt amb actuacions a diverses sales de festes de Catalunya. Es va convertir en la DJ resident de la sala Club de Mataró, això es donarà una idea de quina és la música que punxa, i també a la festa caníbal de la sala Apolo. Obertament LGTBIQ+, i amb identitat de gènere dissident, és una de les DJs més dinàmiques, fresques i sorprenents del panorama actual. Com dèiem, també actua aquest dissabte, en aquest cas a partir de les 10, al casino. La durada de la seva sessió també és de 2 hores i el preu de l'entrada és de 5 euros. Si voleu anar a qualsevol d'aquests dos concerts, hauríeu d'entrar a, ja sabeu, la plataforma Covin, en aquest cas la plataforma Covin del casino, per adquirir aquestes entrades. És el mateix que haureu de fer, en aquest cas, per anar a veure la Joana Crash, que ara sí és una d'aquelles activitats que necessitaran d'adquirir entrada. La Joana Cras actua diumenge 21, havíem dit el dia 20, no? És diumenge 21 a les 7 de la tarda. La Joana Cras és una rubinenca que viu a cavall entre Rubí i Barcelona, la que hem entrevistat en diverses ocasions i en diversos programes, i que aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, actuarà al Teatre Casino dins d'aquest festival Random. Les entrades entre 5 i 10 euros. Recordeu que a partir de demà ja es poden adquirir aquestes i totes les entrades de la Festa Major, totes aquelles entrades que són de pagament. Això serà a partir de demà, dimecres 17 de juny a les 5 de la tarda. No em vull equivocar. Al llarg de tota la setmana us anirem fent propostes perquè, com dèiem, hi ha molta activitat a la ciutat i us anirem avançant les propostes amb prou temps perquè pugueu posar-les a l'agenda i adquirir les entrades. Passen 3 minuts de 2:15 i nosaltres continuem.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema.
4: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Tia, és que fort. Us ho has assabentat plena profe de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
8: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: Acabem el programa, com sempre, com tots els dilluns, parlant, jo deia abans, de la petita i gran pantalla, crec que ja hem parlat això, del tamany de les pantalles que tenim a casa, que cada cop són més grans. El cas és que parlem de sèries i de pel·lícules estrenades al cinema. Ja tenim amb nosaltres als estudis el Víctor Pérez. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Un home que, per aquells que després el veureu, sempre adapta el seu outfit a l'actualitat esportiva de la setmana. D'aquí,
1: sempre.
0: La samarreta de... No, però moltes vegades sí que ho intentes...
1: Sí, sí, no? Bueno, però habitualment... Bueno, tinc moltes samarretes que no heu vist, d'altres equips estrangers, però bueno, només porto Barça i Espanya i ja està. Clar. No portaré aquí la del Chelsea, la del Manchester United, bueno, etc.
0: Entre altres coses perquè... No sabríem per què la portes. És a dir, que si està jugant al Chelsea en aquell moment o juga aquella setmana, doncs segurament no ho sabríem. Tenim també amb nosaltres el Jacint Fornols, que ell prefereix un estil més sobri i no donar pistes de qüestions futbolístiques. Hola, Jacint, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. No, no, a veure, qui no li agrada el futbol? Poques persones no els agrada el futbol o algun tipus d'esport, eh? Algun tipus d'esport. Segur que te n'agrada algun, per molt que siguis el dir. Cap ni un! Caram!
0: Molt pocs.
2: M'ha sorprès.
0: Molt pocs.
2: Però...
1: No hi ha cap a les Olimpiades, quan són les Olimpiades, que dius, aquest m'agrada, que sigui un.
0: Sí, sí. Clar que me'ls miro, alguns. Algun. I més per veure la... O sigui, clar, estàs parlant d'Olimpiades.
1: Sí, clar.
0: Per veure les... la capacitat humana, no? El que som capaços de fer, no?
1: M'he anat a lo més top de l'esport, perquè no diguis... No veig esport.
0: No veig esport. Sí, home, sí. Sí, no és el moment, però m'agraden, per exemple, els esports d'hivern. Olimpiades d'hivern m'agraden molt, em semblen molt apassionants, i també m'agrada molt la natació sincronitzada, la natació... vegades, però és que avorre... Bueno...
1: Hauria anat bé que parléssim d'alguna cosa d'esports, però no és el cas.
0: No és el cas. No hi ha ni cap pel·li d'esports, ni cap sèrie d'esports. Ahir, per cert, que hi ha qui diu que deixo les coses així a l'aire i que dic, vaig anar al cinema o vaig veure no sé què i que no materialitzo. Ahir vaig veure L'Assistenta.
1: Bueno.
0: No al cinema, eh?
1: Ah, anava a dir, encara està al cinema, no?
0: No. Però com havia triomfat tant i era una cosa que es veu que els joves o els adolescents... els ha al·lucinat, home, em va agradar, em va sorprendre, està bé, una pel·li per un diumenge a la tarda amb crispetes, és bé. Pues ja està, ja ho he dit, pels que diuen que no ho dic. Anem al que s'ha estrenat i del que volem parlar, que per això us hem convidat. Comencem pel Jacint, no sé si ho dic bé, Jacint, el dia de la revelació...
2: Sí, sí, ho dius molt bé.
3: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
4: Son personas.
3: No.
5: Buenos días, Kansas City. La previsión para... La... Hoy es... Hoy... Sí.
3: ¿Entiendes lo que dice?
5: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
3: Yo sí.
5: ¿Qué me está pasando?
6: La gente ansía la verdad.
3: Ahora soy parte de esto. Siento que tú tengas que serlo también.
7: Hola, Jane. Por favor, siéntate.

0: Déu-n'hi-do. Una pel·li de Steven Spielberg, quan he vist lo de la revelació pensava que anava més de revelació de secrets, però hi ha una mica de tot, apunta a que és...
1: No, no.
0: Té molta...
1: De revelació de secrets, va. Va de revelació de secrets. Perquè enllaça directament a dins la seva filmografia de l'any 77, va realitzar Encuentros la tercera fase. I aquesta pel·lícula, 49 anys després, s'inspira directament amb el cas, si us sona el cas Rockwell, aquell famós cas en què, diuen que es va estavellar un ovni, una nau d'aquestes alienígenes, i que els Estats Units té, bé, té totes les eines que hi havia dintre la nau i els possibles supervivents o cadàvers d'alienígenes. Bé, la història ens explica ni més ni menys el que l'Steven Spielberg sempre ha cregut, que la vida alienígena existeix i que està entre nosaltres. I ho fa a través d'una ficció interessant, a través d'un thriller, una mica ombrívol, però també al mateix temps ple d'acció. Bé, ell és un mestre dirigint, això no tenim cap mena de dubte, per entretenir el personal. Té pel·lícules més interessants o menys interessants, però sempre, sempre en un nivell mig que, bé, la majoria de pel·lícules d'aquestes de gran format que s'estrenen als anomenats blockbusters li queden sempre com una cosa realment ridícula davant del cine que ell fa. Perquè ell fa un cine realment molt bé dintre els paràmetres en què juga aquest director. Jo l'he trobat una pel·lícula interessant, a mi m'ha semblat molt, com diríem, que qüestiona moltes coses des de la ficció, perquè qui sap si realment existeix la vida alienígena o no. Molt agosarat és dir que no i molt agosarat és dir que sí. Per tant, ell juga amb aquesta qüestió, ell es basa en tota una sèrie de situacions a través dels personatges que interpreten el Josh O'Connor, l'Emily Blunt i el Colin Firth. Crea una trama molt interessant sobre com hi ha molts interessos perquè no reveli la veritat, com es aconsegueixen progressos econòmics i invents sorprenents a través de la tecnologia que s'ha aconseguit dels alienígenes, etc etc. Juga molt també amb el que els militars estan a darrere de tot i apunta aquestes coses. Ara, realment és un vehicle per entretenir, per fer-t'ho passar bé i que crec que dona una lliçó a molts que vulguin aprendre cinema o que vulguin dirigir pel·lícules i que estiguin embrancats en voler fer una pel·lícula d'acció o un thriller, que prenguin nota de com es pot fer. Les crítiques gairebé totes són positives. Jo diria que no és de les millors pel·lícules de l'Steven Spielberg, però sí que és una d'aquelles pel·lícules que t'assegura que tu estaràs més de dues hores pues, al cinema entretingut. Si t'interessa, evidentment, el que t'està explicant el director, perquè a ningú li interessa el millor que li parlin d'alienígenes. Però directament va lligat amb l'actualitat internacional, perquè no lliga amb una crisi a nivell mundial. Interessant també el punt de vista que expressa la pel·lícula. Jo diria que és de les pel·lícules que ens arriba, que anuncia que cada setmana tindrem una gran pel·lícula de gran format, perquè recordar que la setmana que ve tindrem ja Toy Story 5 i cada setmana hi haurà una d'aquestes pel·lícules. Arriba la temporada d'estiu, arriben els blockbusters.
0: Anem ara a una pel·li espanyola, es diu Pioneras solo querían jugar.
2: La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
3: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
2: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
4: ¡Nati!
2: Ser esposa y madre.
4: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
2: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
5: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije.
6: Ahora hay que buscar a la jugadora.
5: Necesito saber quiénes son las mejores.
7: Pues estás hablando con la persona adecuada.
5: ¿Tú dirás?
7: Mira.
5: Se me ha ocurrido algo grande.
8: En qué época te escucho.
9: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
10: Una pregunta. ¿Contra quién vamos a jugar?
5: Eso déjamelo a mí. Vosotras queréis jugar, ¿no?
11: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia.
12: ¿Pero yo por qué tengo que correr si soy la portera?
11: Hay cosas de hombre. Mejor no mezclarlas.
5: Usted debe ser la secretaria.
13: Hola.
5: De usted, el de las.
13: Creo que ya conoce a mi jefe.
11: La secretaria es él, yo soy el de las.
5: Un placer. ¿Qué
6: hoy no importa quién gane o quién pierda, sino que vean de lo que sois capaz.
8: ¡Vamos!
13: ¿Qué pasa? ¿Que un promotor deportivo de medio pelo le pueda hacer frente a la Federación de Fútbol?
14: Un uno contra mí.
15: Y si demuestras que eres tan buena, yo hasta te animo con pompones.
14: ¡Venga, venga!

0: Estava buscant perquè recordo haver vist un documental que parlava precisament d'aquestes primeres dones futbolistes de l'Estat espanyol, però no he trobat el nom.
1: Mira, és una pionera sola que li han jugat, és una comèdia costumista, més aviat, més que comèdia, melodrama costumista, que ens situa als anys 70. Molt interessant, perquè és com un document una mica històric. Tu imagina't l'any 1970 quan un grup de dones decideix que vol jugar a futbol. Això és tota una revolució a l'Espanya franquista. Les costums estan molt arrelades del patriarcat i és pràcticament impossible entendre que unes dones vulguin jugar a futbol. A partir d'aquí, la pel·lícula es construeix en totes les jugadores d'aquest equip i el que va fer possible, un promotor una mica aixelebrat, va fer possible que això es pogués produir. Però està molt ben explicar. Per què? Perquè ens situa en un moment donat en què és que sembla increïble el que havien d'aguantar les pobres dones que volien jugar a futbol. És que és al·lucinant. I ara trobem lògic que el Barça tingui 4 Copes d'Europa, que s'ompli el Camp Nou, etc etc. Però això té un per què. Perquè hi ha hagut un canvi a la societat. I això és el que explica molt bé la pel·lícula i que penso que és molt interessant. Els que es pensin que tot això és natural i que jugar a futbol les dones és... No. Això va ser una conquesta, una lluita i un sacrifici molt gran per part de les dones, perquè el que havien de sentir als camps era realment, però no, una bestiesa. Se sentien unes coses realment, ja no diríem incorrectes, és que eren autèntiques animalades, el que es deia als camps. El que destaca més és el seu repartiment de tot aquest equip d'actrius que donen vida a aquestes jugadores de futbol. I cal dir que Marta Díaz de López Díaz, que és la directora, que es va donar a conèixer amb Mi Querida Cofradía, una pel·lícula que va ser presentada al Festival de Màlaga, i aquesta, pionera Solo Querían Jugar, també va guanyar el Premi del Públic al Festival de Màlaga. Jo crec que és una molt bona mostra per situar-nos a través de la història i de veure com les coses sortosament estan canviant.
0: Doncs dues propostes molt diferents, fins i tot compatibles, eh? Compatibles per veure en la mateixa setmana, eh? Depèn, sempre diem, depèn del que vulguis veure. Segueixo buscant el documental. Hi ha un documental en una plataforma de streaming que està molt bé i que suposo que es va estrenar en paral·lel a aquell

0: que aquestes hores del matí no es poden dir, però que es deien. Bueno, afortunadament...
1: No em poso a parlar d'això, perquè si no... no. M'heu de tallar.
0: No acabem. No. Va, anem ara a les sèries. Comencem per El Vampiro Lestat.
2: You've been alive and undead for 265 years. You witnessed the French Revolution, the electric light, atomic bomb.
3: I am the Vampire Lestat. It's my era. I'm a rock star now.

0: vampire Lestat. I am a god.
1: És la tercera temporada, no, d'aquesta sèrie?
2: Sí, l'han posat un altre nom, per dir així, un subtítol diferent. Era Entrevista con el vampiro, aquesta sèrie basada en el llibre
1: com la
2: de...
1: Peli, no?
2: Com la pel·lícula, basada en el llibre d'Anne Rice, la pel·li que va sortir als 90 amb Tom Cruise i Brad Pitt. I en aquest cas que la història li favoreix bastant. Jo vaig dir en el seu moment al nivell sèrie, o sigui, dona per més... i una perspectiva molt diferent de la que veiem a la pel·lícula. En aquest cas, la sèrie, jo vaig dir que era una sèrie que tenia molt bones crítiques i la tercera temporada també les té. Als Estats Units és considerada de les millors sèries d'aquest 2026. I sí que és veritat que jo em va agradar la primera temporada, però tampoc vaig estar allò que dius, bueno, quina meravella. Però la segona, per mi, sí que és d'aquestes sèries que porta, bueno, puja un esglaó, no? Molt clar. I la tercera és una reformulació, que a mi això m'agrada molt de les sèries, quan segueixen amb la seva ànima principal, amb la seva... no sé com dir-ho, bueno, amb la... Sí, bueno, amb la seva ànima, i al final la tercera temporada fa aquesta reformulació on es canvia el punt de vista de la història. O sigui, les dues primeres temporades tenim el personatge de l'actor de Jacob Anderson, que és la parella de Lestat a la sèrie, amb la seva història explicada per ell mateix a un periodista, que això, pues, evidentment, d'aquí ve el títol, no? Entrevista con el vampiro, i la tercera temporada, pues, ho fa des de la perspectiva de l'altra persona, que és aquest Lestat, que és l'actor Sam Raid, que, bueno, que s'ho passa pipa fent el personatge. Jo crec que, literalment, si no li paguessin massa, tampoc s'enfadaria, perquè s'ho passa genial en aquesta tercera temporada fent d'estrella de rock, que ja el veiem al tràiler, que se le va la olla totalmente. I sí que és veritat que és diferent, perquè, evidentment, és una sèrie que potser era més dramàtica, pura, a les dues primeres temporades. Aquesta temporada és més boja, no li dona més igual, potser, fer aquest dramón que tenia les dues primeres. Però és interessant també a nivell fins i tot metafictici, perquè hi ha un documental dins la sèrie sobre el personatge de la sèrie. Llavors, bueno, cosetes que són novedoses i que sembla una altra sèrie, però sí que té aquestes coses que fan que es refresqui moltíssim la història. I de moment ha començat superbé. O sigui, veurem si arriba a les quotes de la segona, perquè per mi la segona temporada, que va sortir el 2024, va ser de les millors d'aquell any.
1: Jo els que estan a casa els recomano que segueixin les instruccions del Víctor, perquè... De vegades, ho dic perquè deies, la primera no em va semblar la leche. És a dir, que hi ha gent que igual l'ha començada i diu, bueno, pues no hay pa tanto.
2: Què passa molt, això?
1: Però seguiu les seves instruccions perquè l'encerta molt. És a dir, que si et diu, espera el capítol 5, ostres, el capítol 5, t'enganxes.
2: Ja està.
1: És literal.
2: Ho sap ja per indústria, ho saps bé, no?
1: Sí, clar. No, i per unes quantes. Recordo algunes que...
2: I separació.
1: No m'acaba d'agradar i... No, separació no l'he aconseguit. Lo siento, no l'he aconseguit. No. Jo ni que me la doni mastegada, crec que que em vindran ganes de veure-la. Però en algunes sèries és cert que val la pena tenir paciència. També et diré que, en aquest cas, estem parlant d'una...

0: temporada sencera, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Però en els casos en què són un o tres o cinc capítols, potser li haurien de fer una repassada als guionistes i al director, perquè pots perdre molta gent pel camí si has d'esperar la cinquena...
1: Per això dic jo que l'episodi més important sempre és el pilot.
0: Clar.
1: És el primer episodi. O sigui, és veritat que hi ha sèries que després el tercer o quart és brutal i dius, ja està. Però si pot ser que el primer sigui l'episodi que t'enganxa, és molt millor, evidentment. Per mi, ja dic, sempre és l'episodi més difícil també de fer, eh? Això segur.
0: Clar. Bueno, però amb un bon pilot i un capítol justet, vas a buscar el tercer, sí, que normalment ja t'acaba de situar, i amb un mal pilot dius, es que le quiero poner ganas, però és que és impossible.
1: Bueno, millor que no sigui la inversa, que jo he vist molts pilots molt bons i després la sèrie...
0: Va, pues acabem amb Colegio Abbott.
2: Attention, I have a very important update regarding our school. Since there aren't enough second graders for two classes, Miss Teagues will now have 40 students. I, for one, am excited to see if it will break her.
3: It won't. It might. We
4: are family. Y'all know what time it is.
5: Welcome back.
6: I will be turning up.
4: You got me so excited.
7: Guys, this year is going to be... Oh!
8: You know, guys, I still think it's going to be a great year. Uh-huh.
2: Ms. Chimenti will be moving up to teach middle school math and homeroom.
9: Preteens are a lot different than second graders.
0: Ja ens havies parlat, si no m'equivoco, d'aquesta sèrie.
1: Aquesta comèdia que ara estrena cinquena temporada fa un parell de setmanes a Disney+, Plus, perquè sempre ens arriba més tard que als Estats Units. De fet, d'aquí dos mesos o tres estrenen la nova als Estats Units, i aquí haurem d'esperar doncs, més mesos. Però bueno, ens arriba aquesta cinquena temporada d'una sitcom que, com veiem a les imatges, doncs, nominades Premis Emmy a tots els Globus d'Or, etc. I una sèrie que porta cinc temporades i set sitcom, doncs, té també aquest por de cuidar que baja el nivell, i de moment és una sèrie que sempre manté el nivell, és una sèrie notable que ens explica les vides d'aquests professors d'una escola pública de Filadèlfia, on sempre els hi passen coses dolentes, però han de tirar cap endavant. És una sèrie molt optimista, que potser cada cop veiem més sèries tipus d'aquestes de comèdia últimament, més luz blanca, no? I a vegades potser feia més falta també el panorama actual que tenim, no? A nivell, a tots els nivells, al nostre planeta, però en aquesta comèdia pues, ho sap fer molt bé això. També m'agrada molt com desenvolupa els seus personatges, eh? Sobretot el personatge de la directora, perquè veiem un personatge histriònic que li dona igual tot, no sé què, i al final pues, té una evolució que segueix sent el mateix personatge, però canvia molt la seva perspectiva i està molt bé. També, evidentment, tenim històries d'amor com a totes les sitcoms, que funcionen molt bé. Però ja dic, a mi el que m'agrada més d'aquesta sèrie és que em recorda el valor de l'educació pública, que això és el millor que té, i com, tot i els problemes i los baches, no?, que tenen pel camí, doncs al final pues, surten cap endavant. I bueno, jo crec que a tots els que hem estudiat a una educació pública, a escola pública, ens recorda a la nostra, a aquesta etapa, no?, a l'institut sobretot.
0: Doncs sí, precisament entre tots els problemes que deies que tenim, l'educació pública és un dels que ens ha acompanyat durant tot l'any. Jacint, Víctor, moltíssimes gràcies per els vostres consells i els vostres comentaris. Ens tornem a trobar en una setmana. Que vagi bé.
1: Ens veiem.
10: Adéu-siau.
0: I així acabem aquest Rubí al dia de dilluns 15 de juny. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que acabeu de passar una molt bona tarda.

0: Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Salutacions ben cordials des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonises als 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns a 9 de la vespre tens una cita amb nosaltres, tens una cita amb Musical Express. El millor country music junt amb la millor música d'arrels nord-americanes combinat amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Des d'aquí, des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, empujant la música, Francesc Vila. Comencem ja avui Musical Express.

Roger Hodgson, com sempre, liderant la banda del Supertramp. Des del seu treball Fame's Last Word, aquelles últimes famoses paraules, això és It's Raining Again. Del Supertramp cap als Spandau Ballet. Aquesta és la gran Only When You Live.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Calling America. Són d'aquelles peces primordials de la discografia de la gran Electric Light Orchestra, banda liderada per incombustible Jeff Lynne. D'un grup liderat per Jeff Lynne, per un grup liderat en principi per Peter Green, format l'any 1967. Ells són els Fleetwood Mac. I els escoltarem amb aquesta peça anomenada Gypsy. Ells, Fleetwood Mac, està sintonitzant, com sempre, Musical Express.

una de les grans bandes, sense dubte, de la història de la música, els Fleetwood Mac, amb la seva veu inconfundible de Stevie Nicks. Això és Gypsy, la gran Gypsy. Anirem encara cap al grup que va formar Derry Hall i Edmond Lundon. Estem parlant dels China Crisis. Això es diu Black Man Ride.

Segueix a Sintonia Musical Express, segueix a Sintonia Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. Els dilluns toca meitat country i meitat rock, pop rock dels 70s i 80s. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó. musicalexpressrubi@gmail.com. Anem a donar-li una mica de canya a la nit? Ells són els Bankman Turner Overdrive, des de Canadà. Això es diu You Ain't Seen Nothing Yet.

Gran banda, gran cançó. Batman, Turner Overdrive. Des de Canadà. Seguirem ara amb bon ritme. Proper convidats, aquest grup estadounidenc, format a l'any 1975. Ells diuen Molly Hatchet. I escoltarem la seva gran, gran peça Flirting with Disaster. Em recorda que Molly Hatchet, el seu grup de banda, la van treure d'una prostituta que després de fer la seva feina amb els clients assassinava els decapitant-los i mutilant-los. D'aquí van treure a ells la banda el nom de Molly Hatchet. Doncs això és Flirting with Disaster. Això és la gran Molly Hatchet.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Temps de country aquí a Musical Express. Ell és J.D. Clayton. Això és The Rose of Red. Ja ho saps, tots els dilluns a 9 o 10 del vespre tens una cita amb Musical Express. Si t'agrada el country, mitja horeta aquí, sempre la tens assegurada. Des del Lonely Street és l'últim treball dels Malpal Brothers. Això es diu The Man in Ain.

0: Estem escoltant música de Bryce Leeward. Això és Neon Dust. La millor country music assegurada els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a la sintonia de Ràdio Rubí. Des de l'estudi número 2.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: El Joan, a través del nostre correu electrònic, es va demanar una cançó d'Alan Jackson, precisament Living on Love.

Who I Am és, sense dubte, potser un dels millors treballs del georgià Alan Jackson. Un treball que, si vols aficionar-te al country, te'l recomano al 100%, Who I Am. Estem escoltant la cançó que ens demanava el Joan a través del nostre correu electrònic musicalexpress@gmail.com. Living on Love, segon tall d'aquest treball del de Georgia, Alan Jackson. Una prova de que no tot el millor country es fa als Estats Units, la tens aquí mateix. També fan country, i bon country, a l'estat de Canadà. Ella es diu Jade Eagleson. Això es diu Hack

Ell es diu Drake Milligan. I només sortir a l'escenari d'aquests programes de talents ja va enamorar els jutges. Aquesta és la cançó que es va donar a conèixer en aquest programa de Got Talent America. Això es diu Song Like Something. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express, estàs escoltant la millor country music. Country que ens porta ara Cole Whitewind. Això es diu Fast Track and Back.

Ell és Cody Jeans. La seva peça, Holy Water. I amb la música del canadenc Jade Eagleson i amb la seva peça, Rater Be The Single, ja despediré de tots vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-vos, com sempre, els dilluns a 9 a 10 de vespre, des d'aquí, des de Ràdio Rubí, des de Musical Express. Salutacions ben cordials, gastat, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Jade Eagleson.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquell llarga durada. Núria. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest és un altre dels temes d'aquest llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia! Bon Dia!

Un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

encara que sigui mentida. Un disc festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els Pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Yeah! Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests. Una estona de cel.

0: Petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels Pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps.

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria, doncs, un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius, com aquest, És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llull.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquest altre que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més. I, per tant, la calor serà absoluta. a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda sant tornem-hi amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogó. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
5: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
2: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
6: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta ACOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
7: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia.
2: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Semper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
8: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
9: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
2: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
11: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
10: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
2: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
12: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
13: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà doncs, el Gaudí. gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
12: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
2: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
14: Bon dia, Helena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
15: Bon dia.
14: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
15: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
14: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
15: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
14: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda i algun contacte previst amb les administracions?
15: Nosaltres ho hem demanat, una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir-ho, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament. No?
14: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
15: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parc Güell, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
14: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat.
2: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
16: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
17: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
16: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
18: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: El govern començarà a pagar les primeres prestacions express a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. I amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pera. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial, no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com en l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
7: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
9: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana. No de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
8: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a la P7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
10: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
11: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
10: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
12: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
2: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
12: Els veïns també volen crear aquesta

0: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
1: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
2: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
1: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
3: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
4: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
3: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
4: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
3: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
0: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a

0: compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambray. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: Plega la capitana, Clara Cambray, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa LEN, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per a les mataronines.
3: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui 100% convençuda.
2: La baixa de Cambray se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
0: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat.

0: Són les 8 del matí i és 16 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Després de gairebé 5 mesos d'interrupció pels efectes del temporal Harvey, Rodalies recupera avui el servei complet de la línia R8 entre Rubí i Martorell. Renfe manté encara durant uns dies el dispositiu alternatiu per carretera mentre es preparen noves obres al túnel afectat. El Pavelló de la Llana acollirà aquest dijous una nova edició dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, uns guardons que posaran en valor el paper de les petites i mitjanes empreses i que aquest any compten també en representació rubinenca entre les candidatures. Més de 1.200 alumnes han participat aquest any al concurs de punts del llibre de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, dedicat al centenari de la mort d'Antoni Gaudí i que convertirà les obres guanyadores en els punts del llibre oficials de l'equipament. En esports, protagonisme per al 100 patins masculí i el Màrius Godano, que ha tancat una excel·lent temporada.

0: I primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts a gran part de Catalunya, però tornarem a tenir algunes tempestes de tarda que han de ser més locals que les d'ahir. Sobretot quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Principat d'Andorra. A gran part de Catalunya, tant aquest matí com aquesta tarda, el sol serà del tot present, 4 nuvolets decoratius, i la temperatura, la màxima, que fins i tot guanyarà 1 o 2 graus respecte a ahir, especialment a les comarques de Ponent, amb màximes que tornaran a arribar als 36-37 graus amb molta facilitat. Per tant, una jornada de ple estiu una altra vegada. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber com estan les carreteres a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts recordant que tenim un accident a l'A2 a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida, doncs a hores d'ara continua amb aquest carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de fortes retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el vessant Besòs amb retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Destaquem també la C58, que deixa retencions ja des de Sant Quirze i Sabadell en direcció Barcelona. Encara al Vallès també destaquem la AP7, on a hores d'ara on circulen moltes retencions en direcció Tarragona, des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord també entre Sant Cugat i Cerdanyola. Per altra banda, lentitud habitual també a la C16 des de la Floresta pels túnels de Vallvidrera en direcció la Ronda de Dalt. També, per últim, al Llobregat tenim retencions, sobretot entre aquest enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del passat 20 de gener pels efectes del temporal Harry. Amb aquesta reobertura, la línia torna a funcionar amb normalitat en tot el seu recorregut. Renfe manté durant avui el servei alternatiu per carretera, que ha funcionat fins ara, i fins al 18 de juny continuaran circulant autobusos directes entre Martorell i Cerdanyola Universitat per facilitar la mobilitat dels usuaris. La recuperació del servei arriba abans del previst. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, havia apuntat que els trens de passatgers podrien tornar a circular entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol, després de la reobertura del trànsit de mercaderies. Finalment, el calendari s'ha avançat prop d'un mes. D'una altra banda, el Ministeri de Transports està a punt de licitar unes obres valorades en 23 milions d'euros per actuar a tot el túnel afectat, més enllà dels 120 metres on s'ha treballat fins ara. Segons el govern espanyol, aquests treballs no afectaran la circulació dels trens. I el pavelló de la Llana acollirà aquest dijous la quarta edició dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental. Uns guardons que volen posar en valor la força i la diversitat del teixit empresarial de la comarca. Enguany, un total de 35 candidatures opten als premis, entre les quals hi ha dues empreses ruïnenques. Els guardons es repartiran en 7 categories, entre les quals destaquen el comerç de proximitat, la innovació, el creixement industrial, l'associacionisme empresarial o la promoció de la diversitat i la sostenibilitat. Segons les darreres dades disponibles, al Vallès Occidental hi ha més de 61.000 petites i mitjanes empreses que representen pràcticament la totalitat del teixit empresarial de la comarca i generen més de 230.000 llocs de treball. A Rubí, les pimes també tenen un pes destacat amb prop de 2.000 empreses. El president de Pime Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha destacat l'augment de la participació als premis any rere any i ha assegurat que el Vallès Occidental continua sent un dels principals motors econòmics de Catalunya, malgrat la incertesa política i econòmica actual.
1: Quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans, i per l'altra banda veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
0: La gala estarà conduïda per la periodista Aina Galduf i comptarà amb la presència de representants institucionals com el ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, l'alcaldessa de Rubí Ana Maria Martínez, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental Xavier Garcés i el president de Pimec Antoni Canyete. La ponència central anirà a càrrec d'Oriol Amat, president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, que xerrarà sobre la dimensió empresarial i la productivitat de les petites i mitjanes empreses. L'acte inclourà els parlaments institucionals, aquesta conferència i el lliurament dels guardons. Després, els assistents participaran en un espai de networking per afavorir els contactes professionals i generar noves oportunitats de negoci. Tornem a escoltar Pujol.
1: Llavors, després dels reconeixements, farem un espai de networking que en el lloc on es fa aquest any, si el temps acompanya, que esperem que sí, podrem fer-lo a l'aire lliure i en aquest espai poder conversar d'una manera més amable amb la resta de les empreses, perquè pensem que el networking és important, no? Que ens parlem, comentem, compartim experiències i lliguem cadenes i fem relacions humanes, que les persones és la base de les empreses i de les entitats.
0: L'acte de lliurament dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental començarà dijous a 6:45 de la tarda al Pavelló de la Llana. I divendres divendres passat, Oncolliga Rubí va celebrar al celler el seu segon sopar solidari, una cita que va servir per commemorar el seu desè aniversari i que va comptar amb l'assistència d'un total de 80 persones. La trobada va recaptar més de 4.000 euros i va servir per donar visibilitat a la feina que es fa des de l'entitat per acompanyar les persones amb càncer i les seves famílies. Així ens ho explicava la presidenta d'Oncolliga Rubí, Milagros Calleja.
2: La gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari. Al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat, i estem contents. El lloc, bueno, va quedar preciós, les imatges del celler complet, estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però bueno, estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
0: El sopar, organitzat per Oncolliga Rubí, va comptar amb un menú solidari de 50 euros elaborat pel cuiner Pau Barceló. Calleja, que ha valorat molt positivament l'acte, també ha fet balanç de l'evolució de l'entitat en els seus 10 anys d'existència, convertint-se en un suport clau tant per a les persones malaltes de càncer com per a les seves famílies. La tornem a escoltar.
2: Jo crec que els objectius són els mateixos, el que han sigut diferents èpoques, no? Va començar amb molta força, llavors va viure una època que la situació va ser més complicada, el Covid doncs, va marcar una mica de calaix, i ara nosaltres portem 4 anys que estem en tot arreu, perquè ja sabeu que hem tingut molta acceptació i treballem molt en entitats, estem sempre al centre de la ciutat en totes les activitats que ens conviden. Els voluntaris responen. Nosaltres a la Junta també fem l'apoyo. Llavors, tots els serveis que s'ofereixen és estar al costat, tant del malalt com de la família. I després, les activitats que fem estan molt obertes, obertes a la gent que està malalta o familiar, que hi ha una sensació de grup de mutua ajuda.
0: I a la plana més cultural, el fotògraf de Malgrat de Mà, Toni Privat, tanca el cicle Explica'ns el teu rotllo del gra. El grup fotogràfic rubinenc tanca avui el seu cicle de xerrades abans de les vacances d'estiu. L'encarregat de posar el punt final a la temporada serà, com dèiem, el reconegut fotògraf maresmenc Toni Privat, guanyador del Premi Barcelona International Photo Awards fa 10 anys. L'activitat, batejada com a fotografia 35 mm, servirà per conèixer de prop la trajectòria d'un autor marcat pel blanc i negre i el respecte pel tempo. Toni Privat ha explicat que la seva tria pel blanc i negre i el format analògic de 35 mm és un camí deliberat per trobar una signatura personal. L'autor, que ha compaginat la seva vida laboral de pagès amb la fotografia, destaca que amb dues disciplines comparteixen l'espera.
3: Estic aquí en el blanc i negre per qüestió de tempo, de tranquil·litat i d'espera, no? O sigui, crec en l'espera, no? Jo he estat pagès tota la vida i fotògraf. Totes dues disciplines crec que tenen en comú l'espera, no? Que és la sembra, espera i collita. Llavors, sempre per la meva classe de fotografia, que potser és evocadora o intenta ser poètica i tal, l'espera és molt important.
0: Privat també ha trencat una llança a favor dels fotògrafs amateurs, recordant que aquesta paraula prové d'estimar a l'art. La sessió d'aquest dimarts a la biblioteca no serà una conferència tradicional, sinó que s'ha plantejat com un diàleg obert amb el públic per debatre sobre la passió de capturar la imatge.

0: el 100 patins masculí tanca una temporada de somni. Cisco Lara García.
1: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de 1:45 de la tarda amb l'entrenador i també jugador Màrius Godano, d'una campanya de la qual se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Zarraona Nou Escorial 6-1, i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.

Tant Rubí i Martorell abans del previst, després de 5 mesos d'afectacions, el retorn del servei ferroviari arriba gairebé un mes abans del calendari anunciat inicialment pel Ministeri de Transports. Els joves de Rubí ja es poden inscriure en una nova edició de l'Estiu Jove, una programació que combina formació, activitats esportives, cultura i espectacles per omplir els mesos de juliol i setembre amb propostes per a totes les edats. La Biblioteca Mestre Martí Tauler tanca les aules d'estudi de selectivitat en xifres rècord i una assistència que ha arribat als 122 estudiants en un sol dia. L'equipament es prepara ara per iniciar l'horari d'estiu i continuar funcionant com a refugi climàtic. En esports, l'entrenador del 100 patins masculí, Màrius Godano, ja pensa en la nova temporada que espera pujar un nivell i obtenir més èxits.

0: R8 de Rodalies torna a estar operativa entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos d'interrupció a causa dels danys provocats pel temporal Harry. La circulació de trens es reprèn avui en aquest tram i permet recuperar el servei complet de la línia. Tot i la reobertura, Renfe manté durant aquesta jornada el dispositiu alternatiu per carretera que ha funcionat fins ara. A més, fins al 18 de juny continuaran en servei els autobusos directes en destinació a Cerdanyola Universitat. La recuperació de la connexió ferroviària s'ha produït abans del previst. Fa només unes setmanes, el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, situava el retorn dels trens de passatgers a mitjans de juliol. Finalment, la posada en servei s'ha avançat aproximadament un mes. Mentrestant, el Ministeri de Transports ultima la licitació d'unes obres pressupostades amb 23 milions d'euros per actuar al conjunt del túnel afectat. Segons el govern espanyol, aquests treballs es faran sense interferir en la circulació ferroviària. I a partir d'avui, els joves rubinencs es poden inscriure en les activitats de la nova edició de l'Estiu Jove. Es tracta d'una programació que ofereix propostes de cara als mesos de juliol i setembre. Inclou tallers creatius, activitats esportives i formatives i també espectacles. Ens ho explica la Paula Iglesias.
1: Pel que fa a la formació, s'ha programat un curs de premonitors per a joves d'entre 15 i 17 anys, que es farà del 30 de juny al 3 de juliol. També el curs de monitor adreçat a majors d'edat i una formació de preparació per a la prova CTIC de nivell bàsic. I sobre les activitats culturals hi haurà el lliurament de premis fora de pla, el Rubeo Rau Festival, l'INFES, el Festival Internacional de Curtmetratges de Gènere Fantàstic, Terror i Fric, i el retorn del Peacock Ruby Art Festival. També hi haurà un karaoke al casino el dia 24 de juliol, que acollirà els monòlegs de Clara Ingold i de Xavi Franquesa. I destaca més l'actuació del Mag Lari al Teatre Municipal Lasa el 13 de setembre. Més coses d'aquesta programació. S'han preparat tallers a la fresca, de cuina mediterrània d'estiu, les matinals a la Torre Bassas o les trobades d'Urban Sketching per descobrir la ciutat des d'una mirada artística. I en darrer terme, l'esport també està present en aquesta programació de l'Estiu Jove. Els joves podran participar a tornejos de bàsquet 3x3 i de futbol, a les Torre Olimpíades, a les sessions d'iniciació a la boxa, a les activitats aquàtiques a la piscina del Duincem 25 de setembre o a les sortides a Salting Rubí. Cal destacar, a més, que durant els mesos de juliol i setembre seguiran els assessoraments que ofereix la Torre Bassas durant tot l'any, com ara el formatiu, laboral, emocional, d'habitatge, de diversitat sexual i de gènere, salut sexual i de prevenció de les addiccions. Podeu consultar horaris i on es fan totes les activitats de l'Estiu Jove d'aquest 2026, així com formalitzar les vostres inscripcions a partir de demà dimarts a rubijove.cat.
0: De Rubí ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana d'entre 70 i 80 usuaris diaris. El pic màxim d'assistència es va assolir diumenge 31 de maig amb un total de 122 estudiants en un sol dia. La gran afluència de joves coincidint amb les proves d'accés a la universitat ha servit també per detectar quines millores necessita l'equip de cara als propers anys. Eduard Fraile, representant de la Biblioteca de Rubí, ho explicava així al Rubí al dia.
2: Té unes places limitades i també, doncs, ara, quan hem parlat una mica de... hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics, de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, buscant endolls, per carregar els mòbils o els ordinadors, tenir en compte, doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
0: Fraile també ha fet balanç del tancament dels nous clubs de lectura permanents de la biblioteca, que enguany han exhaurit les seves places i han generat llistes d'espera. Destaca especialment l'èxit del Club de Lectura en Francès.
2: La Biblioteca de Rubí és una biblioteca que ha acabat assumint doncs, 9, 10 clubs de lectura, alguns amb molta participació i ja molt històrics, com Veus de Dona. També doncs, un club que ens ha sorprès molt els dos darrers anys, que de fet ha doblat en participants l'English Book, el club de lectura en anglès, que és el club de lectura en francès. Ha interessat molt doncs, aquest idioma i doncs, ara mateix és un dels clubs més potents que tenim.
0: I des d'ahir fins al 20 de setembre la biblioteca iniciarà el seu horari d'estiu. Les portes s'obriran de dilluns a dijous a les tardes i els divendres al dematí. L'equipament es mantindrà obert durant els mesos més càlids per actuar com a refugi climàtic per a la ciutadania. I Dària Matiuca, Anna Maria Hernández, Alexandra Capilla i Lina Abdesmit han estat les guanyadores de la 32a edició del concurs de punts de llibre de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, un certament dedicat enguany al centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Com és tradició, les obres guanyadores s'imprimiran i es repartiran entre els usuaris de la biblioteca. Com altres anys, el concurs estava obert a joves i adolescents entre els 5 i els 16 anys que havien de presentar una proposta de punt de llibre en cartolina blanca de 21 per 6 centímetres. Hi han participat 1.230 alumnes, una quantitat en la línia dels últims anys. Ahir es va fer a la biblioteca l'acte d'entrega dels premis, amb més de 120 persones omplint de gom a gom l'auditori i demostrant l'acollida d'aquesta proposta entre les famílies. Escoltam una altra vegada Eduard Fra, tècnic de la biblioteca.
2: Ens fa especial il·lusió perquè ja un llunyà 1994 vam decidir, del segle passat, vam decidir muntar un concurs de punts de llibre. 32 anys després ens fa molt feliços que es continuï aquest concurs de punts de llibre, que continuem per sobre dels 1.000 participants.
0: Els premis s'han dividit en quatre categories diferents. Entre els més joves, 5-7 anys, la guanyadora ha estat Lina Abdesmit. Alexandra Capilla ha estat l'artista seleccionada entre els que tenen 8 i 9 anys, mentre que el premi de la categoria dels 10 als 13 anys l'ha guanyat Anna Maria Hernández. Finalment, el jurat ha decidit que el punt de Dària Matiuca era el millor entre els artistes de 14 a 16 anys. Sentim-les totes elles.
3: Què m'ha esperat? Doncs la Sagrada Família. Crec que és la millor de les coses que ha fet el Gaudí.
4: He fet una Sagrada Família, la Lagartija, la casa d'Antoni Gaudí.
5: El meu és la Casa Batlló, que a mi sempre m'ha agradat aquest edifici i per això, quan he vist aquesta oportunitat, he decidit fer-lo amb aquarel·la perquè jo crec que amb l'aquarel·la puc retractar el que Antoni Gaudí em volia fer amb la Casa Batlló.
6: Jo he fet Antoni Gaudí amb la silueta.
0: El jurat estava format per tècnics municipals, professors de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Edra i artistes del Circ, el col·lectiu d'il·lustradores de la ciutat. A més dels guanyadors, també han escollit 10 finalistes per categoria. Els 40 joves artistes s'han endut com a obsequi un lot amb material artístic, una bossa de la biblioteca i productes de marxandatge de petacetes, ja que la companyia rubinenca ha decidit patrocinar per primera vegada el concurs. Els punts de llibre presentats a concurs es posaran a la sala infantil de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler entre el 30 de juny i el 20 de setembre.

0: Esports, el 100 patins masculí vol aspirar a més la pròxima campanya. Sisko Lara García.
1: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de 1:45 de la tarda amb l'entrenador i també jugador Màrius Godano, d'una campanya de la qual doncs se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Zarraona 9 Escorial 6-1 i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
6: Informatiu migdia.
7: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
8: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
9: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
6: Informatiu vespre.
10: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis just abans d'obrir la botiga.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Passen 30 minuts a les 8 del matí i, com sempre, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts a gran part de Catalunya, però tornarem a tenir algunes tempestes de tarda que han de ser més locals que les d'ahir, sobretot quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Principat d'Andorra. A gran part de Catalunya, tant aquest matí com aquesta tarda, el sol serà del tot present, 4 nuvolets decoratius, i la temperatura, la màxima, que fins i tot guanyarà 1 o 2 graus respecte a ahir, especialment a les comarques de Ponent, amb màximes que tornaran a arribar als 36-37 graus amb molta facilitat. Per tant, una jornada de ple estiu una altra vegada. N'estem pendents a la xarxa.

0: quina és la situació a les carreteres catalanes. I ho fem amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts recordant que tenim un accident a la A2 a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida, doncs, a hores d'ara continua amb aquest carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de fortes retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el vessant Besòs amb retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Destaquem també la C58, que deixa retencions ja des de Sant Quirze i Sabadell en direcció Barcelona. Encara al Vallès també destaquem la B7, on a hores d'ara on circulen moltes retencions en direcció Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord també entre Sant Cugat i Cerdanyola. Per altra banda, lentitud habitual també a la C16 des de la Floresta pels túnels de Vallvidrera en direcció la Ronda de Dalt. També, per últim, al Llobregat tenim retencions, sobretot entre aquest enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

Gairebé 5 mesos d'interrupció pels efectes del temporal Harry. Rodalies recupera avui el servei complet de la línia R8 entre Rubí, Martorell i Renfe. Manté encara durant uns dies el dispositiu alternatiu per carretera mentre es preparen noves obres al túnel afectat. El Pavelló de la Llana acollirà aquest dijous una nova edició dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental, uns guardons que posaran en valor el paper de les petites i mitjanes empreses i que aquest any compten també amb representació rubinenca entre les candidatures. El fotògraf Toni Privat posa avui el punt final al cicle Explica'ns el teu rotllo del gra amb una conversa oberta sobre fotografia analògica, creativitat i la importància de trobar una mirada propi darrere de cada imatge.

0: Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del passat 20 de gener pels efectes del temporal Harry. Amb aquesta reobertura, la línia torna a funcionar amb normalitat en tot el seu recorregut. Renfe manté durant avui el servei alternatiu per carretera, que ha funcionat fins ara, i fins al 18 de juny continuaran circulant autobusos directes entre Martorell i Cerdanyola Universitat per facilitar la mobilitat dels usuaris. La recuperació del servei arriba abans del previst. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, havia apuntat que els trens de passatgers podrien tornar a circular entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol, després de la reobertura del trànsit de mercaderies. Finalment, el calendari s'ha avançat prop d'un mes. D'una altra banda, el Ministeri de Transports està a punt de licitar unes obres valorades en 23 milions d'euros per actuar a tot el túnel afectat, més enllà dels 120 metres on s'ha treballat fins ara. Segons el govern espanyol, aquests treballs no afectaran la circulació dels trens. I el pavelló de la Llana acollirà aquest dijous la quarta edició dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental. Uns guardons que volen posar en valor la força i la diversitat del teixit empresarial de la comarca. Enguany, un total de 35 candidatures opten als premis, entre les quals hi ha dues empreses ruïnenques. Els guardons es repartiran en 7 categories, entre les quals destaquen el comerç de proximitat, la innovació, el creixement industrial, l'associacionisme empresarial o la promoció de la diversitat i la sostenibilitat. Segons les darreres dades disponibles, al Vallès Occidental hi ha més de 61.000 petites i mitjanes empreses que representen pràcticament la totalitat del teixit empresarial de la comarca i generen més de 230.000 llocs de treball. A Rubí, les pimes també tenen un pes destacat amb prop de 2.000 empreses. El president de Pime Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha destacat l'augment de la participació als premis any rere any i ha assegurat que el Vallès Occidental continua sent un dels principals motors econòmics de Catalunya, malgrat la incertesa política i econòmica actual.
1: Quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat en alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans, i per l'altra banda veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
0: La gala estarà conduïda per la periodista Aina Galduf i comptarà amb la presència de representants institucionals com el ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, l'alcaldessa de Rubí Ana Maria Martínez, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental Xavier Garcés i el president de PIMEC Antoni Canyete. La ponència central anirà a càrrec d'Oriol Amat, president de l'Observatori de la PIME de Catalunya i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, que xerrarà sobre la dimensió empresarial i la productivitat de les petites i mitjanes empreses. L'acte inclourà els parlaments institucionals, aquesta conferència i el lliurament dels guardons. Després, els assistents participaran en un espai de networking per afavorir els contactes professionals i generar noves oportunitats de negoci. Tornem a escoltar Pujol.
1: Llavors, després dels reconeixements, farem un espai de networking que en el lloc on es fa aquest any, doncs, si el temps acompanya, que esperem que sí, doncs podrem fer-lo a l'aire lliure i en aquest espai doncs poder conversar d'una manera més amable amb la resta de les empreses, perquè pensem que el networking és important, no? Que ens parlem, comentem, compartim experiències i lliguem cadenes i fem relacions humanes, que les persones és la base de les empreses i de les entitats.
0: L'acte de lliurament dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental començarà dijous a 6:45 de la tarda al pavelló de la Llana. I Divendres passat, Oncolliga Rubí va celebrar al celler el seu segon sopar solidari, una cita que va servir per commemorar el seu desè aniversari i que va comptar amb l'assistència d'un total de 80 persones. La trobada va recaptar més de 4.000 euros i va servir per donar visibilitat a la feina que es fa des de l'entitat per acompanyar les persones amb càncer i les seves famílies. Així ens ho explicava la presidenta d'Oncolliga Rubí, Milagros Calleja.
2: La gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari. Al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat i estem contents. El lloc, bueno, va quedar preciós, les imatges del celler complet, estava maquíssim, estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però bueno, estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
0: El sopar, organitzat per Oncolliga Rubí, va comptar amb un menú solidari de 50 euros elaborat pel cuiner Pau Barceló. Calleja, que ha valorat molt positivament l'acte, també ha fet balanç de l'evolució de l'entitat en els seus 10 anys d'existència, convertint-se en un suport clau tant per a les persones malaltes de càncer com per a les seves famílies. La tornem a escoltar.
2: Jo crec que els objectius són els mateixos, el que han sigut diferents èpoques, no? Va començar amb molta força, llavors va viure una època que la situació va ser més complicada, el Covid doncs, va marcar una mica de calaix, i ara nosaltres portem 4 anys que estem en tot arreu, perquè ja sabeu que hem tingut molta acceptació i treballem molt en entitats, estem sempre al centre de la ciutat en totes les activitats que ens conviden, els voluntaris responen, nosaltres a la Junta també fem l'apoyo, després tots els serveis que s'ofereixen és estar al costat, tant del malalt com de la família, i després les activitats que fem estan molt obertes, bueno, obertes a la gent que està malalta o familiar, que hi ha una sensació de grup de mutua ajuda.
0: I a la plana més cultural, el fotògraf de Malgrat de Mà, Toni Privat, tanca el cicle Explica'ns el teu rotllo del gra. El grup fotogràfic rubinenc tanca avui el seu cicle de xerrades abans de les vacances d'estiu. L'encarregat de posar el punt final a la temporada serà, com dèiem, el reconegut fotògraf maresmenc Toni Privat, guanyador del Premi Barcelona International Photo Awards fa 10 anys. L'activitat, batejada com a fotografia 35 mil·límetres, servirà per conèixer de prop la trajectòria d'un autor marcat pel blanc i negre i el respecte pel tempo. Toni Privat ha explicat que la seva tria pel blanc i negre i el format analògic de 35 mil·límetres és un camí deliberat per trobar una signatura personal. L'autor, que ha compaginat la seva vida laboral de pagès amb la fotografia, destaca que amb dues disciplines comparteixen l'espera.
3: Estic aquí en el blanc i negre per qüestió de tempo, de tranquil·litat i d'espera, no? O sigui, crec en l'espera, no? Jo he estat pagès tota la vida i fotògraf. Totes dues disciplines crec que tenen en comú l'espera, no? Que és la sembra, espera i collita. Llavors, sempre per la meva classe de fotografia, que potser és evocadora o intenta ser poètica i tal, l'espera és molt important.
0: Privat també ha trencat una llança a favor dels fotògrafs amateurs, recordant que aquesta paraula prové d'estimar a l'art. La sessió d'aquest dimarts a la biblioteca no serà una conferència tradicional, sinó que s'ha plantejat com un diàleg obert amb el públic per debatre sobre la passió de capturar la imatge.

0: El 100 patins masculí tanca una temporada de somni. Sisko Lara García.
1: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de quarts de dues de la tarda amb l'entrenador i també jugador Màrius Godano, d'una campanya de la qual doncs se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Zarraona Nou Escorial 6-1 i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.

està Rubí Martorell abans del previst, després de 5 mesos d'afectacions. El retorn del servei ferroviari arriba gairebé un mes abans del calendari anunciat inicialment pel Ministeri de Transports. Els joves de Rubí ja es poden inscriure en una nova edició de l'Estiu Jove, una programació que combina formació, activitats esportives, cultura i espectacles per omplir els mesos de juliol i setembre amb propostes per a totes les edats. La Biblioteca Mestre Martí Tauler tanca les aules d'estudi de selectivitat en xifres rècord i una assistència que ha arribat als 122 estudiants en un sol dia. L'equipament es prepara ara per iniciar l'horari d'estiu i continuar funcionant com a refugi climàtic. En esports, l'entrenador del 100 patins masculí, Màrius Godano, ja pensa en la nova temporada, que espera pujar un nivell i obtenir més èxits.

R8 de Rodalies torna a estar operativa entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos d'interrupció a causa dels danys provocats pel temporal Harry. La circulació de trens es reprèn avui en aquest tram i permet recuperar el servei complet de la línia. Tot i la reobertura, Renfe manté durant aquesta jornada el dispositiu alternatiu per carretera que ha funcionat fins ara. A més, fins al 18 de juny continuaran en servei els autobusos directes en destinació a Cerdanyola Universitat. La recuperació de la connexió ferroviària s'ha produït abans del previst. Fa només unes setmanes, el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, situava el retorn dels trens de passatgers a mitjans de juliol. Finalment, la posada en servei s'ha avançat aproximadament un mes.

0: formatives i també espectacles. Ens ho explica la Paula Iglesias.
1: Pel que fa a la formació, s'ha programat un curs de premonitors per a joves d'entre 15 i 17 anys que es farà del 30 de juny al 3 de juliol. També el curs de monitor adreçat a majors d'edat i una formació de preparació per a la prova TIC de nivell bàsic. I sobre les activitats culturals, hi haurà el lliurament de premis fora de pla, el Rubeo Rau Festival, l'INFES, el Festival Internacional de Curtmetratges de Gènere Fantàstic, Terror i Freak, i el retorn del Peacock Ruby Art Festival. També hi haurà un karaoke al casino el dia 24 de juliol, que acollirà els monòlegs de Clara Ingold i de Xavi Franquesa. I destaca més l'actuació del Mag Lari al Teatre Municipal Lasa el 13 de setembre. Més coses d'aquesta programació. S'han preparat tallers a la fresca, de cuina mediterrània d'estiu, les matinals a la Torre Bassas o les trobades d'Urban Sketching per descobrir la ciutat des d'una mirada artística. I en darrer terme, l'esport també està present en aquesta programació de l'estiu jove. Els joves podran participar a tornejos de bàsquet 3x3 i de futbol, a les Torre Olimpíades, a les sessions d'iniciació a la boxa, a les activitats aquàtiques a la piscina del Duincem 25 de setembre o a les sortides a Salting Rubí. Cal destacar, a més, que durant els mesos de juliol i setembre seguiran els assessoraments que ofereix la Torre Bassas durant tot l'any, com ara el formatiu, laboral, emocional, d'habitatge, de diversitat sexual i de gènere, salut sexual i de prevenció de les addiccions. Podeu consultar horaris i on es fan totes les activitats de l'estiu jove d'aquest 2026, així com formalitzar les vostres inscripcions a partir de dimarts a rubijove.cat.
0: De Rubí ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana d'entre 70 i 80 usuaris diaris. El pic màxim d'assistència es va assolir diumenge 31 de maig amb un total de 122 estudiants en un sol dia. La gran afluència de joves, coincidint amb les proves d'accés a la universitat, ha servit també per detectar quines millores necessita l'equip de cara als propers anys. Eduard Fraile, representant de la Biblioteca de Rubí, ho explicava així al Rubí al dia.
2: Té unes places limitades i també, doncs, ara quan hem parlat una mica de, hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics, de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, buscant endolls, per carregar els mòbils o els ordinadors, tenir en compte, doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
0: Fraile també ha fet balanç del tancament dels nous clubs de lectura permanents de la biblioteca, que enguany han exhaurit les seves places i han generat llistes d'espera. Destaca especialment l'èxit del Club de Lectura en Francès.
2: La Biblioteca de Rubí és una biblioteca que ha acabat assumint, doncs, 9-10 clubs de lectura, alguns amb molta participació i ja molt històrics, com Veus de Dona. També, doncs, un club que ens ha sorprès molt els dos darrers anys, que de fet ha doblat en participants a l'English Book, al club de lectura en anglès, que és el club de lectura en francès. Ha interessat molt aquest idioma i, doncs, ara mateix és un dels clubs més potents que tenim.
0: I des d'ahir fins al 20 de setembre, la biblioteca iniciarà el seu horari d'estiu. Les portes s'obriran de dilluns a dijous a les tardes i els divendres al dematí. L'equipament es mantindrà obert durant els mesos més càlids per actuar com a refugi climàtic per a la ciutadania. I Dària Matiuca, Ana Maria Hernández, Alexandra Capilla i Lina Abdesmit han estat les guanyadores de la 32a edició del concurs de punts de llibre de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, un certament dedicat enguany al centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Com és tradició, les obres guanyadores s'imprimiran i es repartiran entre els usuaris de la biblioteca. Com altres anys, el

0: El concurs estava obert a joves i adolescents entre els 5 i els 16 anys que havien de presentar una proposta de punt de llibre en cartolina blanca de 21 per 6 centímetres. Hi han participat 1.230 alumnes, una quantitat en la línia dels últims anys. Ahir es va fer a la biblioteca l'acte d'entrega dels premis amb més de 120 persones omplint de gom a gom l'auditori i demostrant l'acollida d'aquesta proposta entre les famílies. Escoltam una altra vegada Eduard Fraile, tècnic de la biblioteca.
1: Ens fa especial il·lusió perquè ja un llunyà 1994 vam decidir, del segle passat, vam decidir muntar un concurs de punts de llibre. 32 anys després ens fa molt feliços que es continuï aquest concurs de punts de llibre, que continuem per sobre dels 1.000 participants.
0: Els premis s'han dividit en quatre categories diferents. Entre els més joves, 5-7 anys, la guanyadora ha estat Lina Abdesmit. Alexandra Capilla ha estat l'artista seleccionada entre els que tenen 8 i 9 anys, mentre que el premi de la categoria dels 10 als 13 anys l'ha guanyat Ana Maria Hernández. Finalment, el jurat ha decidit que el punt de Daria Matiukha era el millor entre els artistes de 14 a 16 anys. Sentim-les totes elles.
2: Què m'ha esperat? Doncs la Sagrada Família. Crec que és la millor de les coses que ha fet el Gaudí.
3: He fet una Sagrada Família, la Lagartija, la casa d'Antoni Gaudí.
4: El meu és la Casa Batlló, que a mi sempre m'ha agradat aquest edifici i per això, quan he vist aquesta oportunitat, he decidit fer-lo amb aquarel·la perquè jo crec que amb l'aquarel·la puc retractar el que Antoni Gaudí em volia fer amb la Casa Batlló.
5: Jo he fet Antoni Gaudí amb la silueta.
0: El jurat estava format per tècnics municipals, professors de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Edra i artistes del circ, el col·lectiu d'il·lustradores de la ciutat. A més dels guanyadors, també han escollit 10 finalistes per categoria. Els 40 joves artistes s'han endut com a obsequi un lot amb material artístic, una bossa de la biblioteca i productes de marxandatge de petacetes, ja que la companyia rubinenca ha decidit patrocinar per primera vegada el concurs. Els punts de llibre presentats a concurs es posaran a la sala infantil de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler entre el 30 de juny i el 20 de setembre.

0: En esports, el 100 patins masculí vol aspirar a més la pròxima campanya. Cisco Lara García.
1: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de quarts de dues de la tarda amb l'entrenador i també jugador Marius Godano, d'una campanya de la qual doncs se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Gerraona Nou Escorial 6-1 i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
4: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenido a la rebelión.
5: Informatiu migdia.
6: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
7: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
8: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
5: Informatiu vespre.
9: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
5: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
10: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
11: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
12: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
13: Vinga, Sofi, cap problema.
14: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
15: Tia, és que fort, us heu assabentat que la meva profe de la uni...
16: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
15: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
13: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
16: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
17: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
11: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
5: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
10: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
5: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
18: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
19: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
5: La informació de la ciutat... A Ràdio Rubí.
20: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
18: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
5: De... Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugby.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

minuts de les 9 del matí, després del bloc informatiu, encara amb una nova part del Rubí al dia, amb una segona hora que avui ens durà de qüestions molt quotidianes a temes que especialment aquests mesos guanyen protagonisme. Començarem amb mediació, on xerrarem sobre un tema que afecta moltes persones en el seu dia a dia, les pautes per al bon funcionament intern d'una comunitat de veïns i quines gestions es poden fer des del servei de mediació quan apareixen conflictes o situacions que afecten la convivència. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat esportiva local. I a mitja hora entrarem en l'entrevista del dia. Conversarem amb Jordi Pagès, sotsinspector del GRAF, que és el grup d'actuació forestal, per xerrar de la campanya de prevenció d'incendis que es va posar en marxa l'1 de juny i que s'allargarà fins al 30 d'agost. Coneixerem com es presenta aquest estiu, quins són els principals factors de risc i què podem fer també des de la ciutadania per ajudar a prevenir incendis forestals. Abans de tancar aquesta segona hora, com sempre, escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt serà moment de debat, però avui en canvi de conductor. Albert Soler agafarà el relleu per conduir la Tertuli amb Ània García, Martí Pujol i Maria Àngels Ruiz, amb qui comentarem algun dels temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, Belén Tierno tancarà el programa amb una última hora dedicada a l'empresa i al benestar. Entrevistarà Luis Rodríguez, empresari i resident a Rubí, vinculat al món de l'emprenedoria i la gestió empresarial. I després arribarà el nostre farmacèutic de referència, Marc Toro, amb els seus consells i continguts de salut. Començam!

0: Avui xerram d'un espai que compartim gairebé cada dia, però que sovint genera dubtes o conflictes, que són les comunitats de veïns, com s'organitzen, quines normes hi ha i què passa quan apareixen desacords. Ens acompanya, com sempre, el nostre mediador de referència, el Manuel Salvador, que és tècnic del Servei de Mediació de l'Ajuntament i que avui ha vengut tot i està un poquet malaltet. Bon dia,
1: bon
0: Manuel.
1: Dia.
0: Moltes gràcies per ser-hi aquí, eh?
1: Disculpeu, però és que estic, bueno, fatal, eh? Ho dic per la veu, eh? Espero que s'entengui bé.
0: Estem agafant els típics refredats de l'estiu, massa aire condicionat, quan surts massa calor i tornes a entrar i una altra vegada fred.
1: Horrorós.
0: Ens hem de tapar, eh?
1: Sí. Sí, sí, i tant.
0: Bueno. Per començar, Manuel, què és exactament, o sigui, com s'organitzen les comunitats de veïns? Perquè, clar, hi ha unes pautes, veritat?
1: Sí, bueno, les pautes del lo que defineix tota una comunitat de veí com a tal és tot, bueno, part de la definició de la llei de propietat horitzontal, que és la 05/2015 del Codi Civil català, que aquella defineix el que són les obligacions deures dels veïns, no dels propietaris. ¿Vale? Això vol dir que engloba tota qualsevol persona que forma part d'una comunitat. I també és veritat que una cosa, per tant, a partir d'aquí, una cosa és una comunitat de veïns, ¿vale? I una altra és una comunitat de propietaris. Ho dic això perquè sovint se malinterpreta que hi ha pautes que, evidentment, engloben tota la dinàmica del funcionament dia a dia de la comunitat com a tal, però que no sempre nosaltres, quan, en la nostra línia d'intervenció, en el suport a les comunitats, gràcies, considerem que se li ha de donar veu al llogater, ¿vale? I quan es defineix o es conformen uns paràmetres de convivència, que podrien ser el règim normatiu intern, que això ho explicarem després, doncs s'ha de tenir en compte tot el conjunt de la comunitat.
0: Per tant, hi ha unes pautes diferents per uns i per altres?
1: No, són les mateixes. Els jugadors tenen el dret d'estar informat de totes les decisions que es prenen a la comunitat i si hi ha una assistència o no d'un reglament, d'un règim intern de funcionament. Altra qüestió és els estatuts, ¿vale? Que això sí que, bueno, això pertany únicament a el que és la propietat.
0: Aquí només s'han d'acollir...
1: Sí, els estatuts es constitueixen quan es dona, bueno, es dona la... es constitueix com a tal. La comunitat s'ajunta a l'escriptura de propietat que passa al registre i a partir d'aquí, pues, bueno, se poden adaptar o no, però bàsicament no. No, perquè treballa en qüestions molt tècniques, bàsicament, en qüestions molt puntuals, com poden ser els coeficients. I aquestes qüestions, evidentment, no s'alteren en tot l'històric de la comunitat. Altra qüestió és això que deia el reglament de normativa interna, que són qüestions del dia a dia. ¿Vale? Això hi ha tres tipus de majoria, que és la qualificada, la unanimitat i la simple. I per implementar punts en aquest reglament intern només cal majories simples. Una cosa que en els estatuts no. Els estatuts ha de ser unanimitat. A veure, variar un estatut pot incloure, potser, l'instal·lació d'un ascensor. Qüestions molt, molt estructurals i de constitució com a tal.
0: Quines serien aquestes pautes bàsiques pel bon funcionament d'una comunitat?
1: A veure, la llei és molt... Sempre... Bueno, tu mires la llei i defineix una mica qui ha de conformar la comunitat, ¿vale? Bàsicament són el president, secretari i un comptable, que hi porta l'economia. Però no pot incloure... vicesecretari, vicepresident, tot això dependrà de la comunitat. Ho dic això perquè és una mica... La llei no obliga. Marca una pauta aconsellable. ¿Vale? I a partir d'aquí, cada comunitat sempre diuen que és una mica...
0: Un micromón.
1: Sí, perquè el que funciona en una no funciona en l'altra. Evidentment, cada comunitat té unes característiques molt, molt singulars. A lo millor una comunitat de 4 veïns, evidentment, no és com una mancomunitat de 80 persones. Què passa aquí? Doncs a l'hora d'implementar un reglament de règim intern, doncs clar, s'adapta evidentment això a les característiques de la comunitat. quan els veïns d'una comunitat de quatre persones inclouen en el seu reglament que no es pot deixar una bicicleta al replà d'entrada, doncs clar, això evidentment una comunitat de 90 persones doncs, per les característiques doncs, no ho apliquen. Vull dir amb això que això inclourà bàsicament tot el que puguis imaginar dins del funcionament intern, jo què sé, els horaris de música, l'ús dels espais comuns, el típic de no embrutar l'espai, que no poden bordar els gossos fins a alguna hora puntual, o sigui, regular una mica els horaris de grupal, o sigui, per això sempre dient que això, torno a això, ha d'estar informats tots els veïns, no només els propietaris, perquè els propietaris sempre diuen el mateix. El propietari pot ser un senyor que viu a Galícia, però el senyor no està allí en el dia a dia. Uh-huh. Vull dir, el seu llogater és el que es forma part de la comunitat i el que s'ha d'adaptar i entendre o conèixer el reglament.
0: Totes aquestes pautes les decideixen els mateixos propietaris? O sigui, perquè clar, això és com a molt ampli, que has de fer
1: sí,
0: en el reglament.
1: Sí, és molt ampli.
0: Clar, en el reglament hi ha algunes coses que podrien venir-te al cap quan tu sí. muntes aquest reglament i altres que no, i que després se converteixen en un problema.
1: Bueno, clar, es pot adaptar-se.
0: Es pot anar canviant.
1: Es pot anar canviant.
0: Vale.
1: Les reunions que, o sigui, planteja un canvi... Clar, és que les característiques de la comunitat, a lo millor, clar, si nosaltres fem un reglament ara i d'aquí a 40 anys tenim un perfil d'edat, evidentment, ja són grandets, doncs clar, hi haurà qüestions que volem plantejar d'una altra manera. El tema del soroll, a lo millor, no ho hem pensat quan tenim 30 anys, però quan tenim 80 anys, doncs a lo millor sí que ens afecta molt, no? O a lo millor, bueno, ara els gossos, les mascotes, és, bueno, això, aquesta tendència que hi ha, que més mascotes que veïns, això fa uns anys no hi era. A lo qual, doncs clar, el problema dels animals com a tal no és... O sigui, no hi havia una actitud de preventiva en el sentit de si el seu gos deixa les restes a l'espai comunitari ho ha de netejar, perquè llavors no, hi havia un gos, dos. Ara, clar, si n'hi ha 20 gossos a l'escala, doncs... Vull dir, amb això que s'han de... Per això són molt flexibles i són fàcils de canviar.
0: Mm-hmm. Aquests reglaments es fan just quan es constitueix la comunitat?
1: No, quan es constitueixen els estatuts. Mm-hmm. Els estatuts sí que sí, només poden votar, evidentment, els propietaris i, segons els punts a tractar, requereix una majoria unanimitat.
0: Mm-hmm. I totes les comunitats han de tenir aquests estatuts i aquests reglaments, o no?
1: No és obligatori. Els estatuts no és obligatori, però s'aconsella molt tenir-ho per evitar qüestions que poden sorgir com els coeficients. Per això l'important és...
0: Ens estan telefonant per fer una mediació,
1: sí, perdó,
0: crec jo.
1: Sí, perdó, ens estan telefonant. Avui no és el dia.
0: Avui, bueno, no passa res perquè això...
1: Doncs això...
0: Perdona.
1: Això dels estatuts és que inclou tots aquests punts que ha de ser unanimitat i majoria, clar. En lo qual... segons aconsella la llei, l'ideal és incloure-ho a les escritures de la propietat, perquè el nou propietari tingui en compte aquests estatuts a l'hora de...
0: A l'hora de comprar,
1: de fer el canvi.
0: Exacte. T'han de donar tot aquest reglament, aquests estatuts, o
1: sí,
0: tu com a nou propietari has de tenir el deure de demanar-los?
1: Tens
0: el dret
1: de demanar-ho. Però, clar, suposa que si tu redactes una normativa interna que la coneixen quatre veïns i va superbé i resulta que cada és una comunitat amb molta flexibilitat i cada dos per tres hi ha llogaters nous, doncs potser cada cop que hi hagi un volum important de llogaters, doncs l'ideal seria que informar-li d'això. Vull dir, és lo típic que dient, claro, és que no se puede hacer ruido hasta las 10 aquí o no, claro, ¿y dónde lo pone esto? Pues lo posa aquí, ¿no? Reglament intern de la comunitat. Però si no estan informats, i tenen dret, els llogaters a estar informats de tot això. Uh-huh. Vull dir que no vull centrar-me només en tema del soroll, a lo millor la qüestió de, no sé, no es poden penjar aparats o aparatos d'aire condicionat, uh-huh, segons quin espai, no es poden posar...
0: O segons quins tendals, el color del tendal, això
1: exacte,
0: també...
1: El terra no es poden fer instal·lacions d'antena o qüestions així. Vale? Pues tot això ho ha de saber el que viu allà. És que nosaltres quan parlem de comunitat ens agrada posar al mateix nivell sovint els jugadors que els propietaris, perquè treballen en convivència. No hi ha una diferència, evidentment.
0: Amb aquest reglament comença ens deies això, que tens el dret de poder demanar aquest reglament. Sí. Genera a l'hora de
1: genera. Ja sé per on vas. Genera per això, perquè clar, cadascú som una mica, bueno, egoistes, per dir-ho així, diguem, bueno, una mica mensual. Cadascú tenim unes necessitats, uns interessos, i clar, són els meus, i no sempre quadren la resta. Vull dir, torno a l'exemple de l'espai comunitari. Si jo tinc bici, bueno, ara se'n recorda un cas d'una senyora que, això, clar, hi ha un reglament intern que no es poden deixar, o sigui, cap objecte ni tipus de vehicle, o sigui, bueno, vehicle, bicicletes, patinets, això inclou les cadires de rodes, vale? Elèctriques aquestes. Què passa? Que aquest reglament es va fer redactar fa 10 anys o més, i ningú havia tingut en compte, o sigui, no havia tingut en compte actualitzar-ho, fins que va sortir la necessitat. Un vell dels que llavors va provar que no es podia fer això, doncs resulta que el senyor, per un tema de salut, necessita una cadira elèctrica, doncs ja està, tenint un problema. Problema perquè no es va tenir en compte, no es va plantejar d'una manera adequada, i el senyor d'un dia per l'altre, pues, evidentment, va començar a deixar allà perquè no podia accedir per la estructura del seu habitatge, i això va començar a generar queixes. I clar, llavors algú em va dir, és que això està a la normativa interna. Clar que està a la normativa interna, però són qüestions que potser
0: se poden modificar i poden evolucionar, que diguéssim. Evoluciona clar. També amb els mateixos veïns, sempre que els altres estiguin d'acord.
1: I amb els estatuts igual, si s'ha de fer algun tipus d'obra, perquè per l'accessibilitat no és la que idònia o l'adequada quan es va construir l'edifici, doncs s'ha de fer. I això ha d'anar a incloure inclús a l'estatut. Vull dir, són unes pautes que s'han de tenir en compte, però que no sempre les tenen en compte, perquè confonem molt el que és l'estatut con el règim intern.
0: Manuel, en quin moment és recomanable intentar una mediació, és a dir, dirigir-se al vostre servei?
1: Nosaltres treballem la mediació com a servei, tenim una línia d'intervenció de processos de mediació, però en paral·lel treballem el que és la línia de suport a les comunitats, vale? Suport i gestió interna. I aquí entra totes aquestes qüestions. A lo millor comunitats que no estan estructurades a nivell de junta, que tenen problemes per fer el canvi, o perquè hi ha qüestions com aquestes d'ús de l'espai comunitari. O sigui, és en quin moment? Pues, quan comenci a sortir el problema. No ens agrada la paraula, problema. La qüestió. Quan comença a sortir la qüestió, perquè això evidentment anirà pitjor, iniciarà rumors, iniciarà males interpretacions i no resoldrà per si mateix.
0: I en el cas d'una qüestió que apareix personal, que ara ens explicaves això, sí, de la cadira de rodes, en un principi seria personal, però afecta, sí, a tota la comunitat, com es gestiona això?
1: Bona pregunta. Això, doncs, bueno, treballen una mica, no diré la sensibilitat, però sí, en aquest cas, potser la empatia. I treballar directament a nivell global, en el sentit de, si és una opinió una puntual d'un senyor, una senyora, o és una opinió de tot el conjunt de la comunitat, una mica treballar l'històric, una mica les qüestions relacionals. Darrere d'això hi ha molta qüestió relacional, perquè si tu no tens un problema amb aquest veí per qüestions personals, jo crec que no és difícil empatitzar amb aquestes situacions. Però, clar, també això depèn de la sensibilitat de cadascú. Jo no vull que quan arribi a trobar-me aquesta cadira, i no vull, i no vull, me da igual. Si, bueno, si vostè no té espai a la porta, doncs faci més ample la porta. Qüestions així, que ens trobem una mica radicals, però ens trobem.
0: Clar, però després aquí també tornem a entrar als estatuts. Es pot fer més ample la porta?
1: Clar,
0: perquè aquest altre veí també es pot oposar que faci més ample la porta?
1: Clar, o veïns que han acabat de denunciar, han anat per la via jurídica a la comunitat perquè no els hi facilita l'accés. no hi ha rampa d'accés i tenen problemes de mobilitat per qualsevol raó, i la comunitat, pel que sigui, considera que hi ha altres prioritats més importants, com pintar tota l'interior, que aquestes qüestions. O persones que tenen molta dificultat perquè no hi ha un funcionament adequat de l'ascensor i et dona molts problemes. Pues persones que estan setmanes o mesos perquè la comunitat no arregla el tema de la qüestió de l'ascensor.
0: Uh-huh. Ara treies el tema judicial. La mediació no substitueix aquestes vies administratives o judicials. No. És més bé complementari, no?
1: La mediació com a tal és una alternativa, ¿vale? De fet, quan últimament el canvi de llei catalana que hi ha hagut empodera molt a tota la vessant jurídica per abans d'iniciar un procés jurídic, els obliga, entre cometes, a que passin per mediació. I ara és una qüestió que d'un temps ençà està, ho tenen molt en compte els jutges. O sigui, qüestions molt simples que diuen, bueno, però vostè per anar directament per la via de la denúncia, per què no ha anat a mediació? I comencen a tenir una important pujada de casos per a aquestes qüestions. Perquè la gent quan va directament a buscar un advocat, això parla, bueno, tothom té advocat, bueno, va parlar amb el meu advocat, vale, de cop, vale. Doncs l'advocat, si és una mica coherent i coneix la llei, li diu, no, vostè vagi primer a mediació. Uh-huh. Però no substituint a la via, evidentment. No són justícia, ni jutges, ni res d'això. Uh-huh. Només en cal, ja.
0: Hi ha casos en el que la mediació no és l'eina adequada?
1: Sí, hi ha molts casos en què ens trobem que nosaltres, com a tècnics, diem, no, això no és mediable. Per moltes raons, o sigui, qüestions de diferència, qüestions que una diferència perquè consideres que una persona està molt un nivell, bueno, que no hi ha una igualtat que pugui garantir que tot el procés avanci una forma imparcial i neutral, que dius no, o persones que venen directament amb un interès clar, no volen mediar, aquestes persones el que volen és arribar a aconseguir allò, i quan es troben que també hem de tenir en compte els interessos de l'altra part, doncs consideren que la mediació no és útil. Uh-huh. No és útil.
0: Uh-huh. Manuel, per acabar, si haguessis de donar tres consells ràpids perquè una comunitat funcioni millor...
1: Tres, només? Tres?
0: Quins serien? Difícil, Tres?
1: Que parlin entre ells. Vull dir que no mirin el senyor que ve nou a dalt i aquest senyor és un monstre perquè no el conec. Que parlin, que es coneguin, que tothom opini, o sigui, comenti, tingui idea de qui és l'altre i que sembla que no, però cada cop això tan fàcil com la paraula no ho fem servir. Sembla molt així, sentit comú, però no es fa. Uh-huh. I a partir d'aquí... Bueno, comença tots els conflictes o, al contrari, la resolució del conflicte.
0: Uh-huh. Recordem als oients que davant una situació de convivència complexa poden informar-se i cercar espais de diàleg, sí, que poden ajudar a que el conflicte es faci més gran. On s'han de dirigir?
1: El nostre servei està al carrer Mario Aureli a Campmany, 32 baixos, o l'extensió, bueno, el número de l'Ajuntament, l'extensió 6591.
0: Perfecte. Molt bé, Manuel. Doncs moltíssimes gràcies per venir avui malaltet.
1: Bueno.
0: I t'esperem per la pròxima.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga,
1: a vosaltres.
0: Vinga, adéu.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: començar amb el temps d'esports amb el Cisco Lara. Bon dia, Cisco, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Com sempre, vaja.
0: Bueno, això és bo, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno.
0: I contents, veig, ara que ja s'està acabant la temporada.
1: Depèn de com es miri, perquè després es troba a faltar.
0: Ja,
1: no, no, que va molt bé el descans, va molt bé el descans, la veritat, però, vaja, suposo que molts doncs, dels components dels clubs ho troben a faltar. De fet, avui, ara que ho has dit, el protagonista principal del programa d'esports, que serà el Màrius Godano, l'entrenador-jugador de l'Hockey Club Rubí Cent Patins, ens deia en l'entrevista que escoltarem doncs que no deixarà de posar-se els patins gairebé durant tot l'estiu, i això que és un estiu tranquil, perquè normalment Màrius Godano és internacional en França, normalment cada any li toca europeus, mundials, doncs aquest any és de descans en aquest sentit, però diu que gairebé no es treurà els patins, perquè te n'adonis una mica de com funciona el món de l'esport. Un Màrius Godano amb qui hem aprofitat per revisar la gran temporada en categoria masculina de l'Hockey Club Rubí Cent Patins. Tercera posició en Lliga, fase regular, gran campanya, van perdre en semifinals de la lluita pel títol amb el Tenerife, i sobretot final de la Copa del Rei davant del Molina Sport, la qual van perdre davant del totpoderós equip també de les Illes Canàries. Però vaja, gran any el d'un conjunt, el rubinenc, que canviava molt plantilla per aquesta campanya, ha funcionat a la perfecció i els fa ser optimistes de cara al futur, tot i que evidentment encara estan pendents dels habituals moviments de plantilla, però si es manté el gruix del que hi ha, més alguna incorporació, per què no volen optar algun títol, que ara fa uns quants anys, perquè sobretot amb la irrupció d'aquest Molina Sport que té el millor equip, doncs gairebé que es menja la resta de rivals i es menja tots els títols, que últimament doncs em sembla que són tres temporades seguides en què només el Valladolid li ha pogut fer ombra i li ha esgarrapat algun títol de Supercopa, de Copa doncs, del Rei, i para de comptar, perquè fins i tot el que s'ha disputat a nivell europeu l'ha guanyat el conjunt de les Illes Canàries. Però vaja, que nosaltres parlem dels nostres,
0: Sí, sí.
1: Que és el que pertoca d'aquest Cent Patins, així com també ens fem ressò d'aquesta segona, además, revalidant el títol, doncs, consecució de la Copa Catalunya en futbol platja per part del Black Wolf, el conjunt rubinenc d'aquesta modalitat esportiva. Sona estrany, sempre
0: molt,
1: ho diem,
0: molt,
1: però vaja,
0: molt.
1: Perquè et facis una idea, es va jugar a la Roca del Vallès, la final,
0: O sigui que a mi m'explota el cap, jo que sóc de platja, això m'explota el cap.
1: Doncs és tres quarts del mateix, es va jugar a la Roca del Vallès, que hi ha un camp en el recinte de la Torreta, hi ha un camp de futbol platja. De fet, una de les aspiracions del Carlos Navas, que és el fundador, qui porta el pes del Black Wolf, seria poder fer un camp de futbol platja aquí
0: a
1: la nostra ciutat, o sigui que...
0: Pues si li afegeixen la mà, ja seria perfecte.
1: Sí, què? Perdona?
0: Si li afegeixen la mà, el mar...
1: Ah, vale.
0: Ja seria perfecte.
1: Vale. És que jo entenia si l'afegeixen la mà, i dic, ¿cómo? Me perdia, perdona, disculpa, però no ho acabava d'entendre. Vaja, que anem al que era doncs la competició, van guanyar.
0: Era un acudit tonto.
1: Vale. No, però és que no ho he... O sigui, no l'ha processat el meu cervell, i llavors estava com allò, dic, trrr. Va guanyar 6-1 al grup Zarraona, i d'aquesta manera, segon títol, disputaran el campionat d'Espanya. Un equip que enguany està a l'elit, que en Lliga està disputant la màxima categoria, per tant, és aquest conjunt femení del Black Wolf, doncs si fa no fa una qüestió interessant, que surt des de la nostra ciutat, més enllà d'aquest procés que s'ha de fer mentalment. Em passa normalment, quan parlo amb gent que no coneix doncs, aquesta vessant del futbol platja de Rubí, clar, no, ràpidament, tu quan veus algú, ja sigui de l'àmbit rubinenc com de l'àmbit de fora de Rubí, un amic, una persona que coneixes del que sigui, el primer que fa és creuar els ulls dient Rubí, futbol platja, però és una cosa que... De fet, grups a Raona, Nou Escorial... és de Sabadell.
0: Ja.
1: O sigui que...
0: Ja. Déu-n'hi-do, està bé. Pues, molt bé, Cisco, moltíssimes gràcies per dur-nos totes aquestes informacions avui, i t'esperen demà.
1: demà vindrem amb historietes divertides, bones, maques i fins i tot, sobretot de dones i reivindicatives, una molt bona feina que es fa amb el CEP Sant Jordi, perquè ja hem conversat amb la persona que porta tot el tema del premi que van rebre de 10.000 euros per, doncs, sobretot promocionar l'esport femení, en aquest cas, evitar que les noies marxin quan arriben a l'edat adolescent, que és molt habitual, 4 de cada 10 marxen de l'esport i sobretot del bàsquet, que és qui coneixen a través del CEP Sant Jordi.
0: Molt bé, doncs ansiosos d'escoltar aquesta informació que ens duràs demà. Moltíssimes gràcies, Cisco.
1: Adéu-siau.

0: juny es va activar la campanya de prevenció d'incendis vinculada als treballs agrícoles d'estiu, especialment la sega del cereal, i estarà operativa fins al 31 d'agost. Un dispositiu que implica agricultura, agents rurals, ADF i equips especialitzats per reduir el risc que un conat acabi convertint-se en un gran incendi forestal. Per conèixer els detalls, conversem avui amb Jordi Pagès, sotsdirector del grup d'actuació forestal al Graf, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia a tothom.
0: Aquest any arribeu a la campanya amb una sensació que el risc s'ha avançat. Com esteu observant aquest inici d'estiu?
1: Sí, amb això tens raó. Anem de l'entorn de 12 a 16 dies avançats, i això es nota molt també en la campanya de la sega, com comentaves, que també va una mica avançada, i estem a la segona ona de calor que ens afecta, que va començar ahir i s'allargarà fins després de Sant Joan.
0: Fins després de Sant Joan, però la campanya és més llarga.
1: Sí, la campanya és més llarga, però la ona de calor que ens afecta i que fa augmentar el risc per aquests dies, doncs ens afectarà tota la setmana que ve i principi de l'altra, com a mínim.
0: Mm-hmm. Un moment bastant complicat a Catalunya, perquè per Sant Joan, precisament, els petards són els protagonistes.
1: Sí, exactament. Els dies previs i fins a la revetlla de Sant Joan sempre tenim un augment de les ignicions degut a les conseqüències de la festivitat i la revetlla, i enguany ens agafa ben bé el pic d'aquesta segona entrada de calor, que serà una mica més, el risc una mica més alt.
0: La gent està conscienciada en aquest sentit, per lo que vosaltres percibiu?
1: Mira, he de reconèixer que a nivell de Catalunya, sempre que es fa alguna campanya de conscienciació, la gent respon fenomenalment. I a nivell general, quan s'emet un avís de risc, el número d'ignicions baixa significativament a tot Catalunya. Sí que és cert que ara aquest avís de risc no està més com a tal. Sí que estem a l'expectativa d'aquesta onada de calor que t'explicava.
0: Uh-huh. Sovint quan pensam en incendis imaginam només el bosc, però aquesta campanya posa el focus sobretot en la sega. Per què els treballs agrícoles poden arribar a generar situacions de risc tan elevats?
1: L'activitat humana, i en aquest cas l'agricultura, sempre té com a conseqüència ignicions que no són, moltes vegades no són intencionats ni tan sols per descuits, simplement és per l'activitat. El fet de posar maquinària treballant en una zona amb palla i combustible molt fi fa que qualsevol arrossament de les pròpies màquines o qualsevol xispa que genera amb el contacte de les màquines al terra pues pot acabar generant ignicions, i com que el cereal és un combustible molt i molt fi, ràpidament encén i ràpidament propaga.
0: En els últims dies, a més, hem vist municipis catalans entrar en nivells elevats del pla Alfa. Què vol dir operativament passar d'un nivell alt a un nivell molt alt? Com canvia això sobre el terreny?
1: Mira, el nivell del Pla Alfa implica una sèrie d'activacions, sobretot lligades als agents rurals, i bombers també en fem el seguiment, i tenim també una sèrie d'indicadors per reforçar els parcs i el personal que hi ha treballant en les zones de risc.
0: Una de les idees que es repeteix és que els primers minuts d'un incendi són determinants. Que acostuma a marcar la diferència entre un ensurt o un incendi important?
1: Nosaltres, per fer front a això, reposicionem una part de les unitats del territori per tenir una arribada més ràpida. Però sí que és cert que en general a Catalunya en 10-15 minuts arribem a, pràcticament a tots els cognats. I el que sí que et voldria dir és que no només és important això, sinó que els dies que el risc és alt, els incendis no neixen petits, ja neixen grans. O sigui, en allà on les ignicions en tenim cada dia, i el fet que es facin grans va més lligat a la calor i a les humitats baixes que el fet de tenir d'arribar més o menys d'hora.
0: Mm-hmm. Però què vols dir que neixen grans? Que es propaguen més ràpid?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, es propaguen més ràpid i amb més intensitat. I llavors, molt ràpidament, t'estic parlant de minuts, poden deixar d'estar a dintre la nostra capacitat d'extinció.
0: Déu-n'hi-do, minuts.
1: Sí, no estem parlant... És per això em referia que neixen grans, perquè més o menys arribem a tot arreu amb aquests 10 primers 15 minuts, i el fet de que els incendis ens facin grans respon a això. No que no arribem ràpid, sinó que el creixement és més ràpid i més intens del propi incendi degut a les condicions.
0: Mm-hmm. Aquest any, de fet, s'han incorporat nous mitjans d'intervenció ràpida. Entenc que és per això. Quin impacte real poden tenir? Entenc que si són d'intervenció ràpida és que arriben més aviat. Com és això?
1: Això no seria correcte del tot, perquè els mitjans... Els mitjans aquests que n'hi dius d'intervenció ràpida els fem servir per penetrar en els camins que són menys accessibles, que amb un vehicle gran tipus camió doncs no hi arribaria. Però la velocitat de resposta pràcticament és la mateixa. Tenim una xarxa de mitjans aeris distribuïts al territori que arriben de pressa, i la xarxa de Parcs de Catalunya és molt gran, que ens permeten això, en la major part del territori, tenir una cobertura de 15-20 minuts màxim.
0: Mm-hmm. També s'ha reforçat la coordinació entre els diferents cossos i serveis. Com funciona aquesta coordinació quan es detecta, per exemple, una columna de fum?
1: La coordinació es fa a través de les sales de control corresponents i a través del FECAT com a enllaç. Sí que és cert que els diferents operatius a cada zona concreta, a cada regió concreta, setmanalment es reuneixen per debatre i compartir la ubicació dels recursos i informar a tots els actuants sobre la distribució del risc, i llavors cada agència preposiciona els seus efectius a l'expectativa d'aquest risc esperat per la setmana en curs.
0: Mm-hmm. A més, també s'ha actualitzat la manera d'aplicar les restriccions combinant el mapa diari de perill i el pla Alfa. Això ajuda a adaptar millor les mesures de cada municipi?
1: Sí, això és així. Sí que és veritat que els mapes es portaven fent des de fa anys, però aquest últim any... El mapa de perill d'incendis genera unes restriccions a nivell municipal, que abans això anava lligat al pla Alfa i ara va lligat en el mapa de risc, en el mapa de risc de perill d'incendis.
0: Uh-huh. I abans em deies que la ciutadania, amb el tema dels petards, amb aquesta època que tenim de Sant Joan, sí que és conscient d'això, però i el sector agrícola? Encara es detecten situacions evitables?
1: El sector agrícola són probablement els més conscients de tots, i diàriament i setmanalment, en funció de la calor o la humitat esperable a les zones centrals del dia, inclús es paralitza la sega. I això es fa en coordinació amb el Departament d'Agricultura i amb els agents rurals.
0: Uh-huh. Amb Rubí no és una zona cerealista, per tant, no tindria aquest focus que heu posat aquest any, però sí que és un municipi que té comptat amb zones urbanes i espais naturals. Quan xerram de prevenció d'incendis, per què ens hauríem de preocupar també aquí?
1: Aquí, aquesta setmana, a la zona de Rubí i la zona metropolitana, és on hi ha més activitat lligada a la revetlla de Sant Joan, i preveiem que hi hagi una intensificació del nombre d'ignicions especialment en zones en tram urbana, d'erms i vegetació seca que hi ha a l'entorn. I sí que és veritat que aquestes ignicions, que moltes vegades tenen origen a la zona de trama urbana, acaben impactant a la zona forestal que hi ha a l'exterior.
0: Uh-huh. Per tant, sobretot és perquè tota aquesta zona està molt seca. S'hauria de fer des de les administracions, s'hauria de fer algun pla perquè això no fos així, ajudar a que aquestes zones no estiguessin tan seques?
1: No, això és impossible. La planificació de prevenció o de protecció contra incendis està pensada en els massissos forestals per augmentar la capacitat d'extinció que tenen els serveis d'emergència, bombers, ADFs i tota la resta d'actuants. Però és impossible evitar que la vegetació s'assequi, perquè això és algo natural i hem d'aprendre a conviure en aquesta realitat.
0: Uh-huh. Al Vallès, sovint hi ha la sensació de que un gran incendi és una cosa que passa més cap a l'interior de Catalunya. És una percepció equivocada?
1: Sí, és una percepció equivocada. El risc d'un gran incendi forestal va lligat a la sequera i, en aquest cas, a Catalunya estem immersos en un canvi climàtic i en una sequera tèrmica. Això vol dir que aquest augment de risc de gran incendi forestal acaba afectant a tot el territori. Sí que és cert que en diferents moments de la campanya això es mou sobre el territori. Ara sí que el tenim més centrat a l'oest de Catalunya, però a mesura que aquesta ona de calor es vagi allargant, doncs aquest risc es anirà movent cap a l'est.
0: Hi ha alguna mena de comportament que la ciutadania de municipis com el nostre, com el de Rubí, hauria d'evitar, especialment més enllà dels temes de Sant Joan, una vegada passat Sant Joan? Perquè, clar, la prevenció l'hem de seguir fent.
1: La prevenció l'hem de seguir fent sempre, i és important això que he comentat, que és un benefici per tota la ciutadania, que és respondre activament a les crides quan hi ha un avís de perill. Això és el més important, restringir l'activitat en el medi natural en aquests dies.
0: Uh-huh. I si haguéssiu de donar tres consells als ciutadans per reduir

0: estan en contacte amb la casa. Això està previst en les normatives de prevenció d'incendis i s'oblida a fer les faixes exteriors, però també els jardins propis de casa, de cada casa, doncs han d'estar nets a, al respecte, inclús no només de vegetació herbàcia, sinó de trastes o de material combustible, que a vegades doncs hi ha mobles o material antic acumulat a l'exterior de casa. Això per nosaltres és un problema, perquè aquí ens obliga a dividir els esforços entre la protecció de les persones i l'extinció de l'incendi.
1: Mm-hmm. Faig una pregunta així més pràctica. On recomaneu consultar cada dia el nivell de risc abans de fer activitats a l'exterior? Perquè una vegada que... Perquè, clar, la gent va fent... Diu, vaig a fer una activitat al medi natural, no generaré cap mena de risc. De fet, quan vas al medi natural no esperes generar cap risc. Es pot consultar, veritat, cada dia el nivell de risc per no anar a llocs que siguin més perillosos que d'altres, no?
0: Sí, cada dia i per al dia següent es publica el mapa de perill d'incendi forestal, que està dibuixat a nivell de tot Catalunya i també és concret a nivell de municipis, i aquest jo crec que seria el mapa de referència per això que em comentes.
1: Uh-huh. Ja per acabar, quin missatge vos agradaria que quedés després d'aquesta campanya? Què és el que encara no hem acabat d'entendre sobre els incendis forestals?
0: Un missatge que seria molt potent és entendre que nosaltres vivim en un ecosistema mediterrani, en una zona mediterrània, i els incendis són naturals en aquesta zona, i com a ciutadania hem d'aprendre a conviure amb aquesta realitat. L'incendi forestal representa un risc quan aquest creix a gran incendi forestal i afecta a persones o a béns o a massa forestal. Però els incendis petits o de baixa intensitat són una constant i és un element natural del nostre ecosistema, que moltes vegades això no està... no és conegut a nivell general.
1: Uh-huh. Jordi Pagès, sotsdirector del grup d'actuació forestal, el que es coneix com el GRAF, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta campanya que fa gairebé 15 dies que ha començat i que hem de tenir tots els ciutadans molt presents per evitar això, que es cremin els nostres boscos, perquè els nostres boscos són molt preuats per a tota la ciutadania. Moltíssimes gràcies per la feina i moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Molt bé, gràcies a vostès. Bon dia.
1: Adéu.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Tornen l'Estel i Lluís de Ràdio Rubí.
6: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
5: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.

0: Estem arribant a la fi d'aquesta segona hora del Rubí al dia. No es marxin, perquè ara ve la tertúlia amb Albert Soler i vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Tot el

Molt bon dia, què tal, com esteu? Avui us presentem a maig. No m'estic equivocant. Estem a juny i us presentaré a maig. Sí, paradoxes del llenguatge de vegades, eh? Bromes a part. Aquest és el nom artístic de Maria Solà, una jove cantant, compositora i productora barcelonina que s'ha convertit en una de les veus emergents més destacades del panorama musical català. Després de donar-se a conèixer les xarxes socials, especialment al TikTok, ha consolidat la seva carrera amb el llançament del seu primer àlbum d'estudi. La Maria Solà, és a dir, maig, tot just a les portes de complir els 20 anys, presenta el seu primer llarga durada, que porta per nom Prou. Un àlbum que conté temes com aquest Vull perquè no puc. Les cançons d'aquest primer àlbum s'allunyen del pop urbà que va marcar els inicis de la seva carrera i s'atreveix amb lletres més honestes i madures interpretades amb un estil més roquer. Aquest treball s'ha fet a la producció de Joan Borràs, d'Oques Grasses, i del Marc Gelabert, de Gela, és a dir, un dels components dels Iglu. La joventut i el magnetisme d'aquesta joveníssima artista li augura un futur prometedor que es confirma escoltant cançons com aquesta que ara us deixarem perquè la gaudiu. Porta per nom Maig Prou. És la Maig i us convidem a descobrir-la, a gaudir-la a les recomanacions musicals.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
7: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
8: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Albert Soler.
1: Passen dos, ja gairebé tres minuts de les 10 del matí i comencem la tertúlia d'aquest dimarts 16 de juny. Un cop la Pamela Martínez ens ha posat al dia de tot el que cal saber d'aquest dimarts, ara és el torn de la reflexió i l'opinió.
0: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Per fer-ho, tenim amb nosaltres a l'estudi Lídia Juste de Ràdio Rubí, a l'Ània García. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: En Martí Pujol, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: I la Maria Àngels Ruiz, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Com esteu?
4: Bé.
1: Bé?
4: Sí. Sí.
3: Home, jo estaria millor si no fos pels patinets i les bicicletes.
1: Ui! Aquest tema passen... no el tenia apuntat, però parlem-ne.
3: No, però jo de tant en tant el trec que passen per allà de vianants. L'incivisme sí. d'aquests individus, els que siguin, el trobo monumental, perquè jo venia aquí mig adormit cap aquí, cap a la ràdio, i llavors cada cop i volta t'espantes i tot, eh? Perquè et venen pel darrere, et venen pel davant, però pel mig de l'illa de vianants, eh? Mm-hmm. Fent eslàloms.
1: Clar. Els vianants molesteu.
3: Com si fos els campionats de...
1: d'esquí.
3: D'esquí. I llavors, evidentment, ells ja et veuen i ells t'esquiven, en general. Però no vull ni pensar el dia que algun d'aquests, qui sigui, em foti un cop i em foti terra, perquè ja aviso, la denúncia que li caurà serà monumental i em serà igual que tingui 14 anys, 18 o 46.
2: Això serà si l'atrapes i l'identifiques, si
3: Naturalment.
2: La
3: següent vegada, l'anterior vegada que em va passar, jo anava amb cotxe, un patinet venia en contradirecció, exactament pel davant de casa meva, jo anava en la direcció correcta amb el cotxe, venia pel mig del carrer en contradirecció amb un patinet, jo evidentment no em vaig apartar, perquè m'haig d'apartar jo, si jo vaig bé, no?
2: Clar.
3: Vaig pensar, ja s'apartarà el del patinet, no? Que ve en contradirecció. I no s'apartava, i no s'apartava, i no s'apartava, i al final, per no atropellar-lo, vaig fer un cop de volant, em vaig fotre contra una pilona d'aquelles del carrer Pintor Murillo, cantonada carrer Cal Príncep, conseqüència, taller, 1.000 euros la reparació. 1.000 euros. I el noi... evidentment que ho va veure, es va girar la cantonada del xàrter, que ara és el Suma, i em va mirar i va seguir... fiu. I això que deia l'Ània, no? Evidentment, era impossible agafar-lo. Però a mi em va costar 1.000 euros.
4: No, però ja no és recolzament. Ahir davant de casa meva, a la vorera.
3: I l'ensurt.
4: Per la vorera.
2: Sí, sí, sí.
4: Va agafant unes xatarres d'allà del contenidor de davant sí. i anava amb el patinet. Va posar tots els trastos per allà pel patinet, va tirar uns vidres a terra, que a més ho havia tret del contenidor, i va marxar i per la vorera, i venia la gent, i la gent esperava, jo no m'entenc. I el senyor contra direcció, amunt,
3: per la vorera. Jo no m'aparto, per la vorera, si ve un patinet.
4: Ja, però si t'atropellen...
3: Jo no m'aparto, bueno, les conseqüències les tindrà. Jo també les tindré, eh? Sí, però ja... Sí,
4: no sé
3: sí,
4: què dir-te, Martí,
3: sí, però ja tinc una edat... No, jo no m'aparto, ho sento, jo sóc així, cadascú som com som.
4: Ja.
3: M'aparto. I el dia que m'atropelli un, t'asseguro que el pes de la justícia i de la meva... Si sóc viu, caurà sobre
4: ell. Ostres, nen, és que si et fa mal també és un...
3: No, però és que tinc raó.
4: Ja.
3: Com poden anar amb patinet per la vorera? La majoria de tal, jo no continuo, tal, i es paren, i em diuen perdó, o em diuen el que sigui, d'acord? I baixen, la majoria. Si no baixen...
2: És que... Sí, jo últimament he vist... Últimament tinc la sensació d'haver vist amb més freqüència gent que al arribar a l'illa de vianants para el vehicle i baixa i el porta a la mà. Que és una imatge que no tenia jo com molt visualitzada i últimament sí que veig com més gent que fa això. A mi em fan patir sobretot les criatures petites, no? Que no són conscients del seu entorn.
3: I els avis.
4: I la gent gran.
3: I els avis.
2: Sí, però bueno,
3: no
2: jo penso
3: reflexos.
2: Més en...
4: Sí. La gent gran també fa patir molt.
1: Si no m'equivoco, diguem, l'ordenança ja ho prohibeix anar a la...
3: Sí, però a mi m'agradaria... Sí, ho prohibeix absolutament.
1: Com tot, falta que s'apliqui. Aquí, no? Però
3: m'agradaria que algun dia preguntar-li, si tinc ocasió, si no, si li podeu preguntar a vosaltres, si us plau, quan els policies municipals o Mossos d'Esquadra o agents cíviques, que ja sé que tenen un rol diferent, van per l'illa de vianants i es troben algun circulant en patinet, a part de dir-li que baixi del patinet, que ja ho veig,
4: és el que fan, d'aquí no passen.
3: Si no passa d'aquí, al cap d'uns metres, quan ja el creuament ja s'ha fet, torna a pujar el patinet,
4: sí, clar.
3: I aquí pau i allà glòria, d'acord? Per tant, m'agradaria que arribés algun moment que a l'ordenança o on fos s'apliqués una sanció corresponent que dissuadís aquesta gent d'insistir en aquesta actitud incívica.
2: És que la sanció només la pot posar un agent de la llei.
3: Òbviament, però la posa? Això és el que em queixo, que no la posen, només els avisen, és com l'àrbitre aquell que en comptes de
2: treure... Bueno, els avisen les agents cíviques, has dit, clar, no són...
3: No, els policies també.
4: Jo he vist el cotxe de policia, només avisa.
3: No, dono un fe que tinc molt temps ara,
4: que
3: fins i tot a vegades m'espero expressament a veure què fan. I efectivament, fan un advertiment, és com aquell àrbitre que hi ha un jugador que fot una entrada horrible amb un altre, un amic més el mata, i llavors no li treu ni targeta groga, li diuen... Home, no ho torni a fer, això, sisplau, portis millor, no? Sí, és com un advertiment previ a la droga i a la vermella, no? Ja. Escolti, menys advertiments...
4: I la perfeina.
3: I més sancions, i això és així, eh?
4: Sí, si no, està clar.
3: Aquell altre, al cap de... I ho dono un fe que és així, eh? Al cap de 30 metres ja torna a pujar amb el patinet i torna a circular per la magnífica illa de vianants que tenim.
1: Sí.
3: Bueno, realment, ja m'he desfogat, ja està. Podem continuar.
4: Molt bé, Martí, digues que sí.
1: No deixes de tenir raó.
4: Ara, t'aconsello que no et deixis atropellar, eh?
3: Sí, no? Sí. Tu creus?
4: Que tu se'l veus veí, t'apartis.
1: A l'últim segon, aparta't.
3: Gràcies.
1: Doncs mira, m'has fet ara, amb aquesta comparació que has fet de les targetes grogues, m'has fet l'assistència que volia fer, perquè us volia preguntar si éreu gaire futboleros. O només ho sou cada 4 anys i mireu el Mundial i aquestes coses.
4: Jo al revés, sóc més futbolera del
1: dia a dia.
3: Jo sóc futbolero, però tècnicament, no fanàtic, no tal, però molt més del Barça, per no dir del Barça i altres equips que juguin bé, naturalment, encara que sigui el Madrid, eh? Si juga bé un equip...
1: Ui!
3: Juga bé, no, és que una cosa no treu l'altra. A mi m'agrada tècnicament el futbol, i si un ho fa bé, és igual que sigui el Rubí, que el Barça, que el Madrid. Ara jo sóc molt del Barça, evidentment.
4: Però hi ha coses, Martí, que per principi ja no, eh? No. Jo avui.
1: Ani, has fet cara de no, eh?
2: He fet cara de no. Avui sentia la ràdio, per tant, doncs estic al dia dels resultats del Mundial, però poca cosa més, la veritat, no.
1: Molt bé. Perquè ahir a la tarda va debutar la selecció espanyola, que no sé si sou gaire seguidors, eh? Intueixo que molt, o poc, o gens, de la selecció espanyola.
3: De quina selecció?
1: De l'espanyola.
3: No.
4: Tampoc.
3: No, però
1: sí no sé per què m'ho imaginava.
3: No, però sí que diré una cosa, a part que hi ha molts jugadors del Barça amb la selecció espanyola, òbviament, que el model del Mundial actualment és, a mi no m'agrada gens, perquè que hi arribi seleccions com Curaçao, o jo que sé, o Cap Verd, que hi va arribar, i no hi arribi Itàlia, perquè, en fi, ja sé, tal. Vull dir, amb 48 equips o no sé quants, vull dir que la diferència entre un pot arribar a passar que hi hagi equips que guanyin 10-0 un partit, no? Llavors, la competitivitat en aquesta primera fase de grups és escassa, i això no afavoreix gaire. Però bé, interessos comercials hi deu haver, interessos econòmics hi deu haver al darrere, i tot el que vulguis.
2: Un gran negoci, el futbol.
1: Sí. Aquest argument jo crec que el fa servir tothom, veient com em sembla que va ser 7-1, va perdre Curaçao amb Alemanya.
3: Curaçao contra Alemanya, Déu meu.
1: A Tunísia va perdre amb Suècia 5-0.
3: I han fet fora l'entrenador. Perden 5-1 contra un equip molt més bo i fan fora l'entrenador.
4: Potser n'havien de fer 12.
3: O sigui, ja es pensaven.
1: Però aquest argument li dona... es trenca quan Cap Verd empata 0 amb Espanya i l'Infantino, doncs pot, l'Infantino és el president de la FIFA, pot dir, ho veieu, com tal.
4: Sí, clar.
3: Sí.
1: El futbol és imprevisible. Però també volia parlar de la dimensió política del Mundial, perquè també ha jugat aquesta matinada la selecció de l'Iran a Los Angeles, en territori estatunidenc, dos països que ara mateix estan en guerra, perquè encara no sabem si ben bé si hi ha una treva, no hi ha una treva, si hi ha un acord o no hi ha un acord, però en principi estan en guerra. Clar, totes les condicions que Estats Units li ha posat a l'Iran perquè no... només 24 hores pot estar en territori d'Estats Units. Després va entrenar el dia abans, va jugar i de seguida torna cap a Mèxic per no estar en territori estatunidenc, però va sonar l'himne, haver-hi xiulets, perquè hi havia la gent que és de l'Iran, que està nacionalitzada, bueno, que viu als Estats Units, però que estan en contra del règim dels ayatolars. Vaja, un cacau bastant, bastant important, per aquells que diuen que el futbol no és política.
4: Bueno, hi havia gent que, justament, sí que ho vaig escoltar, que amb la intervenció d'aquests països i tal, deien que l'esport no és política, dic, aviam, que em perdonin. Però l'esport és més política que res.
2: És bastant política, no?
4: Està claríssim, no?
1: Mira. El futbol en particular, tot l'esport en general, però el futbol en particular...
4: El futbol en particular, exacte.
2: Bueno, com més... com més majoritari i més diners i més aficions mou, no? Més política.
3: També jo crec que cal dir que, més enllà de l'opinió que ens mereixia el Trump, que ara no és el cas, o el règim de l'Iran, que tampoc, des d'un punt de vista futbolístic, evidentment la política és a tot arreu i l'esport molt més que altres llocs, fins i tot perquè és una pantalla que la veu tot el món i per tant té una influència, realment allà als Estats Units hi ha molts exiliats iranians polítics que van amb la bandera del sol i el lleó, que és la bandera autèntica de l'Iran, no la que han posat ara, on hi ha un missatge religiós al mig de la bandera, sí. Els colors són els mateixos, hi ha un missatge religiós al mig de la bandera autèntica, jo conec iranians a Barcelona que estan exiliats, que van venir fa bastants anys aquí, i la bandera, tenen la bandera allà a la botiga, és la bandera del sol i el lleó, la històrica, no? Més enllà que algun sigui partidari dels uns o dels altres, o anti-uns o anti-els altres, és casualitat també que, o no, que just quan toca el Mundial a Estats Units, a Mèxic, no?, i al Canadà, sigui quan uns mesos abans, perquè el Trump li dona la gana, doncs ataca l'Iran precisament, que és un dels equips de les seleccions classificades per jugar al Mundial als Estats Units. Sí, no? Sí. Llavors estava cantat que hi hauria problemes.
1: No sé si els creuaments els acabarien enfrontant si passessin, però perquè clar, tot això està sortejat molt abans de la guerra. Déu no vulgui que passi.
2: També us dic que al final una xiulada, sorolls, crits i aquestes coses és el mínim que podia passar i afortunadament s'ha quedat aquí, no? Sí. És a dir, la violència ha anat més enllà, hi ha hagut una protesta que fins i tot pot ser legítima per part d'uns i dels altres en un entorn de molta gent junta, no? Que això sempre això sempre puja el to, no? De les emocions i de les reaccions, i per tant, bueno, mira, és el mínim que podia passar, no? Que la gent xiulés o cridés o fes aquestes coses, no?
3: Recordem de tota manera que a nivell olímpic, si més no, Rússia com a país, com a selecció, està exclosa de moltes competicions.
2: Sí.
3: I en algunes d'elles els esportistes russos es poden presentar però sota una bandera...
1: Sí. Sí, la neutral, diguem.
3: No? Sí. Vull dir que també, depèn de cada cas, també es fa de més o de menys. En aquest cas, tant de bo que vagi tot com diu l'Ània, que guanyi el millor, que a la fi l'esport hauria de ser així.
4: Hauria de ser així.
3: I la política, doncs, que influeix, la deixem per altres fòrums.
2: Però sempre guanya el millor, eh? De vegades guanya el que té més sort
3: també,
2: en l'últim moment.
3: També.
2: Aquell penal. Mira, que entra o que no entra, de vegades és deshabilitat.
3: El partit mateix d'ahir, que era, vull dir, Espanya, de la qual no és que sigui un fervent partidari, per diferents motius que no cal explicar, amb Cap Verd, els de Cap Verd ahir no van arribar ni a la porteria contrària. I els espanyols van estar a punt de fer... Haguéssim pogut quedar 5-0, tranquil·lament. Des d'un punt de vista futbolista,
4: que
3: no parlo d'altres temes. 5-0 i 10-0 i tot. Però a vegades la sort influeix, l'encert, evidentment, però la diferència era tan monumental entre un equip i un altre, que l'increïble és que quedessin 0-0.
2: Sí. Bueno, el porter, no, de Cap Verd, el van...
3: Ho va fer molt bé.
4: Sí,
3: no sé d'on el van treure, però...
2: El van nomenar com el millor jugador del partit, clar. I ara que dius això, ara que expliques això, tot el sentit.
3: Sí, però això, jugaran 10 partits, juguessin 10 partits aquestes dues seleccions, que no jugaran mai més, perquè Cap Verd no es classificarà mai més per res, doncs juguessin 10 partits, guanyaria Espanya 9 menys aquest.
1: Exacte. Sí.
3: Futbol és així.
1: Futbol és així. I moltes vegades un primer partit en un Mundial dolent no vol dir res, i al contrari, la selecció espanyola que guanya el Mundial 2010 perd amb Suïssa el primer partit, l'Argentina fa 4 anys va perdre el primer partit amb Aràbia Saudí, i van acabar els dos guanyant el Mundial. Per tant,
4: sí, no, clar.
1: Ja veurem què.
4: Hi ha molt Mundial per davant encara.
1: Ja veurem. I aquest any més que mai, perquè fins al 19 de juliol hi ha partits, és el Mundial més llarg de la història, clar, 48 seleccions, etcètera. Sí, una barbaritat.
4: No, els futboleros ho passen pipa.
2: Sí, a més segurament s'ho passen pipa mirant partits entre seleccions, absolutament, no? De dir, bueno, és que
4: veure,
2: no conec,
4: el meu fill
2: ni
4: que
2: no sé ni on és el mapa.
4: Jo tinc el que sigui i ell se'l traga, i a més gaudeix.
1: Però bueno, també és com els...
3: És molt futbolero, el Jordi.
4: Jordi és molt futbolero, per
3: I li agrada el Cádiz i tot, imagina. El Cádiz.
4: Això és una altra història.
3: Què dir del Cádiz?
4: Però escolta, el del Cádiz, tu no saps per què és, no?
3: Sí. Ah, vale. Perquè ja m'ho ha explicat ell, però... No, el Sabadell, espero que pugin de categoria.
1: Ostres, sí.
3: Jo sóc més del Terrassa que del Sabadell, però com que t'estan fatal, estava fatal el Terrassa.
1: Bueno, seguirem sent amics, tu i jo. Seguirem sent amics, malgrat això que acabes de dir.
4: Ui.
1: Jo divendres estaré al meu seient de soci de la Nova Creu.
3: Escolta, 1-0 es pot, 1-0 es pot superar.
1: I tant, i tant.
3: Es pot superar bé jugant a casa, però clar, ha de prendre l'encert. El divendres a quina hora?
1: A les 9 del vespre, a la Creu Alta.
3: A la Creu Alta. I
1: que estarà plena a vessar un altre
3: I entenc que l'Esport 3. O TV3.
1: L'anada la van fer a l'Esport 3, per tant m'agradaria pensar que també. Sí,
4: el Sabadell era un equip que havia estat molt ben posicionat.
3: Havia estat a primera i tot.
4: Clar, per això t'estic dient.
1: Fa 40 anys, eh? Va pujar a primera. Ara hem celebrat els 40 anys de l'ascens.
4: Però saps què passa? Que nosaltres ens tenim uns quants més i ens en recordem.
1: Sí, tant i tant.
4: A més, jo tinc el meu cunyat, que és un forofo del Sabadell.
3: Veus?
1: Sí, sí, un tal Rebote.
4: Ah,
1: és això. Aquí sabem, tenim informació.
4: Ja saps de què va, no? El va veure per tot arreu.
1: Sí, sí.
4: Sí.
1: I tant, i tant. Molt bé, doncs va, tornem a Rubí, d'acord? I avui, a les 5 de la tarda, es posen a la venda les entrades pels espectacles de Festa Major i del Festival Random. Anireu a fer cua per algun espectacle en concret?
4: Jo intentaré per internet.
1: Per internet ho intentaràs.
4: Ho intentaré, no ho t'asseguro.
1: Molt bé. I per quin?
4: Bueno, bàsicament, la meva filla s'ocuparà dels pets, que a mi m'encanta.
1: No tinc cap dubte d'això, també.
4: Bueno, ja ho saps, també, no? Llavors, vull dir, jo també vull anar-hi, perquè, clar, les cançons dels pets a casa meva ja per mi són normal. Llavors, bueno, l'esbar, per descomptat. I l'altre, doncs, bueno, tampoc no hi ha cap cosa que aniré fent per tot el poble, vull dir que a nivell de concerts, no sé.
1: Vosaltres teniu clar...
2: Jo faré festa de carrer i el que em vagi trobant, aquí aniré parant.
3: Jo com l'Ània, jo faig festa de carrer sempre i m'agrada anar una estoneta a l'Ateneu, si fan jazz, després camino, em paro en un altre lloc, faig un vermut per aquí, per allà. Conec gent, sí, que està disposada a fer cua pels pets, pels pets, i que tenen al darrere l'orella la sospita o la mala experiència de l'any passat, on, tot i ser dels primers de la cua a la sala per treure entrades presencialment, resulta que al cap d'uns minuts ja s'havien esfumat totes les entrades,
4: sí, sí,
3: de les quals calia,
4: ja.
3: No sé exactament tècnicament aquest any si han modificat alguna cosa, però lògicament els pets sí que desperten una certa atracció. Ja no dic el baret aquell que jo el dimarts que ve, innocentment no sabia qui era, vaig preguntar aquí.
4: Jo tampoc ho sabia.
3: Tampoc ho sabia el Gerard.
4: Que avui no hi és aquí.
3: I el Gerard ens va explicar qui era i vam dir, i després al cap de dos dies de no saber ni qui era aquest senyor, aquest cantant, que venia i que era un dels caps de cartell de tal,
4: doncs, que tenia el catxer més alt.
3: Exactament, però que no sabíem qui era la majoria de nosaltres, resulta que ja no ve pels motius que,
1: exacte, que tots sabem. Sí, sí. En aquest sentit, l'Ajuntament va ser molt ràpid a l'hora d'anul·lar aquest concert, sí. I ens han dit que estan intentant a veure si es pot fer alguna altra cosa, però...
3: El mateix
1: dia. Clar, perquè és l'espectacle inaugural. Clar. No sé si arribaran a temps o no, i qui seria en aquest cas, però en tot cas ho estan intentant. Segur que per avui no hi haurà... O sigui, no estarà, gairebé segur que no es podran comprar les entrades del que sigui, perquè encara no se sap ni s'ha anunciat. Però sí que, com dèiem, no? Els pets, diríem, queden ara com una mica el cap de cartell. També és cert que pels més veterans ja ho és el cap de cartell, perquè el Beret no el coneixíem. Bueno, a mi em sona, perquè el meu fill em sona, i diria que el vaig veure amb el Primavera Pop dels 40, quan vaig acompanyar el meu fill, i van venir un d'aquests que cantaven dos, tres cançons, i diria que un era ell, però vaja... Perquè m'ho ha dit ell i dic, d'acord, sí, però no me'n recordo gens ni mica.
3: Sí que m'agradaria posar en valor, ara que parlem dels caps de cartell i dels que cobren uns catxets molt grans i tal, aquesta tarda tenim reunió de la taula de cultura popular i tradicional de Rubí, on s'acaben de definir les actuacions de cada entitat durant la Festa Major. Jo, amb tot el respecte pels caps de cartell i pels que cobren molt, reivindico, evidentment, no pot ser d'una altra manera, doncs la feina que fan els castellers, els geganters, exacte, els diables, totes les coses de cultura popular, que voluntàriament són els que realment aguanten la Festa Major.
4: Clar, però a tot això, ja com que no hem de treure entrades ni hem de fer cues, ja no en parlem.
3: No,
4: clar, suposo que és
3: però,
4: una mica el tema, no?
3: Sí,
4: perquè el tema era aquest, de les cues, les entrades, el no poder entrar per internet, que passin dos minuts i estiguin exaurides determinades entrades. Això és el que va passar l'any passat.
3: Jo entenc que les dues coses són compatibles, però jo defenso també la cultura popular i tradicional, sense la qual no hi hauria festa major.
4: Aquesta, sí, per descomptat.
3: Sí que accepto que també has de contractar tres o quatre grups mediàtics perquè et vingui molta
4: també
3: gent.
4: També hi havia els tallets, no?
3: De Rubí, sí.
1: El diumenge,
3: sí,
1: però aquest, sí, és gratuït perquè és a l'Escardibul.
4: Sí, aquest és a l'Escardibul.
3: Ah, exacte.
1: Sí, sí. Sobre això, la setmana passada vaig entrevistar l'alcaldessa aquí al programa del Parlem i va comentar una cosa que potser, no sé si sorprèn o no, depèn de si et mous en el món de la música, que diu que cada vegada hi ha menys artistes que volen actuar gratuït. No gratuït, en el sentit, ells sempre dient que cobren, sí, sí, sinó que sigui gratuït per la gent.
4: Per la gent.
1: Menys. Els motius m'imagino que deuen ser diversos, però un deu ser de dir, no, jo vull que qui vingui em vingui a veure a mi.
4: Exacte.
1: No que passi per allà, m'imagino,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí.
1: A banda dels diners.
2: Jo penso que té més a veure amb el fet de si estic aquí gratuïtament, aquesta persona que em vol veure no pagarà l'entrada de la propera actuació que tingui a no sé quin recinte on sí que ha de pagar l'entrada.
1: Segurament,
2: no?
1: També.
2: I on el benefici potser és major que el que treu d'una contractació d'un ajuntament, no? Uh-huh. Que és preu tancat, al final. O no ho sé, la veritat, desconegue los entresijos.
4: És que és molt més, és veritat, que si tu fas un concert en un lloc tancat, i la gent que et ve a veure, doncs està per tu. I realment et volen veure. Que tu dius, si passes de llarg i veus tota la festa major i vas d'un cantó a l'altre, no és el mateix. Però clar, jo també, si he de veure algú que m'agrada, prefereixo pagar els simbòlics 10 euros, que hi ha, sí, de sí, veritat que hi ha grups que per 10 sí, euros no els vas a veure, sí, i sí, estàs en un recinte doncs que pots gaudir, sí, més, sí, que no passa allà al mig de tothom.
3: Estic totalment d'acord. Depèn del tipus de música i del tipus de grup, però no és el mateix actuar a la sala, no, casino, que no a l'Escardívol.
4: No,
3: l'Escardívol amb 3.000, 5.000, 10.000 persones, no sé quantes n'hi caben, segons quin tipus de música sí, però segons quin tipus no. perd una mica la...
4: I tant.
2: Bueno, jo també l'Escardívol, és cert que recordo que any rere any eren plens absoluts, no sé si de... O sigui, sí, sí, de sí. Com de 10.000 o 15.000 persones allà, no? La plaça plena, una barbaritat, i que últimament, doncs, no sé si perquè els públics de la música són més fragmentats o perquè no acabem de trobar quin és aquest grup o aquest artista que té aquesta capacitat de convocatòria, no s'està donant tant, però, clar, jo recordo que una de les coses espectaculars de la Festa Major era, no?, el concert,
4: sí,
2: de la nit de dissabte,
4: que
2: sempre era algun artista, algun grup que, bueno, que lo petava.
4: Clar, però tinguem en compte també que, per exemple, els tallets també actuen a Sant Cugat. I tenim Festa Major a Sant Cugat, Rubí, i a vegades coincidim amb Terrassa. Mm. La gent, sí, sí, d'alguna manera, es va repartint. Clar, sí, sí. Hi ha molta gent, sí, que va fora, i gent de fora que ve aquí.
2: És diumenge, sí, sí, dilluns, ah, tothom té festa.
4: Que també ens hi trobem, que vindrà molta gent de fora, Rubí. Sí.
3: Això és... Amb altres coses no ho diré tant, però la Festa Major, sí, s'ha dit altres vegades aquí, la Festa Major de Rubí és anomenada, històricament,
4: sí, sí, sí,
3: i ve molta gent de Sant Cugat,
4: i
3: de Terrassa,
4: i per tothom,
3: de Barcelona, sí, i d'altres, sí, llocs del voltant, perquè realment té una fama consolidada de molts anys, i això és així.
4: Sí, sí, està clar.
3: Realment així.
4: Està clar, vull dir, llavors, clar, d'alguna manera, doncs, si s'han de repartir, l'any, i aquest any perquè no coincideix Terrassa, però els anys que han coincidit ha sigut, petit, un continu anar i venir.
2: Sí, sí. Clar, sí, sí.
1: I això que deies, Ània, jo crec que té a veure precisament amb això, de que cada cop menys artistes amb un caché, és a dir, dels que voldries veure, dels que tindrien capacitat de posar 15.000 persones, són els que ja no volen venir, diguem, de manera gratuïta.
2: Bad Gael, no?
1: Bad Gael.
2: Bad Gael, això. No vindrà?
1: No, ni de conya.
2: Por ejemplo, no? Pues clar. Aquí
1: però mira, els Pets, diríem, van venir fa 15 anys, a la gira dels 30. Sí. I ara venen per la gira dels 40.
4: Sí, sí, sí.
1: Van venir el 2015. Van venir l'Escardívol. I ara ja fa bastants anys, clar, jo que els segueixo, i la teva filla també, que paguem.
4: O sigui,
1: no fan cap concert gratuït.
4: I van a tot arreu.
1: Exacte.
4: La meva filla va a tot arreu.
1: I per 10 euros no els he vist mai.
4: Aquí
1: per tant,
4: està.
1: Diríem, serà... No, no diré com gratuït, però de la gent del Vallès que tingui ganes de veure'ls, home, per 10 euros...
2: Home, jo trobo que té molt més sentit. És a dir, està molt bé aquest model, no?, de gran concert gratuït a l'Escardívol i a mi m'agrada, crec que s'ha de mantenir, però crec que té molt més sentit al moment en el que tu programes concerts, espais tancats i amb aforament, té molt més sentit que facis pagar un preu a no el que venia passant els últims anys, que no pagaves un preu, que reservaves unes entrades, que s'esgotaven, que la gent no venia, que es feia cua, que després no hi anaven, que després quedava mig buit, això no té cap sentit, això d'una banda. I d'altra banda, com tu dius, són preus populars que permeten que tothom que tingui interès i pugui anar, no? Perquè no és una cosa que passi cada setmana, és per la festa major, per des un cop l'any, per tant, diguéssim, si no el 100%, el 90% de la gent pot permetre's, no?, pagar aquests 10 euros, i donem un valor també a la cultura, no? A la cultura i a allò que és públic, allò que ens ofereix l'administració pública, no? Sí, sí, que paguem entre tots i totes, no és gratuït, ho estem pagant indirectament d'alguna manera, no? I fer pagar entrada també és donar-li valor, de dir, això té un cost, això té un preu, tu n'assumeixes una part, no?
4: Sí, sí, sí.
2: I ja s'entén pel preu, doncs, que l'administració n'està assumint una altra. Que a més és que hi ha despeses, doncs, ja no és perquè ja no és el caché dels artistes i dels tècnics, no?
4: No, clar.
2: I és l'il·luminació,
4: és tot,
2: ja és el manteniment de l'espai, la seguretat, vull dir que, no, que hi ha unes despeses associades que al final has d'entendre que si tu vas i gaudeixes d'aquell espectacle, doncs, home, contribuir mínimament.
4: No, i més a més per aquests preus, que són preus populars. Veure, aquí si vas a veure els pets per 10 euros, va ser que no.
3: Està clar. Totalment d'acord.
1: I, de fet, l'objectiu d'aquest any precisament és evitar aquell acaparament que va passar l'any passat amb la Rosario, no? De gent agafant entrades que després no hi va anar, i segurament evitar cues. El fet de que ara no hi hagi el Beret farà que segurament avui hi hagi moltes menys cues de les que potser hi podria haver, però en tot cas el fet de pagar ja redueix en si mateix
4: la cua.
1: Molt bé, doncs tanquem el tema Festa Major. Encara ens quedarà un dimarts més per parlar-ne i ens quedarem a les portes. Parlem d'un altre tema rubinenc, perquè a poc anem coneixent més detalls del contingut del POUM, del famós Pla d'Ordenació Urbana Municipal, que anirà al ple de juny per la seva aprovació inicial, per tant, diríem, encara quedaran potser un parell d'anys ben bons fins a l'aprovació definitiva, perquè la tramitació és molt llarga. En aquest cas, parlem de que a la Riera, o en depèn de quin municipi, una via del tren, no?, acostuma a ser una cicatriu, una barrera que separa, que parteix les ciutats en dos. A Rubí ens passa, no?, tenim la Riera, que a una banda i a l'altra, no?, hi ha una ciutat i a l'altre costat n'hi ha una altra. La proposta del POUM, que presenta el govern municipal de Rubí, preveu construir dos ponts més dels que hi han i tres passarel·les per a vianants i ciclistes. Escoltem Andrés Medrano, tercer tinent d'alcaldia.
5: Un element molt important de les ciutats és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
1: El que explicava ara l'Andrés és que un dels llocs que preveu el POUM més creixement d'habitatge és la zona de Campujol, per tant, a l'altra banda de la Riera, i direm, amb més motiu s'ha de cosir aquesta cicatriu. Us explico, ahir ho explicàvem a la web de Ràdio Rubí, però us ho recordo, les tres passarel·les on estan previstes construir-les, una a l'Escardívol, entre l'Escardívol i la plaça Marquès de Barberà. Quan dic passarel·la parlo de no per cotxes, vianants i ciclistes. Una altra a la Llana, entre la Llana i la plaça de la Sardana, d'acord? I l'altra és la que ja té previst construir la B. Brown, que pagarà la B. Brown, que és entre les seves dues fàbriques, que està una miqueta més enllà. I els dos ponts, un serà a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació de ferrocarrils de la Llana, que tindrà un gran aparcament, o està previst que el tingui, i l'altre és, diríem, bastant lluny, no tant per cosir aquestes dues bandes de la ciutat, aquest l'altre pont, que serà al final del carrer Compositor Wagner per donar sortida o una sortida més al polígon de Rubí Sud cap a la C-14-13 o cap a la P7, que és cert que, diríem, entre el pont de Rubí Sud i el pont de l'Avinguda de l'Electricitat hi ha molt d'espai que no hi ha cap altre, que no hi ha cap altre pont. Què us sembla aquesta proposta?
3: Ambiciosa. Ambiciosa. Era aquestes propostes portem
4: dècades ja amb el tema.
3: De l'Escardívol, dècades parlant-ne, no ha estat possible. No ha estat possible la revisió del POUM, antic PGO, malauradament, per diferents motius. Home, no, clar, explicat així, doncs sí.
1: Fantàstic,
3: fantàstic si arriba a fer. Si ho veurem, home, Jo, per l'edat, ja em torno una mica escèptic, però, home, espero que sí, si no tots aquests, alguns d'ells. No?
4: Però fa molts anys que estem amb el tema, eh?
3: Alguns d'ells. També, sí. També és veritat que quan jo era petit, per entendre'ns, a l'altra banda de la Riera, o l'altra part de la Riera, deien alguns, no hi vivia gairebé ningú. Només els de la plana del castell.
4: Exacte.
3: I no hi havia pràcticament habitants a l'altra banda de la Riera.
4: Hi havia les fàbriques i tenia la
3: passarel·la. O sigui, la Riera en aquell moment no era cap barrera, com no. És ara. No. Va ser després que es van fer les urbanitzacions, que es van construir a tot Can Fatxó, etc, etc, i ara doncs hi deu haver 15.000, 20.000 habitants, potser, que més o menys, no ho sé si l'Ania ho sap, que viuen a l'altra banda de la Riera.
4: Sí.
3: Ah, clar, per tant, és obvi que s'ha de fer tot això.
4: Que s'hauria de fer.
3: No, que s'ha de fer. Que s'hauria d'haver fet. Per diferents motius no ha estat possible, tant de bo que ho sigui ara, si es fa, jo content i fantàstic, i els que viuen allà dalt, encara més.
2: Sí, jo crec que el que no hem d'oblidar tampoc és que aquesta ordenació de la ciutat no són projectes, és una ordenació.
3: Correcte.
2: I diu el que es pot fer a cada lloc, a cada indret de la ciutat, que es pot fer amb cada sòl i quines infraestructures són necessàries, però i ho posa en un calendari, ho planifica, però clar, moltíssimes d'aquestes coses depenen de la inversió privada, en realitat, no? Dels aprofitaments, de les compensacions, no? De, pues això, de tot aquest creixement que ha d'haver a la ciutat, una part de la compensació que han de fer aquests promotors privats, de vegades va en forma d'inversions en infraestructures, no? Pues de mobilitat, o en els ponts, o com aquest projecte de la B. Brown, no? Pel seu interès, però al final reverteix en el conjunt de la ciutat. I, per tant, una cosa és que la planificació urbana ens permeti fer tot això, no? Perquè ho hem mirat i hem vist que això és necessari, i una altra cosa és que això acabi passant en el temps que el PUM planifica, que ara no sé quants anys planifica en total, però deuen ser com 15 o 20 o una 20, cosa així.
4: Sí, 20 anys eren, no?
2: I jo crec que no sóc l'única en aquesta taula que pensa que són pocs anys per desenvolupar tot això, no? I que al final la planificació mai, la planificació urbana, el desenvolupament urbanístic mai és com el planifiques en un POM, en un PGO antic, ni molt menys, no? Perquè al final moltes de les coses que estan i que estaran en aquest POM ja estaven en una forma o una altra en el planejament general. Sí, no ens apareix sol, nou, de sobte, ui, sorpresa, no? Ja hi havia unes previsions, unes s'han complert, altres no. Què fem? Ens aturem, ho tornem a revisar, veiem com ha canviat la ciutat i en funció d'això preveiem altres coses, però no es desenvoluparà al 100%, evidentment. Ara, jo també us dic, amb una passera i un pont...
4: Jo crec
2: més?
4: Que sí, ja faríem el fet.
3: Ara t'ho anava a dir jo. Si veig una passera, la de les Cardines,
2: claro.
3: I un pont, per qui el necessiti, ja em donaria per satisfet.
4: Sí, sí. Exacte. Mm-hmm.
1: Sí, sí, jo recordo quan treballava en un altre mitjà i m'encarregava estava a la secció d'infraestructures, llegir-me els PDIs, no? Els Pla Director d'Infraestructures de Catalunya, i clar, allà el paper ho aguanta tot i les previsions eren fantàstiques,
4: exacte, fàcil,
1: realment feies un país fantàstic, però moltes coses mai s'arribaven a materialitzar.
2: No, i està bé que no es materialitzin al 100%, perquè les ciutats, les societats, els contextos econòmics canvien, i per tant, clar, si tu desenvolupes al 100% pues una planificació que tens avui, d'aquí 15 anys el món és un altre, no? D'aquí 15 o d'aquí 20 anys. Llavors ja està bé que això vagi succeint a un ritme, el ritme que permet el context. Això sí, hauria d'haver com prioritats, no? I llavors hi hauria d'haver coses, doncs el que hi ha al Martí, és que això ja s'hauria d'haver fet. No? És que ja fa temps que això és una necessitat. Bueno, doncs prioritzem aquelles coses que ja s'haurien d'haver fet i el que no quedi desenvolupat després, bueno, doncs ja ho tornarem a mirar, perquè potser... No? Deixa de ser necessari. Potser d'aquí 20 anys el vehicle privat no existeix pràcticament, perquè resulta que s'han acabat els combustibles fòssils i no podem fer més bateries. No, ojo, que això és una possibilitat. I de sobte tothom anem amb bicicletes. No, és que això pot passar en 20 anys, eh?
3: Un patinet.
4: Ostres, això pot... Ostres, ho tenim difícil, on no, ja deixarem.
2: Però això pot passar en 20 anys, tranquil·lament. És un escenari possible. Igual un poco catastrófico, però possible. Llavors, necessitarem tres ponts? No, igual necessitem dues passeres i ja fem, no? Perquè el que ocupa una bicicleta és el que ocupa un cotxe.
3: Però, a més d'això... també no només canvien les circumstàncies, tal com molt bé dius, sinó que canvien els equips de govern, els partits que governen,
4: i si no
3: canvien els partits, poden canviar les persones, encara que siguin del mateix partit, que això és fàcil, no? Uh-huh. I per tant tinguin uns conceptes o unes idees diferents sobre el que es pot fer i el que no es pot fer. Sí, però que està bé que hi hagi aquest marc regulador que permeti claro. Fer-ho si cal.
2: Sí.
3: Llavors, quan calgui, quan sigui possible, sí que una passera, aquesta famosa passera històrica que el, Joan,
4: ja,
3: sí. que el Joan Rideu ja havia portat al Parlament de Catalunya i que s'havia aprovat, però sí. que...
4: Final res. Mm-hmm. Ja que fa anys, eh?
3: I algun pont més cap a... Sobretot preveient també el tema de la... De la... hipotètica nova estació dels ferrocarrils de la Generalitat.
2: Està planificada, també.
3: Seria bo, per tant, que coincidissin en el temps i que, si arriba un moment, tenen la bondat i la gràcia de fer-nos l'estació, que llavors nosaltres ja tinguem el pont, diguem, per lligar les dues coses, que llavors no diguem, hòstia, ara hem de fer un pont, i que llavors Home, ens despertem, clar. ja m'enteneu, no?
2: Sí.
3: Vull dir, que hi hagués una, més o menys una...
2: Sí, una sincronicitat allà. Han de fer-la, Martí, perquè recorda que ara tenim una estació que es diu Rubí Centre, i per tant jo estic esperant sí. Rubí...
3: Fa poc que es diu Rubí Centre, eh?
4: A mi fa molta gràcia quan diu Rubí Centre.
3: Abans no es deia Rubí Centre, eh? Els que...
4: Sempre s'ha dit Rubí. Com a mi una vegada viatjant amb una persona em va preguntar, ah, teniu més estacions a Rubí?
3: Sí, per què? No. Que es diu Centre.
4: Perquè dieu Rubí Centre, dic, doncs, pues, jo què sé.
2: Sí, a mi em va passar sí, l'altre dia, també, justament amb un diputat que va dir, diu Rubí Centre, dic, si és que no en tenim un altre, noi.
1: Sí. M'imagino que també s'ha fet per això, però crec que també per diferenciar de la de ferrocarrils, eh?
3: La de Renfe.
1: La de Renfe.
3: A mi em van dir que era per la
1: Que és Rubí que em va llonrat. Sí.
3: A mi em van dir que era pel tema de que hi havia la de la Renfe. No sabria què dir-te si aquesta, o és que la Generalitat ja preveu que construiran l'altra estació, no? Però...
4: I què pensa? No pensen fer una gravació nova d'aquí les hores? Però tenen temps de canviar el... Veritat, no sé què dir.
2: Continua dient pròxima estació, Rubí.
4: Igual ho canviaran sí. i que se sàpiga. Jo què sé, és que... La veritat és que ara sona una mica ridícul, eh? Sincerament.
1: Sí. Sobre la segona estació, l'alcaldessa va dient que al setembre hi haurà novetats, que aviat hi haurà novetats. Bueno,
4: sí, el de les vivendes, que esperem. Era una condició per fer la segona estació.
1: Bueno, el desenvolupament del POM. Però clar, jo m'agradaria pensar que... La Generalitat, m'agradaria pensar, que no he parlat amb ells. O sigui, el que va dir, això depèn del desenvolupament Clar. Del POM, si es referia a aproveu-lo o es referia a construïu-lo, el que està previst. Home, jo crec que, si no, seria molt irreal fer aquesta petició o aquest condicionant. Però la veritat és que desconec què volia dir la frase aquesta exacta.
3: En tot cas, benvingut sigui el POM després de tants anys que ja l'hauríem tingut i per diferents motius no va ser possible. Per tant, tot el que sigui regularitzar, etcètera, ja ho vaig dir l'altre dia, en general és bo. I a partir d'aquí veurem si la iniciativa privada o pública doncs permet fer les coses que el POM permetrà fer. No?
1: Aquí dependrà, ara he pensat ara, m'ha vingut al cap de, precisament l'aprovació inicial es farà amb aquest mandat, és a dir, amb aquest equilibri de forces, i ja Veïns per Rubí ja ha anunciat que hi votarà a favor i per tant ja hi ha els vots per la majoria absoluta, no? Els 13, pot ser que n'hi hagin més, però com a mínim ja per això l'Ajuntament s'ha atrevit, diríem, allà a presentar-lo, etc, perquè ja sap que podrà aprovar inicialment, però clar, si l'aprovació definitiva no es farà fins al següent mandat, no sabem quin serà l'equilibri de forces i veurem que no tornem a embarrancar, diríem, en aquest sentit.
3: Sí.
2: Bueno, ara representa que la qüestió passarà, un cop l'aprovació inicial passarà a Urbanisme a Barcelona i, per tant, bueno, doncs s'hauran de fer els ajustos que s'hagin de fer, però que, o sigui, un cop l'administració competent doni el vistiplau, jo entenc que poques coses... poques coses es podran justificar com a canvis o com a mínim com a canvis prosubstancials com per començar de nou una altra vegada la redacció del POU.
1: No dic tant començar de nou, però imagina't que els partits que voten a favor i en contra són els tres que estan a favor o que ho han dit i els que estan en contra són els que hi votin en contra, eh? I el proper mandat pesen més els que hi han votat en contra que els que hi han votat a favor.
2: Agafarà com a molt la meitat de mandat i llavors encara la gent encara actuarà amb normalitat i no amb perspectiva electoralista.
4: No ho sé, molt segur que estàs.
2: I a més, no, però el que em referia és que serà una planificació validada d'alguna manera, no? Que algú t'haurà dit, escolta, això és equilibrat, això té sentit, això és possible, no? I per tant, home, doncs no sé...
1: No, però com que portem 40 anys així...
4: És el que t'agradaria, escolta, no estan mirant darrere, eh?
2: A ver, posem una miqueta de llum a la foscor. Vinga, va.
3: Sí.
2: Pensem que
3: siguem optimistes per una vegada.
2: Algun dia
3: haurà d'arribar,
2: no? Claro.
4: Algun dia haurà d'arribar. Si ho veurem o no, és una altra història.
3: Siguem optimistes per una vegada, també. Aquesta ha de passar el plàcet de les Comissions Provincial d'Urbanisme, etcètera, etcètera. Recordem, no cal dir que el 23 de maig del 2027 hi ha eleccions municipals, que un any després hi ha d'haver eleccions catalanes. Entenc que aquestes no canviaran, les generals no ho sé. Però maig 2027 municipals i més o menys maig 2028 eleccions catalanes, que també decideixen, també poden decidir un govern d'un tipus o d'un altre, i poden tenir una influència més gran o no tan gran, en segons quines coses, això que dèiem.
1: Correcte, veurem com va. I va, parlant d'infraestructures, però crec que aquest tema, diguem, el passarem ràpid per sobre, perquè avui està previst que torni a circular la R8 entre Rubí i Martorell, que hi ha hagut un esclat d'alegria a Rubí impressionant quan s'ha sabut aquesta notícia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar que un cop obert en el seu moment, quan es va obrir el trànsit de mercaderies, va dir que els trens de passatgers es reprendrien entre Rubí i Martorell segurament a mitjans de juliol. Finalment s'ha avançat un mes, que mira, amb aquests temes ja és notícia per si sol. Segurament es va curar en salut al situar la data per poder dir, mira, doncs ho hem fet més ràpid, però en tot cas així és. I com deia abans, no, crec que és un tema que cal explicar-ho, que és notícia, però no sé fins a quin punt és molt, molt rellevant, amb una línia que n'hem parlat moltíssim, freqüències baixes, per tant, un ús baix, i el seu tancament, la veritat, és que no ha suposat un daltabaix per la població rubinenca. Segur que trobarem aquell que sí, que li ha molestat, només faltaria, però...
4: Sí, no, clar.
3: Pocs. El Santano és aquell senyor, molt, molt ben parlat, que va dir que es quedaria a viure aquí.
1: Sí.
3: Doncs en té per anys, Vull dir, es pot quedar a viure ja definitivament, perquè...
1: Ja no va complir aquesta promesa.
3: Ja no viu aquí, amb la voluntat, en principi bona, no? d'ajudar amb el seu coneixement, que no el dubto, doncs a resoldre el tema secular del mal funcionament de la Renfe a Catalunya, no? Va, però si em dieu que ja no viu aquí, malament rai, no? No, el que passa és que per a Rubí la Renfe, òbviament, per molts motius, i perquè l'estació no només és lluny, sinó que a més fa por d'anar-hi, no té pràcticament cap influència en punt de vista de passatgers, de vista de mercaderies, tal. No?
2: Sí, jo crec que s'ajunten diverses circumstàncies, però que moltes d'elles són abordables, és a dir, incrementarien el nombre de passatgers incrementant les freqüències, per descomptant, i traient de l'equació els retards que sempre arrossega la Renfe. Però no només això, també amb una connectivitat adequada de l'estació de ferrocarrils, que ara mateix és la centralitat del transport públic a la ciutat, però hi ha també la estació d'autobusos. Des d'aquí reivindico una estació d'autobusos com Déu mana, no? I realment un espai, una centralitat ben feta a nivell de transport a la ciutat. Si hi hagués una connexió directa, freqüent i ràpida amb un microbús, enteneu-me, entre aquestes dues estacions, i després un tema que en teoria s'ha de resoldre de forma més o menys immediata, que és l'intercanviador. Entre estació Renfe,
1: Hospital General
2: dels ferrocarrils, no? Que això va en la línia d'aquest concepte que n'hem parlat aquí també, de la línia d'aquesta orbital, no? En el sentit que, bueno, doncs igual si agafes el tren a Barcelona, intercanvies aquí, doncs, no sé on va l'R8, francament, perquè no, però...
1: De Martorell a Granollers.
2: És Martorell i Granollers, sí. Et porta a altres llocs, no? Que si no, pues no, o tens més dificultat per anar-hi, no tens combinacions o unes altres coses, no? Per tant, home, jo crec que se li podia... O sigui, jo no donaria per perduda a aquesta estació, és cert que és que està absolutament infrautilitzada a nivell de passatgers, però jo crec que l'objectiu també és dignificar aquelles coses que ja tenim, no? I el tema de l'orbital, doncs, és molt maco i tot plegat, però escolta'm, amb el que tenim, no? Què fem perquè funcioni i què fem perquè sigui útil per a la gent, no? I jo crec que aquestes dues qüestions, connectar estacions i el tema de l'intercanviador, serien... Jo crec que incrementarien els usuaris.
4: Sí, és que s'ha d'anar per aquí, perquè és que si no...
3: Estic d'acord i em quedo especialment amb el tema de l'estació d'autobusos, que seria molt important.
2: Sí.
3: Pensem que el flux, jo que m'ho miro bastant això, el flux de gent que arriba i que surt de l'estació de Rubí Centre, la de Rubí Centre, no les altres, els milers de persones que arriben cada dia i que en surten cada dia són increïbles. Una part d'aquesta gent després surten disparats de l'estació Rubí Centre cap a la parada d'autobusos, que hi ha al costat d'on hi havia el camp de futbol, per entendre'ns, el Rubí...
1: Sí. Rubí Forma.
3: Rubí Forma, no? I van i venen. I es produeix un flux de milers de persones cada dia que surten disparats d'un lloc a l'altre, no?
2: Sí, sí.
3: D'un lloc a l'altre, perquè realment han de fer el transbordament i agafar l'autobús per anar a zones allunyades del centre de Rubí, no? Però hi estem parlant de milers de persones cada dia. Un, dos... El tema aquell que quan el casal d'avis o no sé qui, o una agència de viatges d'aquí Rubí coneguda, han de fer una excursió i l'autocar ha de parar aquí al davant.
2: L'Escardívol.
3: Sí, bé, però clar, l'Escardívol és un aparcament, no és una estació d'autobusos.
2: Uh-huh.
3: I llavors els autocars per anar d'excursió als nens tres dies, per els avis anar no sé on, per anar, han de parar allà més o menys al mig, en un costat, tampoc seria el lloc més adequat, diguem, per sortir. Per tant, és imprescindible i m'estranya que no s'hi hagi posat...
2: Sí, no s'hagi plantejat mai.
3: No s'hagi posat més l'accent en un lloc, evidentment. Caldria veure-ho, no? Però a prop de l'estació, normalment, aquestes estacions d'autobusos estan al costat d'una estació de ferrocarril.
2: Sí, sí,
3: sovint,
2: sí.
3: Quan és possible, urbanísticament.
2: És que l'espai, és que t'han a pedir.
3: Però qui diu allà, diu en un altre lloc. L'Escardívol no pot ser pel tema de la inundabilitat, bla, bla, bla, etcètera, etcètera. Però sí que una estació d'autobús seria molt útil perquè, a més, té uns serveis i té una cafeteria i la gent pot asseure i pot esperar i pot marxar.
2: T'ho explico molt fàcilment perquè allà tenim una zona d'aparcament lliure amb una part de places regulades temporalment, i fer allà una estació d'autobusos implica perdre, si no el 100%, doncs un
4: tant per cent
2: important de places d'aparcament.
3: I uns diners.
2: Ja, o sigui, vull dir que aquesta és la qüestió, que requereix una transformació i un canvi d'usos amb un tema doncs, que és molt delicat.
3: Però en canvi no s'ha fet, es podria haver fet, no ho sé, algú podria haver pensat...
2: No, nosaltres no, nosaltres hem reclamat sempre.
3: No dic allà, aquest lloc, hi pot haver d'altres que ara a mi no se m'ocorren,
2: no?
4: Que passa que hauria de ser un lloc proper a l'estació de Rubí Centre.
3: Si pot ser, sí, però vull dir que és sorprenent altres llocs. A Terrassa, per exemple, l'estació d'autobusos

0: Van anar allà, arriben, sí, i marxen tal, han d'anar al lavabo, al bar més proper, m'explico.
1: No tenen allà una caseta de...
0: Bueno, ja, però... Potser sí. Van a fer un cafè o van a fer... Vull dir que no és una estació,
1: per entendre. No, exacte, llavors, no és una estació en el sentit.
2: Però és que hi ha moltes estacions d'aquestes d'autobusos. Jo, per exemple, que agafava molt la línia per anar a la Vall d'Aran,
0: sí,
2: allà a Balaguer,
0: sí,
2: hi havia una estació d'autobusos que podies parar perquè hi havia cafeteria. Ha estat almenys 7 o 8 anys tancada.
0: Sí.
2: Perquè no... Suposo que no surt rentable, el que sigui. I ara, l'última vegada que vaig pujar, vaig veure que ja tornava a funcionar. Però, clar, i va molt bé pels passatgers i per tot, perquè allà pares i estàs una estona i paren molts autobusos.
0: Però és que la mateixa, per exemple, i ara no dic autobusos, que ja ho hem dit, sinó, per exemple, la mateixa estació de Rubí Centre, el bar,
1: sí,
0: fa molts anys que està tancat. Fa molts anys que està tancat. I anava molt bé, jo abans hi parava al matí, abans d'anar a treballar, em prenia alguna cosa, no? I fa molts anys que està tancat. Jo ja entenc que no deu ser rendible.
2: No és rentable.
0: Com
2: el quiosc,
0: pel
2: també.
0: Pels gestors, no?
2: Efectivament. Hi ha el quiosc que la gent, no tothom compra el diari allà.
0: No dic que sigui fàcil, però porta molts anys tancant
1: aquella
0: estació.
1: Ara ningú compra el diari enlloc.
0: No, no, ara ja no.
2: No, però... perquè diu el diari, diu, no, jo què sé, tot el que tenien en un quiosc,
0: però,
2: no?
0: Sí, però un bar, una cafeteria, uns serveis que hi puguis anar, estaria bé. En canvi, l'estació de Rubí, per diferents motius, no. La Terrassa l'han ressuscitat al bar,
2: sí,
0: a l'estació de Terrassa.
1: Sí. Sí, jo crec que, és a dir, a cada estació no pot haver aquest servei, perquè és evident que no a totes les estacions.
2: I Sant Cugat també hi és, i té molta afluència.
0: Però, clar, Sant Cugat hi és, però Sant Cugat, juntament amb Rubí, segurament són les dues estacions, tret de Barcelona i Terrassa, que són els extrems, són les dues estacions amb més milers de persones cada dia.
2: Però és que Rubí s'ho mereixeria, no?
0: M'agradaria ser els milers,
2: Però clar, hauria de ser una cosa financiada i que realment, doncs, qui s'ho quedés pogués guanyar-se la vida.
1: Deu funcionar com una concessió, no?
2: Són concessions, sí, són concessions.
0: T'ha de sortir a compte, si no, no ho agafes. Això ja ho entenc.
3: Jo ara fa temps que no pujo a l'estació de Rubí, però el bar que hi havia dins està tancat fa molt temps.
0: Molts anys.
2: Anys ja porta tancat.
3: Sí. Molt bé, doncs mira, ens queden 8 minutets. Volia obrir un últim tema, però m'estàs sortint, diguem, allò que en diuen puixos en el mòbil de notícies, perquè es veu que la Parlon, Núria Parlon, la consellera d'Interior, ha dit que, diguem, que paralitza la prova pilot de posar Mossos de paisà als instituts. Ah. Recordeu que va haver-hi tanta polèmica en aquell moment, a més es va saber enmig de l'inici de les vagues i de les protestes dels docents, etc, que segurament va ser un dels pitjors moments perquè se sapigués una notícia com aquesta, però, vaja, no tinc més informació que la que diuen ara els mitjans de comunicació. Parlon assegura que la prova pilot de Mossos a centres educatius es troba en via de paràlisi. Això ho diu l'ACN i La Vanguardia diu: Catalunya paralitza la prova piloto per introducir Mossos d'Esquadra de paisano en los institutos. Per tant, bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa sobre això, però en tot cas ho dic perquè havia generat molta polèmica i molts comentaris.
2: Bueno, també era pel fet que reivindicaven, doncs, que més personal amb educació i menys Mossos, no? I és veritat.
3: És a dir, en lloc de Mossos posa un educador social a l'aula i no un Mosso.
2: Que no.
0: Però el que passa que ha coincidit també amb les vagues d'ensenyament per part dels mestres, no? De tota manera, per també dir alguna cosa que no sigui això mateix, això exactament, a veure, trobo bé que s'ho repensin, trobo bé que ho estudiïn bé, perquè potser no era la millor solució, però sí que és cert que això venia d'uns quants centres que ho havien demanat perquè tenien realment problemes.
2: Però per això mateix, aquests centres...
0: Això és a dir, com es resolen aquests problemes? Parlem-ne. Amb més mestres, evidentment. Amb més diners, evidentment. Organitzant-se d'una altra manera, segur. Que amb els Mossos segur que no era la proposta adequada. Segur. En tot cas, que s'ho estudien bé. Però sí que hi havia, no només a escoles, sinó a hospitals, els últims temps...
2: Hi ha centres que caldria, sí.
0: Una certa inseguretat provocada per algun pare d'alumnes, per alguns alumnes, etcètera, etcètera, que havien fet que fossin, no jo, sinó els directors dels centres, els que demanessin alguna cosa.
1: Fins on jo sé, hi ha municipis, per exemple, l'Hospitalet, on sí s'han arribat a acords entre l'Ajuntament, entenc que el Departament o els Serveis Territorials d'Educació i Mossos d'Esquadra, i s'estan portant a terme experiències d'aquest tipus, perquè són centres on ja no saben què fer. Probablement, si haguessin tingut els recursos necessaris de forma estructural, històricament, doncs no estarien en la situació en què estan, però hi ha llocs on això sí s'està fent. Jo crec que aquí el problema va ser agafar probablement aquestes coses que estan passant

0: a municipis i centres molt concrets, i d'això voler fer un titular cap a fora i dir, mira, que mano dura sí, que tenemos i sí, que ben resolvemos los problemes, quan en realitat el que s'estava fent era treballar, com pertoca en aquests casos, amb una certa discreció, no?
1: I sí, hi ha molta comunicació amb els molt, centres, correcte, amb el tema Mossos,
0: muy en lo corto, sí, muy en lo corto, sí, i muy en cada situació molt concreta. S'estava treballant això, no és cap tonteria. És a dir, és molt greu tenir un titular que digui la policia entra a les escoles o entra als instituts per vigilar coses, però també és molt greu que hi hagi comunitats educatives que estiguin directament dient és que no sabem què més fer. Mm-hmm. Llavors, això està passant perquè la realitat és la que és i no hi ha llocs i sí, sí, tal, sí, i llavors això està passant en la mesura que està passant, amb la discreció i amb la feina que requereix, i això no vol dir que la policia entri als instituts, però que si aquesta és una mesura que es valora i que s'intenta, no, de forma el que diu la Maria Àngels, amb molta comunicació. No? Entre els docents i els equips.
1: I em consta que existeix, eh?
0: Sí, sí, és que existeix, sí, sí. Bueno, doncs és una cosa que s'ha de veure què passa, quins resultats té i si millora la situació dels alumnes i de la comunitat educativa i no vulnera cap dret, doncs bueno, bé estarà, no? Jo crec que la cosa va ser que algú va obrir la boca massa.
1: Sí, sí, perquè es va generalitzar un tema que probablement, jo què sé, semblava que la gent li arribava com... també tenia els seus detractors, evidentment.
2: I en el pitjor moment.
3: Sí, en el pitjor moment, perquè quan hi havia la vaga de mestres, i en el pitjor moment, quan a sobre van infiltrar dues Mosses en una assemblea sindical. Va coincidir tot al mateix moment i clar, allò ja va ser horrible, no? I ara, evidentment, s'han vist obligats a envainar-se-la. En tot cas, que ho estudiïn bé, el que diu l'Ània té molt sentit, i que es trobin les mesures adequades. El que tampoc no pot ser, i ja ho ha dit ella, és que els mestres i els metges hagin, que ja són professions vocacionals, professions molt importants per la societat, actualment sí, no només han perdut prestigi per diferents motius, sinó perquè que a sobre pateixin, sí, sí, puguin patir atacs per part d'incívics que volten pel món, no? Pel món. Sí, que sigui, no? I per tant, alguna mesura s'ha de prendre, segurament.
2: Està clar. Sí. En el fons, suposo que és a dir, no hauríem d'arribar, o sigui, no s'hauria d'haver arribat a aquest punt que explica l'Ània. Com? Doncs posant els mitjans perquè els instituts passi això. Segurament fent una reflexió sobre el que ha suposat l'ESO d'obligar a segons quines persones a estudiar fins als 16 anys, etcètera, etcètera, que està allà escalfant cadira, etcètera, etcètera. És a dir, la reflexió és molt més profunda, però un cop et trobes el problema, l'has de solucionar. No, el problema d'avui no se soluciona amb una anant a l'arrel.
1: Ni es pot generalitzar en aquests casos, tampoc, que és el que es va fer. Quan es prenen mesures i lleis, es fan pensant i no. I que no, no tota la gent té el mateix problema, vull dir, està claríssim. Clar. El que passa que és molt més fàcil per ells, no? Legislar d'aquesta manera. Ja està, tot.
2: Correcte. No. Molt bé. Bueno. No em queda temps, no tindré temps de parlar de l'últim tema que volia parlar, però és l'èxit que ha tingut la biblioteca amb la selectivitat.
1: Sí.
2: L'èxit, o allò que es diu morir d'èxit, perquè explicava l'Eduard Fraile el divendres, que realment hi ha hagut molta gent, hi ha hagut pics de 120 persones alhora, gent asseguda pel terra buscant endolls, i que els hi farà reflexionar de cara a l'any que ve com es pot millorar aquest servei de cara a la ciutadania, però és d'agrair que encara les biblioteques funcionin i funcionin també. Moltíssimes gràcies, acabem la tertúlia d'aquest dimarts 16 de juny. Moltes gràcies, Ània García, Martí
1: gràcies.
2: Pujol, Maria Àngels Ruiz.
1: Adéu.
2: I, espera, que passo la pàgina, que s'ha enganxat. I ara us deixem amb l'última hora del Rubí al dia que condueix la Belén Tierno. Avui entrevista l'empresari rubinenc Lluís Rodríguez, que assessora persones que vulguin emprendre. I per aquells que tingueu gossos, el nostre veterinari de capçalera ens explicarà com superar la revetlla de Sant Joan sense que els gossos pateixin massa. Per part meva, ens escoltem demà a la tertúlia. Moltes gràcies.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Aquesta tarda, a partir de les 5, ja es podran comprar les entrades pels concerts de pagament de la Festa Major de Rubí, que es faran espais com ara el Teatre Municipal La Sala, el Castell i, per primera vegada, el Casino. També des d'avui es poden reservar les localitats gratuïtes als espais d'aforament limitat de la Festa Major, com són, per exemple, les visites guiades pel Casino i la ballada de l'Esbart d'en Saire de Rubí. La meitat d'aquestes entrades es podran adquirir per internet i l'altra meitat a la taquilla de la sala. Els preus de les entrades oscil·len entre els 5 i els 10 euros, excepte el concert de l'Orquestra Mondragón, el 5 de juliol al Casino, que té un preu d'entre 18 i 25 euros. Les entrades de pagament són una mesura que ha pres l'Ajuntament per tal d'evitar el caos d'anys anteriors per aconseguir una reserva gratuïta. Pel que fa a la compra i reserva d'entrades de manera presencial, la sala tindrà un horari especial aquesta setmana. Avui, per exemple, de 5 de la tarda a 10 de la nit. Demà dimecres, de 10 del matí a la 1 i a la tarda també de 5 a 8. Dijous i divendres, de 5 a 8 del vespre. I finalment dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la Daria Matiuca, Ana Maria Hernández, Alexandra Capilla i Lina Abdesmith han estat les guanyadores de l'edició d'aquest any del concurs de punts de llibre de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, un certamen dedicat enguany al centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Com és tradició, les obres guanyadores s'imprimiran i es repartiran entre els usuaris d'aquest equipament de la biblioteca. Com altres anys, el concurs estava obert a joves, adolescents, entre 5 i els 16 anys, que havien de presentar una proposta de punt de llibre en cartolina blanca de 21 per 6 centímetres. Hi han participat un total de 1.230 alumnes, una quantitat en la línia dels darrers anys força elevada, la veritat. Ahir es va fer a la biblioteca l'acte de lliurament d'aquests premis, amb més de 120 persones omplint de gom a gom l'auditori i demostrant l'acollida d'aquesta proposta entre les famílies. Escoltem a continuació a l'Eduard Fraile, que és el tècnic de la biblioteca.
3: Ens fa especial il·lusió perquè ja un llunyà 1994 vam decidir, del segle passat, vam decidir muntar un concurs de punts de llibre. 32 anys després ens fa molt feliços que es continuï aquest concurs de punts de llibre, que continuem per sobre dels 1.000 participants.
2: El jurat estava format per tècnics municipals, professors de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Edra i artistes del circ del col·lectiu d'il·lustradores de la ciutat. A més dels guanyadors, també han escollit 10 finalistes per categoria. Els 40 joves artistes s'han emportat com a obsequi un lot amb material artístic, una bossa de la biblioteca i productes i marxandatge de Petacetes, ja que la companyia rubinenca ha decidit patrocinar per primera vegada aquest concurs.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I en esports, el 100 patins masculí tanca una temporada de somni. Sisco Lara García.
4: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de quarts de dues de la tarda amb l'entrenador i també jugador Marius Godano, d'una campanya de la qual se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Gerraona Nou Escorial 6-1 i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.
2: Tornem amb més informació de Rubí en una hora al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
1: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
0: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
1: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
0: Inspira't!

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, recta final del magazín matinal de Ràdio Rubí. Parlem, com sempre, de temes socials i culturals. Avui coneixerem un empresari rubinenc que, a més, pràcticament és també un influencer, i parlarem de salut animal. A partir de 11:45, l'Alberto Gil, el nostre veterinari, ens parla de petards i de com preparar les nostres mascotes per aquests dies. Els animals de companyia, especialment els gossos, són molt sensibles al soroll. El seu sentit de l'oïda està més desenvolupat i els patabam dels petards i la pirotècnia els ocasionen problemes d'angoixa, taquicàrdies, tremolors. Avui explicarem com combatre-ho. Avui el convidat musical és Otis Redding, el seu disc The Dog of the Bay es va convertir en número 1 un dia com avui, un 16 de juny, però de 1968. Segurament recordareu aquesta cançó, aquest assegut al moll de la badia, que tanta gent ha cantat després i que s'ha convertit en tot un èxit per a crooners. I ara, en uns minuts, saludem el Luis Rodríguez Jiménez, que és un empresari rubinenc que des de fa uns mesos té una empresa dedicada a assessorar emprenedors. A més, és molt actiu a les xarxes socials i, com deia, s'ha convertit també en una mena d'influencer per petits i mitjans empresaris. De tot això parlarem des d'ara i fins les 12. Recorda que tenim un telèfon obert. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Avui parlem amb Luis Rodríguez Jiménez, un empresari rubinenc que acaba de crear fa uns mesos The Firm, o Firm Business Group, una empresa dedicada a l'assessorament per a emprenedors. Ell mateix treballa com a empresari, té una empresa de traducció que es diu Ocodia i una altra de jocs de taula que es diu Lailus. I darrerament, com dèiem, és també força conegut a xarxes. Luis Rodríguez, molt bon dia, bienvenido.
1: Buenos días, gracias.
0: Explica'ns com et lies, perquè suposo que ja tenies prou amb una empresa, amb dues empreses, una de traducció, una de jocs de taula, i de quina manera acabes a finals de 2025 creant amb un altre soci una altra empresa, en aquest cas per assessorar emprenedors?
1: La veritat és que sóc molt inquiet, no? I aquesta part de ser tan inquiet implica que comencen a proposar idees, comences a veure idees, et sorgeixen coses i a mi se'm fa difícil dir que no, no? Sobretot si m'agrada, si crec que pot tenir futur, si, no sé, em costa. I llavors, bueno, també amb el tema escolar, no? Comences a fer més amistats. Per sort, al col·legi on van els nens hi ha un ambient molt, molt emprenedor, molt d'empresari. I un dels pares, bueno, vam començar a fer-nos bona amistat i vam parlar, no? Pues mira, estem fent això, estem relacionant-nos, no, amb altra gent, com ho veus? I sí que és veritat que era una mica reticent al principi, però em va costar poc dir que no? I bueno, això, amb les relacions, veient com podia funcionar, què podíem fer, pues, m'hi vaig engrescar.
0: El que pretens és aplicar els teus coneixements i compartir-los amb altres emprenedors, no? Parles de com gestionar el temps, de delegar, una cosa tan important i que tampoc gent sap fer bé, i suposo que el que et va passar és que et vas adonar que tots els emprenedors cometien els mateixos errors i que tu havies ensopegat amb una pedra diverses vegades i que per què no fer servir això per explicar, no? O per donar idees, no?
1: Bueno, més que ensopegar molt amb moltes pedres, crec que és una qüestió de... Moltes vegades veiem la gent, no?, que vol fer coses i no s'acaba no acaba d'estar convençuda de donar el pas, o fa les coses pensant que pot anar bé, idealitza molt això, no?, l'emprenedoria, i quan comences a treballar dins del món empresarial t'adones que hi ha moltes coses que tu faries d'una manera però que segurament s'han de fer d'una altra, no? O que tu has passat per aquí i que si ningú no et diu mira, no facis això, fes això altre, potser avances molt més ràpid, molt més segur, no acabes fent els errors que podríem haver fet tots al principi, i llavors intentes, pues això, ajudar, aconsellar altres empresaris que estan començant o estan passant per allò que tu ja has passat.
0: I el mateix passa amb la formació, ho dic perquè fins i tot en el periodisme hi ha una cosa, hi ha el que t'ensenyen a la facultat i després la realitat. Això també passa a nivell empresarial?
1: No té res a veure. Al final, la part acadèmica, jo quan estudiava traducció feies molta part teòrica, també feies una mica de pràctica, però t'adones que quan comences a treballar no té res a veure amb el que t'han ensenyat. El que t'han ensenyat t'ensenya sí, uns fonaments, unes parts de com pot funcionar el món, però després la part empresarial és una selva.
0: Clar, total. En algun dels teus vídeos he vist que deies que les relacions són KPIs. Uh-huh. És que en català em costa, eh? Que és un concepte com muy marketingiano, és una forma de medir. Para ti también es una forma de medir el éxito del negocio. Y me estoy refiriendo a las relaciones con proveedores, con clientes, etcétera, etcétera, que a veces pueden parecer una pérdida de tiempo, ¿no? Bueno. ¿Qué hacéis los empresarios? De iros a comer horas y horas.
1: Mira, cuando hablas, salía a veces en las redes sociales, ¿no?, esa típica foto de lo que se imagina mi madre que hago, lo que se imaginan mis amigos, sí, que hago y lo que yo hago realmente, ¿no? Pues un poco es así, ¿no? Cuando piensas en me voy a comer con otro empresario, me voy a comer con otra persona, piensas que no estás trabajando, ¿no? Y la verdad es que cuando empiezas a hacer este tipo de cosas, si no lo has hecho nunca, cuesta entender que eso también es trabajo, ¿no? Precisamente antes hablaba con otra persona, mira, me voy a la radio, ah, entonces no vas a trabajar. Bueno, depende, ¿no? También estás haciendo relaciones, estás, claro, estás dándote a conocer, estás haciendo otro tipo de cosas. Y toda esa parte de las relaciones es fundamental. Al final, cuando conoces a alguien, esa persona, no sabes qué va a ocurrir en ese mismo momento y posiblemente no ocurra nada si se hace de forma genuina, pero luego a la larga te puede acercar a otro lugar, puede que esta persona conozca a otra persona que a ti te interesa, puede que esa persona necesite algo de ti y tú le puedas ayudar. Entonces, las relaciones al final no dejan de ser algo fundamental en el mundo empresarial. Todo el mundo, de hecho, lo vemos en el fútbol, en cosas casi más importantes, más grandes, todo se cuece en los palcos, ¿no? Pero al final no dejan de ser relaciones.
0: Lo que pasa es que, esa parte tiene como una parte un poco negativa, un poco antigua ya, ¿no? Que es esas cosas que pasaban en los palcos o que pasaban en las comidas de empresarios, que entiendo con esta nueva generación a la que tú perteneces también ha cambiado un poco, ¿no?
1: Seguramente, yo nunca he ido a ver un partido de fútbol al palco, y si se da seguramente no diré que no. Pero sí, bueno, ahora los empresarios más jóvenes, digamos, es difícil ver a uno con la chaqueta, la corbata, ¿no?
0: El puro.
1: Exacto, se ha relajado mucho más. Pero en el fondo no deja de ser lo mismo, no deja de ser esa relación, ese conocerte. Y cuanto más conoces a esa persona, de forma un poco más profunda, más relación haces y más fácil luego es llegar a hacer pues eso, negocios o ayudarse entre unos y otros. No siempre es negocio de decir, voy a ganar tanto dinero, no, a lo mejor es ayudarme. Oye, tengo este problema que me ha surgido con no sé qué, ¿me puedes echar una mano? Ah, sí, mira, conozco a esta persona, yo te la presento. Es mucho más fácil.
0: A veces una idea puede salvarte. Exacto. Un problema. També parles de planificar en base a tres escenaris: conservador, realista i ambiciós, i estudiar molt bé els escenaris. Uh-huh. Hi ha una frase a les teves xarxes que diu emprender és com bajar un barranco, és difícil però hi ha mètode. Tinc la sensació que vols sobretot trencar amb aquella idea romàntica de que si tens una idea tot vindrà fluït i que tothom que emprèn ho fa des d'un garatge i tenint una idea brillant.
1: Bueno, això és el que ens han dit sempre, no? que Steve Jobs i els de Google van fer les seves empreses des d'un garatge i creiem que tot és així. És veritat que normalment moltes idees, sobretot quan som petits empresaris i no sorgim de, pues no sé, de l'IBEX 35 i a ser edat i no sé què, sorgeixen de qualsevol moment. En qualsevol moment tens aquesta espurna que et fa clicar i et fa pensar que pots fer alguna cosa. Però sí que és veritat que quan t'hi poses, comencen a sorgir els problemes. Mai no és tot tan fàcil com creiem sobre el paper, no? I fa poc vaig sentir algun altre influencer també que parlava d'aquestes coses i deia, si tu penses que és fàcil és perquè encara no t'hi has ficat, no? I té tota la raó. Quan comences a fer alguna cosa més en profunditat, sorgeixen problemes amb proveïdors, amb clients, amb publicitat, amb diners que no pensaves que havies de gastar i has de gastar, sorgeixen problemes per tot arreu. I llavors, pues això, no és fàcil des de quan comences a fer les coses, sinó que és fàcil al principi i després, pues, bueno, si ja t'has engrescat molt i creus que pot sortir bé, segueixes endavant, i si no és quan comences a plantejar-te si t'has sentit o no t'has sentit el que fas.
0: Explica'ns, tens tres empreses, explica'ns en cada una d'elles què és el que marca la diferència, perquè al final l'èxit està en, no sé si dir marcar la diferència, però sí cobrir un buit o fer una feina que ningú fa de la manera que tu la fas. Si vols et vaig dient o em vas dient tu les empreses?
1: Sí, mira, comencem per Ocodia, que és la que més temps té. Jo quan vaig començar amb Ocodia, ja, bueno, vaig acabar la carrera, em va sorgir precisament amb temes de relacions, i no va ser una cosa premeditada, sinó que, bueno, una amistat que havia fet a la universitat em va passar una feina, la vaig fer, i a partir d'allí vam començar a treballar, i a poc a poc va sorgir l'empresa. No era una cosa que jo digués, vull fer una empresa de traducció i vull que estigui així, no, sinó que a mesura que anàvem creixent, pues anàvem donant forma. I una de les coses que fem més diferent de les altres, per mi té molt valor les persones que formen part de l'empresa, no? I intentem llavors que aquestes persones primer estiguin bé dins de l'empresa, perquè tot allò que fan bé ho podran exposar a l'exterior, ho podran pues això, donar a conèixer i donar-ho a conèixer d'una forma, pues això, que t'agrada, que estàs content, que fas les coses bé. I aquesta part per mi també és essencial, no? que els de dins estiguin molt contents per poder-ho fer fora bé.
0: Precisament és una empresa que en diversos moments el que fa ha estat en perill, ara amb la IA suposo que també, però per exemple en la teva part dedicada a la traducció a les xarxes socials, el que fas és explicar la diferència entre una traducció literal i una traducció amb cert coneixement, no? Sobretot en termes mèdics i coses així.
1: Sí, jo no soc molt romàntic en el sentit de la traducció només la podem fer humans, perquè no soc romàntic, soc pràctic, no? I sé que la IA cada vegada funciona millor i sé que sobretot per les persones del dia a dia una traducció feta per IA pot sonar perfecta, pot estar molt bé i és completament lògic, perquè a nosaltres també ens passa quan veiem altres coses que també fa la IA, no? I dius, està bé, segurament aquella persona que es dedica a allò diria que no, no? Sí, exacte. I llavors sí que intentem donar a conèixer, intentem explicar quines diferències hi pot haver i per què donem valor a la part humana, no? I és veritat que la IA ho fa molt bé, però també la pot cagar molt bé, no? I clar, si tu no ho saps bé, depèn en quins contextos, pots tenir un problema. I llavors has de coordinar aquesta part de la IA, revisar-ho, ajudar que tot funcioni millor.
0: Això pel que fa a Ocodia. Lailus, dius que no ets un romàntic, però clar, en los tiempos que corren, fer una empresa dedicada als jocs de taula, home, un punt romàntic té, no?
1: A mi m'agrada molt jugar, m'agrada molt els jocs de taula. La veritat és que va sorgir també perquè la meva dona tenia un altre empreniment i no li va funcionar, i amb els nens, que tenim dos nens petits, bueno, sempre jugàvem a casa, sempre fèiem jocs inventats i tal, i també a partir d'un altre company, amb una altra pare del col·le, que també és empresari, també va sorgir aquest tema de poder fer coses. Ho fèiem per vendre a Amazon, no? Va sorgir per vendre a Amazon. I què podíem fer i tal, i vam sorgir doncs, amb això, amb el tema dels jocs de taula. El meu fill en aquell moment tenia 4 anys i mig, li agradaven moltíssim els dinosaures i vam començar amb un joc de taula de dinosaures i bueno, vam donar una mica de forma. I així com dèiem que no soc romàntic i soc pràctic, tot el que la IA entreu de la part de traducció també m'ajuda a la part dels jocs de taula, no? Pues t'ajuda a acabar de donar forma a una idea, a perfeccionar una altra, a veure alguna cosa que a tu se t'havia escapat i et pot ajudar. Llavors, bueno, mira, el que et treu per una banda t'ho dona per l'altra.
0: I per últim, de Ferm, que és el que té de diferent a les moltíssimes empreses que es dediquen a fer assessorament a empresaris, a emprenedors...
1: Sí, de Ferm va sorgir també com un espai, una comunitat de petits empresaris que busquen, sobretot, que creuen en aquestes relacions més personals i que no creuen en haver de fer d'arribar a un lloc, donar una targeta, mira, jo sóc aquest, em dedico a això, i prou, no. Intentem que no hi hagi targetes, intentem que les persones es puguin conèixer i que els negocis ja es faran després, no? Que en aquell moment s'acaben de conèixer, que creïn una relació i que s'ajudin. I això, al final, normalment quan vas a aquest tipus de networking, a aquest tipus de llocs, la gent es presenta, mira, em faig això, tata, i ja està, i es queda tot allà, no? I llavors intentem donar una mica més de profunditat.
0: De fet, teniu un munt de projectes, un o diversos podcasts, perquè he perdut una mica al nord, un que es diu La Cena, o l'última cena, la sala de decisions o decisions, que és una de les últimes, sí, després sí. És un grup que es diu La Tribu Emprenedora.
1: Sí. No, la Tribu Emprenedora és la part prèvia de film. La Tribu Emprenedora és com va sorgir i després quan vam voler fer més coses al voltant d'això és quan vam decidir pues, donar forma a l'empresa, canviar el nom, fer una mica més de... Pues això no, més de part empresària.
0: Aquí les relacions que tu dius que són tan importants van acabar creant una empresa.
1: Exacte. Va començar tot... Realment els inicis va ser un sopar d'amics, per dir-ho d'alguna manera, amics sí. Que compartíem la part d'empresària, no? Emprenedora. I a partir d'aquí va anar creixent. Pues al principi érem 10 persones, després vam ser 20, després 40, i bueno, vam anar fent un grup més gran. I això i va sorgir com a nom era La Tribu Emprenedora. Era com, pues mira, som emprenedors i fem això. I després La Sala de Decisions és el meu podcast personal on parlo una mica pues això, no? Pues de decisions, de responsabilitat, de problemes, de tot el que implica aquest recorregut que jo he tingut, que mai no m'havia proposat de poder-ho explicar, però que, bueno, que en algun moment algú em va dir, ostres, pues, si tu et dediques a això, ja has passat per... I és veritat, no? Has passat per tot això. Per què no ho donem a conèixer? Doncs pues, mira, fem...
0: I et funciona, no?
1: Bueno, estem començant. Has dit abans influencer, no sé si jo seria... No sé si seria la paraula tan gran, eh?
0: Bueno, però una persona molt activa a xarxes socials i, a més, amb consells o idees que poden ajudar gent que està aprenent. Et deia, et funciona... De nou no parlem de quantificar les coses, però segur que hi ha molta gent que t'escriu a través de les xarxes i que et diu, ostres, m'has donat una idea fantàstica, o gràcies a la teva idea, no l'he liat parda, si em permeteu l'expressió, muntant un negoci que potser no tenia viabilitat,
1: sí.
0: No?
1: Moltes vegades són més consells, no? Escolta, mira, vull fer això, tu com ho veus, no? Aquesta frase és molt, molt, molt comuna, tu com ho veus? I aquest tu com ho veus, al final t'estan demanant un consell, no? T'ho demanen, no diuen, dona'm un consell que no sé què, però sí que et volen la teva ajuda, la teva percepció, veure com tu has pogut viure per poder-lo viure ell, sí.
0: Si algú està a casa i s'està preguntant o està pensant en emprendre, què li diries? Que és la primeríssima cosa que hauria de fer? Perquè pel que dius, no sempre la idea és el més important.
1: No és el més important, però sí que crec que és una pedra angular. Per mi, has d'emprendre en allò que realment t'agradi, en allò que realment t'apassioni, perquè sorgiran els problemes. I si fas una cosa que t'agrada, els problemes són secundaris. Si ja comences amb una idea que només, mira, m'ha sorgit això, però tampoc no sé... Quan arribi el primer problema, segurament diràs, no vull seguir aquí, no, quin sentit té? No? En canvi, si t'agrada, ho fas. Jo sempre barrejo molt també la part esportiva, m'agrada molt l'esport, i sempre dic, si vols aixecar-te d'hora per anar a córrer, l'hora no és un problema, no és un problema perquè t'agrada, i ho fas perquè t'agrada. Ara, si no t'agrada, diràs, les 7? No m'aixeco a les 7, clar. Les 8, no, tampoc. Les 10, ai, ja se m'ha fet tard. Sempre trobaràs una excusa. Llavors, en aquest sentit, crec que funciona força similar.
0: És a dir, la idea és, com deies, no el imprescindible, però sí que sigui que t'agradi.
1: T'agrada, molt.
0: I a partir d'aquí, què? Pla de viabilitat o abans d'això...
1: Primer prova-ho. Prova-ho en... Depèn també del... Suposo que en coses molt més grans, no sé, si vols fer una empresa de criptomonedes, doncs potser no pots fer una prova a casa, no? Però segons moltes empreses que són, doncs són més petites o més de coses corrents, no? Aquí sí que pots fer una prova amb el teu entorn, amb amics, veure si funciona, què pensa la gent, però sobretot també no demanar-li consell a la teva mare o a la teva parella, perquè segurament diran, ah, fill, filla, m'agrada molt el que fas.
0: O no.
1: O no.
0: O no, hi ha famílies que són molt... que desincentiven molt, no?
1: També podria ser, sí, sí. No? Sí. Però si volen que ho facis, sempre et diran les coses bones, no? Llavors està bé que ho facis amb gent que creguis que et pot fer una crítica constructiva. I fer aquestes proves. Que veus que funciona? Amplies una mica més. Que després necessites diners? Pues ja parlaràs amb el banc o amb qui sigui. I després sí, pues ja faràs un pla de viabilitat, un pla de màrqueting, un pla de moltes coses. Però primer comença a fer-ho, no?
0: Que fàcil, ho veus tot, eh? Ets molt optimista, no?
1: Més que optimista, sóc pràctic. Al final no forma part d'això, no? Des de si vols fer tot perfecte, mai arribarà a aquesta perfecció. A la carrera ens passava, quan fèiem traducció, sempre era, vale, volem fer la frase més perfecta, tal, i mai no acabaves els treballs que havies de fer a la carrera. En canvi era, mira, l'acabo, que després tinc temps, ja el perfeccionaré, que després surten coses, ja les canviaré, però de moment que tingui un producte que pugui vendre.
0: I a més, i això és aplicable a moltes feines, la tècnica, el coneixement et dona la tècnica per després trobar aquella frase que no trobaves a la primera.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Explica'ns més del Luis Rodríguez Jiménez. A banda d'aquestes facetes d'empresari, qui és el Luis Rodríguez Jiménez?
1: El Luis Rodríguez Jiménez és una persona molt normal. molt senzilla, molt d'andar por casa, no? Vinc de la Rioja, soc d'un poble de la Rioja. Vaig venir aquí a Barcelona per estudiar. Jo tenia clar que volia venir a Barcelona. Em va agradar.
0: Perquè aleshores no hi havia gaires llocs on estudiar...
1: On estudiar traducció, no. Hi havia, no sé, 8-10 llocs a tota Espanya. Barcelona era un dels meus llocs preferits perquè m'agraden molt els idiomes, m'apassiona, és una cosa que m'apassiona, i jo sabia que podia venir a Barcelona a aprendre un altre idioma de forma fàcil i ràpida, no? I llavors jo tenia molt clar que volia venir aquí. La meva mare no ho veia tan clar, però jo sí. I llavors això, vaig venir aquí a estudiar, em va agradar moltíssim, vaig trobar feina i després pues, bueno, la vida ja em va portar a tenir dona, fills, etcètera, a casa, mil històries que quan vas fent coses, no, pues t'acabes engrescant i s'acaba fent la bola més gran. Però això, i vaig acabar vivint a Rubí perquè volíem una casa i bueno, vam trobar aquí el lloc per fer-ho. I què més? M'agrada molt la part esportiva, m'agrada moltíssim, m'agrada molt viatjar, i sempre dic quan em pregunten això, no, com em preguntes, qui és en Luis? En Luis és una persona molt normal, però que quan li agrada a algú, el problema que té és que li agrada molt. No és que li agradi poc o que, mira, tinc interès, no, és que soc d'extrems, o m'agrada molt o no m'agrada, i aquesta part intermitja em costa, i aquesta és el Luis més personal.
0: Rubí, precisament, és una ciutat molt empresarial. Tu deies, visc a Rubí perquè volia una casa i vam trobar una casa a Rubí, però ara aquest networking també es dona pel fet de viure en aquesta zona, en aquest Vallès tan empresarial, on tu deies, a l'escola dels meus fills hi ha un munt d'empresaris. És bastant factible perquè som una comarca d'empreses.
1: Sí,
0: no?
1: al final la part bona que té Rubí i tot el Vallès és això que dius tu, no? Que hi ha moltes empreses, també hi ha moltes empreses petites o familiars o mitjanes que no són, pues, això, multinacionals i tal, que potser és més complicat, i que segurament aquestes estan més a les ciutats grans com Barcelona, que tot el que es fa o moltes de les coses que es fan al final a Barcelona ciutat, I llavors no hi ha aquesta part de networking, aquesta part de comunitat dins del Vallès, i qualsevol cosa que sorgeixi aquí al final té molta cabuda, perquè hi ha molt empresari, molt emprenedor.
0: I a més suficientment a prop de Barcelona,
1: sí,
0: no? D'una gran ciutat.
1: Estem a mitja hora.
0: Clar. Bé, suposo que de moment seguiràs al Vallès, tot i que com tu no li dius que no a res, qualsevol altra oportunitat que et surti, segur que dius que sí. Però moure't d'allà on vius, ara,
1: no ho veig. No ho veig. Mira, els meus fills no estudien a Rubí, van al col·le a un altre lloc, i cada dia els hem de portar. I una de les coses que a casa parlem és: ostres, i si visquéssim més a prop del col·le, que guai, no? I sí, però ens fa molta mandra moure'ns. Estem molt contents, estem molt tranquils, estem molt assentats, i de moment preferim aquest viatge de cada dia anar i tornar que no canviar. Fer una mudança ara mateix...
0: No, però jo no em referia, per exemple, a canviar 20-30 quilòmetres, em referia a l'altra part del món, perquè a més amb la teva feina i el que t'agrada viatjar, mira, seria factible.
1: Sempre he dit que quan vaig començar amb Ocodia, jo tenia la idea, estava idealitzant, no?, d'aquesta part de treballar des de qualsevol lloc del món, i sempre dic de treballar sota un cocotero, no?, sempre la gent quan usem riu, volia treballar des de qualsevol lloc del món amb un ordinador d'internet, era factible, no?, era el que ara es diu nòmad digital, pues abans encara no existia la paraula, però jo volia fer així. La veritat és que mai no es va donar, tant de bo ho hagués pogut fer, i ara és veritat que amb els nens no ho faria, però si no tingués els nens, per què no?
0: Bueno, doncs tot és ara. Lluís, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per explicar-nos la teva experiència i per deixar-nos conèixer una mica més d'aquesta experiència. Espero que la gent, si vol emprendre, que li faci un cop d'ull a les teves xarxes, perquè expliques coses, com deies, de forma molt senzilla, però amb molt sentit comú.
1: Sí.
0: Molta sort, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Belén.
2: Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
0: Passa gairebé un minut de 11:45. Fem una aturada musical avui. Dèiem, el nostre convidat és Otis Redding. Un dia com avui, un 16 de juny, però de 1969, fa gairebé 60 anys, es va convertir una de les seves cançons més conegudes en número 1 al Regne Unit. És The Dog of the Bay, i segur que l'heu escoltat cantada per ell o per qualsevol altre croner.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
2: Inspira't!
3: Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
8: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
9: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
10: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
11: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
12: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
13: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
14: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
15: Tengo que encontrarla.
16: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
17: Creo que he descubierto algo increíble.
14: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
18: ¿A qué está esperando?
19: Bienvenida a la rebelión.

0: Dos quarts i mig de 12 del matí, anem a parlar de salut animal amb l'Alberto Gil, que és el nostre veterinari, ell ve de Vet Clinic. Molt bon dia, Alberto.
1: Bon dia, Bren.
0: Avui parlem d'un tema que és de plena actualitat, perquè quan arriba l'època de les revetlles, aquells que tenen animals de companyia, sobretot gossos, ho pateixen molt, perquè la seva mascota ho pateix molt, no?
1: És així, efectivament, i això, actualitat plena, perquè és la temporada de petards, i parlem d'això, de gossos, de gats, que ho passen molt malament, que tenen aquesta hipersensibilitat a sorolls forts, com ara els petards. I és un tema que recurrent, perquè cada any, en aquestes èpoques, és una visita típica al veterinari, de què fem amb la nostra mascota, que té aquesta ansietat, parlem d'ansietat, als petards i a aquest tipus de sorolls forts.
0: Això té a veure amb la sensibilitat més alta que tenen aquests animals al soroll?
1: Clar, hem de pensar que la sensibilitat auditiva d'un gos, d'un gat, és molt, molt més elevada que la que podem tenir nosaltres, no? Ho veuen d'una altra manera, per aquesta sensibilitat, i sobretot perquè una causa que pensem que passa això és que hem de pensar que el nostre gos no sap ben bé la causa, l'origen d'aquests petards, d'aquests sorolls. No saben ben bé com acaben, ni saben ben bé quan acabaran. Amb la qual estan en una incertesa aquests dies, que és el que crea aquesta angústia, no? Aquesta angúnia, sí.
0: Clar, estàvem parlant que nosaltres dos precisament no ens agraden els petards, sí, i que ens generen aquesta incertesa de la incomoditat. Sí. En el seu cas, això és més gran. I això explicaria que ara quan comencen els primers petards, que de vegades són com molt sabrats en el temps, ja comencin a estar alerta. És a dir, és possible que ja hi hagi gossos i gats que estiguin nerviosos, sí, que estiguin amb angoixa?
1: Sí, sí, i més, pensa que és una... Jo crec que és una conducta també una mica apresa amb el temps, no? Mm-hmm. Identifiquen que quan comencen a sentir aquest tipus de petards, l'animal ja sap que vindrà una temporada de petards, de sorolls, amb tota la revetlla, i hem d'intentar anticipar-nos en aquestes situacions. Podem fer coses a casa nostra, per intentar que els nostres animals estiguin més segurs, podem dir així, no? Hem de procurar uns dies abans fer algun tipus de canvis a casa, un maneig, que diem, intentar que l'animal tingui un refugi, parlem d'un refugi segur, procurar que tinguin accés a algun lloc de casa on estiguin més protegits, que això, el típic lloc és el bany.
0: Clar.
1: El bany, perquè jo crec que per la nostra disposició de les nostres vivendes, dels nostres habitatges, normalment el bany és la zona més allunyada del carrer.
0: Clar.
1: Aleshores, què fan? Que es fiquen en aquest lloc, no? Intentar també, bueno, de procurar-los que estiguin amb les finestres tancades, les persianes tancades, inclús fer servir mantes en les finestres per intentar insonoritzar aquesta habitació, i procurar que estiguin còmodes, el més còmodes possible.
0: Si el bany o l'habitació que decidim, la que trobem que està més aïllada, serà el seu lloc de refugi, el que hem de fer és posar el seu llitet allà? És a dir, que entengui, a partir d'ara o aquestes setmanes, sí, aquest serà el teu espai, no?
1: Correcte.
0: Perquè si ho deixes a l'espai on habitualment està, igual.
1: Sí, podem fer això, preparar-ho amb un parell de dies d'anticipació, no? Hem dit això de tancar finestres, tancar les persianes. I important també posar una mica de música que sigui relaxant, amb un volum una miqueta alt, suposo que no molestarà cap veí, no? Inclús posar la televisió també, joguines aquestes que l'animal, fer-los pensar, aquestes joguines que són de tipus conc, que es diuen que podem posar menjar dintre per l'animal estigui entretingut, que pugui olorar. També sortir a passejar amb ells abans de la verbena, abans de la revetxa. Passejos curts, de qualitat, que siguin a primera hora del matí o a primera hora de la tarda. Sempre, sempre, més que mai, que això és important, que portin els gossos lligats. Mm-hmm. Perquè una situació que pot passar és que l'animal s'espanti, surti corrents i podem perdre el nostre animal.
0: Clar. Els traiem a passejar aquelles hores per també contribuir a que estiguin més relaxats?
1: Sí, intentar que facin una mica d'esport, que a casa estiguin una miqueta relaxats, que estiguin cansats una mica, no? Vull fer una crida a la gent que intenti identificar els seus animals ara, eh? El xip és important, evidentment, però jo trobo que és més important que un microxip, perquè és més... posar una placa amb un parell de números de telèfon. Tothom reconeix una placa, tothom sap reconèixer el que és un número de telèfon, i és molt més àgil trobar un propietari amb una placa identificativa que no amb un microxip. El microxip va molt bé, però hem de pensar que han d'anar a algun veterinari o anar a la policia o anar a alguna protectora.
0: I els obliga a fer un extra, no?
1: Sí, és més immediat una placa identificativa, que això qualsevol lloc troben per 10 o 12 euros, vull dir que no són diners.
0: Parlem dels símptomes, perquè bueno, la gent que té animals ja sap quins són els símptomes, sí. Però és que hi ha aquella angoixa i aquella sensació de nervis, però fins i tot he llegit que poden arribar a tenir taquicàrdia.
1: Sí, sí, ansietat. Pensa que hi ha diversos graus d'alteracions per aquest tipus de problemes. El més típic és que trobem una respiració accelerada, d'acord? L'animal es jadea molt ràpidament, veiem que tremolors, comencen a tremolar, comencen a córrer d'un puesto a l'altre per casa, també les orelles cap enrere, sobre el cap cap enrere, la cua baixada entre les cames, no? I sobretot aquesta respiració molt agitada, que és un tema d'ansietat al 100%.
0: En el cas dels gossos, és molt fàcil, diria, veure-ho, però en el cas dels gats, trobo, d'una banda, que potser és més difícil perquè hi ha gats molt inquiets, també, i no sé si els afecta de la mateixa manera.
1: Sí, mirar, el que passa que la conducta, diguem-ne que... De la seva és diferent a la del gos, no? El gat normalment moltes vegades es queden com immobilitzats, les pupil·les molt dilatades, intenten amagar-se, això és típic, i el que han de fer en el cas del gat és la regla d'oro és deixar-los en pau.
0: Clar.
1: De vegades intentem consolar-los, parlo de gats ara, i clar, de vegades poden mostrar-se agressius per por. Aleshores, si es fiquen sota el sofà, deixar-los allà, que es fiquen sota el llit, també que ho fan, deixar-los allà, música, finestres tancades una altra vegada, i deixar-los tranquils, el gat, deixar-lo tranquil, no manipular-los.
0: Sí, perquè a més ells van a la seva bola.
1: Sí, poden mossegar-nos, poden esgarrapar-nos, per por, eh?
0: Clar. Deies, hi ha diferents nivells. Jo sé que hi ha animals de companyia que es mediquen quan arriba aquesta data, no?
1: Això sí, sí. Tenim...
0: Entenc que són casos extrems, no?
1: Sí, però cada vegada més, sí. Eh? Sí, sí, sí. Vull dir que aquestes èpoques els veterinaris no deixen de ser tot el dia donant medicacions per aquest tipus de problemes, no? Aviam, tenim dos tipus de medicaments. Uns que no són medicaments, que són nutracèutics, que diem com complements, d'acord? Són aquestes coses naturals, entre cometes, que són productes que són derivats d'alguna proteïna, la caseïna, de la llet, i que tenen un efecte relaxant. El que és important, molt important, és començar dies o unes setmanes abans de la revetja, perquè tenen un efecte acumulatiu. Vull dir que si comencem a medicar-los, entre cometes, amb aquest tipus de productes naturals, el dia de la revetja anem tard.
0: Clar, no,
1: hem de començar abans. Si aquest tipus de productes en el mercat, hi ha moltes marques, no funciona, perquè de vegades són coses molt suaus, hem de passar ja tipus de medicació ja que fem servir ansiolítics, d'acord? Important, no automediquem els animals perquè podem tenir un problema, d'acord? Anar al veterinari i el veterinari farà una recepta d'algun tipus d'ansiolític. I després, en el cas del gat, començar unes setmanes abans, dues o tres setmanes abans, amb feromones. Hi ha un producte que venen en forma d'aerosol, que s'endollen, d'acord? I és com un ambientador. Nosaltres no olem res d'això, però el gat sí. I són apaciguadores, que diem. I de vegades funcionen, de vegades,
0: Ja, no sempre,
1: No sempre. Aquest tipus de feromones i productes naturals, així, ni complements, no sempre funcionen.
0: Jo m'imagino que el que té... M'imagino, no, em consta que la gent que té animals de companyia que s'ho passa molt malament o va molt d'hora, és a dir, que ja us està visitant, o fins i tot hi ha gent que marxa directament de la ciutat perquè aquell animal s'ho passa fatal.
1: Sí, aquesta és una opció i cada vegada moltes famílies opten per aquesta opció de sortir de nuclis urbans, anar-se a la muntanya, al camp, inclús marxen de Catalunya.
0: Sí, clar, sí. Perquè no hi hagi festa,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: No hi hagi revetlla. I després, ja que estem parlant de petards, abans ho apuntaves, el que és més comú és la por i aquesta angoixa que els hi genera. Però després, en aquests dies de revetlles i de que la gent tiri petards al carrer, suposo que també és molt important, a l'hora de treure'ls a passejar, ser molt cuidadosos perquè es poden cremar. Bueno, tenen molta por, però pot passar, no?
1: Jo no m'he trobat mai cap cas així, no? Però teòricament podria passar, perquè sí que hi ha gossos que, això és cert, que intenten trepitjar petardos. Intenten, és una cosa curiosa, d'acord? Però ho intenten. No he vist mai jo la meva experiència cremades per en animals de companyia, però bueno,
0: jo,
1: és un risc.
0: Gossos que intentaven trepitjar, sí, el petard, sí que ho he vist.
1: Sí, és que és curiós, eh? Però ho fan.
0: Bueno, suposo que no si és l'efecte, o sigui, és aquell element, associen aquell element que els fa tanta incomoditat...
1: Jo suposo que intenten jugar, sí, perquè són casos que els animals no tenen por a aquest tipus de sorolls, i jo crec que comencen a jugar amb els petardos.
0: Però vigilem, no?
1: Vigilem, si
0: els portem pel carrer, el que deies, eh? Sempre, sí, cordats.
1: Sempre lligats, cordats, sempre.
0: I
1: més que mai, eh?
0: Evitem, no?, zones on s'estan llançant petardos, etcètera, etcètera. Bueno, el propi animal, jo crec que ja ens
1: sí.
0: dirà que no vol anar cap a aquesta zona.
1: Sentit comú.
0: Alguna cosa per algú que li passi per primera vegada, alguna cosa que...
1: Clar, animal jove que potser té... Clar, és la primera experiència, doncs no sabem ben bé com reaccionarà, no?
0: Clar.
1: Però si d'alguna manera ja, com la revetlla que comença els petards uns dies abans, si ja veiem que la cosa apunta lletja, doncs al veterinari, que almenys demanar assessorament. Jo voldria fer des d'aquí també una crida una mica a l'empatia, no? Mm-hmm. Hem de pensar que hi ha animals que ho passen molt malament, i no tan sols animals, sinó
0: no,
1: també
0: persones
1: amb hipersensibilitat, clar. I si pensant en persones que són autistes també, és clar que tots volem gaudir de la revetlla, dels petards, de les festes, però una miqueta d'empatia.
0: Bona apreciació, perquè és veritat que per algunes persones i alguns animals allò que per altres és una diversió pot ser una veritable tortura. Per tant, potser podem buscar el qui vulgui llançar petardos, que se'n vagi a una zona més allunyada i que doncs, faci la seva festa sense molestar gaire. Jo crec que això és una cosa que també anem aprenent.

Falten 8 minuts perquè siguin les 12. Abans d'acabar el programa us fem propostes per fer aquests dies a la ciutat. Avui tenim una nova edició de l'Explica'ns el teu rotllo. És aquesta activitat que fa el grup fotogràfic El Gra cada mes i que amb la d'avui acaba, diguéssim, que la temporada o el curs. En aquesta ocasió és el Toni Privat, un fotògraf del Maresme, qui explica el seu rotllo. El Toni Privat fa fotografia en blanc i negre i de 35 mil·límetres. Ens explicava, perquè ahir el vam entrevistar, que per ell la fotografia i l'agricultura tenen el mateix cicle, sembra, espera i collita, i és per això que fa fotografies en blanc i negre. Avui, a partir de les 6 de la tarda, ho explicarà a la biblioteca en una activitat que és gratuïta i que tanca el curs del grup fotogràfic El Gra, que ja sabeu que a partir d'ara, doncs, sobretot el que farà serà molta festa major i les seves activitats per a la festa gran de la ciutat. I avui mateix, i a la mateixa hora, i al mateix lloc, però en un altre espai, a la biblioteca, a les 6, tenim una hora del conte. En aquest cas, adreçat a infants de 1 a 4 anys. Es diu Minilab Gaudí per Menuts. Ho fa la maleta de Lili, que forma part de les activitats que s'estan fent a la ciutat en commemoració dels 100 anys de la mort de Gaudí. La proposta parteix d'un laboratori, com diu el títol, Minilab. És un laboratori de lectures amb llibres i objectes que estan relacionats amb les formes, l'arquitectura i els colors. Tot això serà a la sala infantil de la biblioteca. S'adreça, com dèiem, a famílies amb nens d'entre 1 i 4 anys. L'entrada és lliure, però hi ha un aforament limitat. Per tal, cal inscripció prèvia. Com sempre ens expliquen des de la biblioteca, si doneu les vostres dades i encara que estigui ple, doncs us trucaran per dir-vos que ha quedat, si és que ha quedat, una plaça lliure. El telèfon per fer-ho és el 93 699 84 53. El repeteixo. 93 699 84 53. Això és avui, dimarts 16 de juny. Però dèiem que comencem a caminar cap a la Festa Major i també cap a l'inici del Festival Random, i això vol dir que comencem a tenir moltes activitats musicals aquest cap de setmana.

Dissabte, a partir de les 7 de la tarda, tenim una sessió de DJ al casino. L'actuació és de DJ Indicool, que és, a més, rubinenc. Indicool va néixer per donar resposta a la demanda de l'indi nacional a la ciutat de Barcelona. Ara, les seves sessions tenen indie rock, indie pop, nudisc, indie electrònica i també els hits de sempre. Ell, com dèiem, és un DJ rubinenc que volta per tota Catalunya i que aquest dissabte ens ofereix una sessió a partir de les 7 de la tarda, de les 7 a les 9. Les entrades costen 5 euros, és una sessió per ballar al casino i que ens dona l'oportunitat de gaudir de la música d'aquest rubinenc que doncs, ha actuat al Sonorama Rivera dels anys 23 i 24.

4, al Festival dels Sentits, al Planeta Sound o al Rec Festival. I tenim l'oportunitat, com dèiem, de veure'l i de sentir-lo aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda per 5 euros. A més, estem intentant poder parlar amb ell un d'aquests dies perquè ens expliqui com serà la seva sessió. Però ja de fons us apuntem la música que podria punxar.

Una mica més tard, a partir de les 10 de la nit, de nou a dins del Festival Random, tenim l'actuació de DJ Trapella, una dona, en aquest cas, molt jove, que ens farà gaudir de la seva música. La trajectòria de DJ Trapella va arrencar el 2017 amb actuacions a escala local i comarcal, i després d'anys de formació i experiència, a finals de 2021, el seu projecte va fer un salt amb actuacions a diverses sales i festes de Catalunya. És la DJ resident de la Sala Club de Mataró, també ha actuat a la Festa Caníbal de la Sala Apolo i també forma part de l'staff DJs d'Europa FM. A més és la DJ també del grup musical Tribade. La DJ Trapella actua aquest dissabte a partir de les 10 de la nit al Casino, una música més actual, 2 hores de música i, com dèiem, 5 euros l'entrada, que ja podeu adquirir a través de la plataforma Covent.

I ara escoltem Joana Cras, una altra rubinenca, d'adopció en aquest cas, perquè viu a cavall entre la Ciutat Comtal i la nostra. En aquest cas, la Joana Cras actua diumenge a partir de les 7 de la tarda, diumenge 21, dins aquest festival R Random, un concert que tindrà una durada d'una hora i mitja. Acaba de presentar fa poquíssim, fa uns mesos, el seu disc de debut, Vèrtigo. Vam tenir oportunitat d'entrevistar-la. De fet, l'hem entrevistat al Rubí al Dia, també al Rubí Sound i també les companyes de l'Inspira't. Per tant, al nostre web trobareu diverses entrevistes de la Joana Cras, aquesta dona tan jove, però que fa una música tan personal. Doncs bé, diumenge, a partir de les 7 de la tarda, amb entrades entre 5 i 10 euros, la podeu anar a veure al casino. És una de les actuacions del Festival R Random.

I amb això posem punt i final al programa d'avui. En unes hores, a partir de les 5, es posen a la venda les entrades de Festa Major, aquelles que o són de pagament o necessiten d'inscripció prèvia. Serà a partir de les 5 de la tarda, com dèiem, de forma paral·lela a les taquilles de la sala, amb un increment de personal perquè no hi hagi cues, i també l'altra meitat a través d'internet. Estàvem pendents de saber quin seria el primer espectacle de la Festa Major divendres. Ara ja veiem precisament a la plataforma Coven que divendres a partir de les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Castell està previst que actuï Marlena. Us recordem que el concert de Beret va ser suspès quan va ser detingut per la policia. L'Ajuntament va decidir suspendre aquest concert. En unes hores, com dèiem, comencen les entrades. Nosaltres tornem demà a partir de les 8.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Rodalia recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, ininterromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera es preveu que a partir d'avui la línia ofereixi el servei complet. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà com a fins ara durant tot el dia d'avui i fins al 18 de juny hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, anunciava que un cop obert des d'un parell de dies abans el trànsit de mercaderies, els trens de passatgers podien reprendre el servei entre aquestes dues poblacions, Rubí i Martorell, a mitjans del mes de juliol. Finalment, però, la data s'ha avançat un mes. Paral·lelament, afegia que s'estava a punt de licitar els treballs per 23 milions d'euros per actuar al conjunt del túnel, més enllà dels 120 metres on s'ha estat treballant fins ara. Unes obres que no afectaran, en principi, a la circulació dels trens.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que tenint en compte les elevades temperatures i els incendis que ja es van declarar el cap de setmana passat, cal estar molt alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la pròxima setmana. Ahir es va presentar el dispositiu especial per intentar que tothom passi una bona revetlla i, entre altres coses, per exemple, es reforçarà el número d'agents dels bombers. Escoltem a la consellera.
3: Fem el reforç M1 de bombers de Catalunya, que el tindrem actiu des de les 7 del dia 23 fins a les 21 hores del dia 24, amb intensificació entre les 7 i les 23, entre les 7 del 23 i entre les 7 del 24, amb obertura dels parcs voluntaris. Per tant, aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la Guàrdia Ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF, i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
2: Igual que l'any passat, Protecció Civil ha imposat una campanya comunicativa amb l'objectiu de promoure una celebració segura d'aquesta revetlla. El cos ha tornat a escollir el mateix eslògan de l'any passat, no petis la revetlla, i a través de fulletons, cartells i materials per a xarxes socials es donen consells pràctics sobre l'ús de petards i, per tant, també per evitar els focs, els incendis. Per exemple, recollir la roba estesa, tancar les portes i les finestres, i també recull que les fogueres han de ser autoritzades sempre pels ajuntaments i evitant la mesura del possible fer soroll per a aquelles persones altament sensibles i també de cara als animals.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, el 100 patins masculí tanca una temporada de somni. Siscola Garcia.
4: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un hockey club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de quarts de dues de la tarda amb l'entrenador i també jugador Marius Godano, d'una campanya de la qual doncs, se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Gerraona Nou Escorial 6-1 i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.
2: Res més per ara. Tornem, com sempre, a més informació en una hora al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. La cuina és per molts nens i nenes un dels primers espais d'aprenentatge i també de convivència. És el lloc on vam descobrir les olors dels guisats, aquell soroll que fan les cassoles quan piquen, la impaciència d'esperar que el pastís surti del forn, la satisfacció de remenar una massa amb les mans. Cuinar de petits no només ens ensenya receptes, ens ajuda a conèixer els aliments, a desenvolupar l'autonomia, a compartir temps amb la família, a crear vincles que sovint després duren per sempre. Qui no recorda algun plat especial de l'àvia, de la tieta, una recepta feta amb els pares o aquella primera vegada que va preparar alguna cosa tot solet, allò, amb el davantal? Avui volem recuperar aquestes històries i parlar de com la cuina pot ser també una escola de valors, de creativitat i de bons moments compartits. I volem també recordar l'acte de fer, de tastar aquell primer plat a cegues. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postre es fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: ens hi posem, com sempre, saludem primer el xef del programa, Blai Ferran, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs, Blai?
1: Acalorat, però bé.
0: Acalorat, però bé?
1: Sí, però aquí dintre s'està bé.
0: Aquí dintre s'està fresquet.
1: Queden mar de bé.
0: Dos programes aquest i un altre.
1: El d'avui i la pròxima setmana.
0: I farà 4 anys que fas el primer, segon i postres.
1: Què fem?
0: Bueno, tu també.
1: Què fem, jefa?
0: Què fem el primer? No, jefa no, què va. Jo mano, després
1: quatre tu fas anys, el que vols. 4 anys. Des de l'ho hem passat volant, eh?
0: Ahir,
1: justament,
0: que sí?
1: Sí. Ahir, abans d'ahir, estava mirant arxius de fotografia i de vídeos i coses que hem anat fent. I dius, mare de Déu, de tot això, fa 4 anys, ja fa 3 anys.
0: I no se'ns han acabat els restaurants.
1: No.
0: Encara hi ha restaurants de Rubí que no han passat pel primer segon i postres.
1: Ja tenim uns quants preparats de cara a la temporada pròxima.
0: De cara a la temporada que ve.
1: Temporada
0: de futbol, sí. Com vulguis.
1: Vale,
0: digue el que també funcionem nosaltres. Avui, per tant, fem l'última tertúlia de xefs d'aquesta temporada. Tenim la Xilimalla de Calgori. Xili, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
0: El Carlos Guirado, l'emèrit de la Sidra. Carlos.
3: Buenos días, pasando calor, pero bueno.
0: I allà baix, el Jonathan Méndez, a la pastisseria Méndez.
4: Bon dia.
0: Deies que tu aquest mes de juny el millor de l'any.
4: Entre la calor i la feina...
0: El millor de l'any, eh?
4: M'aprimaré 5 quilos.
0: T'aprimaràs 5 quilos?
4: Segurament.
2: Hola.
4: Trepillos i flautes?
1: Si t'aprimes sense menjar bledes, no està malament, no?
4: No. Menjant, però entre la suada...
1: Ja.
4: I tot...
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
3: Yo que me voy a trabajar contigo, eh?
4: Yo también. Vente. O sea, que hay una sauna.
0: Escolta'm, aquest cap de setmana hi havia música al Gori.
4: Sí, ja.
2: Ai, blues.
0: El blues, eh?
2: Sí.
0: Va anar bé, això?
2: Sí, va anar bé. A més, van començar dos, uns que estaven allà al públic es van animar, es van ajuntar amb ells, al final era un quartet. Molt divertit. Molt bé.
1: Sí. Està molt bé.
0: Mira, avui us proposarem un joc en aquesta primera part de la tertúlia, que inclou una cata a cegues. Tenim 3 plats o 3 aliments... En dues versions. Hi ha una que és de súper i una altra que és casolana.
3: Adiós, hay que adivinar.
0: Llavors, jo tenia preparat un antifaç preciós, negre, de satí, dels que faig servir a casa. Però me l'he deixat. Llavors el Blai ha portat això.
2: Això com vols ficar-t'ho?
1: No, però hi ha peixets.
0: Què és un buf?
1: Sí, lliga'm el programa.
0: Perquè la idea és que això sigui una cata cega, sí, home, perquè els que hi veieu podreu donar pistes tipus color, textura, sí? Perquè la persona que va a cegues pugui tenir una mica de suport, d'acord? Us dic els 3 plats i decidiu qui fa què. Us atreviu? Sí? Hi ha una crema de carbassó, hi ha macarrons i hi ha una magdalena.
2: Una magdalena?
0: Hi ha una magdalena que he comprat aquest matí. El Mende. I una altra magdalena que no és del Mende.
1: Les magdalenes proposo que ho faci el Mende.
0: Jo pensava que la magdalena era de Proust o del Jonathan, no?
3: Jo crec que no, eh?
1: No.
3: Jo la va adivinar.
0: A veure, creieu?
3: No va adivinar.
0: Abans de posar-nos-hi.
3: Les conozco.
0: Jo, la Xili i la magdalena no. Pel que pugui passar, que el Xili tot ho diu, Mendes, saps? Jo hi t'ajudo. No, home, perquè t'ho imagines...
2: Quina fama, per favor.
0: No, però t'imagines que t'agrada més l'altre. I tu, venga, t'hi vines arriba. Què, llavors? Fatal.
2: No.
0: I jo crec que el cas...
2: I ja em coneixes. Sí.
0: Per això, que en el cas concret de la magdalena, aquí el que hi entén de magdalenes és el Jonathan, sí, i jo crec que el Jonathan sabrà quina és la seva magdalena.
3: Segurament.
0: Ai.
3: Anda, que no.
2: I si t'imagines que no? Ostres.
0: Aviam, et puc donar pista.
1: Tot pot passar, oi? Tot pot passar,
4: tot
1: que
4: passar
1: sí.
4: Tot pot passar,
1: i tant.
4: Però no.
2: No diguis d'on és l'altre.
0: No, jo et donaré pistes. Creieu que serà fàcil? Creieu que... Què creieu? Penseu que la part... Els plats que són casolans, menys el del Mendet, el del Mendet és teu i de...
1: I de la tienda.
0: I d'un súper.
1: I de la.
0: Sí? Clar, els altres dos, la part casolana els he fet jo. Llavors, és possible que us agradi més l'altre.
4: No, home, no.
2: Però l'altre és de súper?
0: Escolteu, l'altre és de súper.
2: L'altre és que també depèn molt del gust que tinguis tu.
0: Vull dir, pot ser que...
2: No. Però si el casolà és el casolà.
4: Que
2: tu pots tindre un gust determinat que t'agradi d'una manera o una altra. per més que sigui.
0: Allò que és casolà sempre és més bo?
2: És que no, depèn del gust de cada persona.
1: No té per què.
0: No? És el que jo plantejava.
2: Per exemple, una cosa fàcil, una maionesa, la casolana i la maionesa de pot. El que li agrada molt el gust aquell de vinagret, allò, doncs sí, la que és casolana no li agradarà. És una miqueta també això.
3: Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo, sí. És verdad.
0: Però un plat com una crema de carbassó?
4: Si l'has fet, si l'has fet bé...
2: Si l'has fet tu i d'allò estarà bé.
0: Si l'has fet bé, ara, aquí m'has agradat.
4: Amb crema de llet i tot...
2: Ai, jo no hi poso crema de llet.
0: Ah!
5: T'ha faltat.
0: Ah! Va, ell ja s'ha adjudicat la magdalena. Ell s'ha adjudicat la magdalena. Llavors ens queden els macarrons i la crema de carbassó. Qui ens l'ho pide, esto?
3: Vinga, jo el macarrón.
0: Tu els macarrons?
3: Vinga.
0: Xili, tu m'ho faràs la crema.
2: I el
0: suquillo. Tu faràs la crema.
2: Sí? Jo el suquillo, sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Sí. No comences tu, Xili?
3: Vale.
2: Home, ja,
0: vale. La senyora és primer.
2: Ja ho veureu. Ja ho veureu.
0: Val, doncs el primer que et demanaré, sisplau, em fas els honors de posar-li l'antifàs.
1: Pobre
0: teu. Blai. Avui t'hauràs de... Sí,
4: i amb la càmera a la mà.
0: Compte, eh? Avui és d'aquells dies que si no ens veieu ens hauríeu de veure. Estem emetent el 99.7 de la FM. Si entreu a www.radioruy.cat veureu com es baralla el Blai Ferran i la Xili i Malla per posar aquest pseudo antifaz, que en realitat és un buf d'aquells que fa servir el Blai per pujar la mola. Ei, que els ha sentit de fons, així. Va, va, va, va, va, va. Val. Tot això és un xou per... Molt compte, que és a terra!
4: Sí,
0: vale.
2: Sí, que hi ha una mica més i...
0: Vale.
2: Ara no sé.
0: Sí, sí, sí, ens sí que ens sent.
1: Sí.
0: Vale. Ja està. Ara la Xili la tenim... No hi veu, eh? Blackout total, eh?
2: No.
0: Molt bé. I ara és aquell moment... en què traiem el que tenim guardat sota.
2: A veure, serà crema de carbassó,
3: eso,
2: eh?
3: Eso
0: a veure... A veure,
3: eso le vais a dar.
0: És crema de carbassó.
3: Oye, ten cuidado lo que te están poniendo, eh?
2: No, ja, ja, por
3: cuidado,
0: eso. El que jo he fet és crema de carbassó i al súper l'etiqueta posava crema de carbassó. Ah, i a partir d'aquí...
3: Ah, vaya, vaya.
0: Aviam. A veure, perquè et posis en situació. Ben got, d'acord?
2: Sí, clar. I cullera.
1: Sí.
0: Ara tenim... dos gots amb dues cremes de carbassó.
2: A veure, eh?
0: Jo no sabia...
2: Em feu una por.
0: No, és crema de carbassó. Et prometo que el que jo he fet és crema de carbassó i et prometo també que l'altre a l'envàs hi posava crema de carbassó.
2: Sí, que jo soc molt escrupulosa, ja em coneixeu, eh?
3: Ja m'ho ganau.
0: Vosaltres que ho veieu, ho veieu clar?
3: Bueno, i tant.
0: Pel color?
3: Sí, pel color.
0: Sí?
1: El color sembla, sí. I tant.
0: O sigui, entre l'1 i el 2, mm-hmm. Quin diríeu que he fet jo? El 2?
3: Jo també, claro.
0: Tu també,
1: el
0: eh?
1: El color, el 2.
3: Però, claro.
0: Els anem a ensenyar, no? Que no em veieu des d'aquí. Doncs mireu, aquest seria l'1, aquest d'aquí, sí? I aquest, el 2. Llavors, vosaltres a casa, quin diríeu que he fet jo també? L'1 o el 2? Sí? Aquí, de moment, tothom està d'acord que jo he fet aquest, eh?
3: Ai, Dios mío.
4: Sí, si no
0: jo has... podria estar d'acord.
3: Si no,
4: si no has pujat la ceba, sí. Sí,
0: vale, parla una mica, que menys acostat.
4: Parla una mica, va. S'acosta, s'acosta.
1: Vinga, va, la Mariona està preparant ara la Xili amb l'antifàs posat, que no és un antifàs, sí. Que és un buf, i ara cullera. Vinga, i ara la Xili passarà a provar.
4: Ui, ui.
1: A veure, de moment no apunta bé.
0: Aviam,
1: la cullera.
0: Aquí el més difícil
1: no
0: serà que la cullera vagi a parar dins del got.
4: Baixa, baixa, baixa, baixa.
0: Vale,
4: baixa,
0: ja,
4: fica,
0: ja
4: fica.
1: Molt bé,
0: vale.
1: Molt bé.
0: Ja ho tens, ja ho tens.
2: Ui, que espès.
0: Ara, textura, com la veus?
2: Molt espès.
3: Bueno, ara està més frío.
4: Ara pots llepar la cullera.
1: És la crema de llet.
2: Ai, a veure, eh?
4: Llepa, llepa.
3: Nada, nada, no diga.
1: Sembla que estiguis en temporada de tapes.
0: No li agradarà gens, aquest, ja ho veuràs.
3: No hi ha ningú cubo aquí, com los sommeliers, no?
2: A veure, l'altre.
1: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, ara. Molt bé, molt bé.
4: Baixa, baixa, baixa, baixa, baixa. Ah,
1: vale.
0: Molt bé.
1: Vale.
2: Aquest és molt més líquid, eh? Està calent.
4: Està calent.
0: A veure.
2: Això és carbassó?
3: No sé.
0: Primer m'has de dir quin he fet jo i quin ha fet el súper perquè jo et pugui contestar. Primer, no t'agraden cap dels dos, dedueixo, per la teva mitja cara.
2: No, aquest, és que aquest té més gust a carbassó i aquest té més gust a sopa de pollastre.
0: A sopa de pollastre?
2: Sí, té, aquí té caldo de...
3: Todo menos calabací.
4: Sí.
2: En sèrio.
0: Sí? Llavors, sí. Tindries veredicte i em pots dir quin és el casolà i quin és el de súper?
2: A mi per crema m'agrada molt més aquest, amb el sentit de consistència, que és crema, no vale. És tan sopeta com aquesta. Uh-huh. Ara no serà la teva.
0: Això no ho sabràs fins al final, això.
2: És que a mi em sap greu, però és això, eh?
0: No,
2: que
0: endavant, endavant.
2: És més consistent, és més, està més fet i és, no sé, i té més gust.
0: A carbassó.
2: Al carbassó, sí. Això té més gust a pollo.
0: Val.
2: A pollastre, vull dir.
0: Menjaries un plat sencer d'alguna de les dues?
2: Potser d'aquesta.
4: Vale.
0: D'aquesta d'aquí, sí?
2: Sí, aquesta espessa. Però no molt, eh? Perquè jo no sóc molt de cremes.
0: Tu no ets molt de cremes, eh?
3: Ah, bueno.
2: No.
0: Val. Fem una cosa.
2: Què?
0: Treu-te. Ja hem acabat.
4: Ja has dit, eh? Ja has dit.
2: Pero que me habéis metido. Esto es de pollo. ¿Y el rímel qué?
0: El rímel està estupendo, Chili, i efectivament aquesta que no t'ha agradat era, és d'un súper que comença amb Berca i acaba amb Dona. I aquest d'aquí l'ha fet una que comença amb Mari i acaba amb Bona.
3: Huele a
2: pollo.
3: A pollo.
0: Voleu, teniu interès a provar, a tastar? Hi ha més culleres, eh?
3: L'olor no hace mal, el olor.
4: Fa olor de becrem.
3: De becrem.
2: Sí, de pollo, d'esto.
4: M'ha vingut olor a hospital.
2: Home, no passis a poc. Però aquesta...
4: Sí, sí.
0: Té un olor intens. Aquesta és bona.
2: Sí.
0: Aquesta, proveu la meva, va, que me fa il·lusió.
4: No, té tota la...
2: Aquesta, a la més, està fresqueta, allò està calent.
4: I tant, quina olor de carbassó que fa aquesta.
0: Sí. Home, aquí sóc.
4: Clar.
0: Anem a tastar. Aquest moment en què el Blai Ferran li posa la cullera a la boca al Jonathan Méndez. Sí, per favor.
4: No sóc de carbassó.
3: Però està bona.
4: Només amb l'olor i aquest.
3: Només amb l'olor.
4: Sí, sí.
3: Només
4: amb l'olor. I el color.
2: Ja, és que quan dolents, salido... És que això és...
4: Aquí sembla que hagin potxat ceba fins al punt de quasi cremar-la.
3: Sí.
4: I ha donat aquest color que és tan lleig,
2: no té
4: tan lleig, tan desagradable.
2: Però
3: el sabor del carabassó...
4: I el...
2: No, no, és que olora...
4: I el gust del carbassó no el té. No, no.
2: De pollastre,
0: La crema de carbassó aquesta té l'única cosa que jo hi poso, que és carbassó, una mica de mantega, una patata i aigua.
4: Ja, vale.
2: Igual que jo.
0: Ja està.
2: I ceba, aquest, patata
4: pues si li tires un
2: i amb mantega,
4: de...
2: perquè jo no poso líquida? Crema de llet.
0: Bueno, perquè intento fer una cosa de no. Colesterol vale. Low cost, saps? Sí, perquè sí, a casa sí. Hi ha el papa, hi ha la mama...
2: Ei, No cal.
3: Si fiques una mica de porro i ceba...
0: També, però quan jo faig crema de carbassó, faig crema de carbassó, ja està. No de coses.
2: Ceba has posat.
0: Ja està. Una patata perquè agafi consistència i ja està, prou. Si sofregim amb mantega el carbassó, que tregui molta aigua, perquè tingui gust a carbassó... I aigua fins a cobrir,
2: jo
0: poso, sal.
2: No, però ceba sí que li poso.
0: Ja està.
2: Poso patata, ceba i molt carbassó. I és carbassó.
0: Anem als macarrons, Guirado?
3: Vinga.
4: Vinga, va. Posi's vostè l'antipàs.
0: Sisplau, fes els honors tu de posar-li tot aquest... Treu-te les ulleres perquè si no et faràs mal.
4: No et facis mal.
2: Ai, que guapo.
0: Aquest moment doble, ara sembla... Doble. Bueno, allà tenim el JK, que és el nostre tècnic nou. Normalment no fem això.
4: Què deu pensar? Sí? Aquests estan sonats.
0: Normalment.
4: Acostumem a ser més serios.
0: Sí, no? Perquè és que sembla que els haguem segrestat a tots, eh? Sembla que els haguem segrestat a tots avui a venir, i no, eh?
3: Seguimos que...
0: Però no parlis...
4: T'ha agradat, eh?
0: Chili, no parlis fluixet, que hi ha micro igual.
4: No, noia. No? Ja ho pots dir fort, ja.
0: Madre mía de Dios. Vinga.
4: Conte, que treu la nevera, treu la nevera.
0: Anem als macarrons. Ai, que hi ha les magdalenes.
4: Porta la isotèrmica i tot de marionès, vist? Vinga, va. Macarra per aquí.
3: I estan gratinats?
0: No.
4: Llavors només tindrien gust de formatge, no podries... No.
3: Bueno.
5: Ja ho tinc clar.
0: També en teniu prou? La resta? Aquesta és la pinta que fan. Dóna-li una forquilla al Carlos. Molt bé. Llavors, només amb la pinta,
3: bueno,
0: què diries tu? Aquest d'aquí, no? És el que he fet jo? Sí? També esteu d'acord?
4: El primer.
3: Aquí? Sí,
1: per pinta, no?
0: Endavant, endavant.
1: Per pinta, sí.
3: ¿Dónde está parante?
0: Espera, espera. Ara, posa-li la maneta. Posa-li la maneta.
2: Primer.
0: Posa-li la maneta que toqui.
2: Primer.
0: Si no ens veieu, de veritat que ens hauríeu de veure, perquè això és un xou.
2: Després l'altre.
0: Vale. 3w.radiorubi.cat.
2: Quin proves primer?
3: Bueno, aquesta mateixa.
2: Sí.
1: Venga, a ver, va.
3: Pincho.
4: Pincha, pincha.
0: Pincha.
2: Sí, pincha.
0: Pincha.
4: Un poquito más, un poquito más.
2: Y ahora un pacarro. La boca.
0: Dos pacarros, dale.
1: Doble, vale.
0: Ara pa dentro. Molt bé.
1: Bueno. Bueno.
3: Ya sin probar el otro, ¿eh?
0: ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Di algo?
0: Sin probar el otro, ¿qué?
3: Que este me parece... Ya, vamos, es de merca y algo, ¿eh?
0: ¿Seguro? Mira que si es el mío...
3: Ya verás cómo.
1: Prueba, prueba, a ver qué pasa.
3: ¿Pincho bien?
2: Sí. Pincha más.
3: ¿Sí? ¿Más?
4: Pero sí. Ahora, ahora, ahora, ahí, ahora.
1: Ya, mal, mal que mal verena, doctor.
3: Ya le he dicho, vamos, vamos. Este para ti. Este para mí. A ver, tiene choricito. Un sofrito. Este tiene tomate de lata.
1: Tomatote.
4: Dulce.
3: Y además el macarrón está como... Cuando congelas una pasta y la vuelves a descongelar y se deshace...
1: Que quede horrible.
3: Sí, sí, queda horrible. La pasta. Queda la pasta.
2: Yo no entenc perquè
1: ho fas. No es pot fer, això.
3: Pues está como congelada esta.
4: Amb el que costa
3: ara bullir. ¿Queréis probarla también?
0: Bueno, ellos, pots treure't d'això perquè ja crec que el veredicte...
3: Es que... Igual se parece en el color y tal, pero probarlo.
1: No. Es veu, si
3: se nota, ¿eh?
1: Es veu això tomacat totalment. I aquí hi ha una mica més de consistència. Hi ha algun tallet.
2: Molta xitxa.
0: Hi ha carn, no hi ha xoricito, no, però hi havia bacon, això sí.
3: És bacon o xoricito?
0: És bacon, és bacon.
2: Això sí que proves, eh? I això no.
3: No, a ver,
4: es que el dolor no, pero...
3: Pero es que
4: comer
3: ese macarrón, es que no sé cómo lo pueden hacer esto.
1: Hablo de tomàquet àcid.
3: Exacto, es tomate de
4: lata. Orlando campeón.
0: Això no és Mercadona, això és Bonària.
4: Va, és igual. És igual, sí.
2: Home, en comparació Bonària d'allò, potser una miqueta...
0: Bueno, també us dic, clar, el preu, aquí, ojo, eh? La crema carbassó, home, 1,50 € no m'ha costat. I això...
3: Por ahí.
0: Más menos, saps?
3: Ese... Eso
4: saps el que passa que les màquines...
3: Més quantitat.
0: No, és més quantitat, sí, és una ració, més o menys.
2: No té xitxa.
0: No, xitxa no, és aquest tomàquet.
2: Tomàquet, ja està.
3: Pues fijaros que esto va a terminar en...
1: Sí. Anem per aquí, anem per allà.
3: Sí, en costumbre, ¿no? De que ya van a quitar hasta de esto y poner...
1: Cada cop més.
3: Sí, sí,
4: y el problema que tienen es que todo esto lo hacen pasteurizadoras.
3: Sí.
4: Y claro, la pasteurizadora, como tiene el calor alrededor, acaba teniendo ese color. Lo mata.
3: Y la pasta, pues, te la está pasando.
4: Claro.
3: Que no.
4: Porque tiene que subir a 105 y bajar a 3, en ese tiempo es lo machaca.
2: Y después lo tienes que calentar tú.
3: Y luego
2: es otra vez que lo calientas.
1: Y si lo calientas al microones,
4: ho
1: resseques tot. Ja un.
2: Sí.
4: Però no fotràs un bany maria perquè escalfa una tarrina de...
1: I tant que no.
0: Mende.
2: Home, és fàcil.
0: Vinga, diu.
4: Vinga, va.
0: Ja s'hi posa ell, es posa ja directament l'antifaç. Molt bé.
3: Xa-xa.
0: Jo, a mi, aquestes visualment...
3: A ver si...
0: És la que em sembla més difícil.
3: Pues sí. Però jo ja sé qual és la d'ell.
0: Visualment, a mi, és la que em sembla més difícil.
1: Ho tenim malament, visualment, eh?
4: A mi m'has agafat la petita, eh?
0: T'he agafat
4: la petita. Ja tenies l'altra comprada, eh?
0: Home, clar, que estava preparat. T'he agafat la petita perquè si te la... Perquè tinguis de mida més o menys semblant a l'altra.
4: Perquè avui és que hem sortit...
0: Perquè si t'has agafat el Magdalenón, només amb tocar-lo...
2: No,
3: però que no la coja, cortamos con la mitat.
2: Clar, que no toqui.
3: Que no toqui.
2: Perquè si toca...
0: Home, però li poseu tan difícil, pobre,
3: sí,
0: home.
3: Sí, sí,
0: home,
3: sí.
2: Perquè una
3: sí,
2: és seva.
3: Sí, és clar, suya, és suya.
1: Agafem un tros amb la forquilla, eh, i li enxufem.
4: Sí.
0: Bueno, què diríeu?
4: Si la toco...
3: Sí.
1: Complicat, eh? Aquesta sembla d'ell.
3: Ahí està.
1: Sí.
2: Està complicat.
0: Jo diria que us heu equivocat tots.
1: Sí, eh?
3: Dius.
1: Sí. Pot ser.
0: Us heu equivocat tots tres.
1: Pot ser, pot ser. Oh. Imagina't.
0: Pues, no, el Socorro.
2: No.
0: Blai.
1: Vinga, ara ell, va.
5: O sigui, la de
0: ja us dic que no
5: és
0: que no
5: toquin. La de la dreta és d'ell.
4: A veure si s'equivoca l'amo.
0: Ara ho remenem, eh?
1: Sí.
0: Pela-li una mica i deixa'm mirar a veure jo, que sàpiga...
1: Aviam, comencem per aquesta?
0: Sí, comencem per aquesta, sí.
1: Vinga, va, espera't.
2: No toquis.
0: Home, però toca-la.
2: No.
0: Mare meva.
1: Cony.
0: Pobre gent.
2: Vinga,
1: veure,
2: un avionet.
1: Manita, en tens un tros aquí. No, no cal, l'avió que s'ha fotut. La farquilla.
0: Et deixarem tocar i et deixarem tot.
2: Oh.
0: Costa, eh?
1: Oh.
2: Sí?
1: Estem dient coses aquí, les fosques, entre les altres... Vols provar l'altra?
0: Espera, m'encanta perquè està agafant aigua per netejar-se la boca.
1: Home, fa la cata, fa la cata ben feta.
0: És una cosa que no heu fet vosaltres
3: eso,
0: dos.
3: Eso porque no baja, ¿no?
2: És que aquí s'ha vist.
4: Ja m'ho fotut difícil, eh? Buscant una magdalena.
3: Sí, mira, hemos caído nosotros. Tú lo tienes fácil. Tú l'has adivinado ya.
0: A veure...
2: Què?
0: Jo ets a dir que aquestes magdalenes, les dues, a mi m'agraden. Totes dues.
2: Baixa-la.
0: Sí.
2: Això
1: la
2: sí
1: textura d'aquesta, al moment de trencar-la amb la forquilla
0: és
1: per donar-li...
0: És que per això t'he dit...
1: M'ha agradat molt més la textura d'aquesta.
0: És que per això t'he dit que l'hauria d'haver tocat.
1: Ah, deixem-li tocar.
0: Perquè aquesta part de la textura...
1: Porta cap aquí, vinga. Oh.
0: Deixeu-li tocar... Deixeu-li tocar les magdalenes i el Méndez m'aixeca la magdalena... Què ha fet ell?
1: Què li passa a aquesta?
0: Ai!
1: Molt bé!
0: Ai, que petit, Jonathan!
1: Que li acabarà d'analitzar, eh?
4: Que està la meva.
0: Que sí.
3: Mira, habíamos dicho esa, por pequeñita.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Recogidita.
4: S'han passat amb la vainilla.
0: És la vainilla, no? Ai, quin calor he tingut ara, jo.
1: Ui, jo.
0: Me farà la ratlla aquest home, me farà la creu tota l'estona.
4: Jo no volia tocar-les, perquè jo, al grapat de sucre, li foto un sobre i queda...
0: El micro,
1: vale.
0: Que si no, no te sent. I treu-te això de la cara, que no cal ara.
1: No, que ara no vas a la muntanya, oi? No.
4: Jo volia tocar-les perquè... El grapat de sucre que li tiro jo queda un grumet a sobre.
1: Queda un grumet a sobre,
4: no
1: sí.
4: Queda...
0: I aquí,
4: no.
0: Quan jo les portava, jo me les he hagut de mirar dues vegades i les distingia per la muntanyeta de sucre. L'altra era Mercadona, i una és Mercadona i l'altra és Méndez.
2: Més compacta, aquesta.
0: Clar, visualment s'assemblen molt.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Visualment s'assemblen molt. La textura...
1: La textura és molt més flonja, molt més agradable.
2: Aquesta té massa sucre.
0: I aquesta és molt dolça, tan dolça com perquè t'agafi aquella ansietat de menjar-te'n tres,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: de menjar-te'n tres i acabar a la bossa. Sí. I després tot aquell mal de panxa, saps?
4: Has tingut sort perquè ha sortit una patida perquè has curat la màniga. Perquè si no ja has vist el que ha sortit avui.
3: Ah, que són més grans.
0: He anat...
1: Sí, les fa grosses.
4: Un mal de lo que soy.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Bueno, us ha agradat?
1: Genial.
0: L'heu encertat tots tres?
1: Tres de tres.
2: Sí. Home, sí. Però nosaltres aquí hem fallat, eh?
3: Sí, és veritat, sí.
1: Sí, sí.
2: I és que tenim magdalena en el Gori, que la comprem, i s'assembla molt a aquesta, a la teva.
1: És flonja, és molt flonja, no? I porta el pegot de sucre damunt.
2: No, la imatge.
1: Ah, vale.
2: La imatge, així, no? I clar, aquesta l'he vist molt rodoneta, i dic, no, deu ser aquesta.
3: Clar.
2: L'he fastidiat.
0: Bueno, perquè les rodonetes, les homogènies, les que totes són iguals, generalment són fabricades perquè no hi ha una persona allà darrere fent la muntanyeta, com el Méndez.
4: Jo fico la màniga i...
2: I totes surten diferents, perquè són casolanes.
4: Totes.
2: Són com les croquetes, com totes aquestes coses.
3: Bueno, bueno, ahora probaremos chuletones, ¿no? Uno si es de Bilbao o es de... No, o no, ja no, no.
0: Jo et volia portar una truita de patates, d'aquelles del Mercadona, que sopo jo de vegades.
3: Eso sí que se nota ja.
2: La, sí, però la truita de patates, amb què era?
0: Amb xistorra.
2: Amb xistorra. Ah, sí.
0: Que tot ho arregla. La xistorra sí, tot clar. Ho arregla. Què puede ir mal? Cuando le pones xistorra al huevo. Què puede ir mal? Nada. Bueno, va, anem a... Anem a recollir una miqueta,
2: sí,
0: això?
2: Sí. És...
0: Què et passa?
3: És brutal.
0: Encara
3: és
0: estàs brutal, amb el caldo de pollo del Mercadona, eh?
2: Però és horrorós.
0: Sí, és dolent, sí. Sí, sí. Bueno, a mi m'agrada més la meva, que voleu que,
2: no, no.
0: Que voleu que us digui.
2: És que no...
1: A tots els que
0: bueno, estem aquí. Bueno, doncs has la cosa que està de catar cegues, de tastar
2: sí,
0: cegues.
2: Sí, sí.
0: Ha sigut divertit, no?
3: Sí, sí. Sí.
0: Val. La propera temporada ho farem una altra vegada. Sí?
3: Vinga.
0: Però ja provarem coses... No? Cuinareu...
3: Com más...
0: No, más... capitanejareu el tast. Jo he fet el tast ara, jo l'he proposat jo, i he portat coses tot. La propera vegada, dieu...
2: Ja ens està liant, eh?
0: Organitza.
1: Us està buscant feina.
2: Blai, tu que no en tens tanta...
1: Com doncs, que no?
2: Cuines tu
1: no, no.
2: I nosaltres
1: tenim
2: piovem.
1: Més feina que vosaltres.
0: Anem a posar un tema musical mentre netegem si Jaume... En Jaume Sisà, la coca, perquè després veurem... Com es fan les coques de Sant Joan i de Sant Pere i de Sant Pau, que al final és la mateixa, tu, Jaume Sisà.

0: Que encara tenim el gust de la magdalena del Méndez aquí, eh? Que això serà com la magdalena de Proust, que ens en recordarem al llarg dels anys i dels segles i tornarem a abocar aquest moment en què en la quarta temporada del primer, segon i postres vam fer la primera cata cegues a la tertúlia de Txec. Només la primera, perquè en vindrem més. Bé, a pocs dies de Festa Major, a pocs dies de Sant Pere, a pocs dies de Sant Pau, digueu-li com vulgueu, divendres una colla de nens i nenes entre 6 i 12 anys van aprendre a fer la tradicional coca de Sant Pere, que és igual que la de Sant Joan, però n'hi diuen d'una altra manera, i així, ja està. És el mateix, no? Sí. Ho tenim,
1: diu
0: no?
1: Que sí, el Méndez.
0: Sí. Que sí? Ja està. Des de la massa fins a la decoració la van fer sencera. Ho van fer de la mà de la gent de la Tata en Suïts, dins d'una proposta, inclòs el carnet Rubí 360, allà a la cuina de l'edifici de Rubí Forma. I vam anar, i vam gravar. Molt xulo ha quedat.
1: I va sortir algo.
0: Ho veiem? Després ho comentem?
2: Sí.
0: Vinga, va. Doncs avui hem vingut fins a Rubí Forma, en aquest espai de cuina, per agafar un taller marcat en el carret 360, on ens explicaran, on explicaran nens i nenes d'entre 6 i 12 anys com fer la coca de Sant Pere. La de Sant Pere, oi? Que no deu ser molt diferent de la de Sant Joan, que bàsicament és la mateixa, oi, Míriam?
3: Jo, per mi, sí. Jo, sí, eh? Serveix tot com a coca. O sigui, jo, mentre sigui brioixet i crema, ja serveix per tot. Tota ocasió, no cal que sigui Sant Pere, Sant Joan, com vulgueu.
0: La Míriam és de la Tata Suïts, de formació també gastronòmica, i en sap molt de fer cuina amb nens i nenes.
3: Estem aquí intentant encara superar el repte de fer 100 receptes en un estiu. Aquest estiu tornem a fer 5 setmanes de casal de cuina, així que amb peques de 6 a 15 anys i continuem. L'Emilio i jo estem allà tots els matins amb els peques fent cuina, tant dolç com salat, i aquí encantats de fer també els tallers amb vosaltres.
0: Mm-hmm. Què farem aquesta tarda?
3: Aquesta tarda farem la coca de brioche amb una massa que evidentment fa falta que fermenti, que pugi tot això, però ensenyarem tots els passos a pe a pa, encara que a casa això t'ho convertirà en 6 hores, però aquí ho reduirem en una hora i mitja i aconseguirem sortir amb una coca cadascú.
0: Mm-hmm. La cuina és per totes les edats?
3: La cuina per mi és a totes les edats, qualsevol edat, qualsevol nivell, i els tallers també. Qualsevol persona que tingui ganes d'aprendre ha de venir.
0: Com canvia la història quan intentes fer una coca amb algú que té 6, 12 anys?
3: Ajudant, però acompanyant. Sempre, jo sempre deixo que participin ells. Que no saben els números per passar els ingredients? Doncs l'ajudes. Una mica més, una mica menys, però sempre, per mi, la meva filla dels 2 anys està parant patates per fer les truites a mi a casa. O sigui, que sempre poden participar d'alguna manera o altra. Ho adaptes al nivell i ja està.
0: Quan al final d'una recepta allò t'ho pots menjar i saps que ho has fet tu, aquí canvia també la història.
3: No saps, la de nens, que els pares diuen, bueno, l'apunto, però no menja res, això no ho provarà, això no li agrada, això... És intolerant, eh? Dic, segur que és intolerant, eh? O és que no ho vols que ho mengi perquè ell està negat a que això ho provarà. I no et fas la idea, la quantitat de criatures que ara mengen molts menys aliments quan surten de les tallers.
0: Mm-hmm. Míriam, ens hi posem?
3: Oh, i tant, vinga, que tenim feina.
0: Vamos.
3: És una recepta que tu prepares tota la massa, amb la farina, els ous, el sucre, la ratlladura de llimona i tot això, però ha de reposar. Què vol dir? Que avui farem la recepta una mica amb els passos canviats per poder arribar a sortir cadascú amb la seva coca, amb la seva crema, amb la seva taronja confitada, que farem tots els passos aquí, però amb desordre, perquè podem sortir amb una hora i quart, una hora i mitja, amb totes les coques. Si no, me les menjaré tot això demà, i no pot ser, no? Operació biquini? No. Llavors, el que farem, hem portat una massa preparada, que ja està amb el primer laudat, ¿vale? La primera pujada ja l'ha feta, i la repartirem, i l'Emilio us ensenyarà, que és l'expert en forns, jo, faig moltes receptes i moltes classes, però l'expert és ell amb aquests temes. Llavors, ell us ensenyarà a donar-li la forma a la coca, ¿vale? Perquè té també diversos passos que li hem de primer tensar una mica la massa perquè faci la seva feina, torni a pujar, la deixarem reposar, després li posarem la crema, la taronja i a fornejar. ¿Val? Per arribar a tot això hem fet uns passos previs, que com us he dit és preparar la massa i preparar la crema, que també ha d'estar freda per poder-la posar a la coca. Què vol dir? Que aquí heu vingut només a muntar una coca? No, aquí ho farem tot. Farem la massa, farem la crema i farem la taronja confitada. Però m'hauré de menjar jo demà, si no us importa, ¿vale? O si no veniu demà a casa i veniu a buscar la vostra. ¿Vale? Ara l'Emilio està repartint la massa del brioche perquè cadascú tingui la seva, li donem la forma i després us expliquem com es fa, ens ajudeu a pesar ingredients, ens ajudeu a trencar els ous, a separar els rovells de la clara, a fer la crema... Tenim feina. Sí? Us sembla bé? Sí. Veniu amb ganes de treballar? Pues venga, va.
1: Bueno, vamos a empezar a rallar el limón y vamos a mezclarlo con el azúcar. Con el azúcar que nos pide la receta de la coca. Esta técnica que vamos a hacer ahora, esto lo tenemos que hacer siempre un poquito antes de empezar la coca. No es, se puede rallar, incorporar directamente a la masa, pero si lo hacemos antes, la noche de antes o unas horas antes, siempre va mucho mejor porque conseguimos que los aceites de la cáscara del limón con el azúcar se maceren y eso potencia mucho después el sabor a la hora de hacer la coca. Le damos mucho más aroma y mucho más sabor. Entonces, como no tenemos tiempo, lo vamos a hacer ahora, pero si vosotros lo hacéis en casa, pues mucho mejor. El limón siempre tenemos que utilizar solo la parte amarilla, la parte blanca de dentro no, porque amarga, ¿vale? Tenemos que ir con mucho cuidadito rallando la parte amarilla i la ponemos aquí dentro, ¿vale?
0: 190 de llet. Ara hem de posar en aquest bol. Ho estem fent amb una precisió quirúrgica.
3: Tot el tipus de brioixos, pans i masses que han d'esperar i llevar abans d'anar al forn porten el llevat fresc o el de forner sec. Si en lloc del fresc a casa teniu el llevat sec, és la mateixa quantitat de fresc dividit entre 3.
1: El huevo. La sal. La sal y la levadura no se llevan bien, no son amigos, ¿eh? Entonces hay que ponerla siempre un poco separado, porque si no se pegan dentro del bol, ¿eh? No es broma, ¿eh? Y pondremos el azúcar con los cítricos, ¿vale? Nos vamos a la amasadora y pondremos ahora la leche y la mantequilla la vamos a poner cuando ya lleve un ratito en la máquina.
0: Vale, muy buena amasadora. Ara ho han col·locat tots aquí i la llet l'hem d'anar incorporant com a poc, mentre aquest aparell dona voltes i fa la feina per nosaltres, que seria la gràcia de tenir amassadora.
1: Y haremos como una pequeña barrita de pan y la dejaremos descansar así 5 minutos. Si no sabéis, yo ahora os ayudaré, ¿vale? Y hay que tensionarla para darle una preforma para después estirarla y hacer la forma de la coca, ¿ok? Ahora yo os ayudaré a hacerla, pero la masa no se manusea, no se maltrata, hay que tratarla con delicadeza, que después no lo vamos a comer nosotros y nuestros papis, y tiene que estar pues con mucho cariño, hay que tratarla, ¿vale? Porque si no también desgasificamos mucho y no le va bien.
0: Ara això ho posen al forn perquè faci un segon llevat, diuen. No està al forn, no està al forn encès, eh? És perquè agafi com un puf.
3: La crema, en aquest cas, avui la farem amb pell de taronja, vale? La podem fer amb pell de llimona, amb pell de llima. Si algun dia van només adults, amb grans de cafè. Podem infusionar la llet amb l'ingredient que més ens agradi per després donar-li sabor. Amb una beina de vainilla, amb un tronquet de canyella. Sí? Avui li posarem taronja i canyella. Llavors, per infusionar-la, posarem la llet a escalfar amb la pell d'una taronja, que hem d'intentar que sigui només la part taronja. Però aquí no necessitem microratllat, sinó les tires senceres. Ho posarem a infusionar amb un tronc de canyella i mentre separarem els rovells de les clares dels ous. Algun expert aquí? Separador de rovells i clares? No? I a més la crema porta una mica de sucre i la maicena. La maicena és la farina de midó de blat de moro que ens serveix perquè s'espesseixi. Vale? Si la cuinéssim molta estona a foc lent també s'espessiria, però no és suficient perquè ens aguanti a sobre d'una coca. Si no, ens quedarien com unes natilles i quan fem amb la màniga pastissera les tires es quedaria com una sopa a sobre d'una coca. I és el que no volem. Necessitem que tingui una mica de consistència perquè no se'ns enfonsi ni se'ns quedi una piscina de coca. ¿Vale? Llavors posarem la maicena, sí? El rovell, el sucre i a infusionar la llet.
1: Lo removemos bien. Hemos puesto un poquito de leche para desviarla que si no nos haga... y los huevos, las yemas de los huevos. Y entonces nos vamos a ir para allá ahora y cuando la preparación aquella esté bien caliente, incorporamos esta segunda preparación y ya veréis cómo se espesa y hacemos como una natilla. La crema pastelera es como una natilla, ya veréis.
3: Podem de tallar una ceba, una poma, una patata inclòs, coses rodones, ¿vale? Jo sempre el que recomano és tallar per la meitat, sí? Per poder arrepenjar, ¿vale? I com hem de fer quan volem fer unes rodanxetes o uns talls fins? Fem com una urpa, sí, de tigre, un tigre, per aguantar. Què passa? Que si posem els dits així, ens podem tallar. Tenim més possibilitats, no vol dir que ens tallem tampoc, però podem tenir més possibilitats. ¿Vale? Si posem a les ungles com un tigre, que així se'ns amaga una mica el ditet, podrem tallar amb més seguretat almenys.
0: I ara hem posat en aquesta cassoleta la taronja per confitar en el míber. A Míriam hi ha posat poqueta aigua perquè es faci més ràpid, perquè aquí la cosa ha d'anar marxando, saps? Per què confitem les taronges? No ho sé, ja ho sabeu que jo no soc fan de la fruita d'aquesta així escarxada. Però, noi, a les coques n'hi va.
3: Com s'agafa una màniga pastissera sense que et fegui la crema?
0: Com puguis, Kilian, com puguis.
3: Com puguis, carinyo. Vale, posarem una mà dalt i una mà baix. La vostra mà que mana, quina és? La dreta? Amb quina mà escrius? No saps amb quina mà escrius, Kilian? Amb totes, no? Amb les dues. Vale. Doncs jo normalment poso la mà dreta a dalt i l'esquerra a baix. L'esquerra el que fa és guiar a on va la màniga i la dreta a dalt apreta i fa sortir la crema. Jo faig així d'aquí cap aquí, veieu que estic apretant amb la de dalt? Jo amb la de baix no apreto. La millor ho fa al revés que jo, no sé per què. Però jo amb la de baix no apreto, vale? Perquè em quedo sense crema en seguida. Llavors has de tornar a tirar la crema avall, sí? Llavors torno a fer d'aquí, apreto, apreto, apreto, apreto, perquè faci un caminet, una tira de crema.
0: Mirem, poquet a poquet, i hem de posar un tosset de taronja, un parell o tres de taronges, a cada coca. I ara ja ho tenim, i posem el sucre a sobre. Al forn, 15 minuts, ens ha dit la Míriam. I ja està. Vale, va, que això ja ho tenim. L'oloreta ho marca, que això ja pràcticament està. Ens han dit un minut, dos minuts. Mare meva, quina bona olor. Jo venia sense gana avui, però clar, és que amb aquesta pinta... Bé, no? Que bé? Sí? Aviam, vine, Martina. ¿Qué pinta tiene, Martina? ¿Qué te parece?
2: Muy buena pinta.
0: ¿Sí? ¿Te las comerías?
2: Sí.
0: Yo también.
2: Pues ya no soy la única.
0: Ya. Martina, ¿te lo has pasado bien?
2: Sí.
0: ¿Volverías?
2: Sí.
0: ¿Mamá se lo ha pasado bien?
4: Sí, tanto. Nos lo hemos pasado súper bien. Y ya tenemos la receta para hacer la coca de San Joana, que sí.
0: Ya está. Bueno, a casa l'haureu de fer una mica més gran, ¿vale?
4: Sí,
2: sí,
0: eso sí, ¿eh?
2: Es un poco pequeña para mucha gente, falta coca.
0: Falta coca, ¿eh?
2: Sí.
0: Clar que sí. Les mans les tenim molt límpies ja?
2: Sí.
0: Ei, la Martina ha tingut un problema amb rentar-se les mans, que això no ha agradat, ¿eh? Molt bé, família, que ja està, que ja tenim la coca de Sant Joan. Què?
5: Està
6: molt bé,
5: digueu
0: molt
5: bé.
0: Que no
5: són
0: entranyables.
5: La Míriam...
7: Et fotran la feina. Et fotran la feina.
5: No, quan tinguin que fer dues sentències.
7: Eh que sí.
0: No, la Míriam hi toca. A mi, sobretot, a banda de que hi toca a l'hora de cuinar, que és evident que sap el que fa, és que l'hauríeu de veure en el taller, perquè semblava una directora d'orquestra.
7: Sí, sí, sí.
0: No, i aviam, allà,

0: Física pura, matemática, exacta. I tant.
1: Totalment.
2: I los niños más, ahí, vamos, me tiemblan hasta la mano.
1: Clar, tu quan a un nen li dius ha de ser 190 i no pot ser 190, no s'ho creu.
2: Toda su concentració.
0: Clar que sí.
1: S'ho creu de veritat.
2: Sí, sí.
1: No? No sé. Vosaltres quan veu aprendre a fer coques o a cuinar o a no sé què, recordeu ensenyar a cuinar als vostres fills? No?
3: Sí, sí. O què? Mala experiència amb els pòsters. Me'n recordo...
1: Un... El postre.
3: Sí, sí. Perquè jo ja no, no se me da molt bé.
1: No.
3: I un dia vam dir, va, anem a fer panellets. Ai, Déu,
0: Déu meu senyor.
3: Amb els meus fills. Allò de la massa i que se'ls enganxava i tot, van començar. Sabeu el taulell de la cuina?
0: Sí,
3: de la
0: Cori?
3: Sí, sí. Començaven aquí i van acabar allà. Ai, perquè se'ls anava enganxant i anaven passant.
0: Anaven passant.
3: I així, i anaven passant. I dic, bueno, però per què et bellugues? No cal.
4: Hi ha masses que són... són...
3: Sí, sí, sí.
4: De veure la iaia i la, i a ma mare a cuinar. I anar apropant-me i...
1: I cap avall? Nets, fills, nets,
4: bueno,
1: filles...
4: Bueno, amb la Yasmina hem cuinat tots dos, li he ensenyat moltes vegades a fer coses, i ella autodidacta, i amb el Jan fem alguna cosa, perquè és més... més nerviós i...
1: És més nerviós, pobret.
4: Però bueno, amb la Sandra la senta allà i pela i no sé què i...
1: Bueno, és que també
0: està bé, està bé.
1: La cuina també és una manera de treballar la concentració,
0: sí, sí, sí.
1: No?
0: Sí.
1: Si dius ara això, s'ha de pelar tot i s'ha de pelar tot. I allò han de ser 190 i no pot ser 191.
4: Exacte. Home, sí que pot ser 191. N'hi ha sempre un marge, però bueno, que són exactes. No, no li pots tirar 200 grams més.
1: Bueno, ja, però no, no, aquí hi ha marge o no hi ha marge, perquè a tu et passa el mateix que jo amb les coques i amb les postres,
3: no,
1: que,
3: no.
1: Que el 190 i mig a nosaltres ens esguerra tot.
3: Total.
1: Total.
3: I allò que faci una coca i dius, ai, bueno, un bocinet més, i aleshores lo típic que fa així, i dius, ai, mira, està creixent, sí. Està creixent, no el miris, no el miris, no el miris, el teu, i puf,
0: bomba,
3: i que deia.
1: I s'enfonsa.
3: S'enfonsa.
1: I queda aquella manera de soufflé, que no...
3: Que dius, no, no.
0: Soufflé al revés.
3: Dic, jo millor la cuina, jo la repostaria.
1: És que la cuina la pots rectificar.
3: Sí.
2: La pastelleria no.
1: La pastisseria no la pots rectificar.
0: Que va, que va,
1: rectificar.
0: Cop fet està
3: no,
0: fet.
3: Sí, això, quan no. Està fet,
0: quan
3: està,
0: està
3: fet.
0: Està, està.
1: Quan està, està, en canvi, un guisat,
0: sí, sí,
1: doncs mira
0: guisat,
1: si...
0: Sempre pots fer alguna cosa.
3: Ja està, una si dius, patata, li falta...
1: Màgia.
0: Quan tal no et passis de sal,
3: eso.
0: Que és fotut, per molt que diguin posi tal cosa o tal altra, però lo de més es pot, té molts apanyos, molts arregles,
3: sí.
0: La cuina. La sal no.
3: Pasta, si
1: no, la boca de Sant Joan, si no surt...
4: Ja, si no surt, malament.
1: Si no surt, no surt.
4: Les pastades han de ser exactes. Exactes. Pots jugar... Jo jugo quan tinc una mica de nata que sobra, que és greix, li tiro, però clar, resto aigua.
0: Vale.
4: Tinc allà el litro i mig d'aigua i no li tiro tota. O sigui, vaig a la nevera, hòstia, perquè n'hi ha un cul de nata. Li tires. Perquè és greix i li va bé. Llavors has d'anar cuidador amb l'aigua.
1: Clar, però això s'ha de saber
3: tu
1: molt.
3: Estàs això, tu estàs entenent alguna cosa?
1: Sí, sí, sí, ho entenc.
3: Perquè, déu-n'hi-do, jo em quedo igual.
0: Com portes uns
3: jo
0: quants anys d'ofici...
3: Els postres, no.
1: Clar.
3: Això que hagi la nata... Vale,
1: no, no,
3: sí,
1: no, no,
3: vale,
1: no. I després,
3: vale.
1: I després restam ja. Quan em començava amb les mates, jo m'atabalo. Sí, sí, no.
4: Aquí tens mates per avorrir.
1: Clar, sí, sí, no. Sí, sí, sí. Oh, jo això de dir, ara ets a comptar i... No, no,
0: què dius ara? Què dius ara?
1: Sí, fem cuina per una altra cosa.
2: T'ensenyen per a dos i dices, ara per quatre? Ai, madre.
1: Ai, madre.
2: Què fem?
1: Oye, patates frites, sí. Eh?
2: I huevo.
1: I xistorra, que arregla todo.
0: I què bo.
1: I ja està, i que hem de donar voltes.
0: Ai, Déu meu.
1: Però, noi, quantes coques de Sant Joan has fet?
4: No, de moment, jo espero fer com l'any passat. 2,25, segons les mides, però por ahí van.
1: 2,25? 225? Sí. 225, vols dir?
4: O encara els tortells, més o menys.
1: Més o menys.
4: Més o menys, sí.
1: Encarregueu-li, que si no s'enfada. Sí, si heu d'anar al Méndez a fer-li les coques de Sant Joan, no maneu el dia 23. A les 11 del matí
0: no.
1: Us cridarà. I tindràs
0: no.
1: Raó, pobre home.
0: No, mira, que no pot ser.
2: No, ja ni crida, ja ni crida.
4: No, lo que hi ha ahí.
1: Diu el Méndez, diu la Sant Jordi, diu totes
0: tots.
1: Les pastisseries que hi ha a Ruiz. Si us presenteu a les 11 del matí del dia 23, marxareu sense coca. Sí o no?
0: És així. És així.
1: Tot i així, hi ha gent que li passa això, que encara et ve el dia 23 a les 11 a dir, ara vull una coca.
4: Sí, i ara vull la que no n'hi ha.

0: I no me la pots fer. I no me la pots fer.
1: Sí,
0: ara, és un moment per tu.
1: Sí, per tu. Tot és un moment.
0: Però això passa,
1: són 5 minuts. Tots són 5 minuts.
2: Tots són 5 minuts.
1: Però va sumant i al final...
3: Però no dices, no dices que abres la nevera, coges un trozo, la cortas y haces medio kilo, un kilo, pues ya está.
1: Pero esas son las láminas que tengo. Pero cuando ya llega la que lo he cocido todo,
3: ah, bueno,
1: hago para la tienda. Pero claro, si vienes a las 11 y hay de chicharrones y la quieres de crema, pues te va a traer chicharrones.
3: Echa crema a las chicharrones.
1: ¿Algún invento así me han pedido?
2: ¿Sí? Bueno. ¿T'han demanat crema i llardons a la vegada?
1: Sí,
2: un visionari. I no ho has patentat, això?
1: No, perquè a mi no m'agrada.
2: No, perquè no ho has vist clar, això, eh?
1: Hi ha gustos que no veig clar. I si no es veig clar, doncs... No vull.
4: Home, no està tan disparatat.
1: És que el llardons és salat.
4: Sí.
1: I la crema és dolça.
3: Prova.
4: Pel mig?
3: Tu prova.
1: Sí, pel mig.
4: I posar
1: mig,
4: una miqueta?
1: Enrejada. Sí. O sigui, fer una làmina de llardons, ficar la crema i enrejar-la a sobre amb una altra làmina de llardons. No.
4: A mi llardons? No m'agradaria, perquè
1: llardons,
4: a mi...
0: O sigui, jo l'havia fet, L'havia fet alguna vegada.
4: A mi no ho trobo tan descabellat.
0: No, tot però... que el salat jo afegia sucre.
1: Sí,
0: clar.
1: I a més,
0: per acabar de contrastar una mica, hi posava uns quants pinyons.
4: Sí.
0: I no trobes allò tan salat. I Déu-n'hi-do lo bé que quedaven.
1: Ara tinc una que ja porto una senyora gran, que me la demana cada any, que feia molts anys que no l'havia fet. És la de cabell, amb briós, però capçada. O sigui, estires... Fiques el cabell i tanques una vegada amb briós. I ratlles amb màniga de cabell d'àngel. Perquè li encanta el cabell d'àngel.
4: Per sobre.
1: Per sobre també. Dintre, sobre. I surt una senyora coca, eh?
0: Déu-n'hi-do.
4: Home.
1: No, però la vol, La vol. I ja li va agradar i mira, avui ha vingut.
2: Bueno, perquè la senyora no deu ser diabètica, deixa-la.
1: No.
2: Deixa-la. Que disfruti.
1: No, sí. Però aquestes coques les havien fet antigament. Les capçades amb cabell d'àngel, amb briós i crema, igual.
3: Oye, ¿no has fet de pistacho?
1: La de full. Tengo 4 o 5, pero no... Es que se quema. Entonces, el pistacho, el kinder, en el horno se quema. No sabe igual. Si coges una de briós y la abres y le pones la crema de pistacho o la crema de kinder...
3: La aguanta bien.
1: Es una otra historia. Pero en el horno, claro, el hojaldre tiene que ir a 200. Sí. Y tiene que estar por lo menos 25 minutos.
3: Es de chicharrones.
0: Ya, doncs són chicharrones
3: de pistacho.
0: De pastucs.
2: Senyors, que marxem.
0: Bueno, ens estan
2: que
0: dient,
2: ja està. Que hem de desparar taula, llançar tot allò que teníem als gots.
4: La teva no cal.
2: La meva no cal.
4: Que és
2: Jonathan
4: bona.
2: Méndez, Carlos Guirado, Xilimalla, moltíssimes gràcies per formar part d'aquesta temporada de la tertúlia de Chef. Queden tots renovats de cara a la temporada que ve. Ja parlarem. A veure els temes de sou, que més o menys serà el doble o el triple del que han cobrat aquesta temporada.
4: Sí.
2: Aproximadament.
4: Vale.
2: Sí?
4: Perfecte.
2: Lai, amb tu sí que ens veiem setmana que ve.
0: Avui,
2: els fogons, com sempre, el Robert Fernández. Avui amb el featuring del JK, que ens ha acompanyat a la part tècnica. Com sempre, cuineu molt, mengeu bé, tingueu molt bona setmana.
5: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.
6: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
7: Molt bona tarda. Des d'avui les famílies rubinenques poden bescanviar el val escolar, que en aquesta nova edició tornarà a ser de 60 euros per alumne. Es repartiran en dos xecs de 30 euros i està adreçat a l'alumnat de primària i de secundària. El govern català ha destinat la mateixa quantitat de pressupost que l'any passat, és a dir, 50 milions d'euros. El val escolar arriba enguany amb una novetat important. La seva distribució serà digital. Per tant, el seu funcionament serà per mitjà d'un correu electrònic que arribarà a les famílies amb les dades i amb les instruccions opcions d'ús. Caldrà activar-los, com sempre, al web de la campanya, que és valescolar.cat. Hem de recordar que aquests vals escolars es poden gastar en material escolar i s'ha de fer fins al dia 30 de novembre. I s'han d'utilitzar en aquells establiments que s'hagin adherit a la campanya i també es poden fer servir als centres educatius. En el cas de la nostra ciutat, un total de 14 comerços i centres educatius s'han adherit en aquesta campanya. Parlem, per exemple, del Racó del Llibre, la Papereria i Castola, Gràfiques Ventura, Lectors al Tren o la Papereria Rubí Centre, entre altres, i pel que fa a escoles, l'Escola Balmes, la Mare de Déu de Montserrat i també el Regina Carmeli.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
7: I també des d'avui, els joves rubinencs es poden inscriure a les activitats de l'Estiu Jove, que és aquesta programació que es fa doncs, per cobrir les necessitats de la joventut els mesos de juliol i també de setembre, pel que l'agost tanca la Torre Basses. Inclou tallers creatius, activitats esportives i també formatives, a més d'espectacles. Per tant, els joves es podran apuntar a fer, per exemple, un curs de premonitors o un curs de monitors, també. I a més, pel que fa a les activitats culturals, hi haurà lliurament dels premis fora de pla, el Rubé o Rou Festival o l'Infest, entre altres. I també s'han preparat altres tallers, a la fresca, de cuina mediterrània d'estiu, les matinals a la Torre Basses o les trobades per descobrir la ciutat des d'una mirada més artística i l'esport, que també forma part d'aquesta programació. Hi haurà tornejos de bàsquet 3x3 i de futbol també, la Torre Olimpíades, les sessions d'iniciació a la boxa o les activitats aquàtiques, entre d'altres. Podeu consultar horaris i on es fan totes aquestes activitats i també fer la inscripció al web rubijove.cat.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
7: En una hora, a partir de les dues, tornem a l'informatiu migdia amb les principals notícies d'aquest dimarts 16 de juny.
6: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem de l'empat sense gols d'Espanya ahir contra Cap Verd, sorprenent. També va empatar en l'altre partit del grup l'Uruguai contra l'Aràbia Saudita, en aquest cas a un gol. També explicarem l'agenda d'aquest Mundial amb el que ve a partir d'avui. I també parlarem de futbol sala, perquè avui arrenca la final de Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular, que s'enfronten en aquesta final al millor de 5 partits, els dos primers al Palau Blaugrana, avui el primer, dijous el segon. I d'en Waterpolo parlarem també amb el ja exentrenador del primer equip femení del Sant Andreu, un dels millors equips dels últims anys, aquest Sant Andreu de Javi Aznar, que deixa el club andreuenc, com també ho fan la majoria de les grans jugadores que ha tingut aquest equip en els últims anys i que els ha permès, per exemple, guanyar una Champions, una Copa d'Europa. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En
1: futbol?
0: Com futbol. Comencem ara sí. La selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
1: Partit de Salvador del combinat estatal amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd, selecció número 67 del rànquing FIFA, i suma un punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd sumen un punt, com sentíem, cadascuna en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai.
1: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas a el grup i va ser AU. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al sòl i que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, repassem també els resultats del grup G.
1: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos gols Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, els Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui, d'aquest Mundial.
1: Avui, a les 9 del vespre, hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol, França, amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i ja a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
1: El club laurana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
1: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 100 milions d'euros, que se suma al mig milió que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de la CB entre València i Barça. Recordem, mentrestant continuen els moviments de mercat.
1: El nou Gerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara al curs vinent, les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta estadounidenc James Badmon. D'aquesta manera, l'equip de Gerard Encuentra s'assegura la continuïtat de dues peces clau per a les dues properes temporades fins al 2028.
0: D'altra banda, el bàsquet gironí ja sap que el curs vinent jugarà a Europa, però no serà a l'Eurocup.
1: El club gironí vol anar a pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que serà el Manresa. D'aquesta manera, l'equip de Moncho Fernández ja ha donat el sí a la FIBA per jugar l'any vinent, o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria amb la penya, o bé la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Ponsarnau en les seves dues últimes edicions.
0: Per cert, fa només uns minuts l'Uni Girona ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, una de les grans peces més importants d'aquesta temporada per al conjunt de Roberto Íñiguez, que deixa el club gironí. I un últim punt de bàsquet, Joan, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
1: El Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona, a l'Anella Mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà el títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona acull aquesta Lliga Catalana.
0: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina,
1: que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, competició que s'ha perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per un cop acabi lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5 al Palau Laurana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les últimes hores.
1: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera lesió al cartílag del genoll que arrossegà des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
0: També en aquesta hoquei lliga masculina, el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
1: El jove jugador nascut a Terrassa i format al Sant Cuat arriba procedent del Caldes Recam Láser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noi després del retorn d'Humberto Méndez, també del Caldes, i el tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser entrenador.
0: En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu.
1: L'artífex del millor Sant Andreu de la història història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, més de mutu acord amb el club, acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugades més destacades d'aquest club els últims anys.
0: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui els motius d'aquest final d'etapa i perquè un club decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, ha estat a l'elit europea i mundial. I parlant de waterpolo, i un últim apunt, i de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambray, posa punt final a la seva carrera esportiva.
1: Cambray tanca una trajectòria molt exitosa, l'entitat maresmenca, ben guanyat en una Copa Len, 3 lligues, 2 Copes de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 Copes Catalunya, i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta, amb la derrota a semis contra l'Olympiacos grec.

0: Dimarts, 17 de juny, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir de la selecció espanyola a 0 contra Cap Verd i de l'Uruguai en el mateix grup H d'aquest Mundial masculí 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol, amb dos catalans a l'11, l'Orana Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marco Corella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, i Dani Olmo i la Lamine Yamal, que van entrar a la segona meitat, no va ser capaç de marcar-li cap gol a Cap Verd. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente sobre el cop que va representar per a l'equip aquest inesperat empat en el debut.
1: Lojonazo, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que quiera ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabemos la dificultad, ya habíamos hecho ese planteamiento previo al partido, de la dificultad que iba a ser este encuentro, con un equipo muy replegado en un bloque bajísimo y además con una condición física muy importante que iba a generar problemas. Aún así hemos creado suficientes ocasiones de gol, nos ha faltado frescura, un poco finura. Creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura. La propuesta con Gavi en la banda era generar...
0: Un de la Fuente, que ara el sentíem, el va haver de justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, el Blaurana, que va deixar-li la banda a Cucurella i que no va acabar de sortir del tot bé.
1: La propuesta con Gavi en la banda era generar superioridad también un poco por dentro para generar los pasillos con la gente que llegara desde más atrás. Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamine y Nico, pero ya un poco más a la desesperada. Pero durante el primer tiempo también hemos tenido claras ocasiones de centro con Cucurella, por la banda derecha con Marcos Llorente, y eso pretendíamos, que se incorporara gente desde líneas más atrasadas.
0: I un últim document del seleccionador espanyol precisament sobre la dependència que pot tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va haver de jugar més del previst en aquest primer partit.
1: Lamine había demostrado, además, nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Ya estaban prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas para... Ha cundido el temor dentro del rival, eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara. De igual manera que Mikel Merino, de igual manera Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, jugadores con un pie excepcional, y que sabemos que en el momento que pasen las jornadas, que cojamos, insisto, esa compenetración, esa, de nuevo esa sensación de competición, pues el equipo tiene que dar lo que tiene. Eso es... innegable, lo darán. Estamos seguros que el próximo partido el equipo estará mejor y yo también.
0: En qualsevol cas, Espanya i Cap Verd sumen un punt cadascun en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai, que van empatar a un en aquest cas. El Blaurana Ron Araujo, recordem, va ser descartat per Bielsa per les molèsties que arrossega el Soli. Més allà d'aquest grup H, el G també van empatar a un Bèlgica i Egipte, amb el Blaurana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial amb 18 anys. Ara és el juvenil del Barça, recordem. També van empatar en aquest cas a dos Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt pes, més pes polític que esportiu, pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, de fet on es va jugar el partit d'ahir, que és als Estats Units. Pel que fa a l'agenda, avui a les 9 del vespre un altre dels partits més destacats d'aquesta primera fase, el França-Senegal, amb el Blaurana Koundé al conjunt francès, i a la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana. Més futbol, més enllà del Mundial, el Sabadell ja es prepara per una nova remuntada a la nova Creu Alta, després d'aixecar una eliminatòria prèvia, un 2-0 contra el filial del Real Madrid. Ara toca remuntar l'1-0 de Zamora, en aquest cas, per aquesta final, per pujar a la segona divisió. I ja s'han superat les 10.000 entrades venudes per aquest divendres a la nova Creu Alta, i per tant s'espera un altre ple. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
3: Això és una eliminatòria, són uns 180 minuts o 210. Llavors, preparats per tot, evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer una treni com la de l'últim dia, i esperem, no, sabem que la gent estarà amb nosaltres i i nosaltres ho donarem tot.
2: El Sabadell torna als entrenaments avui. Fins al dia de partit s'exercitarà a la nova Creu Alta i caldrà estar ben pendents de l'estat físic de jugadors com Carlos García, Diez, Kaiser o Joel Priego, que estan tocats físicament.
0: Gràcies, Sergi. Anirem parlant durant la setmana d'aquest Sabadell-Zamora, final del play-off d'ascens a segona divisió i, per tant, del retorn al futbol professional. I un últim punt de futbol, anem cap a la tercera federació, perquè ja tenim definida la pretemporada del Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Sant Cristóbal ja té definida la pretemporada d'aquest 2026. El conjunt de Cristian García començarà els entrenaments el 27 de juliol i debutarà a casa el 8 d'agost davant la Montañesa. A continuació, el conjunt de Cristian jugarà dos partits amb equips d'inferior categoria. El Sabadell B, a Can Anglada, el 13 d'agost, i el Rubí, a Can Rosés, el dia 16 d'agost. Podríem dir que el partit gran serà davant el Terrassa Futbol Club, el 19 d'agost, a l'Estadi Olímpic. El 30 jugarà davant el Club Natació Terrassa a casa, per tant, tindrem dos derbis agarencs. I, per altra banda, doncs el 22 d'agost jugarà davant el Viladecans i uns dies abans davant l'Hospitalet. Un Sant Cristóbal que ha renovat 11 jugadors i només una incorporació, la de Miguel Martínez. Recordem que a part de Cristian García i el seu cos tècnic han renovat jugadors importants la passada temporada, com és el cas de Ricky Calamardo i Mario Cantí, els dos capitans del conjunt agarenc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, un apunt. Ja és oficial, l'Anella Mediterrània de Tarragona tornarà a acollir al setembre la Lliga Catalana ACB, primera competició de la temporada entre el 9 i el 13 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana ACB, que celebrarà al Palau d'Esports Catalunya i arribarà els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre amb els millors equips del bàsquet català. Els equips participants seran el Barça, el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa, el Bàsquet Girona, el Jaiopos Lleida i el Morabanc Andorra. D'aquesta manera, la competició repetirà l'exitosa fórmula de les darreres temporades amb una fase prèvia amb dos grups de tres equips a una sola volta del 9 al 11 de setembre i la gran final entre els primers classificats prevista pel diumenge 13. Serà la quarta vegada que el Palau d'Esports acull la Lliga Catalana i la cinquena que la competició se celebra a la ciutat de Tarragona. El primer cop va ser l'any 1995 al Pavelló del Serrallo i posteriorment l'any 2022, el 2024 i el 2025 ja s'ha disputat al Palau d'Esports, l'emblemàtic equipament de l'Anella Mediterrània que s'ha convertit en un reclam per acollir competicions de primer

0: I en futbol sala, gràcies, Eduard. Avui comença la final del play-off de Lliga, la primera masculina, que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable, després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Hemos hecho una cosa muy buena, que el Barça va a estar el año que viene en Copa Europa otra vez, que era muy importante para nosotros y para el club. Y a partir de ahí solamente nos queda que disfrutar, si es que no hay que cambiar nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta aquí hemos llegado bien, con buenas sensaciones, que es lo más importante, ilusionados, con ganas, y ahora disfrutar de la final. Si es que no te queda nada, yo a mis jugadores se lo digo, que lo den todo, porque al final la línea es muy fina para ganar o para perder, pero te tienes que ir con la sensación de que lo has dado todo, independientemente del resultado. No te queda otra que disfrutar, si es que al final estamos en la final de la Liga, los dos mejores equipos de la Liga regular, y ahora hay que disfrutarla.
0: Un Javi Rodríguez que parlava també del presumpte favoritisme del Barça en aquesta final, tenint en compte, com dèiem, aquest factor pista.
1: Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los dos, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto. Podemos ser un poco favoritos porque, bueno, empezamos en el Palau y porque al final quieras que eso te da un plus más, pero ya te digo que si no estás bien, el favorito te lo quitan en 2 minutos.
0: I en el mateix sentit s'expressava també el capità blaugrana, el porter Didac Plana.
2: Sincerament penso que està sent un gran any. Tots volem posar la cirereta al pastís amb aquest títol de Lliga i crec que l'equip, més enllà de si creiem que aquest cop sí o no, jo crec que l'equip el que té ganes és de continuar fent el que venim fent amb aquesta identitat, amb aquesta alegria i conscients de que tenim un repte molt gran i que al final doncs, només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho. No? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem posar donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres, al Palau.
0: Avui a les 9 de la nit aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, com sentíem, al Palau Blaugrana. Dijous en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.

0: En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu. L'Artífex és el millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa de pràcticament tots els títols estatals. Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, més, acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup dels últims anys. N'hem parlat aquí a l'enjoc, de fet, amb el tècnic aragonès Javi Aznar, que explicava així la situació al club que ha comportat aquest seguit de decisions.
1: Ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica, però és cert que va arribar un moment en el que hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobàvem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona, i molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritat.
0: Un Javi Aznar que en l'aspecte personal reconeixia sentir aquesta tristesa de tancar d'aquesta manera un projecte de tant èxit.
1: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. No és gens fàcil. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, amb molta pena. Però bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení. La sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs, va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
0: El tècnic aragonès, que no ha avançat res del seu futur, tot i que sí que explicava que valorarà totes les opcions per seguir entrenant un projecte atractiu i ambiciós en el waterpolo. I en hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les dues últimes hores per solucionar la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceo i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comes es juga el tercer. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió, ho hem anat explicant. El Vilassana va fer història en guanyar la seva primera lliga, superant el Fraga a la final, i ara toca celebrar. I no serà en aquesta hoquei lliga femenina el curs vinent l'Alcaldes, que explicàvem també ahir, ha caigut aquest cap de setmana en la final del play-off d'ascens contra el Mataró. Amb Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: El rec amb l'Aser femení va rebre aquest cap de setmana el Mataró en el segon duel del play-off d'ascens a Hockey Lliga. Tot i que les calderines venien de perdre 8-1 al primer partit, dissabte s'ho van creure i van competir fins al final. Les mataronines van aconseguir trencar l'empat a 3 a falta d'un minut i mig del final, i tot i que els últims instants van ser realment intensos, el Caldes no va poder forçar la pròrroga. Després del partit, l'entrenador del rec amb l'Aser femení, Oriol Sapinya, va reconèixer la millora que ha fet l'equip aquesta temporada i va mostrar-se orgullós del paper que han fet les jugadores en el seu primer play-off d'ascens.
3: Hauria agradat acabar guanyant i acabar forçant el tercer partit, com qualsevol entrenador, però la feina que han fet aquestes jugadores, el treball que han fet davant d'un equip com el Mataró, és que el Caldes ha competit de tu a tu amb un rival de primeríssim nivell. Jo penso que la setmana passada no va ser el nostre partit. Vull dir, al final, és el primer cop que disputem un play-off, i les sensacions, les emocions, depèn de com ho gestionis, et van en contra. El Caldes femení ha fet un pas endavant i crec que és meritori de les jugadores i del club.
2: L'entrenador del Recam també va assegurar que el salt qualitatiu de l'equip aquesta temporada ha dut el conjunt calderí on ha de ser, en una posició en la que competeix per tot cada temporada.
0: Gràcies, Aleix. I un últim punt abans d'acabar, en handbol platja, perquè el primer equip masculí de l'handbol cooperativa Sant Boi d'aquesta modalitat ha aconseguit classificar-se per al campionat d'Espanya després d'una destacada actuació que cap de setmana passat a Vilanova i la Geltrú. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
4: Els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Laredo, Cantàbria, a partir del 30 de juliol. El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest de setmana a Vilanova i la Geltrú. Ens explica com ha sigut aquest torneig el jugador Pau Giné.
5: Sincerament, ha sigut un torneig a 10, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya, sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit a tu a tu contra absolutament tothom. Si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a Laredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar a gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
4: És el tercer cop que els Bay Bandits es classifiquen al Campionat d'Espanya, després que el primer equip femení i el juvenil femení ho aconsegueixin en les dues anteriors temporades.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes quan arribem a una redacció ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família tota la vida, hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le i després de col·le amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials. Vull dir, d'una manera més seriosa, l'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus. M'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava a futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol. Simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar i allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas, periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seria un altre dels temes a analitzar, és la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més, que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més, ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb el Nàstic, sí que et trobes amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em centro respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
2: Mira, doncs situacions incòmodes no treus, que jo m'he trobat a moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà on, clar, passes a convertir-te en protagonista i crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb una àrbitra que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tanyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes, una àrbitra, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. I no hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones?

0: sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que anà res. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
1: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
0: Jo crec que encara falta. Potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
1: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
0: La meva referent es deia Olga Viza, s'ha jubilat potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio, clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Per mi era un referent. Jo quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza, sí, sí.
1: Series capaç de quedar-te en un moment?
0: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, als Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és de les coses més grans. I als Jocs Mediterranis, a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe. Jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
1: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
0: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació o un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol en aquest cas femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que t'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení, és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música

0: en català per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
1: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
0: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va haver com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creien equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura a termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
1: Ja per acabar, un somni?
0: Un somni de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
1: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Són les 2 de la tarda.
2: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 16 de juny i repassem els titulars d'avui amb el David García Entrena. A 10 dies de l'inici de la Festa Major i coincidint avui amb la posada a la venda de les entrades de concerts i espectacles, hem conegut qui finalment protagonitzarà el concert inaugural, el grup madrileny Marlena.
2: Ho hem conegut fa una estona només. El concert serà divendres 26 a l'Amfiteatre del Castell. Hem de recordar que era el cantant andalús Beret el que havia de fer aquest concert en un principi, però l'Ajuntament va decidir desprogramar-lo després que fos detingut per una presumpta agressió sexual. A més, avui, a partir de les 5 de la tarda, els rubinencs ja poden comprar o reservar les entrades per tots els concerts de la Gran Festa de Rubí.
1: I la campanya de prevenció d'incendis vinculada als treballs agrícoles d'estiu ja està en marxa, s'allargarà de fet fins al 31 d'agost i enguany el risc s'ha avançat entre 12 i 16 dies respecte del que seria habitual.
2: Jordi Pagès, el sotsdirector del grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, ha fet una crida aquest matí a limitar l'activitat al medi natural durant els episodis de perill elevat i especialment en habitatges en contacte amb zones forestals, mantenir nets els jardins i l'entorn de les edificacions per reduir també el combustible disponible pel foc.
1: I la circulació de trens de la R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès avui mateix amb un comboi que ha sortit quan passaven 2 minuts a 8:45 de Granollers després de gairebé 5 mesos de no funcionar aquest servei arran del temporal Harry.
2: Hem de dir que la data s'ha avançat un mes. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà com fins ara durant tot el dia d'avui i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat.
1: I també des d'avui les famílies rubinenques poden bescanviar el val escolar que en aquesta nova edició tornarà a ser de 60 euros per cada alumne. Està adreçat a l'alumnat de primària i de secundària de centres públics i concertats.
2: El val escolar arriba amb una novetat. La seva distribució serà digital. Per tant, el seu funcionament serà per mitjà d'un correu electrònic que arribarà a les famílies amb les dades i les instruccions d'ús. Caldrà activar-los, com sempre, al web de la campanya, que és valescolar.cat.
1: I sobre el temps, doncs seguim amb molta calor. Avui tornarem a passar els 30 graus i amb aquest sol que de moment no ens abandona. Ens explica la previsió a Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs, com dèiem, ja tenim concert inaugural de la Festa Major de Rubí d'aquest 2026. Es tracta del grup Marlena, que actuarà divendres 26 de juny a partir de les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Castell. Hem de recordar, com us explicàvem als titulars, que en principi havia de ser el cantant andalús Beret qui havia de fer aquest concert inaugural, però el dijous passat va ser detingut per la Policia Nacional per una presumpta agressió sexual i va ser just aquella nit quan l'Ajuntament va decidir desprogramar aquesta actuació de Beret i avui doncs hem conegut que finalment serà Marlena qui obri la Festa Major d'enguany. De fet, el concert ja està anunciat a teatrelasalarubi.covincat, que és aquesta plataforma on es poden comprar les entrades de tots els concerts i espectacles de la Festa Major d'enguany. Marlena és un duet musical espanyol d'indie pop i pop rock. Es va fundar a Madrid el 2020 i està integrat per la vocalista i compositora Ana Legazpi i per la guitarrista i productora Carolina Moyano. El grup va obtenir un cert reconeixement a nivell nacional després de la seva participació al Benidorm Fest de l'any 2024 amb la cançó Amor de Verano. Des del 2020 han publicat 3 àlbums d'estudi i 6 senzills al llarg d'aquesta trajectòria musical que coneixerem aquí en directe, diguéssim, a Rubí, al concert inaugural d'aquesta Festa Major. I com dèiem, a partir de les 5 aquesta tarda ja es poden comprar les entrades pels concerts de pagament d'aquesta Festa Major, que es faran a llocs com la sala, Gala, el Castell i, per primera vegada, el Casino. També des d'avui es poden reservar les localitats gratuïtes als espais d'aforament limitat de la Festa Major, com poden ser les visites guiades pel Casino, precisament. La meitat d'aquestes entrades es podran adquirir per internet i l'altra meitat a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Els preus de les entrades van dels 5 als 10 euros, excepte el concert de l'Orquestra Mondragón, el dia 5 de juliol al Casino, que té un preu que va entre els 18 i els 25 euros. Les entrades de pagament són una mesura que ha pres l'Ajuntament per tal d'evitar el caos que s'ha produït en anys anteriors per aconseguir una reserva gratuïta. I pel que fa a la compra i reserva d'entrades, diguéssim, de manera presencial, la sala tindrà un horari especial aquesta setmana. Avui, per exemple, a partir de les 5, com dèiem, fins a les 10 del vespre, demà dimecres podreu anar a buscar o a comprar aquestes entrades de 10 del matí a 1 de la tarda i de 5 a 8 del vespre, i dijous i divendres només a la tarda, de 5 a les 8. I finalment, dissabte, si és que en queden, també podreu acostar-vos al Teatre Municipal a la sala, en aquest cas de les 10 del matí a la 1 de la tarda.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers alerta que aquest estiu el risc d'incendi s'ha avançat entre 12 i 16 dies respecte al que seria habitual. La campanya de prevenció vinculada al que són els treballs agrícoles d'estiu es mantindrà vigent, activa, fins al dia 31 d'agost i coincideix amb un episodi de calor que s'allargarà més enllà de Sant Joan, per tant, més enllà del pròxim dimecres. El sotsdirector del GRAF, Jordi Pagès, ha explicat aquest matí a Rubí al Dia que aquest escenari obliga, i molt, a extremar la vigilància perquè els incendis poden evolucionar molt ràpidament.
4: Els dies que el risc és alt, els incendis no neixen petits, ja neixen grans. O sigui, en allà on les ignicions en tenim cada dia i el fet que es facin grans va més lligat a la calor i a les humitats baixes que el fet de tenir d'arribar més o menys d'hora. I es propaguen més ràpid i amb més intensitat. I llavors, molt ràpidament, t'estic parlant de minuts, poden deixar d'estar a dintre la nostra capacitat d'extinció.
1: Jordi Pagès ha recordat que, tot i que la campanya posa el focus en la sega del cereal, el risc afecta tot el territori. I ha remarcat que Rubí també ha d'estar especialment atenta aquests dies per la proximitat de la Revetlla de Sant Joan i la presència, a més, de vegetació seca a l'entorn urbà. Segons ha explicat Pagès, moltes ignicions que comencen dins de la trama urbana poden acabar afectant espais forestals.
4: Preveiem que hi hagi una intensificació del nombre d'ignicions, especialment en zones en trama urbana, d'erms i vegetació seca que hi ha a l'entorn. I sí que és veritat que aquestes ignicions, que moltes vegades tenen origen a la zona de trama urbana, acaben impactant a la zona forestal que hi ha a l'exterior.
1: Des del GRAF també demanen mantenir la prevenció durant tot aquest estiu i consultar diàriament el mapa de perill d'incendi forestal abans de fer activitats, qualsevol activitat, vaja, al medi natural. I encara no deixem de parlar d'incendis ni tampoc de la Revetlla, perquè ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, va afirmar que, tenint en compte aquestes elevades temperatures que estem comentant i els incendis, per exemple, que ja es van declarar el passat cap de setmana, cal estar molt alerta durant tot l'estiu, però especialment la setmana que ve per la Revetlla de Sant Joan. Ahir precisament es presentava el dispositiu especial que vol, que intenta, que tothom passi una bona Revetlla i, doncs, que no hi hagin incendis. Entre altres coses, també explicava ahir la consellera que es farà un reforç dels agents dels bombers.
5: Fem el reforç M1 de bombers de Catalunya, que el tindrem actiu des de les 7 del dia 23 fins a les 21 hores del dia 24, amb intensificació entre les 7 i les 23, entre les 7 del 23 i entre les 7 del 24, amb obertura dels parcs voluntaris. Per tant, aquí tindrem, doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la Guàrdia Ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també, doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud, fins a les 7 del dia 24.
1: Més qüestions d'aquest dispositiu que es presentava ahir. Per exemple, l'operació sortida. La consellera va explicar que hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i a la C32. També hi haurà restriccions de circulació per a vehicles passants també a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant el dia 23, per tant, la nit de la Revetlla, diguéssim, i després entre Sant Celoni i Vilafranca el dia següent, el dia 24, el dia de Sant Joan. A més, el dispositiu també desplegarà 678 controls de droga i també d'alcohol. I, finalment, Protecció Civil ha impulsat una campanya comunicativa amb l'objectiu de promoure aquesta celebració segura de la Revetlla de Sant Joan. El cos ha tornat a escollir el mateix eslògan del 2025, que va ser No petis la Revetlla, i que a través de fulletons, cartells i tota mena de materials per a xarxes socials, doncs es donen consells pràctics sobre l'ús de petards i evitar els focs. Per exemple, recollir la roba estesa, tancar portes i finestres. També recull que les fogueres han de ser autoritzades pels ajuntaments i evitar, a la mesura del possible, fer soroll per a aquelles persones que són, doncs, altament sensibles. Entre els suggeriments, també d'aquesta campanya, hi ha no encendre pirotècnia dins de totxanes, ampolles o altres recipients que, en explotar, poden generar fins i tot, atenció, metralla.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I l'altra notícia del dia, sens dubte, que la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí. Després de gairebé 5 mesos, doncs aquest matí ha sortit un comboi quan passaven 2 minuts a 9:15 de Granollers i que ha arribat a Martorell a 9:15 del matí. El primer servei ha comptat amb poca afluència de viatgers, que encara, doncs, tenen a la seva disposició durant tot el dia d'avui els busos alternatius, i el servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona també es manté fins aquest dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions. Aquesta línia, la R8, va quedar interrompuda pel temporal Harry a finals de gener, que va causar el despreniment d'un mur de contenció sobre la via R4 entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, causant, recordem-ho, la mort d'un maquinista en pràctiques. Posteriorment, va patir interrupcions per les obres d'emergència al túnel de Rubí, un punt clau per les mercaderies que van cap a França. Després d'una reobertura parcial fins al març, aquest punt es va haver de tallar durant 7 setmanes i, finalment, els trens de mercaderies van tornar a circular a finals d'abril. Fins ara, la línia de passatgers només prestava servei entre les estacions de Rubí i Granollers Centre. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ja anunciava que un cop has obert des d'un parell de dies abans del trànsit per de mercaderies, els trens de passatgers poden o podien reprendre el servei entre Rubí i Martorell a mitjans del mes de juliol. Finalment, però, la data s'ha avançat un mes. Ja ho hem conegut, un empresari rubinenc que acaba de crear la seva tercera empresa, que està dedicada a l'assessorament a emprenedors. Luis Rodríguez Jiménez va arribar a la ciutat fa 20 anys per estudiar la carrera de traducció i interpretació. Actualment dirigeix l'empresa de traducció Ocodia i la de jocs de taula Lailus. A finals de 2025 va fundar, amb un altre soci bellesà, Firm Business Group, per donar suport a nous emprenedors. Darrere de l'èxit empresarial sovint s'amaga una narrativa idealitzada del que són els lideratges i les idees miraculoses que no sempre corresponen a la realitat. Lluís Rodríguez Jiménez s'ha proposat desmuntar aquests mites a través de la seva experiència i amb una presència també molt activa a les xarxes socials, on actua com una mena de referent per a petits i mitjans empresaris que busquen un camí més humà i també més pràctic.
6: Moltes vegades veiem la gent, no?, que vol fer coses i no s'acaba no acaba d'estar convençuda de donar el pas, o fa les coses pensant que pot anar bé, idealitza molt això, no?, l'emprenedoria. I quan comences a treballar dins del món empresarial t'adones que hi ha moltes coses que tu faries d'una manera però que segurament s'han de fer d'una altra, no? O que tu has passat per aquí i que si ningú no et diu mira, no facis això, fes això altre, potser avances molt més ràpid, molt més segur, no acabes fent els errors que podríem haver fet tots al principi. I llavors intentes, pues això, ajudar, aconsellar altres empresaris que estan començant o estan passant per allò que tu ja has passat.
1: Nascut al Faro, un poble de la Rioja, i establert a Rubí per motius familiars, Rodríguez es defineix com una persona molt normal i inquieta, que no sap dir que no als nous reptes. Després d'anys de gestionar la seva agència de traducció i una empresa de jocs de taula, com dèiem, llançava Firm Business Group, una consultora que neix d'una necessitat purament humana, compartir aprenentatges i evitar que altres ensopeguin amb les mateixes pedres. Per al creador d'aquesta empresa, la clau no es troba en un pla de viabilitat fred, sinó en la creació d'una comunitat on els empresaris es puguin conèixer de veritat sense la fredor de les targetes de visita tradicionals. El seu assessorament es basa en tres pilars fonamentals per l'èxit humà i comercial: la passió real, la cultura de l'error i el valor del networking genuí. Amb aquesta visió tan propera, Rodríguez continua oferint consells a una creixent comunitat digital que busca, més enllà del que són els números, una guia honesta i empàtica per sobreviure al món empresarial.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el funcionament diari de les comunitats de veïns sovint genera dubtes, malentesos, conflictes de convivència entre la ciutadania. El Servei de Mediació de l'Ajuntament, entre altres funcions, dona suport a les comunitats en qüestions quotidianes, relacionades, per exemple, amb l'ús de l'espai comunitari, el soroll o la convivència amb animals domèstics. El tècnic de mediació de l'Ajuntament, Manel Salvador, ens ho explicava avui a Rubí al dia.
7: Nosaltres treballem la mediació com a servei, tenim una línia d'intervenció de processos de mediació, però en paral·lel treballem el que és la línia de suport a les comunitats, suport i gestió interna, i aquí entra totes aquestes qüestions. A lo millor comunitats que no estan estructurades a nivell de junta, que tenen problemes per fer el canvi, o perquè hi ha qüestions com aquestes d'ús de l'espai comunitari. És en quin moment, quan comenci a sortir el problema, no ens agrada la qüestió, quan comença a sortir la qüestió, perquè això evidentment anirà pitjor, iniciarà rumors, iniciarà males interpretacions i no resoldrà per si mateix.
1: Les comunitats de veïns compten amb dos documents claus: els estatuts, que es constitueixen en el moment de crear la comunitat, i el reglament de règim intern, que serveix per regular les qüestions més quotidianes. Aquest darrer document és molt més flexible i permet a les comunitats regular i actualitzar aspectes tan bàsics com ara la neteja dels espais comuns, la presència de mascotes a l'escala o fins i tot l'estacionament de bicicletes, patinets o cadires de rodes elèctriques a reblants. Ens ho ha explicat també aquest matí el Manel Salvador.
7: Si nosaltres fem un reglament ara i d'aquí a 40 anys tenim un perfil d'edat, evidentment, ja són grandets, doncs clar, hi haurà qüestions que volem plantejar d'una altra manera. El tema del soroll, a lo millor, no ho hem pensat quan tenim 30 anys, però quan tenim 80 anys, doncs a lo millor sí que ens afecta molt, no? O a lo millor els gossos, aquesta tendència que hi ha, que més mascotes que veïns, això fa uns anys no hi era. A lo qual, doncs clar, el problema dels animals com a tal no és... O sigui, no hi havia una actitud de preventiva en el sentit de si el seu gos deixa les restes a l'espai comunitari o a netejar. Per això són molt flexibles i són fàcils de canviar.
1: Tot i que les decisions formals de la comunitat sovint corresponen als propietaris, els llogaters tenen dret a estar informats de totes les normes de funcionament de l'edifici. La mediació no substitueix les vies administratives o judicials, però el tècnic sí que recomana fer-la servir tan bon punt es detecti un problema. Es tracta d'una alternativa ràpida per trobar solucions de mutu acord i evitar, per tant, anar als tribunals. I el govern català començarà a pagar les primeres prestacions del programa individual d'atenció a la dependència en les pròximes setmanes, ho anunciava ahir la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la presentació del quart informe del Comitè d'Experts sobre Atenció a la Dependència. Ho explicava així la consellera.
8: Hem passat de tenir un 6% de les sol·licituds de dependència que ens entraven digitalitzades a un 80% que ja estan entrant digitalitzades i no en paper. Això ens ajuda a escurçar els terminis perquè no tenim persones doncs, teclejant de papers al nostre sistema informàtic. I també en les properes dues setmanes es començaran a donar a Catalunya els PIAs Express. Són aquestes prestacions que ens avancem a l'acció del món local per donar doncs, aquestes ajudes per prestacions econòmiques de manera àgil i en poques setmanes després d'haver tingut el grau de dependència.
1: En aquest sentit, el pla preveu una única visita de valoració, una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de 397 dies. I des d'avui les famílies catalanes, per tant, les famílies rubinenques, poden bescanviar el val escolar, que en aquesta nova edició tornarà a ser de 60 euros per cada alumne. Es repartiran en dos xecs de 30 euros i està adreçat a l'alumnat de primària i de secundària de cara al curs vinent 2026-2027. El govern català ha destinat la mateixa quantitat de pressupost que l'any passat, és a dir, 50 milions d'euros. Ens ho explica la Paula Iglesias.
9: El val escolar arriba enguany amb una novetat important. La seva distribució serà digital. Per tant, el seu funcionament serà per mitjà d'un correu electrònic que arribarà a les famílies amb les dades i les instruccions d'ús. Caldrà activar-los, com sempre, al web de la campanya, que és valescolar.cat. Hem de recordar que aquests vals escolars es poden gastar en material escolar i s'ha de fer abans del 30 de novembre. S'han d'utilitzar en aquells establiments que s'hagin adherit a la campanya dels vals. També es poden fer servir als centres educatius en la compra conjunta de material. En aquest cas, el termini és fins al 18 de setembre. En el cas de la nostra ciutat, un total de 14 comerços i centres educatius s'han adherit a la campanya d'enguany, tot i que la resta d'establiments s'hi poden sumar encara. Els comerços són els següents: el Racó del Llibre, la Papereria i Castola, Tot Running, Gràfiques Ventura, Papereria Launa Mar, Copimat, Lectors al Tren, Dream Rubí, Papereria Rubí Centre, Nou Racó Rosa i Racó Rosa i l'Esclat Rubí. I de moment són tres les escoles rubinenques que s'han unit a la campanya del val escolar: Escola Balmes, Mare de Déu de Montserrat i el Regina Carmelí. El curs passat, aquest ajut econòmic per a les famílies va arribar a més de 700.000 alumnes, amb el 90% dels vals bescanviats.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I Dària Matiuca, Ana Maria Hernández, Alexandra Capilla i Lina Absnit han estat les guanyadores de l'edició número 32 del concurs de punts del llibre de la Biblioteca Municipal Mestre Martí i Tauler, un certamen dedicat enguany al centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Com és tradició, les obres guanyadores s'imprimiran i es repartiran entre els usuaris de l'equipament. Com altres anys, el concurs estava obert a joves i adolescents d'entre 5 i 16 anys que havien de presentar una proposta de punt de llibre en cartolina blanca de 21 per 6 centímetres. Hi han participat 1.230 alumnes, una quantitat en la línia dels darrers anys. Ahir a la tarda es va fer a la mateixa biblioteca l'acte de lliurament d'aquests premis amb més de 120 persones que van omplir de gom a gom l'auditori i demostrar una vegada més l'acollida d'aquesta proposta entre les famílies. Escoltem a Eduard Fraile, que és tècnic de la biblioteca.
10: Ens fa especial il·lusió perquè ja un llunyà 1994 vam decidir, del segle passat, vam decidir muntar un concurs de punts de llibre. 32 anys després ens fa molt feliços que es continuï aquest concurs de punts de llibre, que continuem per sobre dels 1.000 participants.
1: Els premis es van dividir en quatre categories diferents. Entre els més petits, de 5 a 7 anys, la guanyadora ha estat Lina Absmit. Alexandra Capilla ha estat l'artista seleccionada entre els que tenen entre 8 i 9 anys, mentre que el premi de la categoria dels 10 als 13 l'ha guanyat Ana Maria Hernández. Finalment, el jurat ha decidit que el punt d'alt de la Daria Mitiuca ha estat el millor entre els artistes que tenen de 14 a 16 anys. Escoltem a tots els guanyadors.
11: Què m'ha inspirat? Doncs la Sagrada Família. Crec que és la millor de les coses que ha fet el Gaudí.
12: He fet una Sagrada Família, la lagartija, la casa d'Antoni Gaudí.
13: El meu és la Casa Batlló, que a mi sempre m'ha agradat aquest edifici i per això, quan he vist aquesta oportunitat, he decidit fer-lo amb aquarel·la perquè jo crec que amb l'aquarel·la puc retractar el que Antoni Gaudí em volia fer amb la Casa Batlló.
14: Jo he fet Antoni Gaudí amb la silueta.
1: El jurat estava format per tècnics municipals, professors de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Edra i també per artistes del circ, el col·lectiu d'il·lustradores de la ciutat. A més dels guanyadors, també han escollit 10 finalistes per categoria. Els 40 joves artistes han emportat com a obsequi un lot amb material artístic, una bossa de la biblioteca i productes i merchandatge de l'empresa Petacetes, ja que la companyia rubinenca ha decidit patrocinar per primera vegada el concurs. Els punts del llibre presentats en aquest concurs s'exposaran a la sala infantil de la biblioteca entre el 30 de juny i el 20 de setembre.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Comencem la informació comarcal d'avui a Sabadell, perquè ahir es van lliurar els premis BBVA Sant Joan i l'obra manual de flotació de Jordi Marrón va ser reconegut ja amb aquest premi. Enguany s'hi han presentat un centenar d'obres i com a novetat també s'ha distingit una novel·la en la categoria de joves talents, que en aquest cas ha estat pel títol Qui ha de callar, de Laura Pallarès. Tots dos recollien ahir el guardó en una gala que es va celebrar al Saló Modernista de la Fundació Caixa Sabadell, on van rebre l'aplaudiment del públic i també de diverses institucions. El guanyador, Jordi Marrón, parlava de la seva obra.
15: Ella, un dels personatges que surt a la novel·la, que només surt amb notes de veu, és una espècie de mentora literària, perquè la protagonista és aficionada a escriure, i li va donant retorn del que se suposa que ella li ha enviat, no? Que se suposa que són capítols d'una novel·la. Al principi, l'actor pot pensar que el que li està enviant són els capítols corresponents als flashbacks de la història del passat, però arriba un moment que també pots dubtar de si el present, perquè és un personatge molt caricaturesc, fins i tot les coses que li passen, té un humor molt irreverent, doncs si les coses que li passen al present realment també les està ficcionant o no, no?
1: De Sabadell cap a Terrassa anem i parlem de la visita a la deixalleria Can Casanovas per parlar sobre el projecte de millora i també sobre les noves actuacions previstes. En té tots els detalls des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa, la Carme Contreras.
16: La deixalleria de Can Casanovas canvia d'imatge. En funcionament des del 2002 i gestionada per Prodis, ara està transformant les instal·lacions per fer-les més accessibles i segures. Ho fa gràcies a una inversió municipal de 450.000 euros, amb subvencions de l'Agència Catalana de Residus i la Diputació de Barcelona. Això implica el canvi d'imatge corporativa. També la reorganització dels espais, nova cartelleria, senyalització i compra de maquinària. En una segona fase s'abordarà la transformació de la nau principal. Dividida en dues parts, una d'elles continuarà servint com a magatzem i l'altra s'habilitarà per acollir un espai de reaprofitament de mobles i electrodomèstics encara en ús, així com en una aula de tallers. Xavier Cardona és regidor de Neteja i Residus.
17: Aconseguir doncs, un espai on els residus segueixin esdevenint un recurs. Aquesta és una feina que està en fase encara prèvia d'estudi, que hi ha molts models que s'han d'estudiar, perquè al final el que es busca, no?, que abans de llançar qualsevol objecte, que sigui un residu, que aquest pugui ser reutilitzat i que torni a disposar d'una segona vida.
16: L'actuació s'enmarca en la transformació del polígon de Can Guitart, que aviat serà recepcionat per l'Ajuntament.
1: Continuem a Terrassa perquè s'ha fet la presentació del número 40 de la revista d'Història i Pensament Terme. Ens ho explica en aquest cas el Quico Simó, també de Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
18: El novembre de 1996 sortia al carrer la revista Terme i un any després es constituïa el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Des d'aleshores, l'entitat ha anat publicant un número cada any amb un tema principal i diversos articles i s'ha convertit en un referent de la recerca històrica local. Aquest divendres s'ha presentat el número 40 de la revista a l'Arxiu Històric Comarcal. El dossier principal està dedicat a com ha canviat Terrassa en aquestes quatre dècades, vist des de diversos àmbits. Margalí repassa l'evolució de la cultura popular, Teresa Rodríguez la trajectòria de l'activisme feminista, Xavier Matilla l'urbanisme, Bernat Pisà la política institucional i Manela Rosa i Eduard Fernández posen Terrassa en context.
19: La revista, quan es va el primer número, el centre no estava constituït com a tal, sinó que es deia un centre d'estudis històric i llavors l'any següent doncs, ja es va constituir de manera formal el centre.
18: La presentació del número 40 de la revista Terme ha anat acompanyada d'una conferència de l'historiador Òscar Gené sobre els reptes actuals de la història local.

0: En pocs segons arribem a 2:45 de la tarda. És el moment, com cada dia a aquesta hora, d'escoltar les notícies de la xarxa. I a partir de les 4, el David García torna amb l'informació local. També a partir de les 8 del vespre a l'informatiu vespre. I com sempre, radiorubí.cat, i també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda de dimarts.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
3: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
1: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
4: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
4: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
4: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
5: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
1: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
1: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
6: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
8: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
9: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
8: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
10: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
11: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
10: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
1: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
13: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
12: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
1: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
4: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
1: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
9: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
14: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
14: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
1: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
4: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
15: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
4: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
17: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
16: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
18: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
19: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
18: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
1: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
21: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
20: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
1: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Exposito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
23: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
22: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
1: A Badalona, dos gossos policies s'incorporen al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
24: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
0: que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues, no? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
24: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
1: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de la Lia Cali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan ens van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prou concerts massius, no volíem fer prou concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
1: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4

0: Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serralló. Aquest any la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
2: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
3: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
2: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix en el grup d'Espanya les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
4: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
2: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A les 9 de la nit, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
5: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
2: En hoquei sobre patins, destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
6: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
2: I tornant al futbol, a la Lliga Elite, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
7: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar a l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
2: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Uni Girona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: captivada per la Montse, perquè realment ho explica amb una passió que ja et dic, em fa ganes de sortir i anar a comprar el llibre. T'ho dic de veritat i t'ho dic de tot cor, no t'ho dic perquè estiguis aquí davant. De veritat, eh?
1: Moltes gràcies. Us agradarà i espero que ploreu molt, per perquè això serà un èxit.
0: Per mi, i penso que per la Carmen...
2: Ens costa poc plorar.
0: Parlaré per boca d'ella. Avui estàvem una mica emocionades perquè, clar, fa dos dies començàvem la nostra quarta temporada. Un viatge que pensàvem pues, que en un primer moment no...
2: I, no sabíem on anàvem, no? Telma i Lluís.
0: I avui és el nostre penúltim... el penúltim programa. Ara tenim unes festes per davant i, bueno, tornarem per acomiadar-nos. Però realment és que hem anat de menys a més, Carmen. O sigui, quines històries, quins viatges, quines dones més meravelloses. O sigui, realment no ens podem inspirar millor, de veritat. No.
2: És un regal seure aquí cada dimarts a la tarda, sempre ho diem.
0: I és un privilegi fer-ho amb tu, també. O sigui, també s'ha de dir, eh?
2: Inspirem els oients i les oients, però també ens inspirem nosaltres.
1: I jo us agraeixo històries. Moltíssim a vosaltres dues, doncs, per haver-me convidat i poder parlar d'aquesta novel·la. I si la llegiu, desitjo que us emocioneu molt i, en tot cas, la temporada propera, que serà la cinquena vostra, ja l'haureu llegit
0: i segurament
1: torno a venir, torno
0: i segurament
1: venir.
0: Ja portaràs tertúlia. I ja portarà un altre llibre.
2: Mira,
0: jo crec.
2: Mira, projecto, sí. Fem tertúlia amb el Dani Vargas, el nostre col·laborador habitual, que fa un club de lectura a la llibreria Ombra.
1: Fantàstic.
2: Em parlaves de Marina Porres.
1: Sí.

0: i ve carregada de música. M'agradava una mica comentar-ho perquè tingueu una mica el cartell. Tu no sé, ho has mirat?
1: Sí.
0: Ho tens ja tot pendent?
1: Jo, abans de venir aquí, he comprat entrades pel concert dels Pets, que ja els vaig veure fa poc, però que bueno, m'agrada molt escoltar-los.
0: Bueno, diem on es fa, ja sé que la gent ho sap, però bueno, aquest any l'Escardívol, l'Amfiteatre del Castell, tornaran a ser els grans escenaris de la ciutat, passaran noms com Fórmula 5, els Pets, The Tallets i la banda Neon, que posarà el punt final a la festa amb un directe d'aquells que allarguen la nit, o sigui que tingueu-ho en compte.
1: Bueno, és que aquí vivim molt la nit golfa, eh? Som
0: també
1: molt golfos.
0: També trobarem propostes de proximitat com Hoguera, Versió Impossible i tota la força del rock, el jazz i el blues que ompliran places i racons del centre. I després Sant Joan, Carmen, explica-t'ho també, algú de Sant Joan,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè és a tocar una proposta per la nit més curta de l'any i que tant ens agrada. Rubí prepara una revetlla amb música en directe, també, dins la programació del Random, i si us ve de gust sortir, moltes platges de la costa organitzen concerts i festes populars per celebrar la nit amb foc, música i un punt de màgia.
0: Tot això,
1: és això, eh?
0: Tot plegat del 26 al 29 de juny, o sigui que Rubí... Esteu ocupateu, eh? Aquest
1: bueno,
0: mes de juny.
1: És que la festa major, perdona, però jo he anat a algunes festes majors i com la de Rubí, no n'hi ha cap, i no ho dic perquè sigui d'aquí. Sempre hi ha molta festa, molta xerinola al carrer. Sembla que no tinguem casa, sempre ho dic, que surts al carrer i dius, bueno,
0: escolta'm,
1: perquè està tot Rubí al carrer,
0: molta,
1: no hi cabem. No
0: molta
1: hi cabem.
0: Gent dels pobles voltants, no direm noms, venen cap aquí,
1: sí,
0: eh? A moltes actuacions.
1: Bueno, perquè ho sabem fer bé, oi?
0: I, home, doncs,
1: també,
0: és que Rubí...
1: L'Escardívol, que sí, que la gent després s'enfada perquè diu, ostres, ja no podem aparcar, és veritat. Però després, doncs, les nits que... Jo, sobretot, quan arriba a festa major, també és com tornar... una mica rememorar tots els anys i totes aquelles nits que he anat vivint aquella festa major amb diferents grups, amb diferents persones, en diferents estats també, diguem-ho, que també ens fem grans, d'acord?
0: Ai, la
1: alguna, la memòria és fràgil, moltes vegades, sobretot per festa major.
0: La memòria també s'emborratxa.
1: Sí.
0: Ho deixem aquí.
1: Sí, s'emborratxa d'emocions.
0: Exacte.
1: Deixem aquí que l'horari encara
0: exacte.
1: Està en un horari.
0: Però t'haig de descobrir un altre tema, Light On, Maggie Rogers, que t'encantarà.
1: Vens molt inspirada avui.
0: Les he trobat per tu. Les he fet buscades per tu.
1: O sigui em que... coneixes molt. Em tens clixada, ja.
0: O sigui que, Carmen, te la dedico.
1: Moltes gràcies.
0: I a tots vosaltres.
1: I a la Montse, també.
0: I a la Montse.
2: Moltes gràcies.
1: Montse Piqué,
0: gràcies, Montse, per haver vingut aquesta tarda. Fins al dimarts 30.
1: Sí, sí. Bona festa major.
0: Bona festa major.
1: Bona festa major.

0: Let's snap.
1: Són les 7 de la tarda.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda, ja hi ha concert inaugural de la Festa Major. Es tracta del grup de Marlena, que actuarà el divendres 26 de juny a partir de les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Castell. Recordem que en principi havia de ser el cantant andalús Beret qui fes aquest concert, però va ser detingut per una presumpta agressió sexual. L'Ajuntament va decidir aleshores desprogramar l'actuació de Beret i avui s'ha conegut que finalment serà Marlena qui obri la Festa Major. Es tracta d'un duet musical espanyol d'indie pop i pop rock fundat a Madrid i està integrat per la vocalista i compositora Ana Legazpi i la guitarrista i també productora Carolina Moyano. El grup va obtenir un reconeixement significatiu a nivell nacional després de la seva participació al Benidorm Fest 2024 amb la cançó Amor de Verano. El grup ha publicat 3 àlbums d'estudi i 6 senzills al llarg de la seva trajectòria musical. Avui, a partir de les 5, ja es poden comprar les entrades pels concerts de pagament de la Festa Major, que tindran lloc a la sala, al castell i al casino. També des d'avui es poden reservar les localitats gratuïtes als espais d'aforament limitat de la Festa Major, com per exemple les visites guiades pel casino o la ballada de l'Espart. La meitat d'aquestes entrades es podran adquirir per internet i l'altra meitat serà a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Els preus oscil·len entre els 5 i els 10 euros, excepte en el cas del concert de l'orquestra Mondragón, el 5 de juliol a La Sala, que té un preu entre els 18 i els 25. Per fer la compra i reserva d'entrades de manera presencial, La Sala obre aquesta setmana en un horari especial. Avui fins les 10 de la nit, demà dimecres entorn de matí i fins les 8 del vespre a la tarda, dijous i divendres obrirà només de tarda, de les 5 a les 8, i dissabte en torn del matí, de 10 del matí a 1 de la tarda. Pel que fa per internet, es pot tramitar a través del perfil de La Sala i el casino a la plataforma Cubin.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: El grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers alerta que aquest estiu el risc d'incendi s'ha avançat entre 12 i 16 dies respecte al que seria habitual. La campanya de prevenció vinculada als treballs agrícoles d'estiu es mantindrà activa fins al 31 d'agost i coincideix amb un episodi de calor que s'allargarà més enllà de Sant Joan. El sotsdirector d'aquest grup, el Jordi Pagès, ha explicat que aquest escenari obliga a extremar la vigilància perquè els incendis poden evolucionar molt ràpidament.
4: Els dies que el risc és alt, els incendis no neixen petits, ja neixen grans. O sigui, en allà on les ignicions en tenim cada dia i el fet que es facin grans va més lligat a la calor i a les humitats baixes que el fet de tenir d'arribar més o menys d'hora. I es propaguen més ràpid i amb més intensitat. I llavors, molt ràpidament, t'estic parlant de minuts, poden deixar d'estar a dintre la nostra capacitat d'extinció.
3: Pagès recorda que, tot i que la campanya posa el focus en la sega del cereal, el risc afecta tot el territori. I ha remarcat que Rubí també ha d'estar especialment atenta aquests dies per la proximitat de la revetlla de Sant Joan i la presència de vegetació seca a l'entorn urbà. Des del GRAF també demanen mantenir la prevenció durant tot l'estiu i consultar diàriament el mapa de perill d'incendi forestal abans de fer activitats al medi natural.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: I en esports, el 100 patins masculí vol aspirar a més la pròxima campanya. Siscolera García.
5: L'entrenador-jugador de l'Hockey Club Rubí 100 patins masculí, Marius Godano, aspira molt més perquè han fet una gran campanya, la que es tanca en aquesta temporada de Liga Elite, amb la tercera plaça en fase regular, arribant a semifinals amb derrota davant del Tenerife i també l'accés a la final de la Copa del Rei, que es va perdre davant del totpoderós Molina Sport. Plantilla renovada aquesta temporada, la qual encara creava alguns dubtes, però ha funcionat a la perfecció, si es pot mantenir bona part d'aquest conjunt, a més d'alguna incorporació, per què no, s'aspira a assolir algun èxit ja en forma de títols. A www.radiorubi.cat tenen l'entrevista de revisió de la temporada amb Marius Godano, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa Catalunya assolida per el conjunt femení del Black Wolf. Va guanyar la final al grup Zarraona Nou Escorial i d'aquesta manera també accedirà a la Copa d'Espanya després del títol autonòmic.
3: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
1: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
3: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
8: A Radio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Radio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Bona tarda, són les 7 i 7 d'aquest dimarts 16 de juny de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. A la lluita per l'ascens a primera divisió, el duel entre l'Almeria i el Màlaga arriba completament obert després de l'empat a 0 a l'anada. L'Almeria, però, té un petit avantatge. Jugarà la tornada a casa i, en cas d'empat global després de la pròrroga, aconseguiria l'ascens gràcies a la seva millor classificació. Per què fa a la Lliga Hypermotion, el focus es traslladen els dos enfrontaments que decidiran les últimes places a segona divisió. D'una banda, el Celta Fortuna i el Ponferradina van empatar l'anada i ho deixen tot obert per la tornada a Balaïdos. De l'altra, Sabadell i Zamora arriben amb un 1-0 favorable als castellans, però amb la tornada a la nova Creu Alta i el Sabadell tenint també el factor reglamentari a favor. I acabarem el programa mirant a l'escenari global, el Mundial 2026, que ja ha arrencat a la fase de grups. Alemanya ha començat amb molta força, amb una golejada contundent en el debut, mentre que seleccions com els Estats Units o Suècia també han fet un pas endavant amb victòries clares. En el cas d'Espanya, el combinat espanyol ha començat el torneig amb un empat sense gols davant el Cap Verd, en un partit molt tancat i en poques ocasions, deixant encara tot obert de cara a les pròximes jornades. Altres grans favorites, com França i Argentina, encara estan a punt de debutar o de consolidar les seves sensacions inicials en uns grups que, en general, estan molt oberts i sense cap dominador clar en molts casos.

0: Bona tarda a tothom. I com sempre, començarem presentant els meus companys de taula, que avui hem mogut alguna fitxa. Però aquí, Chema, bona tarda.
1: Bona tarda. Estic fijo aquí,
0: sempre fidel, eh? El que nunca me falla és ell. És el company que té, és mi vieja confiable.
1: Un colchonero nunca falla.
0: Ahí está vos, lluint-se. I a l'altre costat tenim el Cristian, bona tarda.
2: Bona tarda, Mercedes, bona tarda.
0: Sempre ens fa falta tant un culer, perquè si no aquí sí, no sacamos la vena.
2: He de venir jo a rescatar el cor blaugrana d'alguna manera, perquè s'amaguen i resulten...
0: Exacte. Jo m'he posat samarreta perica per dar-li un poco d'empaque a l'assumpte, perquè no diga que està aquí solo.
2: Ben fet.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres i aquí acabant la temporada, queda ja poquet. I...
0: Sempre un plaer convidar-te.
2: Moltes gràcies.
0: Manem un cordial, enviem un cordial salutació al Dani, que pobrecico, avui, per temes personals, fa una mica de campana, i al Roger, que també ja l'estiu arriba també ell. Lo normal, esta juventud.
2: Jo crec que al Dani el que li passa és que cada cop que vinc jo no ve ell. No sé si és que no em vol veure.
0: La tiene cosa. Ara potser rebeu un missatge aquello de yo no tengo central de Mollet, pero mismo tengo central Daniel diciéndome si arriba la cuna, no sé si arribarà a la ràdio on està ell, però potser si ens escolta ja justificarà si és que no te quiere ver.
1: I Roger està de celebració de la NBA.
0: I Roger està encara fent festa, exacte, això els tenim. És que, com no, dels vacíos, és que ja...
2: Avui la quota que tenim buida és la del Madrid.
0: Sí, aquesta sí. I a més, a tot arreu, a no ser que... No crec, perquè a la part tècnica...
2: No, bueno...
0: Me simpatiza, i a la darrere... No creo que defienda el Madrid, però bueno, siempre estamos para criticar a alguien. Bueno, el que hem parlat abans, tenim... poqueta lliga, poquet futbol, però encara hi ha molta cosa. Tenim molt mundial, que després parlarem, si sou molt aficionats o no, d'este eterno mundial amb tants equips i tants partits i tanta cosa. Però a casa tenim el que són la final de la pujada a primera divisió amb uns equips que encara ho tenen tot per jugar, perquè va ser un 0-0. Con lo qual, aquest dissabte, si no m'equivoco, dia 20... Sí, dissabte, s'ho juguen tot. Què? Heu vist alguna cosa? Heu tingut alguna sensació?
1: Jo, la veritat, que el primer partit no el vaig veure, el Màlaga-Almeria, però bueno, sí que és veritat que l'Almeria afronta l'eliminatòria amb una petita avantatge, que és un 0-0 a l'anada, a més té el punt a favor aquest de que va quedar per sobre la classificació, i jo el veig com a favorit per pujar.
2: Jo crec que al final s'està fent una miqueta... s'imposa la lògica, no? Estan jugant la final al tercer contra el quart, molt igualat, van quedar només a un punt de diferència entre ells a la lliga regular, així que és normal que arribin a l'últim partit i a la tornada i encara s'ho tinguin tot per decidir, perquè ha sigut la tònica de la temporada i no podia acabar la lliga Hypermotion de cap altra manera, no?
0: Bueno, veurem quin dels dos. Dani, aquí li havia donat la bendició al Màlaga, Dani... pues ja sabeu qui em va agradar. Sí. És que aquí fem... Que sabies que la temporada que ve farem la porra inversa, i és que farem la quiniela amb el que no diguem, perquè aquí Daniel té aquest San Benito d'aquest partit
2: sempre
0: que diu...
2: Sempre passa el contrari.
0: Lo contrari.
1: Llavors, sí, però la sellarem, eh?
0: Que sí. Serà enviada i corroborada la setmana següent a veure què onda, i potser si veieu aquí un buit, pues es que nos ha tocado un pellizco.
2: Sí, o sigui, el truco és anar amb el contrari del que digueu a fer una travessa,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí. Farem una travessa, vale. Que si Dani diu ganen, pierden.
2: Perfecte.
0: Ja està. A ver, lo mismo el año que viene se ha hecho una limpieza, però aquest any ha anat així. A veure, s'ha de pensar que encara que el Málaga era su favorito, l'Almeria sí que té una plantilla molt més contundent, molt més forta per poder pujar. Però clar, és això que diem, que és a un partit, és veritat que s'ho juguen tot, és veritat que l'Almeria aquest mateix resultat ja li va bé, és a dir, no s'ha de posar molt, però són coses que a vegades, si vamos a l'empate, ja sabeu el que diuen, no? I això, el Chema sap molt que sí. A l'Atlético li agrada molt anar a l'empat.
1: Jo crec que l'Almeria no ha de sortir a buscar l'empat, amb l'equip que té, la potència que té, la plantilla que té, és un equip que ha de sortir a guanyar. Perquè si surt a buscar l'empat, segurament pues es poden portar una sorpresa.
2: Sí, enfrontint al Màlaga, que al final ja l'únic que li queda és donar-ho tot fora de casa. Sap que ho té tot en contra, que tindrà el públic en contra, que té el factor camp en contra, el factor del reglament també en contra. Llavors no té més història que tirar endavant i aprofitar les oportunitats que li puguin sortir.
0: Veure, en quina onda. Vull dir, és a únic partit, ja el que queda, no hi ha més, però bueno, veurem, no sé, jo ja et dic, com Dani va dir Màlaga, doncs jo no sé dir-me l'Almeria. Jo és que no, no, bueno, l'Almeria tengo alguna amiguilla de l'Espanyol, però... Tengo el Melamed, però és igual. No és un
1: hi ha jugadors si que han jugat a l'Almeria de l'Espanyol, Albert Cruzat, també, no?
0: Sí, sí, vull dir que... Que, bueno, pues las cosas, si queremos ponerle un poquito, exacto, le hemos puesto una miqueta de sentiment, pues a ver a quién hemos dejado bendecidos.
2: Jo veig posant a l'Almeria, no em pregunto per què, però no sé, jo crec que ho té tot a favor i crec que no ho deixarà passar.
0: Té més possibilitats, és a dir, és molt més fàcil perquè això ho té tot de cara, però bueno, sempre un golito i cap a casa.
1: I es fa molt fora al seu camp. L'eliminatòria passada amb el Castelló, que va estar... Per un moment estava eliminat. Al sí. final va venir a dalt i va passar eliminatòria. O sigui...
0: Sí, és a dir, va anar també amb un empat i després a casa, doncs, bueno... Però va patir.
1: Sí, sí,
0: va ser un partit complicat. El Màlaga sí que va ser una miqueta més fàcil, però també li va costar. Doncs veurem què tal. Quin equip serà el que acompanyarà aquesta primera que s'ha posat molt difícil i aquesta Lliga Hypermotion que s'ha posat també molt complicada, Ja aquest any, com podrem parlar d'ella, perquè tindrem aquí a Girona representant,
2: és cert.
0: Doncs podem parlar una mica, però ja ho hem dit molt, que s'està posant molt difícil i que aquest any pujar pot ser molt complicat. Vull dir que...
2: Ja fa alguns anys que la segona divisió, que la Lliga Hypermotion... És espectacular, per noms, per tot, i jo crec que l'any que ve serà igual, o sigui, tindrem una bona Lliga Hypermotion.
0: Aquesta hipertensió la vamos a vivir.
2: La hipertensió.
0: Però la resta, pues, farem el que puguem. Nosaltres, sin pena ni gloria, però bueno, farem el que podem. I el que tenim després és els que pujaran de la Lliga a la Hypermotion, que ara aquí són dos i veurem quins dels dos pujarà. Amb un Ponferradina Celta Fortuna, que aquests van quedar en empat, que ja veremos, i amb un Zamora Sabadell, que el Zamora va fer un gol gaire molt matiner i aquí ens vam quedar. Vull dir, no va ser un partit gaire, aquest sí que el vaig mig veure, he de dir, no el vaig poder veure del tot perquè esto, estaves en altres coses. Però el van veure així com en doble banda i no va ser un partit gaire bo de cap dels dos. És veritat que el Zamora es va trobar amb un gol, però clar, això no és com el partit contra el Madrid Castilla. El Sabadell ho té molt més complicat. Avui Dani no està, però va fer resumet i m'ho va dir, aquests no són els mateixos, el Zamora és un altre tipus d'equip, són ja senyors més forjats amb baralles i ho tindrà complicat.
1: Bueno, jo penso que és una mica també com l'Almeria. Passa que la diferència és que el Sabadell, l'equip que té fet, no era un equip per lluitar per l'ascens. S'ha trobat en aquesta situació i la veritat que ho està fent superbé. Sí que és veritat que si van a l'empat, el Sabadell està per davant també, el factor reglamentari sí que el tenia. Però jo és el que vaig dir la setmana passada. A mi la por que em feia aquesta eliminatòria cap al Sabadell era el Zamora, la part aquesta de que és un equip que mai ha estat en el futbol professional, la il·lusió que tenen per arribar al futbol professional. Els jugadors que tenen són jugadors fets i jo crec que el Sabadell té possibilitats, però les haurà de buscar i lluitar i lluitar molt.
2: Jo estic d'acord amb el que diu, tot i que és veritat que el Sabadell té el factor aquest del reglament per davant i sobretot molta il·lusió i que s'ha trobat aquí, i al final és que el que passa és això, que moltes vegades quan t'hi trobes i no t'hi jugues res, moltes vegades això fa més a l'hora d'enfrontar una ronda com aquesta d'ascens, i bueno, jo des d'aquí els hi desitjo molta sort als veïns del Sabadell i tant de bo ens puguin donar una alegria i veure'ls a la Lliga Hypermotion la temporada que ve.
0: Penseu que en estadístiques, que ho vaig mirar, vaig dir, és el rei estadística, quines possibilitats el dit dona, és un 55% del Zamora, és a dir, tampoc
2: gaire...
0: una bogeria. Té una miqueta més, després ja parlem del Celta Fortuna, és que té un nombre com muy... però és una coseta que és molt poquet. Té a favor això, que un empat li serveix, té a favor que ho fa a casa... Bueno, que si juga com ha estat jugant els partits que ha anat fent, li va passar el mateix, és a dir, amb el Madrid-Castilla, el primer partit va ser pues, una mica horrorós, el plantejament va ser horrorós, perquè no era el seu plantejament de futbol, i després quan van venir aquí van dir, anem a fer el que sabem fer. Aquí, ja us dic, amb el Zamora, és que no ho van poder fer molt, no va haver gaire... Sí que van tenir oportunitats, però no va ser una cosa molt, molt arrolladora com han acostumat a fer, i, pues, sí, aquí... Pues eso, segurament estarà tot venut, serà un camp ple, aquestes coses que no han vist molt en Sabadell, que jo he vist gent que ha estat en els camps i ostres, la pinta que fa un camp tan petit, ple, fa molt goig.
2: Ui, el Sabadell és un històric també d'aquestes classificacions i també té molta experiència en afrontar ascensos a segona, ja no de primera, i de fet bastant no ho fa gaire, bueno, va arribar a estar a primera divisió, o sigui, sí. Tampoc... així que, per experiència, no tenen tampoc res per patir, perquè ells tenen experiència en afrontar aquest tipus d'eliminatòria.
0: Sí, és d'aquests clubs que està acostumat a pujar, baixar, sí. Baixar, no és... Hi ha clubs que potser baixen, doncs, potser com li ha passat al Zaragoza, no? que baixes i ja no agafes embranzida. Ells, bueno, doncs han sabut pujar, baixar. És el que hem dit abans, és un equip que no estava fet per això, vull dir, això s'ho han trobat. Pues com s'ho va trobar l'Europa que va caure, però era la mateixa situació. És, bueno, pues fem un equip, mirem de consolidar-nos amb una categoria i mirem què tal. Pues, ostres, què tal? Que...
2: I que el Zamora al final volia fer bo al resultat de l'anada, amb un 1-0 tampoc és que sigui
0: no. Un
2: resultat que li doni un avantatge molt gran. El Sabadell pot fer un gol i ja està ficat dintre de l'eliminatòria de nou, o sigui, tampoc és algo insalvable.
0: No, si per això deia que el partit va ser una mica, bueno, pues eso, es van trobar amb el gol i van dir, pues mira, gol, pues bien, perquè amb ells sí que els anava bé i després pues, no va haver gaire més possibilitats. Però bueno, ara després em dieu que vibres. I després tenim el Ponferradina Celta Fortuna, que el Celta Fortuna, cuidado, és l'únic bastió d'equip que queda de tenir reminiscències. Aquí vam debatre sobre si els clubs i les seves categories inferiors havien de jugar per pujar, sobretot a segona, eh? Uh-huh. Altres categories ja una mica igual, però a segona, perquè és el fet de potser no impedir, perquè és a dir, hi ha equips que no baixarien mai, el Real Madrid que va baixar, no, que t'imagines, que onda, però pues, trobar-te amb un Celta que, per exemple, tingui una mala temporada i baixi, i et trobes amb un Celta que està allà també i bueno, el fas baixar, vull dir, perquè...
2: És aquesta pressió, no?, que hi ha una miqueta demanant una lliga de filials...
1: Sí.
2: D'alguna manera que pugui solventar això i deixar més obert i més a equips que no són filials la competició i deixar els filials que juguin entre ells i també tinguin la seva lliga. Jo estaria a favor d'una lliga de filials, la veritat, i això permetria que perquè al final els filials estan molt condicionats, solen ser equips molt joves, solen ser equips que arriben amb unes amb moltes coses que fan que altres equips no puguin competir contra ells en alguns moments, que després no passa res. Per exemple, el Sabadell va eliminar el Madrid-Castilla, no? O sigui, al final és 11 contra 11, però jo crec que estaria bé una lliga de filials.
1: Sí, això és el que vam parlar, que hi ha la Mercedes, i la veritat és que tothom estava d'acord amb això, que...
0: Sí, és a dir, és que
1: final,
0: bueno, que s'ho juguin entre ells.
1: Filials.
0: Que s'ho juguin entre ells, perquè és això, que si al final puges... si l'equip que tu representes baixés o tingués la mala sort de baixar, el teu premi per pujar és baixar, vull dir que és com que tampoc és just per ells, vull dir que és un focus que una mica que els hi dona aquest retret.
1: No, però bueno. També vam posar sobre la taula, no?, que potser si pujaven els quatre filials en el seu moment, dèiem de potser l'any vinent, un supòsit, queden tots els filials a dalt,
0: i no
1: la lliga
0: pujar,
1: de l'ascens a primera es juga a partir del 5è o del 6è.
2: Correcte.
0: Llavors, no
2: això seria... La veritat és que deixaria a la federació i a la lliga un papelón.
1: Sí.
0: Clar, perquè dius, és que els que us ho han fet per mèrits no poden pujar, llavors, ostres, fas una mica de perversió futbolística. Però bueno, aquí el Ponferradina Celta, haig de dir que l'empat que tenen, i si continuen empat, és el Celta el qui puja, eh? Vull dir, aquí la cosa està... que ha estat tot obert, vull dir, perquè és un empat.
1: En aquest cas també Ponferradina és un equip que fa molts pocs anys també ha jugat diverses temporades a segona divisió. I també penso que té més experiència que el Celta Fortuna.
2: Sí.
1: Passa que el Celta Fortuna és un equip que ha nutrit molt el Celta durant aquesta temporada. El Celta d'aquest any ha jugat molt amb gent del filial, sí. És un equip que juga molt bé i per què no? Perquè no pot pujar a segona.
0: Aquests no sé si han fet tant, no li direm trampa perquè no és trampa el que va fer el Madrid-Castilla, perquè es podia fer, però pujar nanos del primer equip a jugar. Jo diria, no sé si el Celta ha fet algun, però no està tan escandaloso. És que el Madrid no és això, van dir, només falta el Bastantuono per jugar, que té fitxa i podria haver jugat, per fer una mica de pressió. Doncs, no sé, veurem una mica. Aquests són els equips que acompanyaran. Fem porrita, que no està Dani i potser li donem sort.
2: Vinga, va.
0: Ponferradina Celta. Qui penseu que pujarà?
2: Jo crec que el Celta.
1: La Ponferradina.
0: Vinga, si me gusta.
2: Així almenys
0: un poco de piqueteo.
1: Vamos, vamos.
0: Jo espero que el Ponferradina, per ser fidel a mis propias críticas, és a dir, sí, si sí. M'he metido con ellos, no puc després dir que avui que pugin, però que no és nada personal, perquè a més el Celta em cau molt bé.
1: Sí que penso que si pugés el Celta Fortuna seria un premi a la labor, que deia abans, la labor de Giraldez al Celta.
2: Sí.
0: Sí, sí.
1: Així sí que ho penso, eh?
0: Sí, és que per això també una lliga de filials seria una mica el premi a dir, és que si fas bona feina, tens un filial bo, al final el que has de fer és pues, descompensar aquests filials, ha de marxar tothom perquè si no tens futur dintre d'aquest equip. I si vols potser acabar amb... Potser amb el Madrid això no passa tant, però si vols ser equip petit, el Celta, pues, està també el Villarreal, aquests equips, vols arribar a pujar al primer equip, és veritat que si continues la senda del teu equip, potser arribes, però al final has de marxar, i això ho fa molt l'Espanyol. La teva es queixava, estàs escoltant un reportatge, es queixava molt d'això, de que arriben a una categoria i ells ja volen marxar, i abans era, bueno, un nano de l'Espanyol on marxava, o al Barça o al Madrid, al Barça o al Madrid. Ara estan nanos marxant, molts a Anglaterra, molts a... El Sevilla no està espoliant un muntó, però clar, perquè al final és que no tinc més recorregut. Llavors, bueno, pues marchamos. Però bueno, sí, seria premio. Ja el Celta que no baje nunca más. I Zamora Sabadell. Es que aquí, es que yo si no dic Sabadell, tengo problemas en casa.
1: Yo he dit abans lo del Zamora, que és un equip que penso que té més experiència i té la il·lusió aquesta, però per ciutat que està aquí propera i que penso que s'ho han guanyat i l'esforç que porten durant tota la temporada, votaré pel Sabadell.
2: Jo és que també tenia un raonament molt semblant al que acaba de dir ell. He de dir Sabadell també. Jo els veig capaç de remuntar aquest 1-0 sense cap problema i la Creu Alta estarà a patar, o sigui que Sabadell.
0: És que imaginaos quins partits de segona es viurien aquí al Vallès, vull dir, és que... Sí, és que estem parant, estem a Rubí, però és que és el Vallès, vull dir, és que tindríem equipazos aquí.
1: I aquí a la sala, un Sabadell Girona, el Dani contra el Roger.
2: Hòstia, que bueno.
0: Va ser bueno esto. A quin dels dos és més gafe.
2: Vinga, va, pues que Sabadell, ja toca.
1: Sabadell.
0: Doncs veurem què tal, veurem quins dels dos s'ho juguen també. Sabadell juga un divendres també, però bueno, divendres i dissabte, aquest cap de setmana.
1: Sí, això no s'entén, un divendres... Ja, simplement també per l'afició del Zamora, no?
2: Ja.
1: Ja laborable, que el fill aquí,
2: no poda,
1: el partit
2: sí.
1: A la final.
0: Però és que, no sabeu, o sea, sabeu el que costa anar a Zamora? Que de Zamora aquí i d'aquí a Zamora és lo mismo. Nosaltres vam mirar, eh? O sigui, lo de Zamora és un espectacle. Has de fer un avió, si vols, però no et deixa a Zamora i t'has d'anar amb bus o... la gent que vingui a Zamora, és veritat que no vindrà molta gent. O sigui, de Sabadell no va anar molta gent per això, eh? Perquè és veritat que sí que el club posava l'avió, però després de l'avió era búscate la vida. I era com, però és que ese es el problema. Vull dir, l'avió no era el... Flet autobuses. Però és un mal horari. Sobretot per aquestes aficions que són més modestes. No és un...
2: Deu tenir un raonament, suposo. No? Això no deu haver sortit de...
0: Esto, pues mira, no, és molt fàcil. A part, el Mundial no afecta. Però has de tenir en compte que el Sabadell es jugarà divendres a les 9. Després el Celta Ponferradina es juga el dissabte a les 6 i mitja. Y después empalmamos con el Almería Málaga a las 9. Ya vos tenés como me siento a las 6 el sábado, el de viernes, y Macheco, no sé, al diumenge a las 3 de la matinada. Pero yo creo que han fet per un darrere a l'altre.
2: Vols dir que volien acabar amb l'ascens a primera. Potser.
0: Suposo que sí. I llavors, clar, és per no posar els dos partits a la mateixa hora, que també et dic que és com una mica absurd, perquè...
1: Pues podries haver posat, no sé... segur que hi ha un raonament, com diu el Cristian, però
0: el
1: partit de la sense primera el diumenge.
2: El diumenge, ja hauria sigut tan fàcil com
0: això. Però per algun motiu no ho hem mirat. No sé si juga a Espanya, però...
2: Espanya juga diumenge.
0: Pues lo mismo.
2: Espanya juga i a les 6 de la tarda.
1: Pues, ja, però això seria a les 9.
2: Ja, això podria ser a les 9, sí, sense cap problema.
0: No, però potser, jo què sé, si ho pots fer tot dissabte, eh? Jo no sé per què els dos partits, Sabadell-Zamora i Celta-Ponferradina, no es juguen dissabte a les 6 i mitja. O sigui, no li veu el problema, perquè és que no ens inter... o sigui, no són partits que t'interessin. El que està veient una cosa, potser li és igual l'altra.
1: També és veritat, també és veritat.
2: Perquè... Però la televisió potser està ficada pel mig.
0: Això sí, a la tele no li da igual. Però que és el problema de la tele i los partidos. Per això tenim futbol des de les 12 al migdia fins a les 12 de la nit, pues porque ara lo de los partidos únicos casi no se lleva. Bueno, doncs ho veurem. Aquí ha quedat constància. Uh-huh. Doncs ara farem una petita pausa i canviarem, no d'esport, però sí de competició.

0: I ara, doncs, el que diem, ens queden, doncs, programes molt futboleros últimament. L'últim el farem una mica més variat, perquè si no, esto ens fa un empatxo. I ara el que tenim és Mundial, però quatre costados. És a dir, jo tinc una programació. Aquí avui que no està Dani, la setmana passada vam parlar, s'ha comprat una tele per poder veure...
1: És veritat.
0: El hombre cojín ha llegat a mi casa i s'ha comprat una tele.
1: L'ha fet servir o no?
0: Hombre, ja ves. Sí, per veure
2: la novel·la,
0: una cosa
2: la novel·la
0: molt emocionant que va ser la talla d'Espanya, que, madre mía, la meva Espanya.
3: Quina xusca.
0: Però, bueno, som molt mundialeros.
3: Sí.
0: És a dir, això us agrada? Home, és futbol que us agrada?
3: Sí. Molt mundial, com per veure un Alemanya-Curaçao, jo no. Però sí, els partits d'Espanya, segurament ja quan comenci a arribar a quarts, semifinals i tot això, sí que estaré més enganxat, però a mi m'agrada molt.
0: Pues yo conozco quien ha visto un Curaçao, ¿eh?
3: Sí.
0: Y me ha recomanat jugadors i tot. De, has visto aquel que bien juega? Yo, perdona, güey, y es aquel senyor.
1: Perquè està buscant jugadors pel seu equip.
0: Està mirant, potser, bueno, és un bon moment. És un bon moment per pescar jugadors abans de que explotin. I ara després hablaremos de Cucurella. I lo barato que ha salido si el Mundial va bien. Que això també ho hem de tenir en compte.
1: Dicho queda.
0: Ah, ara ha sortit molt barato. Tot depèn. O molt car, no ho sabem.
3: Jo com a mínim hauria, si fos un observador, si fos el director esportiu d'un equip de futbol, jo estaria clitxant el porter de Cabo Verde, eh?
1: Sí, perquè Cadet, sí, Cadet, té molt futur per davant.
3: Ojo, eh?
0: Este niño l'hem de mirar bé.
1: No, no, no, la veritat que
0: doncs,
1: ho va fer molt bé.
0: Sí, veurem què tal. Sí que hi ha molts jugadors que volien decidir el seu futur abans de començar, perquè això passa molt, que si el Mundial va bé, la cosa va bien. Si el Mundial va malament, pues lo mismo, es queden on estaven, i ja veurem. Però, bueno, principals titulars que podem donar, perquè, clar, aquest Mundial té chorrocientos equipos. El següent volen posar més, vull dir, no sé quants partits seran en la vida. Aquesta persona que li agrada veure el futbol, esto es demasiado.
1: Potser més fàcil treure les eliminatòries i que vagin tots allà
3: directament.
1: I directament a jugar.
3: Correcte.
0: Sí, o sigui, això és un... Si és que al final ja... Pues així li donem l'oportunitat a Itàlia que pugui jugar algun Mundial.
3: Que... Home, que de tants equips a Itàlia no estigui al Mundial, és que ja no sé quants...
1: Són uns quants Mundials consecutius, eh?
3: A sobre,
0: sí, és que porta dos segur...
1: Hi ha nens i nenes que per ells Itàlia no és res al món del futbol.
0: Itàlia no és un país al futbol. És complicat. I després veure, pues eso, Cabo Verde, Curaçao, que en Curaçao haurà anat el senyor allà a dir, ¿quién quiere jugar? Venga, apúntate. Perquè és complicat. Però els titulars que podem treure, de moment, el que més ha golejat, encara que ha estat a Curaçao, però bueno, l'ha golejat, ha estat Alemanya, que bueno, potser ha presentat candidatura, que estem sempre dient quins són els favorits, però... O esto es un espejismo.
3: Bueno, jo no crec que puguem valorar el favoritisme o no d'Alemanya per la golejada a Curaçao. Sí... No, sense desmereixer Curaçao. Sense desmereixer Curaçao. Això, aquest tipus de partit és el que ens dona tenir un Mundial amb tants equips i que s'han de cobrir quotes. Que al final segurament hi haurien equips europeus que farien més goig en el Mundial en comptes de Curaçao, però al final, si fas una ampliació, ha de ser per tots, no?
1: A tothom.
0: Sí. Curaçao està fent goig a Instagram, eh? Vull dir, si teniu curiositat, foteu-li una visionada, perquè s'ho estan passant pipa. O sigui, aquesta gent això no oblidarà mai.
1: Perquè, bueno, a més, mira, bueno... és un punt al món, no?, per ells també, no?, que potser poden treure profit i, mira, i poden guanyar uns calés, sí, gràcies al Mundial.
3: A Cabo Verde era festa, si no m'equivoco, sí, ahir. O sigui, es va declarar festa nacional pel debut de la selecció de Cabo Verde en el Mundial. Eh?
1: I a sobre guanyen un punt, o sigui...
0: Que potser no fan més, però...
3: A la campiona d'Europa.
0: Correcto.
3: No a qualsevol...
0: No a Curaçao, no?
3: No a Curaçao.
0: Bueno, doncs veurem si al final és... Bueno, pues això, que era un partit, diguem-ne, fàcil i era el que s'havia de fer. Estats Units també ha començat guanyant, una selecció que, bueno, no hi ha molta tradició de futbol allà, però...
1: A mi realment em va sorprendre la forma de jugar dels Estats Units, eh? Em va sorprendre, em va agradar. Però no penso que sigui una selecció, per dir, tal com va jugar l'altre dia, que sigui favorita per arribar a unes semifinals, sí, o fins i tot a un quart de final.
3: De
1: però
3: fet,
1: bueno, sí, veritat que el futbol va ser molt atractiu.
3: Sí. Estic jugant a casa. Sí. Al final és el seu Mundial i té l'oportunitat de tenir la gent al seu favor. I, bueno, però jo, coincideixo, o sigui, no crec que sigui candidata per res, tot i haver guanyat com va guanyar el seu primer partit, no crec que això la faci favorita per res.
0: Bueno, potser que faci una fase una mica digna i poc més, però bueno, veurem. És que clar, són els primers partits. En Mèxic, un altre anfitrió. És que clar, aquí vamos d'anfitrión a anfitrión, perquè jo, aquí hi ha molts anfitrions. També va guanyar contra Sud-àfrica, partit inaugural. El va veure aquest?
3: Una estoneta. No, sencer no. Una, o sigui, em va fer la curiositat. Per mi, lògic, la victòria de Mèxic davant Sud-àfrica. Sí, sí, sí.
0: Bueno, en principi un equip més superior, és a dir, tampoc... Aquí sí que... És a dir, encara que Sud-àfrica podia haver plantat una mica, i la planta una mica, però al final pues és el que diem, no? Que poden els jugadors, els equips, i la tradició més futbolera. És que depèn també de molts equips on juguen, no? O sigui, jo vaig estar veient que aquí no surt, però la curiositat, no? El porter de Japó, que té nombre japonès, eh? Però és un noi de color. És a dir, que dius, bueno, te'ls has portat, saps? Com tu agafes uns... No, és que, ojo con Japón, eh? Cuidado, com també lo digo, eh? No només el porter, estan jugant força bé.
1: No, és una sessió que...
0: O sigui, està jugant força bé. Ja veurem si planta encara, perquè són... No, potser no són jugadors amb un estil molt europeu, però tienen un toquecito guapo, eh? Mm-hmm. O sigui, jo els posaria... Aquest sí que... un poquito de mira, perquè a més no sé si ho tinc, crec que era contra
3: Països Baixos
0: i ja te digo, va ser un bon partit, aquest sí que va ser un bon partit, jo aquest sí que el vaig veure, però pues, era curiositat pura i perquè l'horari me coincidia con la vida, aquesta és una altra, que no hem xerrat d'això que hagin partit a les 4 de la matinada, a les 2 de la matinada, ah, és clar. El que és, vull dir, que pots estar enxufat des de les 6 de la tarda pràcticament fins a les 6 del matí, eh? Veient futbol. Esto ya es para estar malitos, però t'ha agradat molt.
3: Per algú que estigui estrenant tele.
0: Ese sí. No, però sí. Ja em deia, bueno, m'aixecaré a les 4 de la matinada. A mi m'és igual, mentre no molestis, si vols veure algun partit d'aquests xulos a les 4 de la matinada, superbé. Brasil va empatar. És veritat que va empatar contra Marroc. Marroc, una selecció que, ojo, cuidado... Com està?
3: Sense marroquís. Sabeu això, no? Va ser, no tenia cap nascut al Marroc, però tots són d'ascendència marroquí.
0: Exacte.
3: Fins i tot hi ha un de Terrassa, si no m'equivoco. O sigui, però bueno, Marroc ja porta fent diversos mundials donant la cara. I per mi, bueno, Brasil perquè sempre és Brasil, no? Però no hauria de ser una sorpresa que el Marroc li hagi tret un punt a Brasil, la veritat.
1: I penso com el Cristian, i a més Marroc sí que és una selecció a tenir en compte d'on pot arribar. Ja va arribar a semifinals, si no recordo malament, fa 4 anys.
3: Va eliminar Espanya, si no m'equivoco.
0: Sí, per això.
1: I s'ha de vigilar, perquè si alguna selecció africana pot donar la campanada...
0: Pot ser aquesta,
1: no? Ojo al Marroc.
0: Bueno, ha plantat cara, vull dir, i fa un futbol, diguem-ne, bo. També és veritat que molts jugadors... Clar, no jugant un futbol europeu, amb la qual cosa és un futbol que és fàcil de distingir. Bueno, amb un Brasil que no juga per Vinícius, no com el Madrid. Mm. Això s'ha d'acostumar, eh? Vull dir, aquestes coses, el protagonista no és ell. A veure com ho encaixen.
3: Bueno, jo crec que Ancelotti feia jugar molt bé a Vinícius al Madrid. I per aquesta regla de 3, tenir-lo a la selecció, això pot jugar a favor del Vinícius.
0: Sí, Ancelotti, una cosa que tenia era que posava els jugadors i els sabia portar molt bé. Amb la qual cosa, si acaben encaixant, pues, pot anar bé. I després, bueno, tenim Espanya. Aquest què tal? Això no va fer ni fàstic, ho podem dir tranquil·lament. O sigui, va ser un partit que, mare meva de Déu, senyor...
3: Bueno, hi ha un seleccionador a cada casa, no? Com se sol dir normalment. Correcte. I avui...
0: Venga, què?
3: Amb qui parlis avui segur que et diu... Jo hagués fet això. Home, amb l'experiència que tenim de Sud-àfrica, no guanyar el primer partit tampoc és sinònim de res. El que passa és el rival, el que no has guanyat. que això sí, no sé, des del meu punt de vista, perquè el Mundial de 2010 va ser contra Suïssa, que és un equip que sempre molt, molt complicat, bo, sí. Però, ostres, a Cabo Verde ens ha donat a tots una mica de bajona, no?
0: O sigui, aquí l'única sort que tenim és que tots els equips, els altres dos, també han empatat i llavors estem una mica en el mismo limbo i com si aquest partit gairebé no hagués passat.
1: Sí, però l'altre rival que tens és Aràbia Saudita, que ha empatat amb Uruguai i en l'anterior Mundial el primer partit també li va guanyar Argentina.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: Després Argentina va ser campió del món.
0: No, no, si en teoria, si fem, mirem i els cromos diem qui, aquest, el Cabo Verde segurament era el més senzillet o el que podia estar més a mà. Jo em preocupa no haver fet cap gol. És a dir, ja no guanyar. Vull dir, si no guanyem, però no fer cap gol, no mostrar res, és a dir... I podem parlar, aquí que tenim un culer. Gavi, què tal?
3: Gavi va estar fatal.
0: És a dir,
3: i Oyarzabal també.
0: Aquestes idees...
3: Ahir els dos van estar horribles, tant Oyarzabal com Gavi. Jo no em reservaria res si fos el seleccionador. O sigui, això de, ai, me lo guardo. Escolta, tu fes el 4-0 i si al minut 15 tens el 4-0 ja pots fer tots els canvis i defenses el 4-0 si vols. Però, ostres, l'avantatge que tenia la selecció espanyola era precisament poder començar amb 3 punts i que potser et s'obri el tercer partit.
0: I que els ànims siguin d'una altra manera i no en el tercer, potser pensant en numerologia i estratègies i mirar com queden.
3: És que després no et vol entrar la pilota al proper partit perquè et fan un altre catenaccio i ja, o sigui, els dos equips que venen són millor que Cabo Verde.
0: Sí, sí. Et poden fer un gol perfectament.
3: Clar, i què fas? Has d'arribar a l'últim partit pensant que potser no et classifiques? No sé, jo crec que has d'anar per totes des del principi, després si et sobra temps ja...
0: No sí, sé. Jo aquí hem parlat molt de que és veritat que la selecció ha estat família, o sigui, la selecció s'ha fet molt, molt gran dient que han d'anar els que han d'anar, però jo, per exemple, que juguin jugadors que porten molt de temps sense jugar. No discuteixo la qualitat dels jugadors, eh? Discuteixo el fet de no portar ritme de treballar, no portar ritme de jugar, que t'hagis de fotre un partit sencer aquí a Calaperro. És a dir, Borja Iglesias, què tal? Pues potser si el partit el tens de cul, potser un jugador d'aquests et pot trencar, perquè és un nano que te tira una lavadora i lo mismo te la mete. Si veus que estàs encaixat en que no pots fer res, vull dir, tenir una mica també de... que té alternatives, és a dir, jo el que em preocupa és que jo crec que la banqueta té alternatives i potser no les fa servir perquè tens este casorio amb alguns jugadors que te'ls portes, encara que no hagin jugat molt, encara que no estiguin en un bon moment, que, pues, guai, vull dir, no tinc... Tu sabràs, tu habràs fet els teus planes. Si no et funciona, ostres, tens plan A, plan B, plan C... treu gent. Jo, no sé, amb un quart d'hora que quedés, hagués fotut un Borja Iglesias i, oye, al voleón, i si fotes un gol, pues fiques un gol i ja és això, que vés amb una altra cara.
3: Clar.
0: Vés amb una altra cara i no estàs ara pensant de, és que ara és veritat que ens pot passar, no sé qui és el següent partit.
1: Aràbia.
0: Es tanca perquè ells pensen, bueno, mira, un empate ni tan mal, a més, pues... I se'ns posa molt...
1: Bueno, és que Espanya jo penso que ja hauria de ser conscient de que tots els rivals se li tancaran.
3: Clar.
1: I sí que és veritat que va crear ocasions i va poder ficar algun gol. Però no el vas ficar. I ara, com deia el Cristian, doncs ara ja... no és que el tercer partit no, potser no jugava res, és que ara te la jugues.
0: Sí, sí.
1: Ara has d'anar al tercer partit.
3: El tercer ja el necessitaràs segur.
1: Partit,
0: alguna cosa, sí.
1: I a veure què passa amb els altres dos rivals, amb Cabo Verde, que sobre el paper són superiors i marcaran gols.
3: Clar.
1: Això vol dir que tu has d'anar a ficar molts gols a Aràbia i molts gols a Uruguai.
0: Clar, aquest és el problema, és que no és que hagis de guanyar, és que has de guanyar amb diferència per poder tenir una mica de...
3: I que ara són precisament Uruguai i Aràbia Saudí els que tenen com arribar a Cabo Verde.
1: Sí, sí,
3: que,
1: sí.
3: Que de normal els haurien de golejar tots. I tu no ho has fet contra el fàcil. I tu després t'ho hauràs de jugar tot contra els difícils, entre cometes. A mi el més preocupant no és que la pilota no hagi entrat en un partit determinat o haver fet un mal partit ahir, és que avui estava mirant per internet les xarxes socials i com estava entrenant avui la selecció espanyola. La Lamine Yamal era apàtic, s'han vingut a baix. Semblava un velatori, no semblava un entrenament d'una candidata a guanyar un mundial, així, no sé, o sigui, jo crec que s'han vingut a baix i jo crec que no hi ha motius tampoc per venir-se a baix, perquè al final el grup segueix empatat amb quatre equips amb un punt, i sí, l'has cagat amb el més fàcil de tots, sí, però al final, bueno, tens encara no has perdut res. l'actitud que estava tenint l'equip en l'entrenament d'avui, a mi em preocupa més que el resultat en concret d'ahir.
0: Però creieu que aquí ho hem parlat, que vam parlar amb una psicòloga esportiva, eh? Penseu que el fet d'anar de favorits i que et passi això i rebre totes les crítiques que han rebut, perquè les han rebut, jo vaig estar també mirant i, o sigui, a palos por todos lados, hi ha jugadors als que s'han lejado a l'altre del Betún, creieu que això els hi pot apagar una mica... Que no sigui, o sigui, que agafen l'efecte contrari, no? Tu pots dir, ostres, ens ha parat això, remuntem. Però si el que estan fent als entrenaments és, ostres, uns nanos apàtics, uns nanos que no tiren, no poden abaixar el ritme. Mm. Perquè a més estan jugant, que també la temperatura és la que és, i s'ha d'esforçar.
3: Que després li fas 5 gols a l'Aràbia
1: i ja està, som campions del món.
0: Ja està, som així. O sigui, aquí la marca
3: això,
0: Espanya és essa.
3: Això és així. O sigui, de cop i volta li fots 5 a l'Aràbia i ja ets el favorit per guanyar, segur. O sigui, que són situacions que es poden capgirar, no?
0: Veurem què tal.
1: També dic que si ara tenim toca d'atenció, millor que sigui en el primer partit.
3: També és veritat.
1: I a partir d'aquí ja...
0: Bueno, sí, clar, si d'aquí anem cap a dalt, pues algun mundial, alguna cosa, hemos ganado así, també, no? Anant una mica de menys a... Però és veritat que, ostres, que hi ha partits que et planteges que... Pues eso, pues si has vist un Brasil-Marroc i han empatat, no els hi ha caigut tanta tralla, perquè són partits que pots més o menys digerir. Però amb equips que ja te'ls dones per guanyats o que creus que és... fàcil. És que és veritat, és que de vegades diem coses que és fàcil i potser no és tan fàcil. O ja ens estudiem molt, ja hi ha moltes cosetes al futbol que no és... Abans no coneixies a ningú. Segurament aquests nanos pues, conocen a tot el món. Llavors és més complicat.
3: Al final tenies a 11 jugadors tancats a l'àrea, deixant que tu juguis i defensant, i intentant tenir alguna oportunitat a la contra, que és el que, com deia el Xema, el que es trobarà la selecció espanyola en el Mundial, perquè al final així és com afronten els equips els partits contra la selecció espanyola. I
1: una cosa que ha de tenir l'Espanya, que això li va passar una miqueta al final del partit de Cabo Verde, van perdre una miqueta el control de les marques al final del partit, o sigui, Cabo Verde va poder ficar algun gol, al final del partit, el córner, que va ser un córner.
3: Un córner, sí. Va acabar el partit en l'àrea d'Espanya.
1: No et pots despistar. O sigui, en aquell moment han de ser conscients, són molt joves, sí, els d'Espanya, però han de ser conscients de que, ostres, pues, vale, no són els 3 punts que volíem, però el punt el tenim, l'hem d'agafar. No, si ja et fiquen, a sobre et fiquen un gol i et vas amb 0 punts, ja, ojito, eh?
0: Ja. Pues que amb una despistada t'ho poden fer perfectament, eh?
3: Et veus a la cua del grup i en Cabo Verde amb 3 punts...
1: I buf!
0: I ojo, cuidado, sí, perquè això...
1: Al fin y al cabo estàs tu, no, ellos, eh?
0: Ping! Ja tenemos el chiste del día, molt bé, ha trigat. No. 48 minuts,
1: però tenim. És veritat, et veus amb 0 i Cabo Verde amb 3 i ojito ahí, eh?
0: No, i a més que si que se't foten un gol, eso sí que ja cerrar-se és poco. Es posen tots allà en línia a la porteria i ja no passa ni tato. És complicat. És veritat que una victòria és el que relaxa una mica a tots, però bueno, veurem. Argentina, encara no s'ha estrenat. No sé que si s'estreni avui.
3: S'estrena avui, si no m'equivoco. Sí.
1: Però avui també hi ha un França-Senegal, sí, crec que era...
3: És aquesta matí, és tècnicament és demà, però és avui, o sigui, Argentina juga contra Argèlia a les 3 de la matinada, aquesta propera matinada.
0: Veieu Argentina com una altra de les possibles?
3: No sé si estem davant de la millor Argentina. Jo crec que no, personalment. Potser algú que entén més de futbol que jo m'ho rebat, però jo crec que no estem davant de la millor Argentina.
0: Doncs, veurem. Messi ja no li queden moltes, eh? Perquè ja, bueno, no queden moltes.
3: Bueno, jo crec que de fet serà l'última, sí, no?
1: Sí, Messi ja sap. Que serà l'última, jo també penso això, però...
0: Tenim a Messi, tenim a Neymar i tenim a Cristiano Ronaldo aquí fent de les seves...
1: I Guillermo Ochoa, de Mèxic, ojito, eh?
3: Ojo, eh?
1: Ojo Guillermo Ochoa,
0: ojo.
1: Eh?
0: Sí, també, o sea, sí, tenia 30 sí, sí, sí, i muchos, sí. Me parece, també, sí. Tenia alguns jugadors...
1: Crec que són ells, Guillermo Ochoa, Messi, Cristiano, els jugadors que més mundials han jugat.
3: Sí, correcte.
0: Pues veurem si algú té nom d'ells al Mundial o ens posem una altra estrellita, que tampoc estaria malament.
3: No estaria malament, i jo crec que hem de seguir lluitant i somiant amb l'estrellita, perquè al final has empatat un partit, o sigui, oblidem contra qui, però al final has empatat un partit, tampoc t'han fotut 8.
0: No, no, clar, clar, o sigui, puestos a perder tampoc ha sido la derrota màxima, és veritat que és complicat, però, o sigui, és complicat més que res per això, per com ho enfronten, per com ho prenen i per si això doncs els hi porta una ratxa més positiva o se'n van cap a una cosa més negativa que ens ha passat altres mundials, altres europeus, que hem marxat amb aquestes fases perquè ens desinflem d'una manera que és inexplicable, però ens desinflem. Veurem si ho podem fer. I amb aquesta espanyita ho hem dit, Cucurella, què ha passat? Què ha passat? Que has anat al Madrid. Què ha fet l'Atlético de Madrid? Que no l'ha fet una bona oferta? Com estava?
1: Bueno, això...
0: Oh, el Barça! Cocha, os tengo a los dos, eh?
1: El Xolo ja va dir en el seu moment que el grup Apolo arribava a l'Atlètic de Madrid, però no significava que fiqués molts diners per fitxar jugadors, sinó més bé per tot el tema de... el que envolta a l'espectacle del futbol. Si el Cucurella ja ha decidit anar al Madrid, doncs pues mira, ja tenen un representant al Mundial, que és el que volien segurament.
3: Sí, ara ha passat a ser, feia molta gràcia escoltar la premsa, ara ja és l'Espanya de Cucurella.
1: De Cucurella. O sigui,
0: de repente...
3: De cop i volta ha passat a ser l'Espanya de Cucurella.
0: Com quien no quiere.
3: El Barça, jo crec que el Madrid tot ho arregla a base de ficar els milions a sobre de la taula i al final doncs, sempre és l'oferta més interessant. Si no l'acceptes ha de ser perquè tu vulguis acceptar de manera voluntària una pitjor, no? I jo crec, a mi el que crec és que el Madrid no necessita un lateral esquerre, en té 4 i dos d'ells, si no m'equivoco, van arribar l'estiu passat. Potser no han estat a l'alçada que s'esperava d'ells, també pot ser. Però jo crec que al final el que ha volgut ha sigut dinamitar un fitxatge de l'Atlético de Madrid, sí. o del Barça.
0: Sí, no, és aquesta més la sensació de me lo llevo yo para que no te lo lleves tú.
1: Sí, fa una setmana era Julián Álvarez que posava 150 milions sobre la taula.
0: Clar, i va dir, què faig amb els 150 milions ara? Ahí, le quemaven, a Florentino, ha dit, los haig de deixar en algun lloc, i els va deixar anar. Bueno, veurem. Jo ja me postulo, Real Club Deportivo Español, algun dels laterals que no vulguin, no passa nada, los acogemos aquí, playa mar i...
1: Potser s'hauria d'escoltar, a veure quan ell vulgui parlar, per què ha fitxat pel Madrid, a Cucurella.
3: Sí.
0: Sí, això suposo que fins que no acabi el Mundial
1: perquè
0: no
1: ja,
0: hi ha res, però...
1: Com deia, bueno, parlava abans del programa amb el Cristian, hi ha declaracions de no fa molt...
3: Dient que preferia tallar-se el cabell abans que fitxar pel Madrid. Suposo que
0: o t'imagines que se lo corta ahora en la presentación y ¡pam!
3: Bueno,
0: sorpresa.
3: Potser algú, home, algú li dirà, escolta'm.
0: Jo crec, a veure, jo tinc la sensació que és un nano que té una mica... Hi ha jugadors que potser no tenen seny. Jo, per el que es veu, és un nano una mica de cap. Segur que hi ha un raonament, aunque sea todo por la pasta, que també podria ser... Però, bueno, jo crec que s'ho ha pensat molt. Jo, clar, no puc dir res, que a mi se m'ha ido Joan García al Barça, jo a partir d'aquí ja todo, cualquier cosa és possible.
3: Totalment.
0: I jo ja fantaseo com
3: qualsevol
0: cosa. Al
3: final, qui fica els milions a sobre de la taula és el que mana. I a part d'això, hem de dir que és un bon fitxatge pel Madrid.
1: Sí, sí, sí.
3: O sigui, ha fet un bon fitxatge, ha fitxat un bon defensa. I segur que és un professional i ho farà bé.
0: La qualitat com a jugador no la discutirà ningú. Ara després veurem pues eso, qui són els relegaos. Perquè, clar, no pots tenir tanta penya en el mateix joc. Vull dir, esto sea un poco infumable. I jo compto que ell ve com a titular, no ve per...
3: A mi la por és com el rebran si, pel que sigui, no tens una bona temporada. De què t'acusaran o què intentaran deixar anar... Ai, és que aquest era del Barça. Sí, posaran segurament en dubte la seva professionalitat.
0: Coses, també va ser de l'Espanyol, vull dir que sí. Si nos remontamos a sus orígenes i esperem on estava, al final els jugadors han de ser professionals i per això els fitxen. I també el que sabrem és el que hem dit abans, si ha sortit barat o ha sortit car, perquè tot depèn també del Mundial.
3: Totalment.
0: Que aquí el de fitxar

0: La Bruta, aquests no són tan...
1: No es veuen tant.
0: No lucen tanto en el mundo futbolístico. Doncs veurem una mica també com van. I jo ja, per acabar, jo sí que tenia una mica d'un semàfor mundialero, a veure què me decís.
1: Vinga.
0: Per veure una miqueta, eh? M'heu de dir verd, groc o vermell, en funció d'una mica, eh? Vale. Qui us ha convençut més? A qui posaríeu el verd? De lo que heu vist, quins equips us han convençut més?
1: Bueno, jo el que he dit abans, a mi m'ha sorprès la forma de jugar dels Estats Units. No m'ho esperava.
2: Pues jo diria Marroc.
0: Sí, ahí m'has pillado, eh? A més, mira que no sóc molt fan, però és que estan jugant molt bé. Estan jugant molt bé, molt bé. I ja et dic, de totes maneres, Japó, ojo cuidado. Ojo cuidado, jo ahí lo dejo. Que a mi m'han agradat molt com han jugat. Qui creieu que està més groc? Quin equip penseu que està més... Ahí en ese no sabemos por dónde pillarlo.
2: Bueno, es que no, encara queden molts equips per debutar, però entre els que hem vist... doncs jo ficaria en el groc a Espanya. No els ficaré en vermell, perquè no, però...
0: Però claro, un bote de confiança.
2: Ho deixo a Espanya en el groc, de moment.
1: Jo fico a Ecuador.
0: Sí?
1: Sí, crec que és un equip que podria haver donat més. Crec que van empatar dos...
2: Ecuador va perdre contra Costa de Marfil.
1: Va perdre. I jo és un equip que pensava que seria dels de Sud-amèrica un dels que millor resultat donaria en el Mundial, pels jugadors que té.
0: Bueno, té bons jugadors, sí. Bueno, jo crec que a mi, així en groc, jo posaria Mèxic. Perquè no creo que esté pa verde... però ahí se va quedar. Està bé, però jo el vaig veure i sí, em va agradar, però no em va acabar de...
1: Ja,
0: alguna coseta no m'encaixava. Vull dir que veurem què tal. I venga, en el rojo.
2: Ecuador. Jo fico en el vermell.
0: Aquí veremos què tal, eh?
1: Puf, en el vermell.
0: Oh, cuidado, és que el rojo puede ser... Clar, pot ser que no et convenci, tampoc fa falta que sigui muy malo, muy malo. No és,
1: mira,
0: però...
1: Pues... Com t'he dit abans, que a mi em va sorprendre als Estats Units, em va decebre a Paraguai.
0: Buf, eh? Jo ho tinc complicat, perquè que no m'agradi, no m'agradi, és veritat que hi ha alguns equips que no he vist, però poca broma. No sé, potser voy a poner a Brasil, ahí, que no m'està agradant com juga. I fins aquí, el programa. Ens veiem, Xema. Gràcies, Christian, per acompanyar-nos. Sempre un plaer. Gràcies, Àlex, a la part tècnica, i us deixem un infortio de casa.

0: David García.
1: Bon vespre. Normalitat relativa en el nou sistema de venda d'entrades i reserva de localitats per Festa Major. La decisió de fer el

0: Concerts de pagament al Castell, Casino i la Sala ha fet que enguany no es registrin les cues excessives i el caos d'edicions anteriors. Amb tot, mig centenar de persones han fet cua a les portes de la sala per ser els primers i assegurar-se entrades pels Pets, l'Orquestra Mondragón o l'Esbart d'en Saia. Una desena de botigues i tres centres educatius de Rubí se sumen enguany a la campanya del Val Escolar, que arrenca avui mateix. La iniciativa arriba amb una novetat important, la tramitació digital al 100% d'aquesta ajuda de 60 euros per adquirir material escolar. Els bombers alerten que el risc de foc al bosc s'ha avançat en el calendari i que aquests dies cal extremar les precaucions, especialment de cara a la revetlla de Sant Joan, que, com recordareu, l'any passat va acabar amb diversos incendis a Rubí. Doncs precisament sobre aquestes altes temperatures, que són un risc pels boscos, ens parla ara el Lluís Mi Pérez, el nostre meteoròleg de referència.
1: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esveint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història i, en canvi, a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà, encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu, per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També aixafuga a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Fa exactament 3 hores, a les 5 de la tarda, s'han posat a la venda les entrades pels concerts de Festa Major i la reserva de localitats per als espectacles gratuïts. Donada la decisió enguany de fer de pagament totes les actuacions del Castell, la Sala i el Casino, s'ha aconseguit evitar el caos d'anys anteriors, amb centenars de persones fent cua durant hores per les invitacions de concerts com el de Rosario, segur que us recordeu. És el cas de la Maria Ángeles Martínez, la primera en arribar aquesta tarda a 3:15 i que va fer 6 hores de cua l'any passat. Explica que el sistema d'aquest any és molt millor, però qüestionar la qualitat musical del cartell, sobretot amb el canvi d'última hora forçat per la detenció de Beret com a presumpte autor de la violació d'una dona.
2: Los Pets no me atraen mucho. Y estas que han venido nuevas, no sé cómo son. La Marlena esta, no sé cómo son. No lo sabemos nadie. Entonces, hemos oído una canción, pero ni mis hijos las conocen.
0: Tret d'un problema inicial amb el pagament en efectiu a la sala, que ha requerit un circuit propi, el procediment ha funcionat de manera correcta, tant en persona com a través d'internet. Al Teatre Municipal, unes 50 persones feien cua en el moment d'obrir porta a les 5 de la tarda. Una imatge molt diferent a la de l'estiu passat, amb més de 400 persones fent cua sota la calor durant hores per les invitacions gratuïtes que molts no van aconseguir. És el cas del Joviano Zambudio, que certament prefereix aquest nou sistema.
3: Yo pago los 10 euros a gusto porque me gustan los Pets. Si es gratis, mejor, pero aunque tenga que pagar 10 euros, este conjunto me gusta y por eso vengo.
0: L'Encarna García ha aparegut per la sala 45 minuts abans d'obrir-se la venda d'entrades. Recorda que l'any passat va ser molt desastrós i que no va aconseguir entrada per Rosario, tot i fer 7 hores de cua. Considera que aquest any està més ben muntat, però es mostra sorpresa pel preu simbòlic de les entrades.
4: Hombre, yo pensaba un precio simbólico, nos dijeron 3 o 5 euros. Yo, por ejemplo, quiero la Orquesta Mondragón, de 17 a de 25
5: sí,
4: euros.
5: Ese
4: se dispara, pero los otros son 10, hay muchos de 10, ya no es tan precio tan simbólico como... Yo creo que gente, si la gente quiere venir, ya con 2 o 3 euros, ya la gente le duele y ya con eso ya tendría que ser bastante.
0: I el Sergio San Vicente també ha fet la cua, en el seu cas, per assegurar-se entrades per la sessió del DJ Indie Cool al Casino, però sobretot pel monòleg de Xavi Franquesa, que coincidirà amb el seu aniversari. L'any passat es va quedar sense entrades a internet i, novament, prefereix el sistema de pagament simbòlic.
6: Jo prefereixo pagar 5-10 euros que gratis de 4 hores i no tinc entrada.
0: El nou sistema també ha convençut el síndic de Greuges, que l'any passat va obrir una actuació d'ofici per les aglomeracions i cues excessives en la reserva d'entrades. Sentim Carles Alujo, que ha pogut comprovar el funcionament de primera mà.
5: La valoració del lliurament d'entrades aquest any ha estat molt positiu. Realment, el fet de posar un preu simbòlic a les entrades, 10 euros o 5 en funció del recinte i l'espectacle, crec que ha tingut un efecte positiu i ha fet que realment no hi hagués les cues que hi va haver l'any passat i, per tant, s'ha adreçat realment la gent que tenia ganes de veure aquests espectacles i jo crec que ha evitat també l'efecte crida de, com que és gratis, m'apunto i demano entrades.
0: Més enllà de la sala, la venda i reserva d'entrades a través d'internet també està anant a bon ritme. En el moment de fer aquest informatiu, espectacles com les visites dramatitzades del casino ja han penjat el cartell del Sold Out i espectacles com el monòleg del Xavi Franquesa o l'actuació de l'Esbart estan a punt de fer-ho.
7: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Des d'avui mateix, les famílies poden bescanviar el val escolar, que en aquesta nova edició torna a ser de 60 euros per alumne. Es repartiran dos xecs de 30 euros i està adreçat als alumnes de primera i secundària que estiguin inscrits als centres públics i concertats de cara al curs vinent. El govern català ha destinat la mateixa quantitat de pressupost que l'any passat, 50 milions d'euros, d'un pla que ens explica la Paula Iglesias.
8: El val escolar arriba enguany amb una novetat important. La seva distribució serà digital. Per tant, el seu funcionament serà per mitjà d'un correu electrònic que arribarà a les famílies amb les dades i les instruccions d'ús. Caldrà activar-los, com sempre, al web de la campanya, que és valescolar.cat. Hem de recordar que aquests vals escolars es poden gastar en material escolar i s'ha de fer abans del 30 de novembre. S'han d'utilitzar en aquells establiments que s'hagin adherit a la campanya dels vals. També es poden fer servir als centres educatius en la compra conjunta de material. En aquest cas, el termini és fins al 18 de setembre. En el cas de la nostra ciutat, un total de 14 comerços i centres educatius s'han adherit a la campanya d'enguany, tot i que la resta d'establiments s'hi poden sumar encara. Els comerços són els següents: el Racó del Llibre, la Papereria i Castola, Tot Running, Gràfiques Ventura, Papereria Launa Mar, Copimat, Lectors al Tren, Dream Rubí, Papereria Rubí Centre, Nou Racó Rosa i Racó Rosa i l'Esclat Rubí. I de moment són tres les escoles rubinenques que s'han unit a la campanya del val escolar: Escola Balmes, Mare de Déu de Montserrat i el Regina Carmelí. El curs passat, aquest ajut econòmic per a les famílies va arribar a més de 700.000 alumnes, amb el 90% dels vals bescanviats.
0: I canviem de tema. El grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers alerta que aquest estiu el risc d'incendi s'ha avançat entre 12 i 16 dies respecte del que seria habitual. La campanya de prevenció vinculada als treballs agrícoles d'estiu es mantindrà activa fins al 31 d'agost i coincideix amb un episodi de calor que s'allargarà més enllà de Sant Joan. El sotsdirector d'aquest grup, Jordi Pagès, ha explicat que aquest escenari obliga a extremar la vigilància perquè els incendis poden evolucionar molt ràpidament.
9: Els dies que el risc és alt, els incendis no neixen petits, ja neixen grans. O sigui, en allà on les ignicions en tenim cada dia i el fet que es facin grans va més lligat a la calor i a les humitats baixes que el fet de tenir d'arribar més o menys d'hora. I es propaguen més ràpid i amb més intensitat. I llavors, molt ràpidament, t'estic parlant de minut, poden deixar d'estar a dintre la nostra capacitat d'extinció.
0: Pagès recorda que, tot i que la campanya posa el focus en la sega del cereal, el risc afecta tot el territori. I remarca que Rubí també ha d'estar especialment atent aquests dies per la proximitat de la revetlla de Sant Joan i la presència de vegetació seca a l'entorn urbà. Segons ha explicat, moltes ignicions que comencen dins la trama urbana poden acabar afectant els espais forestals.
9: Preveiem que hi hagi una intensificació del nombre d'ignicions, especialment en zones en trama urbana, d'erms i vegetació seca que hi ha a l'entorn. I sí que és veritat que aquestes ignicions, que moltes vegades tenen origen a la zona de trama urbana, acaben impactant a la zona forestal que hi ha a l'exterior.
0: Des del GRAF també demanen mantenir la prevenció durant tot l'estiu i consultar diàriament el mapa de perill d'incendi forestal abans de fer activitats al medi natural.
7: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
0: Avui hem conegut un empresari rubinenc que acaba de crear la seva tercera empresa que està dedicada a l'assessorament a emprenedors. Luis Rodríguez Jiménez va arribar a la ciutat fa 20 anys per estudiar la carrera de traducció i interpretació. Actualment dirigeix l'empresa de traducció OK Odia i la de jocs de taula Lailus. A finals del 2025, però, va fundar amb un altre soci ballesà Firm Business Group per donar suport a nous emprenedors. Darrere de l'èxit empresarial sovint s'amaga una narrativa idealitzada de garatges i idees miraculoses que no sempre correspon a la realitat. passat. Rodríguez Jiménez s'ha proposat desmuntar aquests mites a través de la seva experiència i una presència molt activa a les xarxes, on actua com una mena de referent per a petits i mitjans empresaris que busquen un camí més humà i pràctic.
10: Moltes vegades veiem la gent, no?, que vol fer coses i no s'acaba no acaba d'estar convençuda de donar el pas, o fa les coses pensant que pot anar bé, idealitzant molt això, no?, l'emprenedoria, i quan comences a treballar dins del món empresarial t'adones que hi ha moltes coses que tu faries d'una manera però que segurament s'han de fer d'una altra, no? O que tu has passat per aquí i que si ningú no et diu mira, no facis això, fes això altre, potser avances molt més ràpid, molt més segur, no acabes fent els errors que podríem haver fet tots al principi. I llavors intentes, pues això, ajudar, aconsellar altres empresaris que estan començant o estan passant per allò que tu ja has passat.
0: Per al creador de Firm Business Group, la clau no es troba en un pla de viabilitat fred, sinó en la creació d'una comunitat on els empresaris es puguin conèixer de veritat, sense la fredor de les targetes de visita tradicionals. El seu assessorament es basa en tres pilars fonamentals. La passió real, és a dir, emprendre només en allò que realment t'apassiona. La cultura de l'error, acceptar que el camí no és fàcil i que cal fer proves i revisions constants. I el valor també del networking genuí, és a dir, entendre que dinar amb un altre empresari o fer xarxa també és treballar. Amb aquesta visió tan propera, Rodríguez continua oferint consells a una creixent comunitat digital d'emprenedors. I més coses, el funcionament diari de les comunitats de veïns sovint genera dubtes, malentesos i conflictes de convivència entre la ciutadania. El Servei de Mediació de l'Ajuntament, entre altres funcions, dona suport a les comunitats en qüestions quotidianes, com l'ús de l'espai comunitari, el soroll o la convivència amb els animals domèstics. El tècnic de mediació d'Alens Municipal, Manuel Salvador, ens ho explicava així aquest matí a l'entrevista al Rubí al Dia.
11: Nosaltres treballem la mediació com a servei, tenim una línia d'intervenció de processos de mediació, però en paral·lel treballem el que és la línia de suport a les comunitats, suport i gestió interna. I aquí entra totes aquestes qüestions. A lo millor comunitats que no estan estructurades a nivell de junta, que tenen problemes per fer el canvi, o perquè hi ha qüestions com aquestes d'ús de l'espai comunitari. És en quin moment, quan comenci a sortir el problema. No ens agrada la paraula problema. La qüestió, quan comença a sortir la qüestió, perquè això evidentment anirà pitjor, iniciarà rumors, iniciarà males interpretacions i no resoldrà per si mateix.
0: Segons Salvador, les comunitats de veïns compten amb dos documents clau, els estatuts, que es constitueixen al moment de crear la comunitat, i el reglament de règim intern, que serveix per regular les qüestions més quotidianes. Aquest darrer document és molt més flexible i permet a les comunitats regular i actualitzar aspectes tan bàsics com la neteja dels espais comuns, la presència de mascotes a l'escala o fins i tot l'estacionament de bicicletes, patinets o cadires de rodes elèctriques als replans. Sentim, Salvador.
11: Si nosaltres fem un reglament ara i d'aquí a 40 anys tenim un perfil d'edat, evidentment ja són grandets, doncs clar, hi haurà qüestions que volem plantejar d'una altra manera. El tema del soroll, a lo millor, no ho hem pensat quan tenim 30 anys, però quan tenim 80 anys, doncs a lo millor sí que ens afecta molt, no? O a lo millor els gossos, aquesta tendència que hi ha, que més mascotes que veïns, això fa uns anys no hi era. A lo qual, doncs clar, el problema dels animals com a tal no és... O sigui, no hi havia una actitud de preventiva en el sentit de si el seu gos deixa les restes a l'espai comunitari o ha de netejar. Per això són molt flexibles i són fàcils de canviar.
0: Tot i que les decisions formals de la comunitat sovint corresponen als propietaris, els llogaters tenen dret a estar informats de totes les normes de funcionament de l'edifici. La mediació no substitueix les vies administratives o judicials, però Salvador recomana fer-la servir tan bon punt es detecti el problema. Es tracta d'una alternativa ràpida per trobar solucions de mutu acord i evitar sovint anar als tribunals. Com dèiem, es tracta de la secció del Servei de Mediació de l'Ajuntament, que periòdicament ens visita el programa Rubí al Dia i que, com sempre, podeu recuperar del nostre web radiorubí.cat. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'avui dimarts 16 de juny. La programació de l'emissora municipal, quan són pràcticament un quart de nou del vespre, continua com és habitual amb els esports del Sisco Lara García. No us ho perdeu.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport la periodista esportiva Maria Tiques ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes, quan arribem a una redacció, ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara, a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
1: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família tota la vida, hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
1: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le i després de col·le amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials. Vull dir, d'una manera més seriosa, l'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus. M'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava a futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol, simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents, les referents que hi ha ara.
1: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
1: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar i allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
1: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seria un altre dels temes a analitzar, és la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més, que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb el Nàstic, sí que et trobes doncs, amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
1: Mira, doncs situacions incòmodes no treus, que jo m'he trobat en moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà on, clar, passes a convertir-te en protagonista, i crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, en una àrbitra que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tenyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes, una àrbitra, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. No hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
1: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
1: Jo crec que encara falta. Potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
0: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
1: La meva referent es deia Olga Viza. S'ha jubilat, potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio. Clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo, quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza. Sí, sí.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, als Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és de les coses més grans. I als Jocs Mediterranis, a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe. Jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
0: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
1: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació o un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol en aquest cas femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
0: Creus que els clubs s'aposten realment per la seva secció femenina?
1: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va haver com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creien equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
0: Ja per acabar, un somni?
1: Un somni de de la Tere esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu, i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, m'imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes, i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. La cuina és per molts nens i nenes un dels primers espais d'aprenentatge i també de convivència. És el lloc on vam descobrir les olors dels guisats, aquell soroll que fan les cassoles quan piquen, la impaciència d'esperar que el pastís surti del forn, la satisfacció de remenar una massa amb les mans. Cuinar de petits no només ens ensenya receptes, ens ajuda a conèixer els aliments, a desenvolupar l'autonomia, a compartir temps amb la família, a crear vincles que sovint després duren per sempre. Qui no recorda algun plat especial de l'àvia, de la tieta, una recepta feta amb els pares o aquella primera vegada que va preparar alguna cosa tot solet, allò, amb el davantal. Avui volem recuperar aquestes històries i parlar de com la cuina pot ser també una escola de valors, de creativitat i de bons moments compartits. I volem també recordar l'acte de fer, de tastar aquell primer plat a cegues. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postre es fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Ens hi posem, com sempre, saludem primer el xef del programa, Blai Ferran, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs, Blai?
1: Acalorat, però bé.
0: Acalorat, però bé?
1: Sí, però aquí dintre s'està bé.
0: Aquí dintre s'està fresquet.
1: Sí, sí, sí.
0: Queden
1: mar de bé.
0: Dos programes, aquest, i un altre.
1: El d'avui i la pròxima setmana.
0: I farà 4 anys que fas el primer, segon i post.
1: Què fem?
0: Bueno, tu també.
1: Què fem, jefa?
0: Què fem el primer? No, jefa no, que va. Jo mano, després te fas el que
1: quatre anys, quatre anys. Des de l'hem passat volant, eh?
0: Ahir,
1: justament,
0: sí?
1: Sí. Ahir, abans d'ahir, estava mirant arxius de fotografia i de vídeos i coses que hem anat fent. I dius, mare Déu, de tot això, ja fa 4 anys, ja fa 3 anys.
0: I no se'ns han acabat els restaurants?
1: No.
0: Encara hi ha restaurants de Rubí que no han passat pel primer segon i
1: postres. Ja tenim uns quants preparats de cara a la temporada pròxima.
0: De cara a la temporada que ve. Temporada de futbol,
1: sí.
0: Com vulguis.
1: Vale,
0: és el que també funcionem nosaltres. Avui, per tant, fem l'última tertúlia de xefs d'aquesta temporada. Tenim la Txili Maria de Calgori. Txili, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
0: El Carlos Guirado, l'emèrit de la Sidra. Carlos.
3: Buenos días, pasando calor, pero bueno.
0: I allà baix, el Jonathan Méndez, a la pastisseria Méndez.
4: Bon dia.
0: Deies que tu aquest mes de juny... El millor de l'any.
4: Entre la calor i la feina...
0: El millor de l'any, eh?
4: M'aprimaré 5 quilos.
0: T'aprimaràs 5 quilos?
4: Segurament.
2: Hola.
4: Trepillos i flautes?
1: Si t'aprimes sense menjar boledes, no està malament, no?
4: No. Menjant, però entre la suada...
1: Ja.
4: I tot...
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
3: Jo crec que voy a trabajar contigo, eh?
4: Jo també. Vente. O sigui, que hi ha una sauna.
0: Escolta'm, aquest cap de setmana hi havia música al Gori.
4: Sí,
2: ai, blues.
0: El blues, eh?
2: Sí.
0: Va anar bé, això?
2: Sí, va anar bé. A més, van començar dos, uns que estaven allà al públic es van animar, es van ajuntar amb ells, al final era un quartet. Molt divertit. Molt bé.
1: Sí. Està molt bé.
0: Mira, avui us proposarem un joc en aquesta primera part de la tertúlia, que inclou una cata a cegues. Tenim 3 plats o 3 aliments... En dues versions. Hi ha una que és de súper i una altra que és casolana.
3: Adiós, hay que adivinar.
0: Llavors, jo tenia preparat un antifaç preciós, negre, de satí, dels que faig servir a casa. Però me l'he deixat. Llavors, el Blai ha portat això.
2: Ja, això com vols ficar-t'ho?
1: No, però hi ha peixets.
0: Què és un buf?
1: Sí, lliga amb el programa. No?
0: Perquè la idea és que això sigui una cata cega, sí, home, perquè els que hi veieu... Podreu donar pistes tipus color, textura, sí? Perquè la persona que va a cegues pugui tenir una mica de suport, d'acord? Us dic els 3 plats i decidiu qui fa què. Us atreviu? Sí? Hi ha una crema de carbassó, hi ha macarrons i hi ha una magdalena.
2: Una magdalena?
0: Hi ha una magdalena que he comprat aquest matí. El Mende. I una altra magdalena que no és del Mende.
1: Les magdalenes proposo que ho faci el Mende.
0: Jo pensava que la magdalena era de Proust o del Jonathan, no?
3: Jo crec que no, eh?
1: No?
3: Que no la provei. Jo? La va adivinar.
0: A veure, creieu?
3: La va adivinar.
0: Abans de posar-nos-hi.
3: Les conozco.
0: Jo, la Txili i la magdalena no. Pel que pugui passar, que el xilito t'ho diu, Mendes, saps? Jo hi t'ajudo. No, home, perquè t'imagines...
2: Quina fama, per favor.
0: No, però t'imagines que t'agrada més l'altre. I tu, venga, t'hi vines arriba. Què, llavors? Fatal.
2: No.
0: Jo crec que el cas...
2: I ja em coneixes. Sí.
0: Per això, que en el cas concret de la magdalena, aquí el que hi entén de magdalenes és el Jonathan, sí. I jo crec que el Jonathan sabrà quina és la seva magdalena.
3: Segurament.
0: Ai.
3: Anda, que no.
2: I si t'imagines que no? Ostres.
0: Aviam, et puc donar pista.
1: Tot pot
0: donar...
1: passar, oi? Tot pot passar,
4: tot
1: eh?
4: Pot
1: que
4: passar
1: sí.
4: Tot,
1: i tant.
4: Però no.
2: No diguis d'on és l'altre.
4: No, jo no donaré pistes.
0: Creieu que serà fàcil? Creieu que... Què creieu? Penseu que la part... Els plats que són casolans, menys el del Mendet, el del Mendet és teu i de...
1: I de la
0: tienda. I d'un súper.
1: I de la.
0: Sí? Clar, els altres dos, la part casolana els he fet jo. Llavors, és possible que us agradi més l'altre.
4: No, home, no.
2: Però l'altre és de súper?
0: Escolteu, l'altre és de súper.
2: L'altre és que també depèn molt del gust que tinguis tu.
0: Vull dir, pot ser que...
2: No. Però si el casolà és el casolà.
4: Que
2: tu pots tindre un gust determinat que t'agradi d'una manera o una altra.
0: Reformulo. Allò que és casolà sempre és més bo?
2: És que depèn del gust de cada persona.
1: No té per què.
0: No? És el que jo plantejava.
2: Per exemple, una cosa fàcil, una maionesa, la casolana i la maionesa de pot. El que li agrada molt el gust aquell de vinagreat, la que és casolana no li agradarà. És una miqueta també això.
5: Ahí estoy de acuerdo, sí. És la veritat.
0: Però un plat com una crema de carbassó?
5: Si l'has fet tu
2: i d'allò estarà bé.
0: Si l'has fet bé ara, aquí m'has agradat.
4: Amb crema de llet i tot.
2: Ai, jo no hi poso crema de llet.
0: Ah!
5: T'ha faltat.
0: Ah! Va, ell ja s'ha adjudicat la magdalena. Ell s'ha adjudicat la magdalena. Llavors ens queden els macarrons i la crema de carbassó. Qui se lo pide esto?
5: Vinga, jo el macarrón.
0: Tu els macarrons?
5: Vinga.
0: Xili, tu m'ho faràs la crema.
2: I el
0: suquillo. Tu faràs la crema.
2: Sí? Jo el suquillo, sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: No comences tu, Xili?
5: Vale.
2: Home, ja.
0: La senyora és primer.
5: Vale.
2: Ja ho veureu.
0: Val, doncs el primer que et demanaré, sisplau, em fas els honors de posar-li l'antifàs.
1: Pobret
0: de mi. Avui t'hauràs de... Sí.
4: I amb la càmera a la mà.
0: Compte, eh? Avui és d'aquells dies que si no ens veieu ens hauríeu de veure. Estem emetent el 99.7 de la FM. Si entreu a www.radioruy.cat veureu com es baralla el Blai Ferran i la de Xili i Malla per posar aquest pseudo antifaz, que en realitat és un buf d'aquells que fa servir el Blai per pujar la mola. Que els ha sentit de fons, així, va. Tot això és un xou per... Compte, que és a terra!
2: Sí, que jo una mica més i...
0: Vale.
2: Ara no sé.
0: Sí, ja sé que ens sent.
1: Sí.
0: Vale. Ja està. Ara la Xili la tenim... No hi veu, eh? Blackout total, eh?
2: No.
0: Molt bé. I ara és aquell moment... en què traiem el que tenim guardat sota.
2: A veure, serà crema de carbassó,
0: A veure... A veure,
3: eso le vais a dar.
0: És crema de carbassó.
3: Oye, ten cuidado lo que te están poniendo, ¿eh?
2: No, ya, por
3: cuidado,
2: eso.
0: El que jo he fet és crema de carbassó i al súper l'etiqueta posava crema de carbassó. Vale, I a partir d'aquí...
3: Ah, vaya.
0: Aviam.
3: Oi.
0: A veure, perquè et posis en situació. Ben got, d'acord?
2: Sí, clar. I cullera.
1: Sí.
0: Ara tenim... dos gots amb dues cremes de carbassó.
2: A veure, eh?
0: Jo no sabia...
2: Em feu una por.
0: No, és crema de carbassó. Et prometo que el que jo he fet és crema de carbassó i et prometo també que l'altre a l'envàs hi posava crema de carbassó.
2: Sí, que jo soc molt escrupulosa,
3: ja
2: em coneixeu, eh?
3: Ja m'ho he ganat.
0: Vosaltres que ho veieu, ho veieu clar?
3: Bueno, i tant.
0: Pel color?
5: Sí, pel color.
0: Sí?
1: El color sembla, sí. I tant.
0: O sigui, entre l'1 i el 2, quin diríeu que he fet jo? El 2?
3: Jo també, claro.
0: Tu també,
1: el
0: eh?
1: El color, el 2.
3: Però, claro.
0: Els anem a ensenyar, no? Que no em veieu des d'aquí. Doncs mireu, aquest seria l'1, aquest d'aquí, sí? I aquest, el 2. Llavors, vosaltres a casa, quin diríeu que he fet jo també? L'1 o el 2? Sí? Aquí, de moment, tothom està d'acord que jo he fet aquest, eh?
3: Ai, Déu meu.
0: Jo podria estar d'acord.
3: Si no,
4: si no has pujat la ceba, sí.
0: Vale, parla una mica,
4: va. S'acosta.
1: Vinga, va, la Mariona està preparant ara la Xili amb l'antifàs posat, que no és un antifàs, que és un buf, i ara cullera. Vinga, i ara la Xili passarà a provar.
4: Ui.
1: A veure, de moment no apunta bé la cullera.
0: Aquí el més difícil serà que la cullera vagi a parar dins del got.
4: Baixa.
0: Vale,
4: baixa,
0: fica, ja
1: fica. Molt bé.
0: Ja ho tens.
2: Ui, que espès.
0: Ara, textura, com la veus?
2: Molt espès.
3: Bueno, ara està més frio.
4: Ara pots llepar la cullera.
1: És la crema de llet.
2: Ai, a veure, eh?
4: Llepa.
3: Nada, no digues.
1: Sembla que estiguis en temporada de tapes.
0: No li agradarà gens, aquest, ja ho veuràs.
3: No hi ha ningú cubo aquí, com los sommeliers, no?
2: A veure, l'altre.
1: Sí. Molt bé.
4: Baixa. Ah,
1: vale.
0: Molt bé.
1: Vale.
2: Aquest és molt més líquid, eh? Està calent.
0: A veure.
2: Això és carbassó?
5: No sé.
0: Primer m'has de dir quin he fet jo i quin ha fet el súper perquè jo et pugui contestar. Primer, no t'agraden cap dels dos, dedueixo, per la teva mitja cara.
2: No, aquest, és que aquest té més gust a carbassó i aquest té més gust a sopa de pollastre.
0: A sopa de pollastre?
2: Sí, té, aquí té caldo de...
5: Todo menos calabací.
4: Sí.
2: En sèrio.
0: Sí? Llavors, sí. Tindries veredicte i em pots dir quin és el casolà i quin és el de súper?
2: A mi per crema m'agrada molt més aquest, amb el sentit de consistència, que és crema, no vale. És tan sopeta com aquesta. Uh-huh. Ara no serà la teva.
0: Això no ho sabràs fins al final, això.
2: És que a mi em sap greu, però és això, eh?
0: No, no,
2: que
0: endavant,
2: és
0: endavant.
2: És més consistent, és més, està més fet i és, no sé, i té més gust.
0: A carbassó.
2: Al carbassó, sí. Això té més gust a pollo.
0: Val.
2: A pollastre, vull dir.
0: Menjaries un plat sencer d'alguna de les dues?
2: Potser d'aquesta.
4: Vale.
0: D'aquesta d'aquí, sí?
2: Sí, aquesta espessa. Però no molt, perquè jo no sóc molt de cremes.
0: Tu no ets molt de cremes, eh?
5: No.
0: Val. Fem una cosa.
2: Què?
0: Treu-te. Ja hem acabat.
4: Ja has dit, eh? Ja has dit.
2: Lo que me habéis metido. Esto es de pollo. ¿Y el rímel qué?
0: El rímel està estupendo, Chili, i efectivament aquesta que no t'ha agradat era és d'un súper que comença amb Berca i acaba amb Dona. I aquest d'aquí l'ha fet una que comença amb Mari i acaba amb Bona.
5: Huele a
2: pollo.
5: A pollo.
0: Voleu, teniu interès a provar, a tastar? Hi ha més culleres, eh?
5: L'olor no hace mal, l'olor.
4: Fa olor de becrem.
5: De becrem.
2: De... Sí, de pollo, d'esto.
4: De, sí? De m'ha vingut olor a hospital.
2: Home, no passis tampoc. Però aquesta...
4: Sí, sí.
0: Té un aquesta olor intens. Aquesta és bona.
2: Sí.
0: Proveu la meva, que me fa il·lusió.
4: No, té tota la...
2: Aquesta, a la més, està fresqueta, allò està calent.
4: I tant, quin olor de carbassó que fa aquesta.
0: Sí. Home, aquí som.
4: Clar.
0: Anem a tastar. Aquest moment en què el Blai Ferran li posa la cullera a la boca al Jonathan Mendes. O sigui, per favor.
4: No sóc de carbassó.
5: Però està bona.
4: Només amb l'olor. Ja
5: només amb l'olor.
4: Sí, sí. Només amb l'olor.
5: I el color.
2: Hòstia, és que dolents. És que això és...
4: Aquí sembla que hagin potxat ceba fins al punt de quasi cremar-la.
5: Sí.
4: I ha donat aquest color que és tan lleig,
2: no té
4: tan lleig, tan desagradable.
2: Però
5: el sabor del calabassó...
4: I el...
2: No, és que
4: el carbassó no el té. No.
2: De pollastre, eh?
0: La crema de carbassó aquesta té l'única cosa que jo hi poso, que és carbassó, una mica de mantega, una patata i aigua.
4: Ja, vale.
2: Igual que jo.
0: Ja està.
2: Ceba, aquest, patata
4: pues si li tires un
2: i
4: amb
2: mantega,
4: de...
2: perquè jo no poso
4: líquida?
2: Crema de llet.
0: Bueno, perquè intento fer una cosa de no. Colesterol vale. Low cost, saps? Sí, perquè a casa hi ha el papa, hi ha la mama...
2: Ei, No cal.
5: Si fiques una mica de porro i ceba...
0: També, però quan jo faig crema de carbassó, faig crema de carbassó, ja està. No, ceba, coses.
2: Sí, no? Ceba és posat.
0: Ja està. Una patata perquè agafi consistència i ja està, prou. O sigui, si ho fregim amb mantega al carbassó, que tregui molta aigua, perquè tingui gust a carbassó... I aigua fins a cobrir, sal.
2: Jo poso sal. No, però ceba sí que li poso.
0: Ja està.
2: Poso patata, ceba i molt carbassó. I és carbassó.
0: Anem als macarrons, Guirado?
5: Vinga,
4: va. Au, posis vostè l'antipàs.
0: Sisplau, fes els honors tu de posar-li tot aquest... Treu-te les ulleres perquè si no et faràs mal.
4: No et facis mal.
2: Ai, que guapo.
0: Aquest moment doble, ara sembla... Doble. Bueno, allà tenim el JK, que és el nostre tècnic nou. Normalment no fem això.
4: Què deu pensar? Sí? Aquests estan sonats. Acostumem a ser més sèrios.
0: Sí, perquè és que sembla que els haguem segrestat a tots, eh? Sembla que els haguem segrestat a tots avui a venir, i no, eh?
5: Seguimos que...
0: Però no
4: parles... T'ha agradat, eh?
0: Chili, no parlis fluixet, que hi ha micro igual.
4: No, noia. Ja ho pots dir fort, ja.
0: Madre mía de Dios. Vinga.
4: Conte, que treu la nevera, treu la nevera.
0: Anem als macarrons. Ai, que hi ha les magdalenes.
4: Porta la isotèrmica i tot de marionès, vist? Vinga, va. Macarra per aquí.
5: I estan gratinats?
0: No.
4: Llavors només tindrien gust de formatge, no podries... No.
5: Bueno,
4: ja ho tinc clar.
0: També en teniu prou? La resta? Aquesta és la pinta que fan. Dóna-li una forquilla al Carlos. Molt bé. Llavors, només amb la pinta,
5: bueno,
0: què diries tu? Aquest d'aquí, no? És el que he fet jo? Sí? També esteu d'acord?
4: El primer.
5: Aquí?
1: Sí. Per pinta,
0: endavant, endavant.
1: Per pinta, sí.
5: ¿Dónde está parante?
0: Espera, espera. Ara, posa-li la maneta. Posa-li la maneta.
2: Primer.
0: Posa-li la maneta que toqui.
2: Primer.
0: Si no ens veieu, de veritat que ens hauríeu de veure, perquè això és un xou.
2: Després l'altre.
0: www.radioruïl.cat.
2: Quin proves primer?
5: Bueno, aquesta mateixa.
2: Sí.
1: Venga, a ver, va.
5: Pincho.
0: Pincha, pincha. Pincha,
2: pincha. Sí,
0: pincha.
5: Un poquito más, un poquito más.
2: Y ahora un pacarro. La boca.
0: Dos pacarros, dale.
1: Doble, vale.
0: Ara pa dentro. Molt bé.
1: Bueno. Bueno.
5: Ya sin probar el otro, ¿eh?
0: ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Di algo?
0: Sin probar el otro, ¿qué?
5: Que este me parece, ya, vamos, es de merca y algo, ¿eh?
0: ¿Seguro? Mira que si es el mío.
5: Ya verás cómo.
1: A ver, prueba, prueba, a ver qué pasa.
5: ¿Pincho bien?
2: Sí. Pincha más. ¿Sí?
5: ¿Más?
6: Pero sí. Ahora, ahí, ahora.
1: Ya, mal que mal verena, doctor.
5: Ya lo he dicho, vamos. Este para ti. Este para mí. A ver, tiene choricito, un sofrito. Este tiene tomate de lata.
1: Tomatote.
6: Dulce.
5: Y además el macarrón está como cuando congelas una pasta y la vuelves a descongelar y se deshace.
1: Que quede horrible.
5: Sí, sí, queda horrible. Sí,
2: la
5: pasta.
2: Queda la pasta. Yo no horrible. Entenc
1: per què ho fas. No es pot fer, això.
5: Pues está como congelada esta.
6: Amb el que costa
5: morir. Ara quereu provar-la també?
0: Bueno, pots treure't d'això perquè ja crec que el veredicte...
5: És que és... Bueno, igual se parecen de color i tal, però...
2: Sí. No,
5: no,
1: no, no, no, no. Es veu, si
5: se nota, eh?
1: Es veu això tomacat totalment. Ah, i aquí hi ha una mica més de consistència. Hi ha algun tallet.
2: Molta xitxa.
0: Hi ha carn, no hi ha xoricito, no, però hi havia bacon, sí, això sí.
5: És bacon.
2: Sí, pues... sí. Això sí que proves, eh? I això no.
5: No, a ver.
6: És que el dolor,
5: no, però...
6: Però
5: és que
6: comença
5: el
6: tomàquet.
5: És que no sé com ho poden fer, esto.
1: Olor de tomàquet àcid.
5: Exacto, es tomate de
6: lata. Parlando campeón.
0: Això no és Mercadona, això és Bonària.
6: És igual,
5: sí.
2: Home, aviam. En comparació Bonària d'allò, potser una miqueta...
0: Bueno, també us dic, clar, el preu, aquí, ojo, eh? La crema carbassó, home, 1,50 € no m'ha costat. I això...
5: Por ahí.
6: Más o menos, ¿sabes? Eso...
5: No, más cantidad.
0: No, es más cantidad, sí, es una ració, més o menys.
2: No té chicha.
0: No, chicha no, es aquest tomàquet.
2: Pues chicha y limonada.
5: Pues fijaros que esto va a terminar en...
1: Sí. Anem per aquí.
5: Sí, en costumbre, ¿no? De que ya van a quitar hasta de esto y poner...
1: Cada cop més.
5: Comida de esta.
6: Sí. Y el problema que tienen es que todo esto lo hacen pasteurizadoras.
5: Sí.
6: Y claro, la pasteurizadora, como tiene el calor alrededor, acaba teniendo ese color. Lo mata.
5: Y la pasta, pues te la está pasando. Claro. Que no.
6: Porque tiene que subir a 105 y bajar a 3, en ese tiempo es lo machaca.
2: Y después lo tienes que calentar tú.
5: Y luego
2: es otra vez que lo calientas.
1: Y si lo calientes al microones,
6: ho
1: resseques tot. Ja ho.
2: Sí.
6: Però no fotràs un bany-maria per escalfar una tarrina de...
1: I tant que no.
0: Méndez.
2: Home, és fàcil.
0: Vinga, diu.
5: Vinga, va.
0: Ja s'hi posa ell, es posa ja directament l'antifaç. Molt bé.
5: Xa-xa.
0: Jo, a mi, aquestes, visualment...
5: A veure si...
0: És la que em sembla més difícil.
5: Pues sí. Però jo ja sé qual és la d'ell.
0: Visualment, a mi, és la que em sembla més difícil.
1: Ho tenim malament visualment, eh?
6: I a mi m'has agafat la petita, eh?
0: T'he agafat
6: ja tenies l'altra comprada, eh?
0: Home, clar, que estava preparat. T'he agafat la petita perquè si te la... Perquè tinguis de mida més o menys semblant a l'altra.
6: Perquè avui és que hem sortit...
0: Perquè si t'has agafat el Magdalenón, només amb tocar-lo...
5: Però que no la coja, cortamos por la mitat.
2: Clar, que no toqui.
5: Que no toqui.
2: Perquè si toca,
0: home, però
2: ja
0: li
2: està...
0: poseu tan difícil, pobre.
5: Sí,
0: home.
5: Sí, sí,
0: home,
5: sí, sí.
2: Perquè una
5: sí,
2: és seva.
5: És suya, és suya.
1: Agafem un tros amb la forquilla, eh, i li enxufem.
6: Sí.
0: Bueno, perquè... què diríeu?
6: Si la toco...
5: Sí.
1: Complicat, eh? Aquesta sembla d'ell.
5: Ahí està.
1: Sí.
2: Està complicat.
0: Jo diria que us heu equivocat tots.
1: Sí, eh?
5: Dius.
1: Sí. Pot ser.
0: Us heu equivocat? tots tres.
1: Pot ser, pot ser. Oh. Imagina't.
0: Pues...
2: No,
0: Blai.
1: Vinga, ara ell, va.
5: O sea, la de la...
0: Ja us dic que no
5: està.
0: La, no
5: la de la dreta és d'ell.
4: A veure si s'equivoca l'amo.
0: Ara ho remenem, eh?
1: Sí.
0: Pela-li
1: sí,
0: una mica i deixa'm mirar a veure jo, que era. Sàpiga...
1: Aviam, comencem per aquesta?
0: Sí, comencem per aquesta, sí.
1: Vinga, va, espera't.
2: No toquis.
0: Era. Home, però toca-la.
2: No.
0: Mare meva. Pobre gent.
2: Vinga,
1: veure,
2: un
1: manita,
2: avionet...
1: Manita, en tens un tros aquí. No cal, l'avió que se'l fot. Tros, fot, la farquilla.
0: Et deixarem tocar i et deixarem tot.
2: Oh!
0: Costa, eh?
1: Oh!
2: Sí?
1: Estem dient coses aquí, les fosques, entre nosaltres... Vols provar l'altra?
0: Espera, m'encanta perquè està agafant aigua per netejar-se la boca.
1: Home, fa la cata, sí, fa la cata ben feta.
0: Que és una cosa que no heu fet vosaltres
5: eso,
0: dos?
5: Eso porque no baja, ¿no?
2: És que aquí s'ha vist...
4: Ja m'ho fotut difícil, eh? Buscant una magdalena...
5: Sí, mira, hemos caído nosotros. Tú lo tienes fácil. Tú l'has adivinado ya.
0: A veure...
2: Què?
0: Jo ets a dir que aquestes magdalenes, les dues, a mi m'agraden. Totes dues.
2: Baixa-la.
0: Sí.
2: Això
1: la
2: sí
1: textura d'aquesta, al moment de trencar-la amb la forquilla
0: és
1: per donar-li...
0: És que per això t'he dit...
1: M'ha agradat molt més la textura d'aquesta.
0: És que per això t'he dit que l'hauria d'haver tocat.
1: Ah, deixem-li tocar.
0: Perquè aquesta part de la textura...
1: Porta cap aquí, vinga.
0: Deixeu-li tocar... Deixeu-li tocar les magdalenes i el Méndez m'aixeca la magdalena... Què ha fet ell?
1: Què li passa a aquesta?
0: Ai!
1: Molt bé!
0: Ai, que petit, Jonathan!
1: Que l'acabarà d'analitzar, eh?
0: Que sí.
5: Mira, habíamos dicho esa, por pequeñita.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
5: Sí, senyor.
4: S'han passat
5: amb
4: la vainilla.
5: És
0: la vainilla, no?
4: Ai,
0: quin calor he tingut ara, jo.
1: Ui, jo.
0: Me farà la ratlla aquest home, me farà la creu tota l'estona.
4: Jo no volia tocar-les perquè jo al grapat de sucre li foto un sobre i queda...
0: El micro,
1: vale.
0: Que si no te sent. I treu-te això de la cara, que no cal ara.
1: No, que ara no vas a la muntanya, oi? No.
4: Jo volia tocar-les perquè... El grapat de sucre que li tiro jo queda un grumet a sobre.
1: Un grumet a sobre,
4: no
1: sí.
4: Queda...
0: I aquí,
4: no.
0: Quan, jo,
5: estava,
0: quan jo les portava, jo escampat. Me les he hagut de mirar dues vegades i les distingia per la muntanyeta de sucre. L'altra era Mercadona, i una és Mercadona i l'altra és Méndez.
2: Més compacta, aquesta.
0: Clar, visualment s'assemblen molt.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Visualment s'assemblen molt. La textura... Aquesta,
1: la textura és molt més flonja, molt més agradable.
2: Molt més agradable. I... Aquesta té massa sucre.
0: I aquesta és molt dolça, tan dolça com perquè t'agafi aquella ansietat de menjar-te'n tres,
5: comer
0: no?
5: Sí, comer
0: de menjar-te'n tres i acabar a la bossa. Sí. I després tot aquell mal de panxa, saps?
4: Has tingut sort perquè ha sortit una patida perquè has curat la màniga. Perquè si no ja has vist el que ha sortit avui.
5: Ah, que són més grans.
0: He anat.
1: Sí, les fa grosses.
4: Un mal de lo que soy.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Bueno, us ha agradat?
1: Genial.
0: L'heu encertat tots tres.
1: Que
0: bé,
1: que bé.
0: Tres de tres.
2: Home, sí. Però nosaltres aquí hem fallat, eh?
5: Sí, és veritat, sí.
1: Sí, sí.
2: I és que tenim magdalena en el Gori, que la comprem, i s'assembla molt a aquesta, a la teva.
1: És flonja, és molt flonja, no? I porta el pegot de sucre damunt.
2: No, la imatge.
1: Ah, vale.
2: La imatge, així, no? I clar, aquesta l'he vist molt rodoneta, i dic, no, deu ser aquesta.
5: Clar.
2: L'he fastidiat.
0: Bueno, perquè les rodonetes, les homogènies, les que totes són iguals, generalment són fabricades perquè no hi ha una persona allà darrere fent la muntanyeta, com el Méndez.
4: Jo fico la màniga i...
2: I totes surten diferents, perquè són casolanes.
4: Totes.
2: Són com les croquetes, com totes aquestes coses.
5: Bueno, bueno, ahora probaremos chuletones, ¿no? Uno si es de Bilbao o es de... No, o no, ja no, no.
0: Jo et volia portar una truita de patates, d'aquelles del Mercadona, que supo jo de vegades.
5: Eso sí que se nota ja.
2: La, sí, però la truita de patates, amb què era?
0: Amb xistorra. Amb,
2: amb xistorra. Ah, sí.
0: Que tot, tot ho arregla. La xistorra sí, tot clar. Ho arregla. Què puede ir mal? Cuando le pones xistorra al huevo. Què puede ir mal? Nada. Bueno, va, anem a... Anem a recollir una miqueta,
5: sí,
0: això?
5: Sí.
0: És... Què et passa?
5: És brutal.
0: Encara
5: és
0: estàs
5: brutal,
0: amb el caldo de pollo del Mercadona, eh?
2: Però és horrorós.
0: Sí, sí, sí, és dolent, sí. Sí, sí. Bueno, a mi m'agrada més la meva, que voleu que,
2: no, no.
0: Que voleu que us digui.
2: És que no...
1: A tots els que
0: bueno, estem aquí. Bueno, doncs ha agradat la cosa aquesta de catar cegues, de tastar
2: sí,
0: cegues.
2: Sí, sí, sí.
0: Ha sigut divertit, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Val. La propera temporada ho farem una altra vegada. Sí?
5: Vinga.
0: Però ja provarem coses... No? Cuinareu...
5: Com a mas...
0: No, no mas... capitanejareu el tast. Jo he fet el tast ara, jo l'he proposat jo, i he portat coses tot. La propera vegada, dieu...
2: Ja ens està liant, eh?
0: Organitza.
1: Ens està buscant feina.
2: Blai, tu que no en tens tanta...
1: Com que no?
2: Cuines tu
1: i nosaltres
2: piovem.
1: Els jubilats tenim més feina que vosaltres.
0: Anem a posar un tema musical mentre netegem. Sí, Jaume... En Jaume Sisà, la coca, perquè després veurem... com es fan les coques de Sant Joan i de Sant Pere i de Sant Pau, que al final és la mateixa. Tu, Jaume Sisà.

0: que encara tenim el gust de la magdalena del Méndez aquí, que això serà com la magdalena de Proust, que ens en recordarem al llarg dels anys i dels segles i tornarem a abocar aquest moment en què en la quarta temporada del primer, segon i postres vam fer la primera cata cegues a la tertúlia de Txell. Només la primera, perquè en vindrem més. Bé, a pocs dies de Festa Major, a pocs dies de Sant Pere, a pocs dies de Sant Pau, digueu-li com vulgueu, divendres una colla de nens i nenes entre 6 i 12 anys van aprendre a fer la tradicional coca de Sant Pere, que és igual que la de Sant Joan, però n'hi diuen d'una altra manera, i així, ja està. És el mateix, no? Sí. Ho tenim,
1: diu,
0: no?
1: Que sí, el Méndez.
0: Sí, que sí? Ja està. Des de la massa fins a la decoració la van fer sencera. Ho van fer de la mà de la gent de la Tata en Suïts, dins d'una proposta, inclòs el carnet Rubí 360, allà a la cuina de l'edifici de Rubí Forma. I vam anar, i vam gravar. Molt xulo ha quedat.
1: I va sortir algo.
0: Ho veiem? Després ho comentem?
2: Sí.
0: Vinga, va. Doncs avui hem vingut fins a Rubí Forma, en aquest espai de cuina, per agafar un taller marcat en el carret 360, on ens explicaran, nens i nenes d'entre 6 i 12 anys com fer la coca de Sant Pere. La de Sant Pere, oi? Que no deu ser molt diferent de la de Sant Joan. Oh. Que bàsicament és la mateixa, oi, Míriam?
3: Jo, per mi, sí. Jo, sí, eh? A mi serveix tot com a coca. O sigui, jo, mentre sigui brioixet i crema, ja serveix per tot. Tota ocasió. No cal que sigui Sant Pere, Sant Joan, com vulgueu.
0: La Míriam és de la Tata Suïts, de formació també gastronòmica, i en sap molt de fer cuina amb nens i nenes.
3: Estem aquí intentant encara superar el repte de fer 100 receptes en un estiu. Aquest estiu tornem a fer 5 setmanes de casal de cuina, així que amb peques de 6 a 12, a 15 anys, i continuem. L'Emilio i jo estem allà tots els matins amb els peques fent cuina, tant dos com salat, i aquí encantats de fer també els tallers amb vosaltres.
0: Mm-hmm. Què farem aquesta tarda?
3: Aquesta tarda farem la coca de brioche amb una massa que, evidentment, fa falta que fermenti, que pugi tot això, però ensenyarem tots els passos a pe a pa, encara que a casa això t'ho convertirà en 6 hores, però aquí ho reduirem en una hora i mitja i aconseguirem sortir amb una coca cadascú.
0: Mm-hmm. La cuina és per totes les edats?
3: La cuina, per mi, és a totes les edats. Qualsevol edat, qualsevol nivell, i els tallers també. Qualsevol persona que tingui ganes d'aprendre ha de venir.
0: Com canvia la història quan intentes fer una coca amb algú que té 6, 12 anys?
3: Ajudant, però acompanyant. Sempre, jo sempre deixo que participin ells. Que no saben els números per passar els ingredients? Doncs l'ajudes. Una mica més, una mica menys, però sempre, per mi, la meva filla dels 2 anys està pelant patates per fer les truites a mi a casa. O sigui, que sempre poden participar d'alguna manera o altra. Ho adaptes al nivell i ja està.
0: Quan al final d'una recepta allò t'ho pots menjar i saps que ho has fet tu, aquí canvia també la història.
3: No saps, la de nens, que els pares diuen, bueno, l'apunto, però no menja res, això no ho provarà, això no li agrada, això... És intolerant, eh? Dic, segur que és intolerant, eh? O és que no ho vols que ho mengi perquè ell està negat a que això ho provarà. I no et fas la idea, la quantitat de criatures que ara mengen molts menys aliments quan surten de les tallers.
0: Mm-hmm. Míriam, ens hi posem?
3: Oh, i tant, vinga, que tenim feina.
0: Vamos.
3: És una recepta que tu prepares tota la massa, amb la farina, els ous, el sucre, la ratlladura de llimona i tot això, però ha de reposar. Què vol dir? Que avui farem la recepta una mica amb els passos canviats per poder arribar a sortir cadascú amb la seva coca, amb la seva crema, amb la seva taronja confitada, que farem tots els passos aquí, però amb desordre, perquè podem sortir amb una hora i quart, una hora i mitja, amb totes les coques. Si no, me les menjaré tot això demà, i no pot ser, no? Operació biquini? No. Llavors, el que farem, hem portat una massa preparada, que ja està amb el primer laudat, ¿vale? La primera pujada ja l'ha feta, i la repartirem, i l'Emilio us ensenyarà, que és l'expert en forns, jo, faig moltes receptes i moltes classes, però l'expert és ell amb aquests temes. Llavors, ell us ensenyarà a donar-li la forma a la coca, ¿vale? Perquè té també diversos passos que li hem de primer tensar una mica la massa perquè faci la seva feina, torni a pujar, la deixarem reposar, després li posarem la crema, la taronja i a fornejar. ¿Vale? Per arribar a tot això hem fet uns passos previs, que com us he dit és preparar la massa i preparar la crema, que també ha d'estar freda per poder-la posar a la coca. Què vol dir? Que aquí heu vingut només a muntar una coca? No, aquí ho farem tot. Farem la massa, farem la crema i farem la taronja confitada. Però m'ho hauré de menjar jo demà, si no us importa. ¿Vale? Si no, veniu demà a casa i veniu a buscar la vostra. ¿Vale? Ara l'Emilio està repartint la massa del brioche perquè cadascú tingui la seva, li donem la forma i després us expliquem com es fa, ens ajudeu a pesar ingredients, ens ajudeu a trencar els ous, a separar els rovells de la clara, a fer la crema... Tenim feina. Sí? Us sembla bé? Sí. Veniu amb ganes de treballar?
4: Sí.
3: Pues venga, va.
1: Bueno, vamos a empezar a rallar el limón y vamos a mezclarlo con el azúcar. Con el azúcar que nos pide la receta de la coca. Esta técnica que vamos a hacer ahora, esto lo tenemos que hacer siempre un poquito antes de empezar la coca. No es, se puede rallar, incorporar directamente a la masa, pero si lo hacemos antes, la noche de antes o unas horas antes, siempre va mucho mejor porque conseguimos que los aceites de la cáscara del limón con el azúcar se maceren y eso potencia mucho después el sabor a la hora de hacer la coca. Le damos mucho más aroma y mucho más sabor. Entonces, como no tenemos tiempo, lo vamos a hacer ahora, pero si vosotros lo hacéis en casa, pues mucho mejor. El limón siempre tenemos que utilizar solo la parte amarilla, la parte blanca de dentro, no porque amarga, ¿vale? Tenemos que ir con mucho cuidadito rallando la parte amarilla i la ponemos aquí dentro, ¿vale?
0: 190 de llet. Ara hem de posar en aquest bol. Ho estem fent amb una precisió quirúrgica.
3: Tot el tipus de brioixos, pans i masses que han d'esperar i llevar abans d'anar al forn porten el llevat fresc o el de forner sec. Si en lloc del fresc a casa teniu el llevat sec, és la mateixa quantitat de fresc dividit entre 3.
1: El huevo. La sal. La sal y la levadura no se llevan bien, no son amigos, ¿eh? Entonces hay que ponerla siempre un poco separado, porque si no se pegan dentro del bol, ¿eh? No es broma, ¿eh? Y pondremos el azúcar con los cítricos, ¿vale? Nos vamos a la amasadora y pondremos ahora la leche y la mantequilla la vamos a poner cuando ya lleve un ratito en la máquina.
0: Vale, muy buena amasadora. Ara ho han col·locat tots aquí i la llet l'hem d'anar incorporant com a poc, mentre aquest aparell dona voltes i fa la feina per nosaltres, que seria la gràcia de tenir amassadora.
1: Y haremos como una pequeña barrita de pan y la dejaremos descansar así 5 minutos. Si no sabéis, yo ahora os ayudaré, ¿vale? Y hay que tensionarla para darle una preforma para después estirarla y hacer la forma de la coca. ¿Ok? Ahora yo os ayudaré a hacerla. Pero la masa no se manusea, no se maltrata. Hay que tratarla con delicadeza, que después no lo vamos a comer. Nosotros y nuestros papis. Y tiene que estar, pues, con mucho cariño hay que tratarla, ¿vale? Porque si no también desgasificamos mucho y no le va bien.
0: Ara això ho posen al forn perquè faci un segon llevat, diuen. No està el forn encès, eh? És perquè agafi com un puf.
3: La crema, en aquest cas, avui la farem amb pell de taronja, vale? La podem fer amb pell de llimona, amb pell de llima. Si algun dia van només adults, amb grans de cafè. Podem infusionar la llet amb l'ingredient que més ens agradi per després donar-li sabor. Amb una beina de vainilla, amb un tronquet de canyella. Sí? Avui li posarem taronja i canyella. Llavors, per infusionar-la, posarem la llet a escalfar amb la pell d'una taronja, que hem d'intentar que sigui només la part taronja. Però aquí no necessitem microratllat, sinó les tires senceres. Ho posarem a infusionar amb un tronc de canyella, i mentre separarem els rovells de les clares dels ous. Algun expert aquí, separador de rovells i clares? No? I a més la crema porta una mica de sucre i la maicena. La maicena és la farina de midó de blat de moro que ens serveix perquè s'espesseixi. ¿Vale? Si la cuinéssim molta estona a foc lent també s'espessiria, però no és suficient perquè ens aguanti a sobre d'una coca. Si no, es quedarien com unes natilles i quan fem amb la màniga pastissera les tires, es quedaria com una sopa a sobre d'una coca. I és el que no volem. Necessitem que tingui una mica de consistència perquè no se'ns enfonsi ni se'ns quedi una piscina de coca. ¿Vale? Llavors posarem la maicena, sí? Els rovells, el sucre i a infusionar la llet.
1: Lo removemos bien. Hemos puesto un poquito de leche para desviarla que si no nos haga... y los huevos, las yemas de los huevos. Y entonces nos vamos a ir para allá ahora y cuando la preparación aquella esté bien caliente, incorporamos esta segunda preparación y ya veréis cómo se espesa y hacemos como una natilla. La crema pastelera es como una natilla, ya veréis.
3: Quan hem de tallar una ceba, una poma, una patata inclòs, coses rodones, ¿vale? Jo sempre el que recomano és tallar per la meitat, sí? Per poder arrepenjar, ¿vale? I com hem de fer quan volem fer unes rodanxetes o uns talls fins? Fem com una urpa, sí, de tigre, un tigre, per aguantar. Què passa? Que si posem els dits així, ens podem tallar. Tenim més possibilitats, no vol dir que ens tallem tampoc, però podem tenir més possibilitats. ¿Vale? Si posem a les ungles com un tigre, que així se'ns amaga una mica el ditet, podrem tallar amb més seguretat almenys.
0: I ara hem posat en aquesta cassoleta la taronja per confitar en el míber. A Míriam hi ha posat poqueta aigua perquè es faci més ràpid, perquè aquí la cosa ha d'anar marxando, saps? Per què confitem les taronges? No ho sé, ja ho sabeu que jo no soc fan de la fruita d'aquesta així escarxada. Però noi, a les coques n'hi va.
3: Com s'agafa una màniga pastissera sense que et pegui la crema?
0: Com puguis, Kilian, com puguis.
3: Com puguis, carinyo. Vale, posarem una mà dalt i una mà baix. La vostra mà que mana, quina és? La dreta? Amb quina mà escrius? No saps amb quina mà escrius, Kilian? Amb totes, no? Amb les dues, vale. Doncs jo normalment poso la mà dreta a dalt i l'esquerra a baix. L'esquerra el que fa és guiar a on va la màniga i la dreta a dalt apreta i fa sortir la crema. Jo vaig així d'aquí cap aquí, veieu que estic apretant amb la de dalt? Jo amb la de baix no apreto. A mi ho fa al revés que jo, no sé per què. Però jo amb la de baix no apreto, ¿vale? Perquè em quedo sense crema en seguida. Llavors has de tornar a tirar la crema avall, sí? Llavors torno a fer d'aquí, apreto, apreto, apreto, apreto, perquè faci un caminet, una tira de crema.
0: Mirem, poquet a poquet, i hem de posar un tosset de taronja, un parell o tres de taronges, a cada coca. I ara ja ho tenim, i posem el sucre a sobre. Al forn, 15 minuts, ens ha dit la Míriam. I ja està. Vale, va, que això ja ho tenim. La oloreta ho marca, que això ja pràcticament està. Ens han dit un minut, dos minuts. Mare meva, quina bona olor. Jo venia sense gana avui, però clar, és que amb aquesta pinta... Bé, no? Que bé? Sí? Aviam, vine, Martina. ¿Qué pinta tiene, Martina? ¿Qué te parece?
2: Muy buena pinta.
0: ¿Sí? ¿Te las comerías?
2: Sí.
0: Yo también.
2: Pues ya no soy la única.
0: Ya. Martina, ¿te lo has pasado bien?
2: Sí.
0: ¿Volverías?
2: Sí.
0: ¿Mamá se lo ha pasado bien?
4: Sí, tanto. Nos lo hemos pasado súper bien. Y ya tenemos la receta para hacer la coca de San Joana, ¿que sí?
0: Ya está. Bueno, a casa lo hago de una mica más grande, ¿vale?
4: Sí.
2: Sí.
0: Eso sí, ¿eh?
2: Es un poco pequeña para mucha gente, falta coca.
0: Falta coca, ¿eh?
2: Sí.
0: Claro que sí. ¿Las manos las tenemos limpias ya?
2: Sí.
0: Ey, la Martina ha tingut un problema amb rentar-se les mans, que això no ha agradat, ¿eh? Molt bé. Família, que ja està, que ja tenim la coca de Sant Joan. Què?
5: Està molt bé, molt bé.
0: Digueu que no són entranyables.
6: La Míriam...
7: Et fotran la feina. Et fotran la feina.
6: No, quan tinguin que fer dues sentències.
7: Eh que sí?
0: No, la Míriam hi toca. A mi, sobretot, a banda de que hi toca a l'hora de cuinar, que és evident que sap el que fa, és que l'hauríeu de veure en el taller perquè semblava una directora d'orquestra.
7: Sí, sí, sí.
0: No, i aviam, allà... Anem a batre ous. Allà, mesureu-me això. Allà, no sé, i dirigir allò com si fossin.
6: Li ha agafat el tranquillo i...
0: I em semblava meravellós el tracte que teníem els nens i com els, sobretot com els motivava a fer les coses, perquè hi havia alguns que ho passaven malament. Clar, tu amb 6 anys et ve una persona i et diu 190. I no puede ser 191 perquè no sale la coca.
7: No.
0: Ja, drama, saps?
8: Clar. Per això a mi, no surt, a mi els postres no em surten.
0: No, no, exacte. Jo
8: perquè jo vull a ojo cubero.
7: Els postres ha de ser matemàtica pura. Matemàtica. I tant.
0: Totalment.
9: I los niños más, ahí, vamos, sí. Me tiemblan hasta la mano.
0: Clar, tu quan a un nen li dius ha de ser 190 i no pot ser 190 i no s'ho creu.
9: Toda su concentración.
7: Clar que sí.
0: S'ho creu de veritat?
9: Sí, sí.
0: No? No sé. Vosaltres quan veu aprendre a fer coques o a cuinar o a no sé què, recordeu ensenyar a cuinar als vostres fills? No?
8: Sí, sí. O què? Mala experiència amb els postres. Me'n recordo un...
0: El postre?
8: Sí, sí. Perquè jo ja no se me da molt bé.
0: No.
8: I un dia vam dir, va, anem a fer panellets. Ai, Déu
7: meu senyor.
8: Amb els meus fills. Allò de la massa i que se'ls enganxava i tot, van començar. Sabeu el taulell de la cuina
7: sí,
8: del Boris?
7: Sí, sí.
8: Començaven aquí i van acabar allà. Perquè se'ls hi anava enganxant i anaven passant. I així, i anaven passant. I dic, bueno, però per què et bellugues? No cal.
6: N'hi ha masses que són...
8: Sí, sí, sí.
6: M'ajuda a veure la iaia i a ma mare a cuinar. I anar apropant-me i...
0: I cap avall? Nets, fills, nets,
6: bueno,
0: filles...
6: Bueno, amb la Yasmina hem cuinat tots dos, li he ensenyat moltes vegades a fer coses, i ella autodidacta, i amb el Jan fem alguna cosa, perquè és més nerviós i...
0: És més nerviós, pobret.
6: Però bueno, amb la Sandra la senta allà i pela i no sé què i...
0: Bueno, no, sí. És que també la cuina també és una manera de treballar la concentració, sí, sí, sí. No? Sí. Si dius, ara això s'ha de pelar tot i s'ha de pelar tot, i allò han de ser 190 i no pot ser 191.
6: Exacte. Sí que pot ser 191. N'hi ha sempre un marge, però bueno, que són exactes. No li pots tirar 200 grams més.
0: Bueno, ja, però no, aquí hi ha marge o no hi ha marge, perquè a tu et passa el mateix que jo amb les coques i amb les postres, que el 190 i mig a nosaltres ens esguerra tot.
8: Total. I allò que faci una coca i dius, ai, bueno, un bocinet més, i aleshores lo típic que fa així, i dius, ai, mira, està creixent, sí. Està creixent, no el miris, el teu, i puc, i que deia.
0: I s'enfonsa. I queda aquella mena de suflé que no...
8: Que dius, no.
7: Suflé al revés.
8: Dic, jo millor la cuina, jo la repostaria.
0: És que la cuina la pots rectificar. Ja.
8: Sí.
10: La pastelleria no.
0: La pastisseria no la pots rectificar.
7: Que va,
0: rectificar.
7: Cop fet està fet.
8: No, sí, això, quan no. Està fet, quan està fet.
0: Quan està, en canvi, un guisat, sí, doncs mira,
7: guisat,
0: si...
7: Sempre pot ser algú de tall.
8: Però, ara, una patata, li falta alguna
0: cosa. Màgia.
7: Quan tal no et passis de sal, que és fotut, per molt que diguin posi tal cosa o tal altra, però el de més es pot, té molts apanyos, molts arreglos, sí. La cuina. La sal no.
8: Pasta està.
0: No, la coca de Sant Joan, si no surt...
6: Si no surt, malament.
0: Si no surt.
6: Les pastades han de ser exactes. Exactes. Pots jugar... Jo jugo quan tinc una mica de nata que sobra, que és greix, li tiro, però clar, resto aigua.
7: Vale.
6: Tinc allà el litre i mig d'aigua i no li tiro tota. O sigui, vaig a la nevera, hòstia, perquè n'hi ha un cul de nata. Li tires. Perquè és greix i li va bé. Llavors has d'anar a cuidador amb l'aigua.
0: Clar, però això s'ha de saber molt.
8: Tu estàs entenent alguna cosa?
0: Sí, ho entenc.
8: Perquè, déu-n'hi-do, jo em quedo igual, eh?
7: Uns quants anys d'ofici...
8: Els postres, no.
0: Clar.
8: Això que hagi la nata... Vale.
0: I després restam ja. Quan em començava amb les mates, jo matava alguna cosa.
6: Aquí tens mates per avorrir.
0: Clar, no. I això de dir, ara ets a comptar i...
7: Què dius ara?
0: Sí, fem cuina per una altra cosa.
10: T'ensenyen per a dos i dices, ara pa quatre. Ai, madre.
0: Què fem? Oye, patates frites, eh? Sí.
10: I huevo.
0: I chistorra, que arregla tot.
7: I què bo.
0: I ja està, i que hem de donar voltes.
7: Ai, Déu meu.
0: Però, noi, quantes coques de Sant Joan has fet?
6: No, de moment, jo espero fer com l'any passat. 225, segons les mides, però por ahí van.
0: 225? 225? Sí. 225, vols dir?
6: Quan cas tortells, més o menys.
0: Sí. Encarregueu-li, que si no s'enfada. Sí, si heu d'anar al Méndez a fer-li les coques de Sant Joan, no maneu el dia 23. A les 11 del matí us cridarà. I tindràs raó, pobre home.
7: No, dirà que no pot ser.
10: No, ja ni crida.
6: No cal.
0: Diu el Méndez, diu la Sant Jordi, diu totes les pastisseries que hi ha a Ruiz. Si us presenteu a les 11 del matí del dia 23, marxareu sense coca. Sí o no?
7: És així.
0: Tot i així, hi ha gent que li passa això, que encara el dia 23 a les 11 diu, ara vull una coca.
6: Sí, i ara vull la que no n'hi ha.
7: I no me la pots fer. És un moment per tu.
6: Sí, per tu. Tot és un moment.
7: Però això passa, eh?
6: Són 5 minuts. Tots són 5 minuts.
0: Sí, sí.
6: Però vas sumant i al final...
10: Però no dices que abres la nevera, coges un trozo, la cortas y haces medio kilo, un kilo, pues ya está.
6: Pero eso son las láminas que tengo. Pero cuando ya llega la que lo he cocido todo...
10: Ah, bueno.
6: Hago para la tienda, pero claro, si vienes a las 11 y hay de chicharrones y la quieres de crema, pues te va a traer chicharrones.
10: Echa crema a las chicharrones.
6: ¿Algún invento así me han pedido?
0: ¿Sí? Bueno. ¿Te han demanat crema i llardons a la vegada?
10: Sí,
0: un visionari. I no ho has patentat, això?
6: No, perquè a mi no m'agrada.
0: No, perquè no ho has vist clar, això, eh?
6: Hi ha gustos que no veig clar. I si no es veig clar, pues no vull.
8: Home, no està tan disparatat.
6: És que el llardons és salat.
8: Sí.
6: I la crema és dolça.
9: Prova, prova.
8: Pel mig?
9: Tu prova.
6: Sí, sí, pel mig, pel mig.
8: I posar una miqueta?
6: Enrejada. Sí. O sigui, fer una làmina de llardons, ficar la crema i enrejar-la a sobre amb una altra làmina de llardons. No, no, no.
8: A mi no m'agradaria, perquè
7: llardons,
8: a mi...
7: O sigui, jo l'havia fet, L'havia fet alguna vegada.
8: A mi no, que no ho trobo feia... tan descabellat.
7: No, no, tot i que el salat jo afegia sucre.
6: Sí,
7: clar. I a més, per acabar de contrastar una mica, hi posava uns quants pinyons.
8: Sí.
7: I no trobes allò tan salat. I tot sí, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do el bé que quedaven.
6: Ara tinc una que ja porto una senyora gran, que me la demana cada any, que feia molts anys que no l'havia fet. És la de cabell, amb briós, però capçada. O sigui, estires... fiques el cabell i tanques una vegada amb briós. I ratlles amb màniga de cabell d'àngel. Perquè li encanta el cabell d'àngel.
8: Per sobre?
6: Per sobre també. Dintre, sobre. I surt una senyora coca,
7: Déu-n'hi-do.
8: Home.
6: No, però la vol, La vol. I ja li va agradar i mira, avui ha vingut.
0: Bueno, perquè la senyora no deu ser diabètica, deixa-la.
6: No.
0: Deixa-la. Que disfruti.
6: No, sí. Però aquestes coques les havien fet antigament. Les capçades amb cabell d'àngel, amb briós i crema, igual.
9: Oye, ¿no has fet de pistacho?
6: La de full. Ah. Tengo 4 o 5, però no... Ja. Es que se quema. Entonces, el pistacho, el kinder, en el horno se quema. Ah. No sabe igual. Si coges una de briós y la abres y le pones la crema de pistacho o la crema de kinder...
9: La aguanta bien.
6: Es una otra historia. Pero en el horno, claro, el hojaldre tiene que ir a 200. Sí. Y tiene que estar por lo menos 25 minutos.
9: Es de chicharrón.
7: Doncs són chicharrones de
9: pistacho.
7: De bastux.
0: Senyors, que marxem.
7: Bueno, ens estan
0: que
7: dient...
0: Ja està. Bueno, ja que hem de desparar taula, llançar tot allò que teníem als gots... I
8: home, la teva no cal.
0: La meva no cal.
8: Que
0: Jonathan
8: és bona.
0: Jonathan Méndez, Carlos Guirado, Xilimella, moltíssimes gràcies per formar part d'aquesta temporada. Vinga. De la tertúlia de Chef. Queden tots renovats de cara a la temporada que ve. Ja parlarem. A veure els temes de sou, que més o menys serà el doble o el triple del que han cobrat aquesta temporada.
8: Sí.
0: Aproximadament.
8: Vale.
0: Sí?
8: Perfecte.
0: Amb tu sí que ens veiem la setmana que ve.
7: Avui,
0: els fogons, com sempre, el Robert Fernández. Avui amb el featuring del JK, que ens ha acompanyat a la part tècnica. Com sempre, cuineu molt, mengeu bé, tingueu molt bona setmana.
11: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Bahnhof.
1: A light.
2: September. September.

0: Són les 10 de la nit.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
3: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
4: Són les 10 del vespre, bona nit, benvinguts un dimarts més a la sessió de música escollida de la mà del programa Long Play. Al micròfon i a la producció, qui us parla sóc en Xavi Baltà. Fins a les 11 del vespre et convido a gaudir dels millors solistes i grups i avui per encetar el programa un remix de Sade amb el senzill Like a Tattoo.

Like a Tattoo és una cançó interpretada per la banda britànica Sade. Va ser publicada com la quarta cançó del seu quart àlbum d'estudi anomenat Love Deluxe del 1992. La cançó va ser coescrita per la vocalista Sade Adu, el teclista Andrew Hale i el guitarrista i saxofonista Stewart Mathiman. Aquí escoltem un remix d'un noi de 17 anys italià que es fa anomenar Don Arcadio i que ha produït aquesta reversió del clàssic de Sade. Bona nit, això és l'Onplay, això és la 9917, és Ràdio Rubí, estem preparats per oferir-te, com sempre, grans cançons.

Sabia que estaves esperant per mi. Aquí tenim una parella conformada per la reina del sol, la gran Aretha Franklin, i el britànic George Michael en el 1987. Cançó que arribaria a ser el número 1 en els Estats Units i en el Regne Unit. Cal dir que Billboard la va incloure, aquest senzill, en el Hot 100 americà, com l'èxit més important d'Aretha Franklin a la seva carrera en versió single. I el mateix va passar a la llista d'adults contemporanis, recordeu aquella llista que es conforma amb les votacions de la gent que fa a la ràdio. Van aconseguir el número 2. I gràcies a aquesta cançó, en el 1987, els dos es van emportar doncs, un premi Grammy a la millor interpretació del Rhythm and Blues, en aquest cas com a duet, el que formaven ells dos.

Ara mateix a la ràdio ens hem vestit de gala per escoltar una de les grans cançons escrita per en Bernie Taupin, per al cantant britànic Reginald Kenneth Dwight Elton John. Suposo que per això li diuen blues. Comptant amb l'harmònica de Stevie Wonder en aquesta cançó, inclòs en el seu àlbum Two Love for Zero, llançada com a senzill l'abril del 1983, va aconseguir el cinquè lloc a les llistes del Regne Unit i el quart en els Estats Units 6 mesos després. També la van incloure a la banda sonora de la pel·lícula Peter Frines del 1992.

aquesta fantàstica veu que avui recordem. Moria amb 76 anys el passat 1 de setembre. Ho feia a l'estat de Nova York i estem parlant del cantautor estatunidenc Jimmy Buffett. Una cançó que li va escriure la que seria la seva futura esposa, Come and Dave. El va incloure en el seu àlbum del 74, Viure i morir en tres quarts de

sunny. A Ràdio Rubí, Long Play. Yesterday my life was filled with rain. Un espai on la música és la protagonista. Dimarts a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Jo t'estimo, una de les balades dels grans Beatles des del seu àlbum A Hard Day's Night, publicat el 20 de juliol del 64, arribant al lloc número 12 del Billboard Hot 100 americà. Grans cançons a la ràdio.

0: Escoltant el rei del rock and roll. I got lucky. Vaig tenir molta sort. Sonant la música del gran Elvis Presley. Des de la pel·lícula del 62, Kid Galahad, on es trobava inclosa justament aquesta cançó, que més tard es publicaria com la banda sonora d'aquesta mateixa pel·lícula. Era l'agost del 62. Nou, nou amb 7 FM, nit de Long Play, a la ràdio, Ràdio Rubí, estiguis on t'estiguis. Gràcies per estar amb nosaltres. Gaudim de més cançons.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're going to do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're going to sing it together.

Tonight Live va ser el quart senzill de l'àlbum Live in Europe, gravat en el Tina's Private Dance Tour a Birmingham, Anglaterra, el 23 de març del 1985, amb la veu convidada del gran David Bowie. La versió original d'estudi es va extreure de l'àlbum Tonight, de David Bowie, que ja era senzill en el 1984. I ara el que fem és baixar el ritme per atensar-nos a les grans cançons que ens té acostumats a produir Marvin Gaye. Aquí ho fem amb aquest tema, I Want You.

I Want You és el 14è àlbum d'estudi del cantant i compositor estatunidenc de soul Marvin Gaye. Va ser llançat el 16 de març del 1975 pel segell discogràfic subsidiari de Motown Records, la Tambla. I I Want You va ser el primer material d'estudi gravat per Gaye des del seu reeixit i ben rebut àlbum Let's Got It On del 73. Si bé va marcar un canvi en la direcció musical de Gaye, allunyant-se del seu distintiu So Motown i el doo-wop cap a un son més lleuger, disc i funky, mantenint i expandint, evidentment, els temes sexuals del seu anterior treball. Estem gaudint de la nit aquí a la ràdio, quan ara mateix el que fem és gaudir també de la banda Air, Wind & Fire, la banda liderada per Maurice White.

0: aquesta cançó, That's the Way of the World, aquest és el camí del món, des de la banda Air, Wind and Fire, es va incloure la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol l'any 1975. També aquesta cançó donava títol al seu mateix llarga durada publicat aquell any i que comptava amb la producció del líder de la banda, Maurice White. Va arribar a una molt bona posició a la llista Billboard Hot Soul Singles, arribant en el número 5 i en el 12 a la llista Billboard Hot 100 americana. Estem gaudint de molt bona música, com sempre, a la teva ràdio.
1: Una selecció gourmet per paladars exquisits.

Sempre és un plaer tensar-se la música de la banda britànica de rock Fleetwood Mac. Estem escoltant una cançó del seu àlbum homònim del 75, Rhiannon. Va ser escrita per Stevie Nicks i publicada com a senzill el febrer del 76. Stevie Nicks a la veu, Lindsey Buckingham a la guitarra i els cors, Christine McVie també en els teclats i els cors, John McVie en el baix i Mike Fleetwood a la bateria. Anem a continuar i ho anem a fer ara mateix també amb un dels grans cantants nord-americans que ens proposa gaudir d'aquesta cançó, George Benson, Lady Love, One More Time.

Ell quasi t'ho implorava. Lady, love me one more time. Lady, estima'm una vegada més. El gran George Benson, des del seu àlbum In Your Eyes del 83. I a més que la dic en aquesta cançó, cal destacar la col·laboració a l'escriptura d'aquest tema de David Page i James Newton Howard, que conformaven la formació Toto.

0: escoltant una cançó de la formació The Temptations. Quan es va publicar aquesta cançó en l'àlbum del 71, Sky's the Limit, es convertiria en el tercer single número 1 d'aquesta formació en el arribar al capdamunt del Billboard Hot 100 americà. Just My Imagination, Running Away With Me, només amb la meva imaginació estàs fugint de mi. Es va publicar en el segell subsidiari de Motown, el segell Gordy. I és una de les grans cançons que destaquen justament d'aquesta banda, The Temptations.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Just what's on your mind. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Just what's on your mind. Dimarts a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Aquesta joia musical la pots trobar inclosa en l'àlbum Emotion Commotion, desè àlbum d'estudi del guitarrista britànic Jeff Beck. I Put a Spell on You, al costat de John's Stones, he fet un encanteri per una versió de la cançó clàssica originalment escrita i interpretada

Una cançó plena d'emocions apassionades i intenses, ja que retracten un amor profund i possessiu. I Put a Spell on You ens dona pas a aquest tàndem.

aquesta memorable interpretació la vam trobar inclosa en el Duets 2, 14è àlbum d'estudi del cantant estatunidenc Tony Bennett, llançat el 20 de setembre del 2011. I estem escoltant aquest clàssic escrit per Armando Manzanero, de la mare d'en Tony Bennett, i el cantant espanyol Alejandro Sanz, amb aquest senzill, Yesterday I Heard the Rain. I és que esta tarde vi llover. I acabarem el programa amb molta categoria, Carole King.

0: I és que us ho tinc a confessar, tinc una devoció per en Carole King. It's too late. Estem escoltant una gran cançó inclosa en el seu àlbum del 71, Tapestry. La lletra va ser escrita per Tony Stern. I Carole King va escriure la música. Va ser número 1 en l'any 1971. També va ser disc d'or. I amb categoria musical, amics, acomiadem avui dimarts aquest tercer programa d'aquesta sisena temporada. Passeu bona nit. Salutacions de Xavi Baltà, produint Long Play.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.

0: gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
1: Són les 11 de la nit.
2: A Radio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Radio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
3: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
3: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
6: Que Galeno es que recibe la canción y dice que la tiene ya toda así, va bien para...

bona tarda. Són les 7 i 7 d'aquest dimarts 16 de juny de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. A la lluita per l'ascens a primera divisió, el duel entre l'Almeria i el Màlaga arriba a

completament obert després de l'empat a 0 a l'anada. L'Almeria, però, té un petit avantatge. Jugarà la tornada a casa i, en cas d'empat global després de la pròrroga, aconseguiria l'ascens gràcies a la seva millor classificació. Pel que fa a la Lliga Hypermotion, el focus es trasllada en els dos enfrontaments que decidiran les últimes places a segona divisió. D'una banda, el Celta Fortuna i el Ponferradina van empatar l'anada i ho deixen tot obert per la tornada a Balaïdos. De l'altra, Sabadell i Zamora arriben amb un 1-0 favorable als castellans, però amb la tornada a la nova Creu Alta i el Sabadell tenint també el factor reglamentari a favor. I acabarem el programa mirant a l'escenari global, el Mundial 2026, que ja ha arrencat a la fase de grups. Alemanya ha començat amb molta força, amb una golejada contundent en el debut, mentre que seleccions com els Estats Units o Suècia també han fet un pas endavant amb victòries clares. En el cas d'Espanya, el combinat espanyol ha començat el torneig amb un empat sense gols davant el Cap Verd, en un partit molt tancat i en poques ocasions, deixant encara tot obert de cara a les pròximes jornades. Altres grans favorites, com França i Argentina, encara estan a punt de debutar o de consolidar les seves sensacions inicials en uns grups que, en general, estan molt oberts i sense cap dominador clar en molts casos.

0: Bona tarda a tothom. I com sempre, començarem presentant els meus companys de taula, que avui hem mogut alguna fitxa. Però aquí, Chema, bona tarda.
1: Bona tarda. Estic fijo
0: sempre
1: aquí,
0: sempre fidel, eh? El que nunca me falla és ell. És el company que tinc, és mi vieja confiable.
1: Un colchonero nunca falla.
0: Ahí está vos, eh? Lluint-se. I a l'altre costat tenim el Cristian. Bona tarda.
2: Bona tarda, Mercedes, bona tarda.
0: Sempre ens fa falta tant un culer, perquè si no aquí sí, no sacamos la vena.
2: He de venir jo a rescatar el cor blaugrana d'alguna manera, perquè s'amaguen i
0: exacte,
2: resulten...
0: Exacte, exacte. Jo m'he posat samarreta perica per dar-li un poco de empaque a l'assunto, perquè no diga que està aquí solo.
2: Ben fet, ben fet.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres i aquí acabant la temporada, queda ja poquet. I...
0: Sempre un plaer convidar-te.
2: Moltes gràcies.
0: Manem un cordial, enviem un cordial salutació al Dani, que pobrecico, avui, per temes personals, fa una mica de campana, i al Roger, que també ja l'estiu arriba també ell. Lo normal, esta joventut.
2: Jo crec que al Dani el que li passa és que cada cop que vinc jo no ve ell. No sé si és que no em vol veure.
0: La tiene cosa. Ara potser rebeu un missatge aquello de yo no tengo central de Mollet, pero mismo tengo central Daniel diciéndome si arriba la cuna... No sé si arribarà a la ràdio on està ell, però potser si ens escolta ja justificarà, ja justificarà si és que no te quiere ver.
1: I no Roger està de celebració de la NBA.
0: I Roger està encara fent festa, exacte. Això els tenim. És que, com no, dels vacíos, és que ja...
2: Avui la quota que tenim buida és la del Madrid.
0: Sí, aquesta sí. I a més, a tot arreu, a no ser que... No crec, perquè a la part tècnica...
2: No, bueno...
0: Me simpatiza, i a tot arreu... No creo que defienda el Madrid. Però bueno, sempre estamos pa criticar a alguien. Bueno, el que hem parlat abans, tenim... poqueta lliga, poquet futbol, però encara hi ha molta cosa. Tenim molt mundial, que després parlarem, si sou molt aficionats o no, d'este eterno mundial amb tants equips i tants partits i tanta cosa. Però a casa tenim el que són la final de la pujada a primera divisió amb uns equips que encara ho tenen tot per jugar, perquè va ser un 0-0. Con lo qual, aquest dissabte, si no m'equivoco, dia 20... Sí, dissabte, s'ho juguen tot. Què? Heu vist alguna cosa? Heu tingut alguna sensació?
1: Jo, la veritat, que el primer partit no el vaig veure, el Màlaga-Almeria, però bueno, sí que és veritat que l'Almeria afronta l'eliminatòria amb una petita avantatge, que és un 0-0 a l'anada, a més té el punt a favor aquest que va quedar per sobre la classificació, i jo el veig com a favorit per pujar.
2: Jo crec que al final s'està fent una miqueta... s'imposa la lògica, no? Estan jugant la final al tercer contra el quart, molt igualat, van quedar només a un punt de diferència entre ells a la lliga regular, així que és normal que arribin a l'últim partit i a la tornada i encara s'ho tinguin tot per decidir, perquè ha sigut la tònica de la temporada i no podia acabar la lliga Hypermotion de cap altra manera, no?
0: Bueno, veurem quin dels dos. Dani, aquí li havia donat la bendició al Màlaga,
1: Dani...
0: pues ja sabeu qui em va
1: ganar.
0: És que aquí fem... Que sàpigues que la temporada que ve farem la porra inversa, i és que farem la quiniela amb el que no diguem, perquè aquí Daniel té aquest Sant Benito d'aquest partit
2: sempre
0: que diu...
2: Sempre passa el contrari.
0: Lo contrario.
1: Llavors, sí, però la sellarem, eh?
0: Que no, que sí. Serà enviada i corroborada la setmana següent a veure què onda, i potser si veieu aquí un buit, pues es que nos ha tocado un pellizco.
2: Sí, o sigui, el truco és anar amb el contrari del que digueu a fer una travessa,
0: sí,
2: no?
0: Sí, farem una travessa, vale. Que si Dani diu ganen, pierden. Perfecte. Ja està. A ver, lo mismo el año que viene se ha hecho una limpieza, però aquest any ha anat així. A veure, s'ha de pensar que encara que el Málaga era su favorito, l'Almeria sí que té una plantilla molt més contundent, molt més forta per poder pujar. Però clar, és això que diem, que és a un partit, és veritat que s'ho juguen tot, és veritat que l'Almeria aquest mateix resultat ja li va bé, és a dir, no s'ha de posar molt, però són coses que a vegades si vamos al empate ja sabeu el que diuen, no? I això el Chema sap molt, que
1: sí.
0: A l'Atlético li agrada molt anar a l'empat.
1: Jo crec que l'Almeria no ha de sortir a buscar l'empat, amb l'equip que té, la potència que té, la plantilla que té, és un equip que ha de sortir a guanyar, perquè si surt a buscar l'empat, segurament pues es pot emportar una sorpresa.
2: Sí, enfrontint el Màlaga, que al final ja l'únic que li queda és donar-ho tot fora de casa. Sap que ho té tot en contra, que tindrà el públic en contra, que té el factor camp en contra, el factor del reglament també en contra. Llavors no té més història que tirar endavant i aprofitar les oportunitats que li puguin sortir.
0: Veurem quina onda. I és a un partit ja el que queda, no hi ha més, però bueno, veurem. No sé, jo ja et dic, com Dani va dir Màlaga, doncs jo no sé dir-me l'Almeria. Jo és que no, no, bueno, l'Almeria tengo alguna amiguilla de l'Espanyol, però... Tengo el Melamed, però és igual. No és un
1: hi ha jugadors que han jugat a l'Almeria de l'Espanyol, Albert Cruzat també, no?
0: Sí, sí, vull dir que bueno, pues las cosas, si queremos ponerle un poquito, exacto, le hemos puesto una miqueta de sentiment, pues a ver a quién hemos dejado bendecidos.
2: Jo veig posant a l'Almeria, no em pregunto per què, però no sé, jo crec que ho té tot a favor i crec que no ho deixarà passar.
0: Té més possibilitats, és a dir, és molt més fàcil perquè això ho té tot de cara, però bueno, sempre un golito i cap a casa.
1: I es fa molt fora al seu camp. L'eliminatòria passada amb el Castelló, que va estar... Per un moment estava eliminat. Al final va venir a dalt i va passar eliminatòria. O sigui...
0: Sí, és a dir, va anar també amb un empat i després a casa, doncs, bueno... Però va patir.
1: Sí, va patir.
0: No va ser un partit complicat. El Màlaga sí que va ser una miqueta més fàcil, però també li va costar. Doncs veurem què tal. Quin equip serà el que acompanyarà aquesta primera, que s'ha posat molt difícil, i aquesta Lliga Hypermotion, que s'ha posat també molt complicada. Ja aquest any, com podrem parlar d'ella, perquè tindrem aquí a Girona representant,
2: és cert.
0: Doncs podem parlar una mica, però ja ho hem dit molt, que s'està posant molt difícil i que aquest any pujar pot ser molt complicat. Vull dir que...
2: Ja fa alguns anys que la segona divisió, que la Lliga Hypermotion... És espectacular, per noms, per tot, i jo crec que l'any que ve serà igual, o sigui, tindrem una bona Lliga Hypermotion.
0: Aquesta hipertensió la vamos a vivir.
2: La hipertensió.
0: Però la resta, pues, farem el que puguem. Nosaltres, sin pena ni gloria, però bueno, farem el que podem. I el que tenim després és els que pujaran de la Lliga a la Hypermotion, que ara aquí són dos i veurem quins dels dos pujarà. Amb un Ponferradín a Celta Fortuna, que aquests van quedar en empat, que ja veremos, i amb un Zamora Sabadell, que el Zamora va fer un gol gaire molt matiner i aquí ens vam quedar. Vull dir, no va ser un partit gaire, aquest sí que el vaig mig veure, he de dir, no el vaig poder veure del tot perquè esto, estaves en altres coses, però el van veure així com en doble banda i no va ser un partit gaire bo de cap dels dos. És veritat que el Zamora es va trobar amb un gol, però clar, això no és com el partit contra el Madrid Castilla. El Sabadell ho té molt més complicat. Avui Dani no està, però va fer resumet i m'ho va dir, aquests no són els mateixos, el Zamora és un altre tipus d'equip, són ja senyors més forjats amb baralles i ho tindrà complicat.
1: Bueno, jo penso que és una mica també com l'Almeria. Passa que la diferència és que el Sabadell, l'equip que té fet, no era un equip per lluitar per l'ascens. S'ha trobat en aquesta situació i la veritat que ho està fent superbé. Sí que és veritat que si van a l'empat, el Sabadell està per davant també, el factor reglamentari sí que el tenia. Però jo sé el que vaig dir la setmana passada. A mi la por que em feia aquesta eliminatòria cap al Sabadell era el Zamora, la part aquesta de que és un equip que mai ha estat en el futbol professional, la il·lusió que tenen per arribar al futbol professional. Els jugadors que tenen són jugadors fets i jo crec que el Sabadell té possibilitats, però les haurà de buscar i lluitar i lluitar molt.
2: Jo estic d'acord amb el que diu, tot i que és veritat que el Sabadell té el factor aquest del reglament per davant i sobretot molta il·lusió i que s'ha trobat aquí, i al final és que el que passa és això, que moltes vegades quan t'hi trobes i no t'hi jugues res, moltes vegades això fa més a l'hora d'enfrontar una ronda com aquesta d'ascens, i bueno, jo des d'aquí els hi desitjo molta sort als veïns del Sabadell i tant de bo ens puguin donar una alegria i veure'ls a la Lliga Hypermotion la temporada que ve.
0: Penseu que en estadístiques, que ho vaig mirar, vaig dir, el rei estadística, quines possibilitats el dit dona,
2: sí,
0: és un 55% del Zamora, és a dir, tampoc és
2: tampoc gaire...
0: una bogeria. Té una miqueta més, després ja parlem del Celta Fortuna, és que té un nombre com muy... però és una coseta que és molt poquet. Té a favor això, que un empat li serveix, té a favor que ho fa a casa... Bueno, que si juga com ha estat jugant els partits que ha anat fent, li va passar el mateix, és a dir, amb el Madrid-Castilla, el primer partit va ser pues, una mica horrorós, el plantejament va ser horrorós, perquè no era el seu plantejament de futbol, i després quan van venir aquí van dir, anem a fer el que sabem fer. Aquí, ja us dic, amb el Zamora, és que no ho van poder fer molt, no va haver gaire... Sí que van tenir oportunitats, però no va ser una cosa molt, molt arrolladora com han acostumat a fer, i, pues, sí, aquí... Pues eso, segurament estarà tot venut, serà un camp ple, aquestes coses que no han vist molt en Sabadell, que jo he vist gent que ha estat anant als camps i ostres, la pinta que fa un camp tan petit, ple, fa molt goig.
2: Ui, el Sabadell és un històric també d'aquestes classificacions i també té molta experiència en afrontar ascensos a segona, ja no de primera, i de fet va estar no fa gaire, bueno, va arribar a estar a primera divisió, o sigui, sí. Tampoc... així que, per experiència, no tenen tampoc res per patir, perquè ells tenen experiència en afrontar aquest tipus d'eliminatòria.
0: Sí, és aquest club que està acostumat a pujar, baixar, no és... Hi ha clubs que potser baixen, doncs, potser com li ha passat al Zaragoza, no? que baixes i ja no agafes embranzida. Ells, bueno, doncs han sabut pujar, baixar. És el que hem dit abans, és un equip que no estava fet per això, vull dir, això s'ho han trobat. Pues com s'ho va trobar l'Europa que va caure, però era la mateixa situació. És, bueno, pues fem un equip, mirem de consolidar-nos amb una categoria i mirem què tal. Pues, ostres, què tal? Que...
2: I que el Zamora al final volia fer bo al resultat de l'anada, amb un 1-0 tampoc és que sigui
0: no. Un
2: resultat que li doni un avantatge molt gran. El Sabadell pot fer un gol i ja està ficat dintre de l'eliminatòria de nou, o sigui, tampoc és algo insalvable.
0: No, si per això deia que el partit va ser una mica, bueno, pues eso, es van trobar amb el gol i van dir, oh, pues mira, gol, pues bien, perquè amb ells sí que els anava bé i després pues, no va haver gaire més possibilitats. Però bueno, ara després em dieu que vibres. I després tenim el Ponferradina Celta Fortuna, que el Celta Fortuna, cuidado, és l'únic bastió d'equip que queda de tenir reminiscències. Aquí vam debatre sobre si els clubs i els subs, les seves categories inferiors havien de jugar per pujar, sobretot a segona, eh? Altres categories ja una mica igual, però a segona, perquè és el fet de potser no impedir, perquè és a dir, hi ha equips que no baixarien mai, el Real Madrid que va baixar, no, t'imagines, que onda, però pues, trobar-te amb un Celta que, per exemple, tingui una mala temporada i baixi, i et trobes amb un Celta que està allà també i bueno, el fas baixar, vull dir, perquè...
2: És aquesta pressió, no?, que hi ha una miqueta demanant una lliga de filials...
1: Sí.
2: D'alguna manera que pugui solventar això i deixar més obert i més a equips que no són filials la competició i deixar els filials que juguin entre ells i també tinguin la seva lliga. Jo estaria a favor d'una lliga de filials, la veritat, i això permetria que perquè al final els filials estan molt condicionats, solen ser equips molt joves, solen ser equips que arriben amb unes amb moltes coses que fan que altres equips no puguin competir contra ells en alguns moments, que després no passa res. Per exemple, el Sabadell va eliminar el Madrid-Castilla, no? O sigui, al final és 11 contra 11, però jo crec que estaria bé una lliga de filials.
1: Sí, això és el que vam parlar, que hi ha la Mercedes, i la veritat que tothom estava d'acord amb això, que...
0: Sí, és a dir, és que bueno, que s'ho juguin entre ells.
1: Que
0: s'ho juguin entre ells, perquè és això, que si al final puges... si l'equip que tu representes baixés o tingués la mala sort de baixar, el teu premi per pujar és baixar, vull dir que és com que tampoc és just per ells, vull dir que és un focus que una mica que els dona aquest retret.
1: No, però bueno. També han posat sobre la taula, no?, que potser si pujaven els quatre filials en el seu moment, dèiem de potser l'any vinent, un supòsit, queden tots els filials a dalt,
0: i no
1: la lliga de l'ascens a primera juga a partir del 5è o del 6è.
0: Exacte.
2: Correcte.
0: Llavors,
2: no, això seria... La veritat és que deixaria a la federació i a la lliga un papelón.
1: Sí.
0: Clar, perquè dius, és que els que us ho han fet per mèrits no poden pujar, llavors, ostres, fas una mica de perversió futbolística. Però bueno, aquí el Ponferradina Celta, haig de dir que l'empat que tenen, i si continuen empat, és el Celta el qui puja, eh? Vull dir, aquí la cosa està... que està tot obert, vull dir, perquè és un empat.
1: En aquest cas també Ponferradina és un equip que fa molts pocs anys també ha jugat diverses temporades a segona divisió. I també penso que té més experiència que el Celta Fortuna.
2: Sí.
1: Passa que el Celta Fortuna és un equip que ha nutrit molt el Celta durant aquesta temporada. El Celta d'aquest any ha jugat molt amb gent del filial. Sí. És un equip que juga molt bé i per què no? Perquè no pot pujar a segona.
0: Aquests no sé si han fet tant... No, no li direm trampa, perquè no és trampa el que va fer el Madrid-Castilla, perquè es podia fer, però pujar nanos del primer equip a jugar. Jo diria, no sé si el Celta ha fet algun, però no està tan escandaloso. És que el Madrid no és això. No és falta el Bastantuono per jugar, que té fitxa i podria haver jugat, per fer una mica de pressió. Doncs, no sé, veurem una mica. Aquests són els equips que acompanyaran. Fem porrita, que no està Dani i potser li donem sort.
2: Vinga, va.
0: Ponferradina Celta. Qui penseu que pujarà?
2: Jo crec que el Celta.
1: Serà Ponferradina.
0: Vinga, si me gusta.
2: Així almenys...
0: Així un poco de piqueteo.
1: Vamos, vamos.
0: Jo espero que el Ponferradina, per ser fidel a mis pròpies crítiques, a dir, sí, si m'he metido con ellos, no puc després dir que vull que pugin, però que no és nada personal, perquè a més el Celta em cau molt bé.
1: Sí que penso que si pugés el Celta Fortuna seria un premi a la labor, que deia abans, la labor de Giraldez al Celta.
2: Sí.
0: Sí, sí.
1: Així sí que ho penso, eh?
0: Sí, és que per això també una lliga de filials seria una mica el premi a dir, és que si fas bona feina, tens un filial bo... Al final el que has de fer és pues, descompensar aquests filials, ha de marxar tothom perquè no tens futur dintre d'aquest equip. I si vols potser acabar amb, potser amb el Madrid, això no passa tant, però si vols ser amb equips petits, el Celta, pues, estava també el Villarreal, aquests equips, vols arribar a pujar al primer equip, és veritat que si continues la senda del teu equip, potser arribes, però al final has de marxar. I això fa molt l'Espanyol. La tenen es queixava, estàs escoltant un reportatge i es queixava molt d'això, de que arriben a una categoria i ells ja volen marxar. I abans era, bueno, un nano de l'Espanyol on marxava, o al Barça o al Madrid, al Barça o al Madrid. Ara estan nanos marxant, molts a Anglaterra, molts a... El Sevilla no està espoliant un muntó, però clar, perquè al final és que no tinc més recorregut. Llavors, bueno, pues marchamos. Però bueno, sí, seria premio. Ya el Celta que no baje nunca más. Y Zamora Sabadell. Bueno. Si no digo Sabadell, tengo problemas en casa.
1: Yo he dicho antes lo del Zamora, que es un equipo que pienso que tiene más experiencia y té la ilusión aquesta. Pero per ciudad que está aquí propera y que pienso que s'ho han guanyat y l'esforç que portan durante toda la temporada, votaré pel Sabadell.
2: Jo és que també tenia un raonament molt semblant al que acaba de dir ell. He de dir Sabadell també. Jo els veig capaç de remuntar aquest 1-0 sense cap problema i la Creu Alta estarà a patar, o sigui que Sabadell.
0: És que imaginaos quins partits de segona es viurien aquí al Vallès, vull dir, és que... Sí, és que estem a Rubí, però és que és el Vallès, vull dir, és que tindríem equipazos aquí.
1: I aquí a la sala, un Sabadell Girona, el Dani contra el Roger.
2: Hòstia, que bueno.
0: Va ser bueno esto. Que el quin dels dos és més gafe.
2: Vinga, va, pues que Sabadell, ja toca.
1: Sabadell.
0: Doncs veurem què tal, veurem quins dels dos s'ho juguen també. Sabadell juga un divendres també, però bueno, divendres i dissabte, aquest cap de setmana.
1: Sí, això no s'entén, un divendres... Ja, simplement també per l'afició del Zamora, no?
2: Ja.
1: Que elaborable, que el fill clar, aquí, no poda, el partit
0: sí.
1: A la final.
0: Però és que, no sabeu, o sea, sabeu el que costa anar a Zamora? Que de Zamora aquí i d'aquí a Zamora és el mismo. Nosaltres vam mirar, eh? O sigui, lo de Zamora és un espectacle, vull dir, t'has de fer un avió si vols, però no et deixa a Zamora i t'has d'anar amb bus o... la gent que vingui a Zamora, és veritat que no vindrà molta gent. O sigui, de Sabadell no va anar molta gent per això, eh? Perquè és veritat que sí que el club posava l'avió, però després de l'avió era búscate la vida i era com, però és que ese es el problema, vull dir, l'avió no era el... fleta autobuses, però és un mal horari, sobretot per aquestes aficions que són més modestes, no és un...
2: Deu tenir un raonament, suposo, no? Això no deu haver sortit
1: segur.
0: Esto, pues mira, no, és molt fàcil, a part, el Mundial no afecta, però has de tenir en compte que el Sabadell jugarà divendres a les 9, després el Celta Ponferradina es juga el dissabte a les 6:30, i després empalmamos con el Almería Málaga a les 9. Llavors tens com me siento a les 6 el sábado, el de viernes, i m'aixeco, no sé, el diumenge a les 3 de la matinada. Però jo crec que han fet per un darrere a l'altre.
2: Vols dir que volien acabar amb l'ascens a primera? Potser.
0: Suposo que sí. I llavors, clar, és per no posar els dos partits a la mateixa hora, que també et dic que és com una mica absurd, perquè...
1: Pues podries haver posat, no sé... segur que hi ha un raonament, com diu el Cristian, però...
0: Però els dos el dissabte
1: a la sense primera, el diumenge.
2: El diumenge, ja sí, hauria sigut tan fàcil com
0: però
2: això.
0: Però per algun motiu no ho hem mirat. No sé si juga a Espanya, però...
2: Espanya juga diumenge.
0: Pues lo mismo.
2: Ah, Espanya juga i a les 6 de la tarda.
1: Pues, ja, però això seria a les 9.
2: Ja, això podria ser a les 9, sí, sense cap problema.
0: No, però potser, jo què sé, si ho pots fer tot dissabte, eh? Jo no sé per què els dos partits, Sabadell-Zamora i Celta-Ponferradina, no es juguen dissabte a les 6 i mitja. O sigui, no li veu el problema, perquè és que no ens o sigui, no són partits que t'interessin. El que està veient una cosa, potser li és igual l'altra.
1: També és veritat, també és veritat.
2: Perquè... Però la televisió potser està ficada pel mig.
0: Això sí, a la tele no li da igual. Però que és el problema de la tele i els partits. Per això tenim futbol des de les 12 al migdia fins a les 12 de la nit, pues perquè ara lo de los partidos únicos quasi no se lleva. Bueno, doncs ho veurem. Aquí ha quedat... constància. Uh-huh. Doncs ara farem una petita pausa i canviarem, no d'esport, però sí de competició.

0: I ara, doncs, el que diem, ens queden, doncs, programes molt futboleros últimament. L'últim el farem una mica més variat, perquè si no, esto ens fa un empatxo. I ara el que tenim és Mundial, però quatre costados. És a dir, jo tinc una programació. Aquí avui que no està Dani, la setmana passada vam parlar, s'ha comprat una tele per poder veure el...
1: És veritat.
0: El hombre cojín ha llegat a mi casa i s'ha comprat una tele.
1: L'ha fet servir o no?
0: Hombre, ja ves. Sí, per veure
2: la novel·la,
0: una cosa molt emocionant que va ser la talla d'Espanya, que, madre mía, la meva Espanya.
3: Quina xusca.
0: Però bueno, som molt mundialeros.
3: Sí. Sí.
0: És a dir, això us agrada? Home, és futbol que us agrada?
3: Sí. Molt mundial, com per veure un Alemanya-Curaçao, jo no. Però sí, els partits d'Espanya, segurament ja quan comenci a arribar a quarts, semifinals i tot això, sí que estarem més enganxats, però a mi m'agrada molt.
0: Pues yo conozco quien ha visto un Curaçao, ¿eh?
3: Sí.
0: Y me ha recomanat jugadors i tot. De, has vist aquell que bien juega? Jo, perdona, güey, i és aquest senyor.
1: Perquè està buscant jugadors pel seu equip.
0: Està mirant, potser, bueno, és un bon moment. És un bon moment per pescar jugadors abans de que explotin. I ara després hablaremos de Cucurella. I lo barato que ha salido si el Mundial va bien. Que això també ho hem de tenir en compte.
1: Dicho queda.
0: Clar, ara ha sortit molt barato. Tot depèn. O molt car, no ho sabem.
3: Jo, com a mínim, hauria, si fos un observador, si fos el director esportiu d'un equip de futbol, jo estaria clitxant el porter de Cabo Verde, eh?
1: Sí, perquè categoria sí, cadet, senyor... té molt futur per davant.
3: Ojo, eh?
0: Este niño, l'hem de mirar bé.
1: No, la veritat que
0: doncs,
1: ho
0: fa sí, veurem què tal. Sí que hi ha molts jugadors que volien decidir el seu futur abans de començar, perquè això passa molt, que si el Mundial va bé, la cosa va bien. Si el Mundial va malament, pues lo mismo, es queden on estaven, i ja veurem. Però, bueno, principals titulars que podem donar, perquè, clar, aquest Mundial té chorrocientos equipos, el següent volen posar més, vull dir, no sé quants partits seran en la vida, a aquesta persona que li agrada veure el futbol, esto es demasiado.
1: Potser més fàcil treure les eliminatòries i que vagin tots allà
3: directament.
1: I directament a jugar.
3: Correcte.
0: Sí, o sigui, això és un... Si és que al final ja... Pues així li donem l'oportunitat a Itàlia que pugui jugar algun Mundial.
3: Home, que de tants equips Itàlia no estigui al Mundial, és que ja no sé quants...
1: Són uns quants Mundials consecutius, eh?
3: A sobre
0: això. Si és que porta dos segur...
1: Hi ha nens i nenes que per ells Itàlia no és res al món del futbol.
0: Itàlia no és un país al futbol. És complicat. I després veure, pues eso, Cabo Verde, Curaçao, que en Curaçao haurà anat el senyor allà a dir, ¿quién quiere jugar? Venga, apúntate. Perquè és complicat. Però els titulars que podem treure, de moment, el que més ha golejat, encara que ha estat a Curaçao, però bueno, l'ha golejat, ha estat Alemanya, que bueno, potser ha presentat candidatura, que estem sempre dient quins són els favorits, però... O esto es un espejismo.
3: Bueno, jo no crec que puguem valorar el favoritisme o no d'Alemanya per la golejada a Curaçao. Sí... No, sense desmereixer Curaçao. Sense desmereixer Curaçao. Això, aquest tipus de partit és el que ens dona tenir un Mundial amb tants equips i que s'han de cobrir quotes. Que al final segurament hi haurien equips europeus que farien més goig en el Mundial en comptes de Curaçao, però al final si fas una ampliació ha de ser per tots, no?
1: A tothom.
0: Sí. Curaçao està fent goig a Instagram, eh? Vull dir, si teniu curiositat, foteu-li una visionada perquè s'ho estan passant pipa. O sigui, aquesta gent això no oblidarà mai.
1: Perquè, bueno, a més, mira, bueno... és un punt al món, no?, per ells també, no?, que potser poden treure profit i, mira, i poden guanyar uns calés sí, gràcies al Mundial.
3: A Cabo Verde era festa, si no m'equivoco, sí, ahir. O sigui, es va declarar festa nacional pel debut de la selecció de Cabo Verde en el Mundial.
1: I a sobre guanyen un punt, o sigui...
0: Que potser fan més, però...
3: A la campiona d'Europa.
0: Correcto.
3: No a qualsevol...
0: No a Curaçao, no?
3: No a Curaçao.
0: Bueno, doncs veurem si al final és... Bueno, pues això, que era un partit, diguem-ne, fàcil i era el que s'havia de fer. Estats Units també ha començat guanyant, una selecció que, bueno, no hi ha molta tradició de futbol allà, però...
1: A mi realment em va sorprendre la forma de jugar d'Estats Units, eh? Em va sorprendre, em va agradar. Però no penso que sigui una selecció per dir, tal com va jugar l'altre dia, que sigui favorita per arribar a una semifinal sí, o fins i tot a un quart de final.
3: De
1: però
3: fet,
1: bueno, sí, veritat que el futbol va ser molt atractiu.
3: Sí. Està jugant a casa. Sí. Al final és el seu Mundial i té l'oportunitat de tenir la gent al seu favor i, bueno, però jo coincideixo, o sigui, no crec que sigui candidata per res, tot i haver guanyat com va guanyar el seu primer partit, no crec que això la faci favorita per res.
0: Bueno, potser que faci una fase una mica digna i poc més, però bueno, veurem. És que clar, són els primers partits. En Mèxic, un altre anfitrió. És que clar, aquí vamos d'anfitrión a anfitrión, perquè jo, aquí hi ha molts anfitrions. També va guanyar contra Sud-àfrica, partit inaugural. El va veure aquest?
3: Una estoneta. Sencer no. Una, o sigui, va fer la curiositat. Per mi lògic, la victòria de Mèxic davant Sud-àfrica. Sí, sí, sí.
0: Bueno, en principi un equip més superior, és a dir, tampoc... Aquí sí que... És a dir, encara que Sud-àfrica podia haver plantat una mica, i la planta una mica, però al final pues és el que diem, no? Que poden els jugadors, els equips, i la tradició més futbolera. És que depèn també de molts equips on juguen, no? O sigui, jo vaig estar veient que aquí no surt, però la curiositat, no? El porter de Japó, que té nombre japonès, eh? Però és un noi de color. És a dir, que dius, bueno, te'ls has portat, saps? Com tu agafes uns... No, és que, ojo con Japón, eh? Cuidado, com se me lo digo, eh? No només el porter, estan jugant força bé.
1: No, és una sessió que...
0: O sigui, està jugant força bé. Ja veurem si planta encara, perquè són... No, potser no són jugadors amb un estil molt, molt europeu, però tienen un toquecito guapo, eh? Mm-hmm. O sigui, jo els posaria... Aquest sí que... un poquito de mira, perquè a més no sé si ho tinc, crec que era contra
3: Països Baixos
0: i ja te digo, va ser un bon partit, aquest sí que va ser un bon partit, jo aquest sí que el vaig veure, però era curiositat pura i perquè l'horari me coincidia con la vida, que aquesta és una altra, que no hem xerrat d'això que hi hagi partits a les 4 de la matinada, a les 2 de la matinada, és el que és, vull dir, que pots estar enxufat des de les 6 de la tarda pràcticament fins a les 6 del matí, veient futbol. Esto ya es para estar malitos, però t'agrada molt.
3: Per algú que estigui estrenant tele.
0: Ese sí. No nos oye, pero sí. Ya em deia, bueno, m'aixecaré a les 4 de la matinada. A mi m'és igual, mentre no molestis, si vols veure algun partit d'aquests xulos a les 4 de la matinada, superbé. Brasil va empatar. És veritat que va empatar contra Marroc. Marroc, una selecció que, ojo, cuidado... Com està?
3: Sense marroquís. Sabeu això, no? No tenia cap nascut al Marroc, però tots són d'ascendència marroquí.
0: Exacte.
3: Fins i tot hi ha un de Terrassa, si no m'equivoco. O sigui, però bueno, Marroc ja porta fent diversos mundials donant la cara. I per mi, bueno, Brasil perquè sempre és Brasil, no? Però no hauria de ser una sorpresa que el Marroc li hagi tret un punt a Brasil, la veritat.
1: I penso com el Cristian, i a més Marroc sí que és una selecció a tenir en compte d'on pot arribar. Ja va arribar a semifinals, si no recordo malament, fa 4 anys.
3: Va eliminar Espanya, si no m'equivoco.
0: Sí, per això.
1: I s'ha de vigilar, perquè si alguna selecció africana pot donar la campanada...
0: Pot ser aquesta,
1: Marroc,
0: no?
1: Ojo al Marroc.
0: Bueno, ha plantat cara, vull dir, i fa un futbol, diguem-ne, bo. També és veritat que molts jugadors... Clar, no jugant un futbol europeu, amb la qual cosa és un futbol que és fàcil de distingir. Bueno, amb un Brasil que no juga per Vinícius, no com el Madrid. Mm. Això s'ha d'acostumar, eh? Vull dir, aquestes coses, el protagonista no és ell. A veure com ho encaixen.
3: Bueno, jo crec que Ancelotti feia jugar molt bé a Vinícius al Madrid. I per aquesta regla de 3, tenir-lo a la selecció, això pot jugar a favor del Vinícius.
0: Sí, Ancelotti, una cosa que tenia era que posava els jugadors i els sabia portar molt bé. Amb la qual cosa, si acaben encaixant, pues, pot anar bé. I després, bueno, tenim Espanya. Aquest què tal? Això no va fer ni fàstic, ho podem dir tranquil·lament. O sigui, va ser un partit que, mare meva de Déu, senyor...
3: Bueno, hi ha un seleccionador a cada casa, no? Com se sol dir normalment.
0: Correcte.
3: I avui...
0: Venga, què?
3: Amb qui parlis avui segur que et diu... Jo hagués fet això. Home, amb l'experiència que tenim de Sud-àfrica, no guanyar el primer partit tampoc és sinònim de res. El que passa és el rival, el que no has guanyat. Que això sí, no sé, des del meu punt de vista, perquè el Mundial de 2010 va ser contra Suïssa, que és un equip que sempre molt, molt complicat, bo, sí. Però, ostres, a Cabo Verde ens ha donat a tots una mica de bajona, no?
0: O sigui, aquí l'única sort que tenim és que tots els equips, els altres dos, també han empatat i llavors estem una mica en el mismo limbo i com si aquest partit gairebé no hagués passat.
1: Sí, però... l'altre rival que tens és Aràbia Saudita, que ha empatat amb Uruguai, i en l'anterior Mundial, el primer partit també li va guanyar Argentina.
0: Sí, sí.
1: Que després
0: Argentina
1: va ser campió del món.
0: No, no, si en teoria, si fem, mirem i els cromos diem qui, aquest, el Cabo Verde segurament era el més senzillet o el que podia estar més a mà. Jo em preocupa no haver fet cap gol. És a dir, ja no guanyar. Vull dir, si no guanyem, però no fer cap gol, no mostrar, no mostrar res. És a dir, i podem parlar, aquí que tenim un culer. Gavi, què tal?
3: Gavi va estar fatal.
0: És a dir,
3: i Oyarzabal també, eh?
0: Aquestes, o sigui, idees...
3: Ahir els dos van estar horribles, tant Oyarzabal com Gavi. Jo no em reservaria res si fos el seleccionador. O sigui, això de, ai, me lo guardo. Escolta, tu fes el 4-0 i si al minut 15 tens el 4-0, ja pots fer tots els canvis i defenses el 4-0 si vols. Però, ostres, l'avantatge que tenia la selecció espanyola era precisament poder començar amb 3 punts i que potser et s'obri el tercer partit.
0: Que els ànims siguin d'una altra manera i no en el tercer, potser pensant en numerologia i estratègies i mirar com queden.
3: És que després no et vol entrar la pilota al proper partit perquè et fan una altre catenaccio i ja, o sigui, els dos equips que venen són millor que Cabo Verde.
0: Sí, sí. Et poden fer un gol perfectament.
3: Clar, i què fas? Has d'arribar a l'últim partit pensant que potser no et classifiques? No sé, jo crec que has d'anar per totes des del principi i després si et sobra temps ja...
0: No, sí, sé. Jo aquí hem parlat molt de que és veritat que la selecció ha estat família, o sigui, la selecció s'ha fet molt, molt gran dient que han d'anar els que han d'anar, però jo, per exemple, que juguin jugadors que porten molt de temps sense jugar, no discuteixo la qualitat dels jugadors, discuteixo el fet de no portar ritme de treballar, no portar ritme de jugar, que t'hagis de fotre un partit sencer aquí a Calaperro. És a dir, Borja Iglesias, què tal? Pues potser si el partit el tens de cul, potser un jugador d'aquests et pot trencar, perquè és un nano que te tira una lavadora i lo mismo te la mete. Si veus que estàs encaixat en que no pots fer res, vull dir, tenir una mica també de... que té alternatives. És a dir, jo el que em preocupa és que jo crec que la banqueta té alternatives. I potser no les fa servir perquè tienes este casorio amb alguns jugadors que te'ls portes, encara que no hagin jugat molt, encara que no estiguin en un bon moment, que, pues, guai, vull dir, no tinc... Tu sabràs, tu habràs fet tus planes. Si no et funciona, ostres, tens plan A, plan B, plan C... treu gent. Jo, no sé, amb un quart d'hora que quedés, hagués fotut un Borja Iglesias i, oye... al voleón, i si fotes un gol, pues fiques un gol i ja és això, que vés amb una altra cara.
3: Clar.
0: Vés amb una altra cara i no estàs ara pensant de, és que ara és veritat que ens pot passar, no sé qui és el següent partit.
1: Aràbia.
0: Es tanca perquè ells pensen, bueno, mira, un empate ni tan mal, a més, pues, i se'ns posa molt...
1: Bueno, és que Espanya jo penso que ja hauria de ser conscient de que tots els rivals se li tancaran.
3: Clar.
1: I sí que és veritat que va crear ocasions i va poder ficar algun gol. Però no el vas ficar. I ara, com deia el Cristian, doncs ara ja... no és que el tercer partit potser no et jugava res, és que ara te la jugues.
0: Sí, sí.
1: Ara has d'anar al tercer partit.
3: El tercer ja el necessitaràs, segur.
1: Partit,
0: alguna cosa, sí.
1: I a veure
0: sí.
1: Què passa amb els altres dos rivals, amb Cabo Verde, que sobre el paper són superiors i marcaran gols.
3: Clar.
1: Sí, això vol dir que tu has d'anar a ficar molts gols a Aràbia i molts gols a Uruguai.
0: Clar, aquest és el problema, és que no és que hagis de guanyar, és que has de guanyar amb diferència per poder tenir una mica de...
3: I que ara són precisament Uruguai i Aràbia Saudí els que tenen com arribar a Cabo Verde.
1: Sí, sí, sí.
3: Que, si, que de normal els haurien de golejar tots. I tu no ho has fet contra el fàcil. I tu després t'ho hauràs de jugar tot contra els difícils, entre cometes. A mi el més preocupant no és que la pilota no hagi entrat en un partit determinat o haver fet un mal partit ahir, és que avui estava mirant per internet les xarxes socials i com estava entrenant avui la selecció espanyola. La Lamine Yamal era apàtic, s'han vingut a baix. Semblava un velatori, no semblava un entrenament d'una candidata a guanyar un mundial, no sé, o sigui, jo crec que s'han vingut a baix i jo crec que no hi ha motius tampoc per venir-se a baix, perquè al final el grup segueix empatat amb quatre equips amb un punt, i sí, l'has cagat amb el més fàcil de tots, sí, però al final, bueno, tens, encara no has perdut res. l'actitud que estava tenint l'equip en l'entrenament d'avui, a mi em preocupa més que el resultat en concret d'ahir.
0: Però creieu que aquí ho hem parlat, que vam parlar amb una psicòloga esportiva, eh? Penseu que el fet d'anar de favorits i que et passi això i rebre totes les crítiques que han rebut, perquè les han rebut, jo vaig estar també mirant i, o sigui, a palos por todos lados, hi ha jugadors als que s'han lejado a l'altre del Betún, creieu que això els hi pot apagar una mica? Que no sigui, o sigui, que agafen l'efecte contrari, no? Tu pots dir, ostres, ens ha parat això, remuntem. Però si el que estan fent als entrenaments és, ostres, uns nanos apàtics, uns nanos que no tiren, no poden abaixar el ritme. Perquè a més estan jugant, que també la temperatura és la que és, i s'ha d'esforçar.
3: Que després li fas 5 gols a l'Aràbia
0: i ja està,
1: som campions del món.
0: Ja està, som així. O sigui, aquí la marca
3: això,
0: Espanya és essa.
3: Això és així, o sigui, de cop i volta li fots 5 a l'Aràbia i ja ets el favorit per guanyar, segur. O sigui que són situacions que es poden capgirar, no?
0: Veurem què tal...
1: També dic que si ara tenim un toc d'atenció, millor que sigui en el primer partit.
3: També és veritat.
1: I a partir d'aquí ja...
0: Bueno, sí, clar, si d'aquí anem cap a dalt, pues algun mundial, alguna cosa, hemos ganado así, també, no? Anant una mica de menys a... Però és veritat que, ostres, que hi ha partits que et planteges que... Pues eso, pues si has vist un Brasil-Marroc i han empatat, no els hi ha caigut tanta tralla, perquè són partits que pots més o menys digerir. Però amb equips que ja te'ls dones per guanyats o que creus que és... fàcil. És que és veritat, és que de vegades diem coses que és fàcil i potser no és tan fàcil. O ja ens estudiem molt, ja hi ha moltes cosetes al futbol que no és... Abans no coneixies a ningú. Segurament aquests nanos pues, conocen a tot el món, llavors és més complicat.
3: Al final tenies a 11 jugadors tancats a l'àrea, deixant que tu juguis i defensant, i intentant tenir alguna oportunitat a la contra, que és el que, com deia el Xema, el que es trobarà la selecció espanyola en el Mundial, perquè al final així és com afronten els equips els partits contra la selecció espanyola. I
1: una cosa que ha de tenir l'Espanya, que això li va passar una miqueta al final del partit de Cabo Verde, van perdre una miqueta el control de les marques al final del partit, o sigui, Cabo Verde va poder ficar algun gol, eh? Al final del partit, el córner, que va ser un córner.
3: Un córner, sí. Va acabar el partit a l'àrea d'Espanya.
1: No et pots despistar. O sigui, en aquell moment han de ser conscients, són molt joves, sí, els d'Espanya, però han de ser conscients de que, ostres, pues, vale, no són els 3 punts que volíem, però el punt el tenim, l'hem d'agafar. No, si ja et fiquen un gol i et vas amb 0 punts, ja, ojito, eh?
0: Ja. Pues que amb una despistada t'ho poden fer perfectament, eh?
3: Et veus a la cua del grup i en Cabo Verde amb 3 punts...
1: I buf!
0: I ojo, cuidao, sí, perquè això...
1: Al fin y al cabo estàs tu, no, ellos, eh?
0: Ping! Ja tenemos el chiste del dia, molt bé, ha trigat 48 minuts.
1: Però és veritat. Et veus que sí, amb 0 no. I Cabo Verde amb 3 i ojito ahí, eh?
0: No, i a més que si que se't foten un gol, eso sí que ya cerrarse es poco. Es posen tots allà en línia a la porteria i ja no passa ni tato. És complicat. És veritat que una victòria és el que relaxa una mica a tots, però bueno, veurem. Argentina encara no s'ha estrenat, no sé que si s'estreni avui.
3: S'estrena avui, si no m'equivoco. Sí.
1: Avui també hi ha un França-Senegal, sí, crec que era...
3: És aquesta matí, és tècnicament és demà, però és avui, o sigui, Argentina juga contra Argèlia a les 3 de la matinada, aquesta propera matinada.
0: Veieu Argentina com una altra de les possibles?
3: No sé si estem davant de la millor Argentina. Jo crec que no, personalment. Potser algú que entén més de futbol que jo m'ho rebat, però jo crec que no estem davant de la millor Argentina.
0: Doncs, veurem. És que Messi ja no li queden moltes, eh? Perquè ja, bueno, no li queden moltes.
3: Bueno, jo crec que de fet serà l'última, sí, no?
1: Sí, Messi, sí, que serà l'última, jo també penso això, però...
0: Tenim a Messi, tenim a Neymar i tenim a Cristiano Ronaldo aquí fent de les seves...
1: I Guillermo Ochoa, de Mèxic, ojito, eh?
3: Ojo, eh?
1: Ojo Guillermo Ochoa,
0: ojo.
1: Eh?
0: Sí, també, o sea, tenia 30 i muchos, me parece, també, sí. Hi ha alguns jugadors...
1: Crec que són ells, Guillermo Ochoa, Messi i Cristiano, els jugadors que més mundials han jugat.
3: Sí, correcte.
0: Pues veurem si algú té nom d'ells al Mundial o... ens posem una altra estrellita, que tampoc estaria malament.
3: No estaria malament, i jo crec que hem de seguir lluitant i somiant amb l'estrellita, perquè al final has empatat un partit, o sigui, oblidem contra qui, però al final has empatat un partit, tampoc t'han fotut 8.
0: No, no, clar, si puestos a perder tampoc ha sido la derrota màxima, és veritat que és complicat, però o sigui, és complicat més que res per això, per com ho enfronten, per com ho prenen i per si això doncs, els hi porta una ratxa més positiva o se'n van cap a una cosa més negativa que ens ha passat altres mundials, altres europeus, que és que hem marxat amb aquestes fases perquè ens desinflem d'una manera que és inexplicable, però ens desinflem. Veurem si ho podem fer. I amb aquesta espanyita ho hem dit, Cucurella. Sí. Què ha passat? Què ha passat? Que has anat al Madrid. Què ha fet l'Atlético de Madrid? Que no li ha fet una bona oferta? Com estava?
1: Bueno, això...
0: Oh, al Barça! Cocha, os tengo a los dos, eh?
1: El Cholo ja va dir en seu moment que el grup Apolo arribava a l'Atlético de Madrid, però no significava que fiquessi molts diners per fitxar jugadors, sinó més bé per tot el tema de... el que envolta a l'espectacle del futbol. Si el Cucurella ha decidit anar al Madrid, doncs pues mira, ja tenen un representant al Mundial, que és el que volien segurament.
3: Sí, ara ha passat a ser, feia molta gràcia escoltar la premsa, ara ja és l'Espanya de Cucurella.
1: De Cucurella. O sigui,
0: ja, de
3: cop i volta ha passat a ser l'Espanya de Cucurella.
0: Com quien no quiere.
3: El Barça, jo crec que el Madrid tot ho arregla a base de ficar els milions a sobre de la taula i al final doncs, sempre és l'oferta més interessant. Si no l'acceptes ha de ser perquè tu vulguis acceptar de manera voluntària una pitjor, no? I jo crec, a mi el que crec és que el Madrid no necessita un lateral esquerre, en té 4 i dos d'ells, si no m'equivoco, van arribar l'estiu passat. Potser no han estat a l'alçada que s'esperava d'ells, també pot ser. Però jo crec que al final el que ha volgut ha sigut dinamitar un fitxatge de l'Atlético de Madrid, sí. o del Barça.
0: Sí, no? És aquesta més la sensació de me lo llevo yo para que no te lo lleves tú.
1: Sí, fa una setmana era Julián Álvarez, que posava 150 milions sobre la taula.
0: Clar, i va dir, què faig amb els 150 milions ara? Ahí, le quemaven, a Florentino, ha dit, se los haig de deixar en algun lloc, i els va deixar anar. Bueno, veurem. Jo ja me postulo, Real Club Deportivo Español, algun dels laterals que no vulguin, no passa nada, los acogemos aquí, playa mar i...
1: Potser s'hauria d'escoltar, a veure, quan ell vulgui parlar, per què ha fitxat pel Madrid, a Cucurella.
3: Sí.
0: Sí, això suposo que fins que no acabi el Mundial
1: perquè
0: no
1: ja,
0: hi ha res, però...
1: Ho deia, bueno, ho parlava abans del programa amb el Cristian, hi ha declaracions de no fa molt...
3: Dient que preferia tallar-se el cabell abans que fitxar pel Madrid. Suposo que
0: pues t'imagines que se lo corta ahora en la presentación y ¡pam!
3: Bueno, potser algú li dirà. Algú li dirà, escolta'm.
0: Jo crec... A veure, jo tinc la sensació que és un nano que té una mica... Hi ha jugadors que potser no tenen seny. Jo, per el que es veu, és un nano una mica de cap. Segur que hi ha un raonament, aunque sea todo por la pasta, que també podria ser... Però, bueno, jo crec que s'ho ha pensat molt. Jo, clar, no puc dir res, que a mi se m'ha ido Joan García al Barça, jo a partir d'aquí ja todo, cualquier cosa és possible.
3: Totalment.
0: I jo ja fantaseo con cualquier cosa.
3: Al final, qui fica els milions a sobre de la taula és el que mana. I a part d'això, hem de dir que és un bon fitxatge pel Madrid.
1: Sí.
3: O sigui, ha fet un bon fitxatge, ha fitxat un bon defensa. I segur que és un professional i ho farà bé.
0: La qualitat com a jugador no la discutirà ningú. Ara després veurem pues eso, qui són els relegaos. Perquè, clar, no pots tenir tanta penya en el mateix joc. Vull dir, esto sea un poco infumable. I jo compto que ell ve com a titular, no ve per...
3: A mi la por és com el rebran si, pel que sigui, no tens una bona temporada. De què t'acusaran o què intentaran deixar anar... Ai, és que aquest era del Barça. Sí, posaran segurament en dubte la seva
0: aquestes
3: professionalitat.
0: Coses, també va ser de l'Espanyol, vull dir que sí. Si nos remontamos a sus orígenes i esperem on estava, al final els jugadors han de ser professionals i per això els fitxen. I també el que sabrem és el que hem dit abans, si ha sortit barat o ha sortit car, perquè tot depèn també del Mundial.
3: Totalment.
0: Que aquí el de fitxar jugadors abans de que acabi una competició tan important és que si fa un temporadón, pues, potser el mismo Florentino coge y lo vende porque ha duplicado su valor o se'n penedeix per haver fitxat a...
1: L'altre dia va ser un dels millors del partit de la selecció.
3: Sí.
0: Imagínate.
3: Sí.
0: També t'has de dir que tampoc s'havia de fer gaire per ser el millor aquell dia, però... Bueno, ho deixem, sí. No, és un gran jugador. O sigui, ha fet una bona temporada dintre de que té un... O sigui, ocupa un lloc que no és tan vistós doncs, com un davanter o fins i tot un porter, que ara també s'estan fent molt vistosos, però Els vistos són ficant gols i aquestes coses. Els que fan la feina, la bruta, aquests no són tan...
1: No es veuen tant.
0: No lucen tanto en el mundo futbolístico. Doncs veurem una mica també com van. I jo ja, per acabar, jo sí que tenia una mica d'un semàfor mundialero, a veure què me decís.
1: Vinga.
0: Per veure una miqueta, eh? M'heu de dir verd, groc o vermell, en funció d'una mica, eh? Vale. Qui us ha convençut més? A qui posaríeu el verd? De lo que heu vist, quins equips us han convençut més?
1: Bueno, jo el que he dit abans, a mi m'ha sorprès la forma de jugar dels Estats Units. No m'ho esperava.
3: Jo et diria Marroc.
0: Sí, ahir m'has pillat, eh? A més, que, i mira que no sóc molt fan, però és que estan jugant molt bé. Estan jugant molt bé, molt bé. I ja et dic, de totes maneres, Japó, ojo cuidado. Ojo cuidado, jo ahí lo dejo. Que a mi m'han agradat molt com han jugat. Qui creieu que està més groc? Quin equip penseu que està més... Ahí en ese no sabemos por dónde pillarlo.
3: Bueno, es que no, encara queden molts equips per debutar, però entre els que hem vist... doncs jo ficaria en el groc a Espanya. No el ficaré en vermell, perquè no, però
0: claro, un mote de confiança.
3: Deixo a Espanya en el groc, de moment.
1: Jo fico a Ecuador.
0: Sí?
1: Sí, crec que és un equip que podria haver donat més. Crec que va empatar dos.
3: Ecuador va perdre contra Costa de Marfil.
1: Va perdre. I jo és un equip que pensava que seria dels de Sud-amèrica un dels que millor resultat donaria en el Mundial, pels jugadors que té.
0: Bueno, té bons jugadors, sí. Bueno, jo crec que a mi, així en groc, jo posaria Mèxic. Perquè no crec que estigui verde, però ahí se va quedar. Està bé, però jo el vaig veure i sí, em va agradar, però no em va acabar de...
1: Ja,
0: alguna coseta no m'encaixava. Vull dir que veurem què tal. I venga, en el rojo.
3: Ecuador. Jo fico en el
0: vermell. Oh, aquí veremos què tal, eh?
1: Uf, en el vermell.
0: Oh, cuidado, és que el rojo puede ser... Clar, pot ser que no et convenci, tampoc fa falta que sigui muy malo, muy malo. No és,
1: mira,
0: però...
1: Pues... Com t'he dit abans, que a mi m'ha sorprès als Estats Units, em va de fer cebre Paraguai.
0: Buf, eh? Jo ho tinc complicat, perquè que no m'agradi, és veritat que hi ha alguns equips que no he vist, però poca broma. No sé, potser voy a poner a Brasil, ahí, que no m'està agradant com juga. I fins aquí, el programa. Ens veiem, Xema. Gràcies, Christian, per acompanyar-nos, sempre un plaer. Gràcies, Àlex, a la part tècnica, i us deixem un infortiu de casa.

0: Són les 8 del matí i és 16 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Després de gairebé 5 mesos d'interrupció pels efectes del temporal Harvey, Rodalies recupera avui el servei complet de la línia R8 entre Rubí i Martorell. Renfe manté encara durant uns dies el dispositiu alternatiu per carretera mentre es preparen noves obres al túnel afectat. El Pavelló de la Llana acollirà aquest dijous una nova edició dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, uns guardons que posaran en valor el paper de les petites i mitjanes empreses i que aquest any compten també en representació rubinenca entre les candidatures. Més de 1.200 alumnes han participat aquest any al concurs de punts del llibre de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, dedicat al centenari de la mort d'Antoni Gaudí i que convertirà les obres guanyadores en els punts del llibre oficials de l'equipament. En esports, protagonisme per al 100 patins masculí i el Màrius Godano, que ha tancat una excel·lent temporada.

0: Primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts a gran part de Catalunya, però tornarem a tenir algunes

0: tempestes de tarda que han de ser més locals que les d'ahir. Sobretot, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Principat d'Andorra. A gran part de Catalunya, tant aquest matí com aquesta tarda, el sol serà del tot present, 4 nuvolets decoratius, i la temperatura, la màxima, que fins i tot guanyarà 1 o 2 graus respecte a ahir, especialment a les comarques de Ponent, amb màximes que tornaran a arribar als 36-37 graus amb molta facilitat. Per tant, una jornada de ple estiu una altra vegada. N'estem pendents a la xarxa.
1: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber com estan les carreteres a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts recordant que tenim un accident a l'A2 a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida, doncs a hores d'ara continua amb aquest carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de fortes retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el vessant Besòs amb retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Destaquem també la C58, que deixa retencions ja des de Sant Quirze i Sabadell en direcció Barcelona. Encara al Vallès també destaquem la AP7, on a hores d'ara on circulen moltes retencions en direcció Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord també entre Sant Cugat i Cerdanyola. Per altra banda, lentitud habitual també a la C16 des de la Floresta pels túnels de Vallvidrera en direcció la Ronda de Dalt. També, per últim, al Llobregat tenim retencions, sobretot entre aquest enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: Rodalia es recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del passat 20 de gener pels efectes del temporal Harry. Amb aquesta reobertura, la línia torna a funcionar amb normalitat en tot el seu recorregut. Renfe manté durant avui el servei alternatiu per carretera, que ha funcionat fins ara, i fins al 18 de juny continuaran circulant autobusos directes entre Martorell i Cerdanyola Universitat per facilitar la mobilitat dels usuaris. La recuperació del servei arriba abans del previst. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, havia apuntat que els trens de passatgers podrien tornar a circular entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol, després de la reobertura del trànsit de mercaderies. Finalment, el calendari s'ha avançat prop d'un mes. D'una altra banda, el Ministeri de Transports està a punt de licitar unes obres valorades en 23 milions d'euros per actuar a tot el túnel afectat, més enllà dels 120 metres on s'ha treballat fins ara. Segons el govern espanyol, aquests treballs no afectaran la circulació dels trens. I el pavelló de la Llana acollirà aquest dijous la quarta edició dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental. Uns guardons que volen posar en valor la força i la diversitat del teixit empresarial de la comarca. Enguany, un total de 35 candidatures opten als premis, entre les quals hi ha dues empreses ruïnenques. Els guardons es repartiran en 7 categories, entre les quals destaquen el comerç de proximitat, la innovació, el creixement industrial, l'associacionisme empresarial o la promoció de la diversitat i la sostenibilitat. Segons les darreres dades disponibles, al Vallès Occidental hi ha més de 61.000 petites i mitjanes empreses que representen pràcticament la totalitat del teixit empresarial de la comarca i generen més de 230.000 llocs de treball. A Rubí, les pimes també tenen un pes destacat amb prop de 2.000 empreses. El president de Pime Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha destacat l'augment de la participació als premis any rere any i ha assegurat que el Vallès Occidental continua sent un dels principals motors econòmics de Catalunya, malgrat la incertesa política i econòmica actual.
1: Quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans. I per l'altra banda veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
0: La gala estarà conduïda per la periodista Aina Galduf i comptarà amb la presència de representants institucionals com el ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, l'alcaldessa de Rubí Ana Maria Martínez, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental Xavier Garcés i el president de Pimec Antoni Canyete. La ponència central anirà a càrrec d'Oriol Amat, president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, que xerrarà sobre la dimensió empresarial i la productivitat de les petites i mitjanes empreses. L'acte inclourà els parlaments institucionals, aquesta conferència i el lliurament dels guardons. Després, els assistents participaran en un espai de networking per afavorir els contactes professionals i generar noves oportunitats de negoci. Tornem a escoltar Pujol.
1: Llavors, després dels reconeixements, farem un espai de networking que en el lloc on es fa aquest any, si el temps acompanya, que esperem que sí, podrem fer-lo a l'aire lliure i en aquest espai poder conversar d'una manera més amable amb la resta de les empreses, perquè pensem que el networking és important, no? Que ens parlem, comentem, compartim experiències i lliguem cadenes i fem relacions humanes, que les persones és la base de les empreses i de les entitats.
0: L'acte de lliurament dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental començarà dijous a 6:45 de la tarda al pavelló de la Llana. I divendres passat, Oncolliga Rubí va celebrar al celler el seu segon sopar solidari, una cita que va servir per commemorar el seu desè aniversari i que va comptar amb l'assistència d'un total de 80 persones. La trobada va recaptar més de 4.000 euros i va servir per donar visibilitat a la feina que es fa des de l'entitat per acompanyar les persones amb càncer i les seves famílies. Així ens ho explicava la presidenta d'Oncolliga Rubí, Milagros Calleja.
2: La gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari. Al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat i estem contents. El lloc, bueno, va quedar preciós, les imatges del celler complet, estava maquíssim, estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però bueno, estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
0: El sopar, organitzat per Oncolliga Rubí, va comptar amb un menú solidari de 50 euros elaborat pel cuiner Pau Barceló. Calleja, que ha valorat molt positivament l'acte, també ha fet balanç de l'evolució de l'entitat en els seus 10 anys d'existència, convertint-se en un suport clau tant per a les persones malaltes de càncer com per a les seves famílies. La tornem a escoltar.
2: Jo crec que els objectius són els mateixos, el que ha sigut diferents èpoques, no? Va començar amb molta força, després va viure una època que la situació va ser més complicada, el Covid doncs, va marcar una mica de calaix, i ara nosaltres portem 4 anys que estem en tot arreu, perquè ja sabeu que hem tingut molta acceptació i treballem molt en entitats, estem sempre al centre de la ciutat en totes les activitats que ens conviden, els voluntaris responen, nosaltres la Junta també fem l'apoyo, després tots els serveis que s'ofereixen és estar al costat, tant del malalt com de la família, i després les activitats que fem estan molt obertes, obertes a la gent que està malalta o familiar, que hi ha una sensació de grup de mutua ajuda.
0: I a la plana més cultural, el fotògraf de Malgrat de Mà, Toni Privat, tanca el cicle Explica'ns el teu rotllo del gra. El grup fotogràfic rubinenc tanca avui el seu cicle de xerrades abans de les vacances d'estiu. L'encarregat de posar el punt final a la temporada serà, com dèiem, el reconegut fotògraf maresmenc Toni Privat, guanyador del Premi Barcelona International Photo Awards fa 10 anys. L'activitat, batejada com a fotografia 35 mil·límetres, servirà per conèixer de prop la trajectòria d'un autor marcat pel blanc i negre i el respecte pel tempo. Toni Privat ha explicat que la seva tria pel blanc i negre i el format analògic de 35 mil·límetres és un camí deliberat per trobar una signatura personal. L'autor, que ha compaginat la seva vida laboral de pagès amb la fotografia, destaca que amb dues disciplines comparteixen l'espera.
3: Estic aquí en el blanc i negre per qüestió de tempo, de tranquil·litat i d'espera, no? O sigui, crec en l'espera, no? Jo he estat pagès tota la vida i fotògraf. Totes dues disciplines crec que tenen en comú l'espera, no? Que és la sembra, espera i collita. Llavors, sempre a la meva classe de fotografia, que potser és evocadora o intenta ser poètica i tal, l'espera és molt important.
0: Privat també ha trencat una llança a favor dels fotògrafs amateurs, recordant que aquesta paraula prové d'estimar a l'art. La sessió d'aquest dimarts a la biblioteca no serà una conferència tradicional, sinó que s'ha plantejat com un diàleg obert amb el públic per debatre sobre la passió de capturar la imatge.

0: El 100 patins masculí tanca una temporada de somni. Sisko Lara García.
1: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de quarts de dues de la tarda amb l'entrenador i també jugador Màrius Godano, d'una campanya de la qual doncs se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Zarraona Nou Escorial 6-1 i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.

Rubi Martorell, abans del previst, després de 5 mesos d'afectacions, el retorn del servei ferroviari arriba gairebé un mes abans del calendari anunciat inicialment pel Ministeri de Transports. Els joves de Rubí ja es poden inscriure en una nova edició de l'Estiu Jove, una programació que combina formació, activitats esportives, cultura i espectacles per omplir els mesos de juliol i setembre amb propostes per a totes les edats. La Biblioteca Mestre Martí Tauler tanca les aules d'estudi de selectivitat en xifres rècord i una assistència que ha arribat als 122 estudiants en un sol dia. L'equipament es prepara ara per iniciar l'horari d'estiu i continuar funcionant com a refugi climàtic. En esports, l'entrenador del 100 patins masculí, Màrius Godano, ja pensa en la nova temporada que espera pujar un nivell i obtenir més èxits.

0: Línia R8 de Rodalies torna a estar operativa entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos d'interrupció a causa dels danys provocats pel temporal Harry. La circulació de trens es reprèn avui en aquest tram i permet recuperar el servei complet de la línia. Tot i la reobertura, Renfe manté durant aquesta jornada el dispositiu alternatiu per carretera que ha funcionat fins ara. A més, fins al 18 de juny continuaran en servei els autobusos directes en destinació a Cerdanyola Universitat. La recuperació de la connexió ferroviària s'ha produït abans del previst. Fa només unes setmanes, el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, situava el retorn dels trens de passatgers a mitjans de juliol. Finalment, la posada en servei s'ha avançat aproximadament un mes. Mentrestant, el Ministeri de Transports ultima la licitació d'unes obres pressupostades amb 23 milions d'euros per actuar al conjunt del túnel afectat. Segons el govern espanyol, aquests treballs es faran sense interferir en la circulació ferroviària. I a partir d'avui, els joves rubinencs es poden inscriure en les activitats de la nova edició de l'Estiu Jove. Es tracta d'una programació que ofereix propostes de cara als mesos de juliol i setembre. Inclou tallers creatius, activitats esportives i formatives i també espectacles. Ens ho explica la Paula Iglesias.
1: Pel que fa a la formació, s'ha programat un curs de premonitors per a joves d'entre 15 i 17 anys que es farà del 30 de juny al 3 de juliol. També el curs de monitor adreçat a majors d'edat i una formació de preparació per a la prova TIC de nivell bàsic. I sobre les activitats culturals hi haurà el lliurament de premis fora de pla, el Rubeo Rau Festival, l'INFES, el Festival Internacional de Curtmetratges de Gènere Fantàstic, Terror i Freak, i el retorn del Peacock Rubí Art Festival. També hi haurà un karaoke al casino el dia 24 de juliol, que acollirà els monòlegs de Clara Ingold i de Xavi Franquesa. I destaca més l'actuació del Mag Lari al Teatre Municipal Lasa el 13 de setembre. Més coses d'aquesta programació. S'han preparat tallers a la fresca, de cuina mediterrània d'estiu, les matinals a la Torre Bassas o les trobades d'Urban Sketching per descobrir la ciutat des d'una mirada artística. I en darrer terme, l'esport també està present en aquesta programació de l'Estiu Jove. Els joves podran participar a tornejos de bàsquet 3x3 i de futbol, a les Torre Olimpíades, a les sessions d'iniciació a la boxa, a les activitats aquàtiques a la piscina del Duincem 25 de setembre o a les sortides a Salting Rubí. Cal destacar, a més, que durant els mesos de juliol i setembre seguiran els assessoraments que ofereix la Torre Bassas durant tot l'any, com ara el formatiu, laboral, emocional, d'habitatge, de diversitat sexual i de gènere, salut sexual i de prevenció de les addiccions. Podeu consultar horaris i on es fan totes les activitats de l'Estiu Jove d'aquest 2026, així com formalitzar les vostres inscripcions a partir de demà dimarts a rubijove.cat.
0: De Rubí ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana d'entre 70 i 80 usuaris diaris. El pic màxim d'assistència es va assolir diumenge 31 de maig amb un total de 122 estudiants en un sol dia. La gran afluència de joves coincidint amb les proves d'accés a la universitat ha servit també per detectar quines millores necessita l'equip de cara als propers anys. Eduard Fraile, representant de la Biblioteca de Rubí, ho explicava així al Rubí al dia.
2: Té unes places limitades i també, doncs, ara quan hem parlat una mica de, hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, buscant endolls, per carregar els mòbils o els ordinadors, tenir en compte, doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
0: Fraile també ha fet balanç del tancament dels nous clubs de lectura permanents de la biblioteca, que enguany han exhaurit les seves places i han generat llistes d'espera. Destaca especialment l'èxit del Club de Lectura en Francès.
2: La Biblioteca de Rubí és una biblioteca que ha acabat assumint doncs, 9, 10 clubs de lectura, alguns amb molta participació i ja molt històrics, com Veus de Dona. També doncs, un club que ens ha sorprès molt els dos darrers anys, que de fet ha doblat en participants l'English Book, el club de lectura en anglès, que és el club de lectura en francès. Ha interessat molt doncs, aquest idioma i doncs, ara mateix és un dels clubs més potents que tenim.
0: I des d'ahir fins al 20 de setembre la biblioteca iniciarà el seu horari d'estiu. Les portes s'obriran de dilluns a dijous a les tardes i els divendres al dematí. L'equipament es mantindrà obert durant els mesos més càlids per actuar com a refugi climàtic per a la ciutadania. I Dària Matiuca, Ana Maria Hernández, Alexandra Capilla i Lina Abdesmit han estat les guanyadores de la 32a edició del concurs de punts de llibre de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, un certament dedicat enguany al centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Com és tradició, les obres guanyadores s'imprimiran i es repartiran entre els usuaris de la biblioteca. Com altres anys, el concurs estava obert a joves i adolescents entre els 5 i els 16 anys que havien de presentar una proposta de punt de llibre en cartolina blanca de 21 per 6 centímetres. Hi han participat 1.230 alumnes, una quantitat en la línia dels últims anys. Ahir es va fer a la biblioteca l'acte d'entrega dels premis, amb més de 120 persones omplint de gom a gom l'auditori i demostrant l'acollida d'aquesta proposta entre les famílies. Escoltam una altra vegada Eduard Fraile, tècnic de la biblioteca.
2: Ens fa especial il·lusió perquè ja un llunyà 1994 vam decidir, del segle passat, vam decidir muntar un concurs de punts de llibre. 32 anys després ens fa molt feliços que es continuï aquest concurs de punts de llibre, que continuem per sobre dels 1.000 participants.
0: Els premis s'han dividit en 4 categories diferents. Entre els més joves, 5-7 anys, la guanyadora ha estat Lina Abdesmit. Alexandra Capilla ha estat l'artista seleccionada entre els que tenen 8 i 9 anys, mentre que el premi de la categoria dels 10 als 13 anys l'ha guanyat Ana Maria Hernández. Finalment, el jurat ha decidit que el punt de Dària Matiuca era el millor entre els artistes de 14 a 16 anys. Sentim-les totes elles.
3: Què m'ha esperat, doncs? La Sagrada Família. Crec que és la millor de les coses que ha fet el Gaudí.
4: He fet una Sagrada Família, la Lagartija, la casa d'Antoni Gaudí.
5: El meu és la Casa Batlló, que a mi sempre m'ha agradat aquest edifici i per això, quan he vist aquesta oportunitat, he decidit fer-lo amb aquarel·la perquè jo crec que amb l'aquarel·la puc retractar el que Antoni Gaudí em volia fer amb la Casa Batlló.
6: Jo he fet Antoni Gaudí amb la silueta.
0: El jurat estava format per tècnics municipals, professors de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Edra i artistes del circ, el col·lectiu d'il·lustradores de la ciutat. A més dels guanyadors, també han escollit 10 finalistes per categoria. Els 40 joves artistes s'han endut com a obsequi un lot amb material artístic, una bossa a la biblioteca i productes de marxandatge de petacetes, ja que la companyia rubinenca ha decidit patrocinar per primera vegada el concurs. Els punts de llibre presentats a concurs es posaran a la sala infantil de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler entre el 30 de juny i el 20 de setembre.

0: En esports, el 100 patins masculí vol aspirar a més la pròxima campanya. Cisco Lara García.
1: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de 1:45 de la tarda amb l'entrenador i també jugador Marius Godano, d'una campanya de la qual se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Zarraona Nou Escorial 6-1 i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
6: Informatiu migdia.
7: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
8: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
9: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
6: Informatiu vespre.
10: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Passen 30 minuts a les 8 del matí i, com sempre, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts a gran part de Catalunya, però tornarem a tenir algunes tempestes de tarda que han de ser més locals que les d'ahir. Sobretot quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Principat d'Andorra. A gran part de Catalunya, tant aquest matí com aquesta tarda, el sol serà del tot present, 4 nuvolets decoratius, i la temperatura, la màxima, que fins i tot guanyarà 1 o 2 graus respecte a ahir, especialment a les comarques de Ponent, amb màximes que tornaran a arribar als 36-37 graus amb molta facilitat. Per tant, una jornada de ple estiu una altra vegada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Quina és la situació a les carreteres catalanes? I ho fem amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts recordant que tenim un accident a l'A2 a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida, doncs a hores d'ara continua amb aquest carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de fortes retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el vessant Besòs amb retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Destaquem també la C58, que deixa retencions ja des de Sant Quirze i Sabadell en direcció Barcelona. Encara al Vallès. També destaquem la AP7, on a hores d'ara on circulen moltes retencions en direcció Tarragona, des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord també entre Sant Cugat i Cerdanyola. Per altra banda, lentitud habitual també a la C16 des de la Floresta pels túnels de Vallvidrera en direcció la Ronda de Dalt. També, per últim, al Llobregat tenim retencions, sobretot entre aquest enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

Més 5 mesos d'interrupció pels efectes del temporal Harry. Rodalies recupera avui el servei complet de la línia R8 entre Rubí, Martorell i Renfe. Manté encara durant uns dies el dispositiu alternatiu per carretera mentre es preparen noves obres al túnel afectat. El Pavelló de la Llana acollirà aquest dijous una nova edició dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, uns guardons que posaran en valor el paper de les petites i mitjanes empreses i que aquest any compten també amb representació rubinenca entre les candidatures. El fotògraf Toni Privat posa avui el punt final al cicle Explica'ns el teu rotllo del gra amb una conversa oberta sobre fotografia analògica, creativitat i la importància de trobar una mirada propi darrere de cada imatge.

0: Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del passat 20 de gener pels efectes del temporal Harry. Amb aquesta reobertura, la línia torna a funcionar amb normalitat en tot el seu recorregut. Renfe manté durant avui el servei alternatiu per carretera, que ha funcionat fins ara, i fins al 18 de juny continuaran circulant autobusos directes entre Martorell i Cerdanyola Universitat per facilitar la mobilitat dels usuaris. La recuperació del servei arriba abans del previst. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, havia apuntat que els trens de passatgers podrien tornar a circular entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol, després de la reobertura del trànsit de mercaderies. Finalment, el calendari s'ha avançat prop d'un mes. D'una altra banda, el Ministeri de Transports està a punt de licitar unes obres valorades en 23 milions d'euros per actuar a tot el túnel afectat, més enllà dels 120 metres on s'ha treballat fins ara. Segons el govern espanyol, aquests treballs no afectaran la circulació dels trens. I el pavelló de la Llana acollirà aquest dijous la quarta edició dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental. Uns guardons que volen posar en valor la força i la diversitat del teixit empresarial de la comarca. Enguany, un total de 35 candidatures opten als premis, entre les quals hi ha dues empreses rubinenques. Els guardons es repartiran en 7 categories, entre les quals destaquen el comerç de proximitat, la innovació, el creixement industrial, l'associacionisme empresarial o la promoció de la diversitat i la sostenibilitat. Segons les darreres dades disponibles, al Vallès Occidental hi ha més de 61.000 petites i mitjanes empreses que representen pràcticament la totalitat del teixit empresarial de la comarca i generen més de 230.000 llocs de treball. A Rubí, les pimes també tenen un pes destacat amb prop de 2.000 empreses. El president de Pime Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha destacat l'augment de la participació als premis any rere any i ha assegurat que el Vallès Occidental continua sent un dels principals motors econòmics de Catalunya, malgrat la incertesa política i econòmica actual.
1: Quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans. I per l'altra banda veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
0: La gala estarà conduïda per la periodista Aina Galduf i comptarà amb la presència de representants institucionals com el ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball Miquel Samper, l'alcaldessa de Rubí Ana Maria Martínez, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental Xavier Garcés i el president de Pimec Antoni Canyete. La ponència central anirà a càrrec d'Oriol Amat, president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, que xerrarà sobre la dimensió empresarial i la productivitat de les petites i mitjanes empreses. L'acte inclourà els parlaments institucionals, aquesta conferència i el lliurament dels guardons. Després, els assistents participaran en un espai de networking per afavorir els contactes professionals i generar noves oportunitats de negoci. Tornem a escoltar Pujol.
1: Llavors, després dels reconeixements, farem un espai de networking que en el lloc on es fa aquest any, si el temps acompanya, que esperem que sí, podrem fer-lo a l'aire lliure i en aquest espai poder conversar d'una manera més amable amb la resta de les empreses, perquè pensem que el networking és important, no? Que ens parlem, comentem, compartim experiències i lliguem cadenes i fem relacions humanes, que les persones és la base de les empreses i de les entitats.
0: L'acte de lliurament dels reconeixements empresarials de Pime Vallès Occidental començarà dijous a 6:45 de la tarda al Pavelló de la Llana. I divendres passat, Oncolliga Rubí va celebrar al celler el seu segon sopar solidari, una cita que va servir per commemorar el seu desè aniversari i que va comptar amb l'assistència d'un total de 80 persones. La trobada va recaptar més de 4.000 euros i va servir per donar visibilitat a la feina que es fa des de l'entitat per acompanyar les persones amb càncer i les seves famílies. Així ens ho explicava la presidenta d'Oncolliga Rubí, Milagros Calleja.
2: La gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari. Al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat i estem contents. El lloc, bueno, va quedar preciós, les imatges del celler complet, estava maquíssim, estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però bueno, estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
0: El sopar, organitzat per Oncolliga Rubí, va comptar amb un menú solidari de 50 euros elaborat pel cuiner Pau Barceló. Calleja, que ha valorat molt positivament l'acte, també ha fet balanç de l'evolució de l'entitat en els seus 10 anys d'existència, convertint-se en un suport clau tant per a les persones malaltes de càncer com per a les seves famílies. La tornem a escoltar.
2: Jo crec que els objectius són els mateixos, el que han sigut diferents èpoques, no? Va començar amb molta força, després va viure una època que la situació va ser més complicada, el Covid doncs, va marcar una mica de calaix, i ara nosaltres portem 4 anys que estem en tot arreu, perquè ja sabeu que hem tingut molta acceptació i treballem molt en entitats, estem sempre al centre de la ciutat en totes les activitats que ens conviden, els voluntaris responen. Nosaltres a la Junta també fem l'apoyo, després tots els serveis que s'ofereixen és estar al costat, tant del malalt com de la família, i després les activitats que fem estan molt obertes, obertes a la gent que està malalta o familiar, que hi ha una sensació de grup de mutua ajuda.
0: I a la plana més cultural, el fotògraf de Malgrat de Mà, Toni Privat, tanca el cicle Explica'ns el teu rotllo del gra. El grup fotogràfic rubinenc tanca avui el seu cicle de xerrades abans de les vacances d'estiu. L'encarregat de posar el punt final a la temporada serà, com dèiem, el reconegut fotògraf maresmenc Toni Privat, guanyador del Premi Barcelona International Photo Awards fa 10 anys. L'activitat, batejada com a fotografia 35 mil·límetres, servirà per conèixer de prop la trajectòria d'un autor marcat pel blanc i negre i el respecte pel tempo. Toni Privat ha explicat que la seva tria pel blanc i negre i el format analògic de 35 mil·límetres és un camí deliberat per trobar una signatura personal. L'autor, que ha compaginat la seva vida laboral de pagès amb la fotografia, destaca que amb dues disciplines comparteixen l'espera.
3: Estic aquí en el blanc i negre per qüestió de tempo, de tranquil·litat i d'espera, no? O sigui, crec en l'espera, no? Jo he estat pagès tota la vida i fotògraf. Totes dues disciplines crec que tenen en comú l'espera, no? Que és la sembra, espera i collita. Llavors, sempre per la meva classe de fotografia, que potser és evocadora o intenta ser poètica i tal, l'espera és molt important.
0: Privat també ha trencat una llança a favor dels fotògrafs amateurs, recordant que aquesta paraula prové d'estimar a l'art. La sessió d'aquest dimarts a la biblioteca no serà una conferència tradicional, sinó que s'ha plantejat com un diàleg obert amb el públic per debatre sobre la passió de capturar la imatge.

0: el 100 patins masculí tanca una temporada de somni. Cisco Lara García.
1: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de quarts de dues de la tarda amb l'entrenador i també jugador Màrius Godano, d'una campanya de la qual doncs se n'esperava una mica menys perquè l'equip canviava molt amb respecte a la passada campanya, però ha funcionat a la perfecció i es mira al futur amb força optimisme a l'entitat rubinenca pel que fa a aquest equip masculí, en un dimarts en el qual també ens fem ressò de la Copa de Catalunya assolida per al conjunt del Black Wolf en categoria femenina, final d'aquesta competició autonòmica amb victòria davant del grup Zarraona Nou Escorial 6-1 i ara accés a la Copa d'Espanya, la qual encara ha de tenir data per disputar-se.

Tard, Rubí i Martorell, abans del previst, després de 5 mesos d'afectacions, el retorn del servei ferroviari arriba gairebé un mes abans del calendari anunciat inicialment pel Ministeri de Transports. Els joves de Rubí ja es poden inscriure en una nova edició de l'Estiu Jove, una programació que combina formació, activitats esportives, cultura i espectacles per omplir els mesos de juliol i setembre amb propostes per a totes les edats. La Biblioteca Mestre Martí Tauler tanca les aules d'estudi de selectivitat en xifres rècord i una assistència que ha arribat als 122 estudiants en un sol dia. L'equipament es prepara ara per iniciar l'horari d'estiu i continuar funcionant com a refugi climàtic. En esports, l'entrenador del 100 patins masculí, Màrius Godano, ja pensa en la nova temporada que espera pujar un nivell i obtenir més èxits.

0: línia R8 de Rodalies torna a estar operativa entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos d'interrupció a causa dels danys provocats pel temporal Harry. La circulació de trens es reprèn avui en aquest tram i permet recuperar el servei complet de la línia. Tot i la reobertura, Renfe manté durant aquesta jornada el dispositiu alternatiu per carretera que ha funcionat fins ara. A més, fins al 18 de juny continuaran en servei els autobusos directes en destinació a Cerdanyola Universitat. La recuperació de la connexió ferroviària s'ha produït abans del previst. Fa només unes setmanes, el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, situava el retorn dels trens de passatgers a mitjans de juliol. Finalment, la posada en servei s'ha avançat aproximadament un mes. Mentrestant, el Ministeri de Transports ultima la licitació d'unes obres pressupostades amb 23 milions d'euros per actuar al conjunt del túnel afectat. Segons el govern espanyol, aquests treballs es faran sense interferir en la circulació ferroviària. I a partir d'avui, els joves rubinencs es poden inscriure en les activitats de la nova edició de l'Estiu Jove. Es tracta d'una programació que ofereix propostes de cara als mesos de juliol i setembre. Inclou tallers creatius, activitats esportives i formatives i també espectacles. Ens ho explica la Paula Iglesias.
1: Pel que fa a la formació, s'ha programat un curs de premonitors per a joves d'entre 15 i 17 anys que es farà del 30 de juny al 3 de juliol. També el curs de monitor adreçat a majors d'edat i una formació de preparació per a la prova CTIC de nivell bàsic. I sobre les activitats culturals hi haurà el lliurament de premis fora de pla, el Rubeo Rau Festival, l'INFES, el Festival Internacional de Curtmetratges de Gènere Fantàstic, Terror i Freak, i el retorn del Peacock Rubí Art Festival. També hi haurà un karaoke al casino el dia 24 de juliol, que acollirà els monòlegs de Clara Ingold i de Xavi Franquesa. I destaca més l'actuació del Mac Lari al Teatre Municipal Lasa el 13 de setembre. Més coses d'aquesta programació. S'han preparat tallers a la fresca, de cuina mediterrània d'estiu, les matinals a la Torre Bassas o les trobades d'Urban Sketching per descobrir la ciutat des d'una mirada artística. I en darrer terme, l'esport també està present en aquesta programació de l'Estiu Jove. Els joves podran participar a tornejos de bàsquet 3x3 i de futbol, a les Torre Olimpíades, a les sessions d'iniciació a la boxa, a les activitats aquàtiques a la piscina del Duincem 25 de setembre o a les sortides a Salting Rubí. Cal destacar, a més, que durant els mesos de juliol i setembre seguiran els assessoraments que ofereix la Torre Bassas durant tot l'any, com ara el formatiu, laboral, emocional, d'habitatge, de diversitat sexual i de gènere, salut sexual i de prevenció de les addiccions. Podeu consultar horaris i on es fan totes les activitats de l'Estiu Jove d'aquest 2026, així com formalitzar les vostres inscripcions a partir de dimarts a rubijove.cat.
0: De Rubí ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana d'entre 70 i 80 usuaris diaris. El pic màxim d'assistència es va assolir diumenge 31 de maig amb un total de 122 estudiants en un sol dia. La gran afluència de joves coincidint amb les proves d'accés a la universitat ha servit també per detectar quines millores necessita l'equip de cara als propers anys. Eduard Fraile, representant de la Biblioteca de Rubí, ho explicava així al Rubí al dia.
2: Té unes places limitades i també, doncs, ara quan hem parlat una mica de, hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, buscant endolls per carregar els mòbils o els ordinadors, tenir en compte, doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
0: Fraile també ha fet balanç del tancament dels nous clubs de lectura permanents de la biblioteca, que enguany han exhaurit les seves places i han generat llistes d'espera. Destaca especialment l'èxit del Club de Lectura en Francès.
2: La biblioteca de Rubí és una biblioteca que ha acabat assumint doncs, 9, 10 clubs de lectura, alguns amb molta participació i ja molt històrics, com Veus de Dona. També doncs, un club que ens ha sorprès molt els dos darrers anys, que de fet ha doblat en participants a l'English Book, al club de lectura en anglès, que és el club de lectura en francès. Ha interessat molt a, doncs, a aquest idioma i doncs, ara mateix és un dels clubs més potents que tenim.
0: I des d'ahir fins al 20 de setembre la biblioteca iniciarà el seu horari d'estiu. Les portes s'obriran de dilluns a dijous a les tardes i els divendres al dematí. L'equipament es mantindrà obert durant els mesos més càlids per actuar com a refugi climàtic per a la ciutadania. I Dària Matiuca, Ana Maria Hernández, Alexandra Capilla i Lina Abdesmit han estat les guanyadores de la 32a edició del concurs de punts de llibre de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, un certament dedicat enguany al centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Com és tradició, les obres guanyadores s'imprimiran i es repartiran entre els usuaris de la biblioteca. Com altres anys, el concurs estava obert a joves i adolescents entre els 5 i els 16 anys que havien de presentar una proposta de punt de llibre en cartolina blanca de 21x6 centímetres. Hi han participat 1.230 alumnes, una quantitat en la línia dels últims anys. Ahir es va fer a la biblioteca l'acte d'entrega dels premis amb més de 120 persones omplint de gom a gom l'auditori i demostrant l'acollida d'aquesta proposta entre les famílies. Escoltam una altra vegada Eduard Fraile, tècnic de la biblioteca.
2: Ens fa especial il·lusió perquè ja un llunyà 1994 vam decidir, del segle passat, vam decidir muntar un concurs de punts de llibre. 32 anys després ens fa molt feliços que es continuï aquest concurs de punts de llibre, que continuem per sobre dels 1.000 participants.
0: Els premis s'han dividit en quatre categories diferents. Entre els més joves, 5-7 anys, la guanyadora ha estat Lina Abdesmit. Alexandra Capilla ha estat l'artista seleccionada entre els que tenen 8 i 9 anys, mentre que el premi de la categoria dels 10 als 13 anys l'ha guanyat Ana Maria Hernández. Finalment, el jurat ha decidit que el punt de Dària Matiuca era el millor entre els artistes de 14 a 16 anys. Sentim-les totes elles.
3: Què m'ha esperat, doncs, la Sagrada Família? Crec que és la millor de les coses que ha fet el Gaudí.
4: He fet una Sagrada Família, la Lagartija, la casa d'Antoni Gaudí.
5: El meu és la Casa Batlló, que a mi sempre m'ha agradat aquest edifici i per això, quan he vist aquesta oportunitat, he decidit fer-lo amb aquarel·la perquè jo crec que amb l'aquarel·la puc retractar el que Antoni Gaudí em volia fer amb la Casa Batlló.
6: Jo he fet Antoni Gaudí amb la silueta.
0: El jurat estava format per tècnics municipals, professors de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Edra i artistes del circ, el col·lectiu d'il·lustradores de la ciutat. A més dels guanyadors, també han escollit 10 finalistes per categoria. Els 40 joves artistes s'han endut com a obsequi un lot amb material artístic, una bossa a la biblioteca i productes de marxandatge de petacetes, ja que la companyia rubinenca ha decidit patrocinar per primera vegada el concurs. Els punts de llibre presentats a concurs es posaran a la sala infantil de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler entre el 30 de juny i el 20 de setembre.

0: Esports, el 100 patins masculí vol aspirar a més la pròxima campanya. Sisko Lara García.
1: La tercera posició en fase regular de Liga Elite masculina, així com també perdre en semifinals davant del Tenerife, i l'accés a la final de la Copa del Rei són les cartes de presentació d'un Hockey Club Rubí 100 patins que en categoria masculina ha fet una gran campanya. Parlem en el programa d'esports d'aquest migdia a partir de 1:45 de la tarda amb l'entrenador i també jugador Màrius Godano, d'una campanya de la qual, doncs,

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
3: És la una de la matinada.

minuts de les 9 del matí, després del bloc informatiu, encara amb una nova part del Rubí al dia, amb una segona hora que avui ens durà de qüestions molt quotidianes a temes que especialment aquests mesos guanyen protagonisme. Començarem amb mediació, on xerrarem sobre un tema que afecta moltes persones en el seu dia a dia, les pautes per al bon funcionament intern d'una comunitat de veïns i quines gestions es poden fer des del servei de mediació quan apareixen conflictes o situacions que afecten la convivència. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat esportiva local. I a mitja hora entrarem en l'entrevista del dia. Conversarem amb Jordi Pagès, sotsinspector del GRAF, que és el grup d'actuació forestal, per xerrar de la campanya de prevenció d'incendis que es va posar en marxa l'1 de juny i que s'allargarà fins al 30 d'agost. Coneixerem com es presenta aquest estiu, quins són els principals factors de risc i què podem fer també des de la ciutadania per ajudar a prevenir incendis forestals. Abans de tancar aquesta segona hora, com sempre, escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt serà moment de debat, però avui en canvi de conductor. Albert Soler agafarà el relleu per conduir la Tertuli amb Ània García, Martí Pujol i Maria Àngels Ruiz, en qui comentarem algun dels temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, Belén Tierno tancarà el programa amb una última hora dedicada a l'empresa i al benestar. Entrevistarà Luis Rodríguez, empresari i resident a Rubí, vinculat al món de l'emprenedoria i la gestió empresarial. I després arribarà el nostre farmacèutic de referència, Marc Toro, amb els seus consells i continguts de salut. Començam!

Avui xerram d'un espai que compartim gairebé cada dia, però que sovint genera dubtes o conflictes, que són les comunitats de veïns, com s'organitzen, quines normes hi ha i què passa quan apareix

0: en desacords. Ens acompanya, com sempre, el nostre mediador de referència, el Manuel Salvador, que és tècnic del Servei de Mediació de l'Ajuntament i que avui ha vengut, tot i estar un poquet malaltet. Bon dia,
1: bon
0: Manuel.
1: Dia.
0: Moltes gràcies per ser-hi aquí. Eh?
1: Disculpeu, però és que estic... Bueno. Fatal, ho dic per la veu, eh? Espero que s'entengui bé.
0: Estem agafant els típics refredats de l'estiu, massa aire condicionat, quan surts massa calor i tornes a entrar i una altra vegada fred.
1: Horrorós.
0: Ens hem de tapar, eh?
1: Sí, sí, sí. I tant, i tant.
0: Bueno. Per començar, Manuel, què és exactament... o sigui, com s'organitzen les comunitats de veïns? Perquè, clar, hi ha unes pautes, veritat?
1: Sí, bueno, las pautas del lo que defineix tota una comunitat de veí com a tal és tot, bueno, part de la definició de la llei de propietat horitzontal, que és la 05/2015 del Codi Civil català, que aquí ja defineix lo que són les obligacions deures dels veïns, no dels propietaris, ¿vale? Això vol dir que engloba tota qualsevol persona que forma part d'una comunitat. I també és veritat que una cosa, per tant, a partir d'aquí una cosa és una comunitat de veí, de veïns, vaja, i una altra és una comunitat de propietaris. Ho dic això perquè sovint se malinterpreta que hi ha pautes que evidentment engloben tota la dinàmica del funcionament dia a dia de la comunitat com a tal, però que no sempre nosaltres, quan, en la nostra línia d'intervenció, en el suport a les comunitats, gràcies, considerem que se li ha de donar veu al llogater, vale? I quan es defineix o es conformen uns paràmetres de convivència, que podrien ser el règim normatiu intern, que això ho explicarem després, doncs s'ha de tenir en compte tot el conjunt de la comunitat.
0: Per tant, hi ha unes pautes diferents per uns i per altres?
1: No,
0: són les mateixes, no?
1: No, són les mateixes. Els jugadors tenen el dret d'estar informat de totes les decisions que es prenen a la comunitat. I si hi ha una assistència o no d'un reglament, d'un règim intern de funcionament. Altra qüestió és els estatuts, ¿vale? Que això sí que, bueno, això pertany únicament a el que és la propietat.
0: Mm-hmm. Aquí només s'han d'acollir...
1: Sí, els estatuts es constitueixen quan es dona, bueno, es dona la... es constitueix com a tal. La comunitat s'ajunta a l'escriptura de propietat que passa al registre, mm-hmm. i a partir d'aquí, pues, bueno... se poden adaptar o no, però bàsicament no, perquè treballen qüestions molt tècniques, bàsicament qüestions molt puntuals, com poden ser els coeficients, i aquestes qüestions evidentment no s'alteren en tot l'històric de la comunitat. Altra qüestió és això que deia el reglament de normativa interna, que són qüestions del dia a dia, ¿vale? Això hi ha tres tipus de majoria, que és la qualificada, la unanimitat i la senzilla, vaja, la simple, vaja, perdó. I per implementar punts en aquest reglament intern només cal majories simples. Uh-huh. Una cosa que en els estatuts no. Els estatuts ha de ser unanimitat. A veure, variar un estatut pot incloure, potser, la instal·lació d'un ascensor. Qüestions molt, molt estructurals i de constitució com a tal.
0: Uh-huh. Quines serien aquestes pautes bàsiques pel bon funcionament d'una comunitat?
1: A veure, la llei és molt... sempre... bueno, tu mires la llei i defineix una mica qui ha de conformar la comunitat, ¿vale? Bàsicament són el president, secretari i un comptable, el que hi porta l'economia. Però no pot incloure... vicesecretari, vicepresident, tot això dependrà de la comunitat. Ho dic això perquè és una mica... la llei no obliga. De fi, uh-huh. O sigui, marca una pauta aconsellable, ¿vale? I a part d'aquí, cada comunitat sempre diuen que és una mica...
0: un micromón.
1: Un micromón, sí, perquè el que funciona en una no funciona en l'altra. Evidentment, cada comunitat té unes característiques molt, molt singulars. A lo millor una comunitat de 4 veïns, evidentment, no és com una mancomunitat de 80 persones. Què passa aquí? Doncs a l'hora d'implementar un reglament de règim intern, doncs clar, s'adapta evidentment això a les característiques de la comunitat. Quan els veïns d'una comunitat de 4 persones inclouen en el seu reglament que no es pot deixar una bicicleta al replà d'entrada, doncs clar, això evidentment una comunitat de 90 persones, doncs, per les característiques, doncs, no ho apliquen. Vull dir amb això que això inclourà bàsicament tot el que puguis imaginar dins d'una, del funcionament intern, jo què sé, els horaris de música, l'ús dels espais comuns, el no, no sé, lo típic de no embrutar l'espai, uh-huh. Que no poden bordar els gossos fins a alguna hora puntual, o sigui, regular una mica els horaris de grupal, o sigui, per això sempre dient que això, torno a això, ha d'estar informat tots els veïns, no només els propietaris, perquè els propietaris sempre diuen el mateix. El propietari pot ser un senyor que viu a Galícia, però el senyor no està allí en el dia a dia. Uh-huh. Vull dir, el seu llogater és el que es forma part de la comunitat i el que s'ha d'adaptar i entendre o conèixer el reglament.
0: Totes aquestes pautes les decideixen els mateixos propietaris? O sigui, perquè clar, això és com a molt ampli, que has de fer
1: sí,
0: en el reglament.
1: Sí, és molt ampli.
0: Clar, en el reglament hi ha algunes coses que podrien venir-te al cap quan tu sí. muntes aquest reglament i altres que no, i que després se converteixen en un problema.
1: Bueno, clar, es pot adaptar-se.
0: Es pot anar canviant.
1: Es pot anar
0: aquest...
1: canviant.
0: Vale.
1: Les reunions que, o sigui, planteja un canvi... Clar, és que les característiques de la comunitat, a lo millor, clar, si nosaltres fem un reglament ara i d'aquí a 40 anys tenim un perfil d'edat, evidentment, ja són grandets, doncs clar, hi haurà qüestions que volem plantejar d'una altra manera. El tema del soroll, a lo millor, no ho hem pensat quan tenim 30 anys, però quan tenim 80 anys, doncs a lo millor sí que ens afecta molt, no? O a lo millor, bueno, ara els gossos, les mascotes, és, bueno, això, aquesta tendència que hi ha, que més mascotes que veïns, això fa uns anys no hi era. No hi era. A lo qual, doncs clar, el problema dels animals, com a tal, no és... O sigui, no hi havia una actitud de preventiva en el sentit de si el seu gos deixa les restes a l'espai comunitari ho ha de netejar, perquè llavors no, hi havia un gos, dos. Ara, clar, si n'hi ha 20 gossos a l'escala, doncs... Vull dir, amb això que s'han de... Per això són molt flexibles i són fàcils de canviar.
0: Mm-hmm. Aquests reglaments es fan just quan es constitueix la comunitat?
1: No, quan es constitueixen els estatuts. Mm-hmm. Els estatuts sí que sí, per només poden votar, evidentment, els propietaris i, segons els punts a tractar, requereix una majoria unanimitat.
0: Mm-hmm. I totes les comunitats han de tenir aquests estatuts i aquests reglaments, o no?
1: No és obligatori. Els estatuts no és obligatori, però s'aconsella molt tenir-ho per evitar qüestions que poden sorgir com els coeficients. Per això l'important és...
0: Ens estan telefonant per fer una mediació,
1: sí, perdó,
0: crec jo.
1: Sí, perdó, estan telefonant. Avui no és el dia.
0: Avui, bueno, no passa res perquè això...
1: Doncs això...
0: Perdona.
1: Això dels estatuts és que inclou tots aquests punts que ha de ser unanimitat i majoria, clar. En lo qual, segons aconsella la llei, l'ideal és incloure-ho a les escritures de la propietat, perquè el nou propietari tingui en compte aquests estatuts a l'hora de...
0: A l'hora de comprar un...
1: A l'hora de comprar, de fer el canvi.
0: Exacte. T'han de donar tot aquest reglament, aquests estatuts, o
1: sí,
0: tu com a nou propietari has de ser... Has de tenir el deure de demanar-los?
1: Tens el dret,
0: de
1: demanar-ho. Bueno. Però, clar, suposa que si tu redactes una normativa interna, que la coneixen quatre veïns i va superbé i resulta que cada és una comunitat amb molta flexibilitat i cada dos per tres hi ha llogaters nous, doncs potser cada cop que hi hagi un volum important de llogaters, doncs l'ideal seria que informar-li d'això. Vull dir, és lo típic que dient, claro, és que no se puede hacer ruido hasta las 10 aquí, o no, claro, ¿y dónde lo pone esto? Pues lo posa aquí, ¿no? Reglament intern de la comunitat. Però si no estan informats, i tenen dret, els llogaters, a estar informats de tot això. Uh-huh. Vull dir que no vull centrar-me només en tema del soroll, a lo millor la qüestió de, no sé, no es poden penjar aparats o aparatos d'aire condicionat, uh-huh. Segons quin espai, no es poden posar...
0: O segons quins tendals, el color del tendal, això.
1: Exacte.
0: També...
1: El terra no es poden fer instal·lacions d'antena o qüestions així. Vale, uh-huh. Pues tot això ho ha de saber el que viu allà. És que nosaltres, quan parlem de comunitat, ens agrada posar al mateix nivell sovint els jugadors que els propietaris, perquè treballen en convivència. Uh-huh. No, uh-huh. No hi ha una diferència, evidentment.
0: Uh-huh. Amb aquest reglament Comença, ens deies això, que tens el dret de poder demanar aquest reglament. Sí. Genera a l'hora de
1: genera. Ja sé per on vas, genera. Genera per això, perquè clar, cadascú són una mica, bueno, egoistes, per dir-ho així, diguem, bueno, una mica mensual. Cadascú tenen unes necessitats, uns interessos, i clar, són els meus, i no sempre quadren la resta. Vull dir, torno a l'exemple de l'espai comunitari. Si jo tinc bici, bueno, ara se'm recorda un cas d'una senyora que, això, clar, hi ha un reglament intern que no es poden deixar, o sigui, cap objecte ni tipus de vehicle, o sigui, bueno, vehicle, bicicletes, patinets, això inclou les cadires de rodes, vale? Elèctriques aquestes. Què passa? Que aquest reglament es va fer redactar fa 10 anys o més, i ningú havia tingut en compte, o sigui, no havia tingut en compte actualitzar-ho, fins que va sortir la necessitat. Un vell dels que llavors va provar que no es podia fer això, doncs resulta que el senyor, per un tema de salut, necessita una cadira elèctrica. Doncs ja està, tenint un problema. Problema perquè no es va tenir en compte, no es va plantejar d'una manera adequada, i el senyor d'un dia per l'altre, doncs, evidentment, va començar a deixar allà perquè no podia accedir per la estructura del seu habitatge, i això va començar a generar queixes. I clar, llavors algú em va dir, és que això està a la normativa interna. Clar que està a la normativa interna, però són qüestions que potser
0: se poden modificar i poden evolucionar, que diguéssim. Evoluciona clar. També amb els mateixos veïns, sempre que els altres estiguin d'acord.
1: I amb els estatuts igual, si s'ha de fer algun tipus d'obra, perquè per l'accessibilitat no és la que idònia o l'adequada quan es va construir l'edifici, doncs s'ha de fer. I això ha d'anar a incloure inclús a l'estatut. Vull dir, són unes pautes que s'han de tenir en compte, però que no sempre les tenen en compte, perquè confonem molt el que és l'estatut con el règim intern.
0: Manuel, en quin moment és recomanable intentar una mediació, és a dir, dirigir-se al vostre servei?
1: Nosaltres treballem la mediació com a servei, vaja, tenim una línia d'intervenció de processos de mediació, però en paral·lel treballem el que és la línia de suport a les comunitats, vale? Suport i gestió interna. I aquí entra totes aquestes qüestions. A lo millor comunitats que no estan estructurades a nivell de junta, que tenen problemes per fer el canvi, o perquè hi ha qüestions com aquestes d'ús de l'espai comunitari. O sigui, és en quin moment? Pues, quan comenci a sortir el problema. No ens agrada la paraula problema. La qüestió. Quan comença a sortir la qüestió, perquè això evidentment anirà pitjor, iniciarà rumors, iniciarà males interpretacions i no resoldrà per si mateix.
0: I en el cas d'una qüestió que apareix personal, que ara ens explicaves això, sí, de la cadira de rodes, en un principi seria personal, però afecta, sí, a tota la comunitat, com es gestiona això?
1: Bona pregunta. Això, doncs, bueno, treballen una mica, no diré la sensibilitat, però sí, en aquest cas, potser la empatia. I treballar directament a nivell global, en el sentit de, si és una opinió una puntual d'un senyor, una senyora, o és una opinió de tot el conjunt de la comunitat, una mica treballar l'històric, una mica les qüestions relacionals. Darrere d'això hi ha molta qüestió relacional, perquè si tu no tens un problema amb aquest veí per qüestions personals, jo crec que no és difícil empatitzar amb aquestes situacions. Però, clar, també això depèn de la sensibilitat de cadascú. Jo no vull que quan arribi a trobar-me aquesta cadira, i no vull, i no vull, me da igual. Si, bueno, si vostè no té espai a la porta, doncs faci més ample la porta. Qüestions així, que ens trobem una mica radicals, però ens trobem.
0: Clar, però després aquí també tornem a entrar als estatuts. Es pot fer més ample la porta?
1: Clar,
0: perquè aquest altre veí també es pot oposar que faci més ample la porta?
1: Clar, o veïns que han acabat de denunciar, han anat per la via jurídica a la comunitat perquè no els hi facilita l'accés. No hi ha rampa d'accés i tenen problemes de mobilitat per qualsevol raó, i la comunitat, pel que sigui, considera que hi ha altres prioritats més importants, com pintar tot l'interior, que aquestes qüestions. o persones que tenen molta dificultat en, perquè no hi ha un funcionament adequat de l'ascensor i et dona molts problemes, pues persones que estan setmanes o mesos perquè no, la comunitat no, no fa, no arregla el tema de la qüestió de l'ascensor.
0: Uh-huh. Ara treies el tema judicial, la mediació no substitueix no. aquestes vies administratives o judicials, no. És més bé complementari, no?
1: La mediació com a tal és una alternativa, ¿vale? De fet, quan últimament el canvi de llei catalana que hi ha hagut empodera molt a tota la vessant jurídica per abans d'iniciar un procés jurídic, els obliga, entre cometes, a que passin per mediació. I ara és una qüestió que d'un temps ençà està, ho tenen molt en compte el jutge. O sigui, qüestions molt simples que diuen, bueno, però vostè per anar directament per la via de la denúncia, per què no ha anat a mediació? I començant a tenir una important pujada de casos per a aquestes qüestions. Perquè la gent quan va directament es busca un advocat, això parla, bueno, tothom té advocat, bueno, va parlant amb el meu advocat, vale, de cop, vale. Doncs l'advocat, si és una mica coherent i coneix la llei, li diu, no, vostè vagi primer a mediació. Uh-huh. Però no substituint a la via, evidentment. No són justícia, ni jutges, ni res d'això. Uh-huh. Només en cal, ja.
0: Hi ha casos en el que la mediació no és l'eina adequada?
1: Sí, hi ha molts casos en què ens trobem que nosaltres, com a tècnics, diem, no, això no és mediable. Per moltes raons, o sigui, qüestions de diferència, qüestions que una diferència perquè consideres que una persona està molt un nivell, bueno, que no hi ha una igualtat que pugui garantir que tot el procés avanci una forma imparcial i neutral, que dius no, o persones que venen directament amb un interès clar, no volen mediar, aquestes persones el que volen és arribar a aconseguir allò. I quan es troben que també hem de tenir en compte els interessos de l'altra part, doncs consideren que la mediació no és útil. Mm-hmm. No és útil.
0: Mm-hmm. Manuel, per acabar, si haguessis de donar tres consells ràpids perquè una comunitat funcioni millor...
1: Tres, només? Tres?
0: Quins serien? Difícil, tres?
1: Que parlin entre ells. Vull dir que no mirin el senyor que ve nou a dalt i aquest senyor és un mostre perquè no el conec. Que parlin, que es coneguin, que tothom opini, o sigui, comenti, tingui idea de qui és l'altre i que sembla que no, però cada cop això tan fàcil com la paraula no ho fem servir. Sembla molt així, sentit comú, però no es fa. Uh-huh. I a partir d'aquí... Bueno, comença tots els conflictes o, al contrari, la resolució del conflicte.
0: Uh-huh. Recordem als oients que davant una situació de convivència complexa poden informar-se i cercar espais de diàleg, sí. Que poden ajudar a que el conflicte es faci més gran. On s'han de dirigir?
1: El nostre servei està al carrer Mario Aureli a Campmany, 32 baixos. O l'extensió, bueno, el número de l'Ajuntament, l'extensió 6591.
0: Perfecte. Molt bé, Manuel. Doncs moltíssimes gràcies per venir avui malaltet.
1: Bueno.
0: I t'esperem per la pròxima.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga,
1: a vosaltres.
0: Adéu.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: avançar amb el temps d'esports amb el Cisco Lara. Bon dia, Cisco, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Com sempre, vaja.
0: Bueno, això és bo, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno.
0: I contents, veig, ara que ja s'està acabant la temporada.
1: Depèn de com es miri, perquè després es troba a faltar.
0: Ja,
1: no, bé. No, que va molt bé el descans, va molt bé el descans, la veritat, però, vaja, suposo que molts doncs, dels components dels clubs ho troben a faltar. De fet, avui, ara que ho has dit, el protagonista principal del programa d'esports, que serà el Màrius Godano, l'entrenador jugador de l'Hockey Club Rubí Cent Patins, ens deia en l'entrevista que escoltarem doncs que no deixarà de posar-se els patins gairebé durant tot l'estiu, i això que és un estiu tranquil, perquè normalment Màrius Godano és internacional en França, normalment cada any li toca europeus, mundials, doncs aquest any és de descans en aquest sentit, però diu que gairebé no es treurà els patins, perquè te n'adonis una mica de com funciona el món de l'esport. Un Màrius Godano amb qui hem aprofitat per revisar la gran temporada en categoria masculina de l'Hockey Club Rubí Cent Patins. Tercera posició en Lliga, fase regular, gran campanya, van perdre en semifinals de la lluita pel títol amb el Tenerife, i sobretot final de la Copa del Rei davant del Molina Sport, la qual van perdre davant del totpoderós equip també de les Illes Canàries. Però vaja, gran any el d'un conjunt, el rubinenc, que canviava molt plantilla per aquesta campanya, ha funcionat a la perfecció i els fa ser optimistes de cara al futur, tot i que evidentment encara estan pendents dels habituals moviments de plantilla, però si es manté el gruix del que hi ha, més alguna incorporació, per què no, volen optar algun títol, que ara fa uns quants anys, perquè sobretot amb la irrupció d'aquest Molina Sport, que té el millor equip, doncs gairebé que es menja la resta de rivals i es menja tots els títols, que últimament doncs em sembla que són tres temporades seguides en què només el Valladolid li ha pogut fer ombra i li ha esgarrapat algun títol de Supercopa, de Copa doncs del Rei, i para de comptar, perquè fins i tot el que s'ha disputat a nivell europeu l'ha guanyat el conjunt de les Illes Canàries. Però vaja, que nosaltres parlem dels nostres,
0: Sí, sí.
1: Que és el que pertoca d'aquest Cent Patins, així com també ens fem ressò d'aquesta segona, además, revalidant el títol, doncs, consecució de la Copa Catalunya en futbol platja, per part del Black Wolf, el conjunt rubinenc d'aquesta modalitat esportiva. Sona estrany, sempre
0: molt,
1: ho diem,
0: molt,
1: però vaja,
0: molt.
1: Perquè et facis una idea, es va jugar a la Roca del Vallès, la final,
0: O sigui, que a mi m'explota tot el cap, jo que soc de platja, això m'explota el cap.
1: Doncs és tres quarts del mateix, es va jugar a la Roca del Vallès, que hi ha un camp en el recinte de la Torreta, hi ha un camp de futbol platja. De fet, una de les aspiracions del Carlos Navas, que és el fundador, qui porta el pes del Black Wolf, seria poder fer un camp de futbol platja aquí a la nostra ciutat. O sigui que...
0: Pues si li afegeixen la mà, ja seria perfecte.
1: Sí, què? Perdona?
0: Si li afegeixen la mà, el mar...
1: Vale.
0: Ja seria perfecte.
1: Vale. És que jo entenia, si l'afegeixen la mà, i dic, com? Me perdia, perdona, disculpa, però no ho acabava d'entendre. Vaja, que anem al que era doncs la competició,
0: era,
1: van guanyar...
0: Era un acudit tonto.
1: Vale. No, no, però és que no ho he... O sigui, no l'ha processat el meu cervell, i llavors estava com allò dient... Va guanyar 6-1 al grup Zarraona, i d'aquesta manera, segon títol, disputaran el campionat d'Espanya. Un equip que enguany està a l'elit, que en Lliga està disputant la màxima categoria, per tant, és aquest conjunt femení del Black Wolves, doncs si fa no fa una qüestió interessant, que surt des de la nostra ciutat, més enllà d'aquest procés que s'ha de fer mentalment. Em passa normalment, quan parlo amb gent que no coneix doncs aquesta vessant del futbol platja de Rubí, clar, no, ràpidament, tu quan veus algú, ja sigui de l'àmbit rubinenc com de l'àmbit de fora de Rubí, un amic, una persona que coneixes del que sigui, el primer que fa és creuar els
0: sí, sí.
1: ulls dient Rubí, futbol platja, però és una cosa que... De fet, grups a Raona, Nou Escorial... és de Sabadell.
0: Ja.
1: O sigui que...
0: Ja. Déu-n'hi-do, està bé. Pues, molt bé, Cisco, moltíssimes gràcies per dur-nos totes aquestes informacions avui, i t'esperen demà.
1: Demà vindrem amb historietes divertides, bones, maques i fins i tot... Sobretot de dones i reivindicatives. Una molt bona feina que es fa amb el CEP Sant Jordi, perquè ja hem conversat amb la persona que porta tot el tema del premi que van rebre de 10.000 euros per, doncs, sobretot promocionar l'esport femení, en aquest cas, evitar que les noies marxin quan arriben a l'edat adolescent, que és molt habitual, 4 sí. de cada 10 marxen de l'esport i sobretot del bàsquet, que és qui coneixen a través del CEP Sant Jordi.
0: Molt bé, doncs ansiosos d'escoltar aquesta informació que ens duràs demà. Moltíssimes gràcies, Cisco.
1: Adéu-siau.

0: L'1 de juny es va activar la campanya de prevenció d'incendis vinculada als treballs agrícoles d'estiu, especialment la sega del cereal, i estarà operativa fins al 31 d'agost. Un dispositiu que implica agricultura, agents rurals, ADF i equips especialitzats per reduir el risc que un conat acabi convertint-se en un gran incendi forestal. Per conèixer els detalls, conversam avui amb Jordi Pagès, sotsdirector del grup d'actuació forestal al Graf, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia a tothom.
0: Aquest any arribeu a la campanya amb una sensació que el risc s'ha avançat. Com esteu observant aquest inici d'estiu?
1: Sí, amb això tens raó. Anem de l'entorn de 12 a 16 dies avançats. I això es nota molt també en la campanya de la sega, com comentaves, que també va una mica avançada, i estem a la segona ona de calor que ens afecta, que va començar ahir i s'allargarà fins després de Sant Joan.
0: Fins després de Sant Joan, però la campanya és més llarga.
1: Sí, la campanya és més llarga, però la ona de calor que ens afecta i que fa augmentar el risc per aquests dies, doncs ens afectarà tota la setmana que ve i principi de l'altra, com a mínim.
0: Mm-hmm. Un moment bastant complicat a Catalunya, perquè per Sant Joan, precisament, els petards són els protagonistes.
1: Sí, exactament. Els dies previs i fins a la revetlla de Sant Joan sempre tenim un augment de les ignicions degut a les conseqüències de la festivitat i la revetlla. I enguany ens agafa ben bé el pic d'aquesta segona entrada de calor, que serà una mica més, el risc una mica més alt.
0: La gent està conscienciada en aquest sentit, per lo que vosaltres percibiu?
1: Mira, he de reconèixer que a nivell de Catalunya, sempre que es fa alguna campanya de conscienciació, la gent respon fenomenalment. I a nivell general, quan s'emet un avís de risc, el número d'ignicions baixa significativament a tot Catalunya. Sí que és cert que ara aquest avís de risc no està més com a tal. Sí que estem a l'expectativa d'aquesta onada de calor que t'explicava.
0: Mm-hmm. Sovint quan pensam en incendis imaginam només el bosc, però aquesta campanya posa el focus sobretot en la sega. Per què els treballs agrícoles poden arribar a generar situacions de risc tan elevats?
1: L'activitat humana, i en aquest cas l'agricultura, sempre té com a conseqüència ignicions que no són, moltes vegades no són intencionats ni tan sols per descuits, simplement és per l'activitat. El fet de posar maquinària treballant en una zona amb palla i combustible molt fi fa que qualsevol arrossament de les pròpies màquines o qualsevol xispa que genera amb el contacte de les màquines al terra pues pot acabar generant ignicions, i com que el cereal és un combustible molt i molt fi, ràpidament encén i ràpidament propaga.
0: En els últims dies, a més, hem vist municipis catalans entrar en nivells elevats del pla Alfa. Què vol dir operativament passar d'un nivell alt a un nivell molt alt? Com canvia això sobre el terreny?
1: Mira, el nivell del Pla Alfa implica una sèrie d'activacions, sobretot lligades als agents rurals, i bombers també en fem el seguiment, i tenim també una sèrie d'indicadors per reforçar els parcs i el personal que hi ha treballant en les zones de risc.
0: Una de les idees que es repeteix és que els primers minuts d'un incendi són determinants. Què acostuma a marcar la diferència entre un ensurt o un incendi important?
1: Nosaltres, per fer front a això, reposicionem una part de les unitats al territori per tenir una arribada més ràpida. Però sí que és cert que, en general, a Catalunya, en 10-15 minuts arribem a, pràcticament a tots, a tots els cognats. I el que sí que et voldria dir és que no només és important això, sinó que els dies que el risc és alt, els incendis no neixen petits, ja neixen grans. O sigui, en allà on les ignicions en tenim cada dia, i el fet que es facin grans va més lligat a la calor i a les humitats baixes que el fet de tenir d'arribar més o menys d'hora.
0: Mm-hmm. Però què vols dir que neixen grans? Que es propaguen més ràpid?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, es propaguen més ràpid i amb més intensitat. I llavors, molt ràpidament, t'estic parlant de minuts, poden deixar d'estar a dintre la nostra capacitat d'extinció.
0: Déu-n'hi-do, minuts.
1: Sí, no estem parlant... És per això em referia que neixen grans, perquè més o menys arribem a tot arreu amb aquests 10 primers 15 minuts. I el fet de que els incendis se'ns facin grans respon a això. No que no arribem ràpid, sinó que el creixement és més ràpid i més intens del propi incendi degut a les condicions.
0: Mm-hmm. Aquest any, de fet, s'han incorporat nous mitjans d'intervenció ràpida. Entenc que és per això. Quin impacte real poden tenir? Entenc que si són d'intervenció ràpida és que arriben més aviat. Com és això?
1: Això no seria correcte del tot, perquè els mitjans... Els mitjans aquests que n'hi dius d'intervenció ràpida els fem servir per penetrar en els camins que són menys accessibles, que amb un vehicle gran tipus camió doncs no hi arribaria. Però la velocitat de resposta pràcticament és la mateixa. Tenim una xarxa de mitjans aeris distribuïts al territori que arriben de pressa i la xarxa de Parcs de Catalunya és molt gran, que ens permeten això en la major part del territori tenir una cobertura de 15-20 minuts màxim.
0: Mm-hmm. També s'ha reforçat la coordinació entre els diferents cossos i serveis. Com funciona aquesta coordinació quan es detecta, per exemple, una columna de fum?
1: La coordinació es fa a través de les sales de control corresponents i a través del FECAT com a enllaç. Sí que és cert que els diferents operatius a cada zona concreta, a cada regió concreta, setmanalment es reuneixen per debatre i compartir la ubicació dels recursos i informar a tots els actuants sobre la distribució del risc, i llavors cada agència preposiciona els seus efectius a l'expectativa d'aquest risc esperat per la setmana en curs.
0: Uh-huh. A més, també s'ha actualitzat la manera d'aplicar les restriccions combinant el mapa diari de perill i el pla Alfa. Això ajuda a adaptar millor les mesures de cada municipi?
1: Sí, això és així. Sí que és veritat que els mapes es portaven fent des de fa anys, però aquest últim any... El mapa de perill d'incendis genera unes restriccions a nivell municipal. Que abans això anava lligat al pla Alfa i ara va lligat en el mapa de risc, en el mapa de risc de perill d'incendis.
0: Uh-huh. I abans em deies que la ciutadania, amb el tema dels petards, amb aquesta època que tenim de Sant Joan, sí que és conscient d'això, però i el sector agrícola? Encara es detecten situacions evitables?
1: El sector agrícola són probablement els més conscients de tots i diàriament i setmanalment, en funció de la calor o la humitat esperable a les zones centrals del dia, inclús es paralitza la sega. I això es fa en coordinació amb el Departament d'Agricultura i amb els agents rurals.
0: Uh-huh. Amb Rubí... No és una zona cerealista, per tant, no tindria aquest focus que heu posat aquest any, però sí que és un municipi que té contacte amb zones urbanes i espais naturals. Quan xerram de prevenció d'incendis, per què ens hauríem de preocupar també aquí?
1: Aquí, aquesta setmana, a la zona de Rubí i la zona metropolitana, és on hi ha més activitat lligada a la revetlla de Sant Joan, i preveiem que hi hagi una intensificació del nombre d'ignicions especialment en zones en tram urbana, d'erms i vegetació seca que hi ha a l'entorn. I sí que és veritat que aquestes ignicions, que moltes vegades tenen origen a la zona de trama urbana, acaben impactant a la zona forestal que hi ha a l'exterior.
0: Per tant, sobretot és perquè tota aquesta zona està molt seca. S'hauria de fer des de les administracions, s'hauria de fer algun pla perquè això no fos així, ajudar a que aquestes zones no estiguessin tan seques?
1: No, això és impossible. La planificació de prevenció o de protecció contra incendis està pensada en els massissos forestals per augmentar la capacitat d'extinció que tenen els serveis d'emergència, bombers, ADFs i tota la resta d'actuants. Però és impossible evitar que la vegetació s'assequi, perquè això és algo natural i hem d'aprendre a conviure en aquesta realitat.
0: Al Vallès, sovint hi ha la sensació de que un gran incendi és una cosa que passa més cap a l'interior de Catalunya. És una percepció equivocada?
1: Sí, és una percepció equivocada. El risc d'un gran incendi forestal va lligat a la sequera i, en aquest cas, a Catalunya estem immersos en un canvi climàtic i en una sequera tèrmica. Això vol dir que aquest augment de risc de gran incendi forestal acaba afectant a tot el territori. Sí que és cert que en diferents moments de la campanya això es mou sobre el territori. Ara sí que el tenim més centrat a l'oest de Catalunya, però a mesura que aquesta ona de calor es vagi allargant, doncs aquest risc es anirà movent cap a l'est.
0: Hi ha alguna mena de comportament que la ciutadania de municipis com el nostre, com el de Rubí, hauria d'evitar, especialment més enllà dels temes de Sant Joan, una vegada passat Sant Joan? Perquè, clar, la prevenció l'hem de seguir fent.
1: La prevenció l'hem de seguir fent sempre, i és important això que he comentat, que és un benefici per tota la ciutadania, que és respondre activament a les crides quan hi ha un avís de perill. Això és el més important, restringir l'activitat en el medi natural en aquests dies.
0: I si haguéssiu de donar tres consells als ciutadans per reduir el risc d'incendi, a banda d'aquest reduir l'activitat al medi natural, però per reduir el risc d'incendi aquest estiu, aquests tres consells quins serien?
1: Jo em centraria a les edificacions que estan en contacte amb la massa forestal, que és tenir l'entorn de les edificacions net de vegetació seca, tant herbàcia com a vegetació més arbustiva, inclús l'esporga o la tala dels arbres que estan en contacte amb la casa. Això està previst en les normatives de prevenció d'incendis, i s'oblia a fer les faixes exteriors, però també els jardins propis de cada casa doncs han d'estar nets al respecte, inclús no només de vegetació herbàcia, sinó de trastes o de material combustible, que a vegades doncs hi han mobles o material antic acumulat a l'exterior de casa. Això per nosaltres és un problema, perquè aquí ens obliga a dividir els esforços entre la protecció de les persones i l'extinció de l'incendi.
0: Mm-hmm. Faig una pregunta així més pràctica. On recomaneu consultar cada dia el nivell de risc abans de fer activitats a l'exterior? Perquè una vegada que... Perquè, clar, la gent va fent... Diu, vaig a fer una activitat al medi natural, no generaré cap mena de risc. De fet, quan vas al medi natural no esperes generar cap risc. Es pot consultar, veritat, cada dia el nivell de risc per no anar a llocs que siguin més perillosos que d'altres, no?
1: Sí, cada dia, i per al dia següent es publica el mapa de perill d'incendi forestal, que està dibuixat a nivell de tot Catalunya i també és concret a nivell de municipis, i aquest jo crec que seria el mapa de referència per això que em comentes.
0: Uh-huh. Ja per acabar, quin missatge vos agradaria que quedés després d'aquesta campanya? Què és el que encara no hem acabat d'entendre sobre els incendis forestals?
1: Un missatge que seria molt potent és entendre que nosaltres vivim en un ecosistema mediterrani, en una zona mediterrània, i els incendis són naturals en aquesta zona, i com a ciutadania hem d'aprendre a conviure amb aquesta realitat. L'incendi forestal representa un risc quan aquest creix a gran incendi forestal i afecta a persones o a béns o a massa forestal. Però els incendis petits o de baixa intensitat són una constant i és un element natural del nostre ecosistema, que moltes vegades això no està... no és conegut a nivell general.
0: Jordi Pagès, sotsdirector del grup d'actuació forestal, el que es coneix com el GRAF, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta campanya que fa gairebé 15 dies que ha començat i que hem de tenir tots els ciutadans molt presents per evitar això, que es cremin els nostres boscos, perquè els nostres boscos són molt preuats per a tota la ciutadania. Moltíssimes gràcies per la feina i moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
1: Molt bé, gràcies a vostès. Bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
6: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
5: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
5: Inspira't!

Estem arribant a la fi d'aquesta segona hora del Rubí al dia. No es marxin, perquè ara ve la tertúlia amb Albert Soler i vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández. Total.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Avui us presentem a maig. No m'estic equivocant. Estem a juny i us presentaré a maig. Sí, paradoxes del llenguatge de vegades, eh? Bromes a part. Aquest és el nom artístic de Maria Solà, una jove cantant, compositora i productora barcelonina que s'ha convertit en una de les veus emergents més destacades del panorama musical català. Després de donar-se a conèixer les xarxes socials, especialment al TikTok, ha consolidat la seva carrera amb el llançament del seu primer àlbum d'estudi. La Maria Solà, és a dir, maig, tot just a les portes de complir els 20 anys, presenta el seu primer llarga durada, que porta per nom Prou. Un àlbum que conté temes com aquest Vull perquè no puc. Les cançons d'aquest primer àlbum s'allunyen del pop urbà que va marcar els inicis de la seva carrera i s'atreveix amb lletres més honestes i madures interpretades amb un estil més rocker. Aquest treball s'ha fet en la producció de Joan Borràs, d'Oques Grasses, i del Marc Gelabert, de Gela, és a dir, un dels components dels Iglu. La joventut i el magnetisme d'aquesta joveníssima artista li augura un futur prometedor que es confirma escoltant cançons com aquesta que ara us deixarem perquè la gaudiu. Porta per nom Maig Prou. És la Maig i us convidem a descobrir-la, a gaudir-la a les recomanacions musicals.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Albert Soler.
1: Passen dos, ja gairebé tres minuts de les 10 del matí i comencem la tertúlia d'aquest dimarts 16 de juny. Un cop la Pamela Martínez ens ha posat al dia de tot el que cal saber d'aquest dimarts, ara és el torn de la reflexió i l'opinió.
0: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Per fer-ho, tenim amb nosaltres a l'estudi Lídia Juste de Ràdio Rubí, a l'Ània García. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: En Martí Pujol, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: I la Maria Àngels Ruiz, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Com esteu?
4: Bé.
1: Bé?
4: Sí.
3: Home, jo estaria millor si no fos pels patinets i les bicicletes.
1: Ui! Aquest tema passen... no el tenia apuntat, però parlem-ne.
3: No, però jo de tant en tant el trec que passen per allà de vianants. L'incivisme d'aquests individus, els que siguin, el trobo monumental, perquè jo venia aquí mig adormit cap aquí, cap a la ràdio, i llavors cada cop i volta t'espantes i tot, eh? Perquè et venen pel darrere, et venen pel davant, però pel mig de l'illa de vianants, eh? Mm-hmm. Fent eslàloms.
1: Clar. Com si els vianants molesteu.
3: Com si fos els campionats
1: d'esquí.
3: D'esquí. I llavors, evidentment, ells ja et veuen i ells t'esquiven, en general. Però no vull ni pensar el dia que algun d'aquests, qui sigui, em foti un cop i em foti terra, perquè ja aviso, la denúncia que li caurà serà monumental i em serà igual que tingui 14 anys, 18 o 46.
2: Això serà si l'atrapes i l'identifiques.
4: Si
3: naturalment. La següent vegada, l'anterior vegada que em va passar, jo anava amb cotxe, un patinet venia en contradirecció, exactament pel davant de casa meva, jo anava en la direcció correcta amb el cotxe, venia pel mig del carrer en contradirecció amb un patinet, jo evidentment no em vaig apartar perquè m'haig d'apartar jo, si jo vaig bé, no?
2: Clar.
3: Vaig pensar, ja s'apartarà el del patinet, no? Que ve en contradirecció. I no s'apartava, i al final, per no atropellar-lo, vaig fer un cop de volant, em vaig fotre contra una pilona d'aquelles del carrer Pintor Murillo, cantonada carrer Cal Príncep, conseqüència, taller, 1.000 euros la reparació. 1.000 euros. I el noi... evidentment que ho va veure, es va girar a la cantonada del Charter, que ara és el Suma, i em va mirar i va seguir... fiu. I això que deia l'Ània, no? Evidentment, era impossible agafar-lo. Però a mi em va costar 1.000 euros.
4: No, però ja no és recolzament. Ahir davant de casa meva, a la vorera.
3: I l'ensurt.
4: Per la vorera.
2: Sí, sí, sí.
4: Va agafar unes xatarres d'allà del contenidor de davant sí. I anava amb el patinet. Va posar tots els trastos per allà pel patinet, va tirar uns vidres a terra, que a més ho havia tret del contenidor, sí. I va marxar i per la vorera, i venia la gent, i la gent esperava, jo no m'entenc. I el senyor contra direcció, amunt,
3: per la vorera. Jo no m'aparto, per la vorera, si ve un patinet. Jo no m'aparto, bueno, les conseqüències les tindrà. Jo també les tindré, eh? Sí, però ja... Sí,
4: no sé
3: sí,
4: què dir-te, Martí,
3: sí, però ja tinc una edat... No, jo no m'aparto, ho sento, jo sóc així, cadascú som com som.
4: Jo no
3: m'aparto. I el dia que m'atropelli un, t'asseguro que el pes de la justícia i de la meva... Si sóc viu, caurà sobre
4: ell. Ostres, nen, és que si et fa mal també és un...
3: No, però és que tinc raó.
4: Ja.
3: Com poden anar amb patinet per la vorera? La majoria de tal, jo no continuo, tal, i es paren, i em diuen perdó, o em diuen el que sigui, d'acord? I baixen, la majoria. Si no baixen...
2: És que... Sí, jo últimament he vist... O sigui, últimament tinc la sensació d'haver vist amb més freqüència gent que al arribar a l'illa de vianants para el vehicle i baixa i el porta a la mà.
3: Afortunadament.
2: Que és una imatge que no tenia jo com molt visualitzada.